0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda! M'he deixat les claus a dins.
3: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
4: Hola, Àlex.
5: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
4: Esclar.
3: Museu particular.
5: Les claus, no et sembla un objecte fascinant? Les claus?
4: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
5: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
4: Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
5: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort,
4: perquè estan tancades amb clau.
5: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut gràcia. La fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
4: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
5: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins, no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa,
4: per favor,
5: de no voler deixar-me marxar. Però torno a la història, que potser m'han anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això els servien ells per en tot moment saber on era la clau, que era la seva mà, perquè la portàvem posada amb un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
4: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
5: Sí, sí, sí, és una miqueta, una capsa, com molt especialitzat, sí, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també, doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys, i evidentment per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, el segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? No, una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
4: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
5: Unes lletres de color blau, sí, sí, doncs encara blanc. Avui, sí. Després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector, no? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per un americà que es deia Linus Yale el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques, no? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
4: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
5: Això és el millor.
4: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un com un dret bàsic tenir un lloc on viure segons la Constitució, bla bla bla bla bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
5: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss. Kiss. No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
1: no,
0: doncs
1: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a les
1: Jo crec que
0: tres?
1: Sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
1: no?,
0: visitar la web, vaja. Això sí.
1: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
1: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombo, sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, perquè va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
1: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs totalment, bueno, en altres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs de poder-se tornar a habitar, arreglant algunes cases i de més, no? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi em va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que a la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga amb molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça La clau de vidre, hi ha unes muntanyes, i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta, però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu La clau de vidre. I finalment, La clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu... coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
1: El que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt a propet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Un mural bastant gros, i més destaca sí. molt en la sala on està instal·lat, sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disponibles

0: sensació, no? D'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa, i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
1: Mm-hmm. Està bé, perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. I jo...
0: Sí, l'alegria de la huerta. Sí,
1: jo també
0: exacte.
1: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? D'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
0: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
1: Totalment. Sí, és que és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra, sí, sí. Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a...

0: Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
0: Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia Tres poetes de Cadaqués.
2: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època i el seu entorn amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona publicar. El Sam Abrams, en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el cant, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen al seu paper de mestressa de casa i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa, molt completa, i llavors, doncs, i això, amb 6 poemaris.
0: Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
2: Es va presentar, per escrivir poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la Flor Natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també, anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenim una relació.
0: Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
2: Eren no només marit i muller, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, bueno, compartien, doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, també molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, Veus indispensables.
0: 1912, Jocs Florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la Flor Natural. Allí coneix el seu marit, Carles Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat premi Carles Riba de Poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'Alta Llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
2: A l'amat he donades totes les claus. Jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments, Allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc. L'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò, que ell es dugui els seus comptes com els duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia. Entens? Vull dir que està molt bé que et canso de la vella confiança, no?
3: Sí, sí, una dona absolutament independent, en molts sentits, però poèticament, evidentment, no està lligada a Carla Ribas, sinó que té la seva pròpia personalitat. Sí, sí. Com molt bé tu has dit, Alines.
4: Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'alta llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carla Riba compartia opinions. Eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
1: Rosa Ardí.
2: Ells es donaven suport l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic on, i no ha de ser necessàriament de la família, no? Un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar digui, et faci veure, doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors, ells tenien les seves converses. La influència del Carla Riba, no. Es diu també que tenia influència d'en Josep Carner, que pensa ella escriu en l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia postsimbolista. Llavors, a Carner, del Carner, diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carner. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, aquesta, jo penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular, que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt, aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreon, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat, això per una banda. També deia en algun moment Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Bueno, però de Carner sí que diuen, per exemple, doncs Carner.
1: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
4: Al segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud, sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida. I ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El bandís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
5: Jo deia ahir, ésser i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'ésser i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís, rodoladís, jo faig ma via. Un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar no mira enrere. En l'aire sols puc esguardar que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El Pendís, de Clementina Arderiu.
1: Veus indispensables.
4: Els primers anys del matrimoni Riba-Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.

0: en un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carles Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè al final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
1: Rosa Ardit.
2: El Carles Riba, l'arriba efectivament la guerra, arriba el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, però van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, en fi, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. L'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar, tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això. En Carles Riba, llavors, va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, d'Europa, Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I, bueno, i de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal... I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
0: Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs de fam i misèries, i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
2: Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar, perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans, perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar, i si no s'hagués presentat hagués estat declarat pròfug. I, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, cal arribar a la casa que tenien llogada a Sarrià, li havien robat el piano. Això de robar-li el piano, això és una cosa importantíssima, perquè ella tocava molt bé el piano.
0: La música i la poesia en Clementina Arderiu eren vida, passió i professió. I la pèrdua del piano en arribar de l'exili va ser un episodi més de la duresa i misèries de la guerra i la postguerra.

0: 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per Sempre i Ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del Cercle d'Amistats de la Pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluïsa Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i Ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
2: Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcies pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blagó, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sense nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara. Sentiment de la guerra. 1936-1950. Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables.
1: La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
0: Rosa Ardit.
3: Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, que els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, ja va bé que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, que ens van anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això que, per el que deies, no? Una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. El fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava, d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenia doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
1: Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
2: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta amb la veu i amb el riure que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
1: Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carles Riba.
3: De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Evident, amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
0: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
1: La mort de Carla Riba provoca un parèntesi en la vida de Clementina Arderiu, però no va deixar d'escriure, i 10 anys després arribava L'esperança encara, el poemari amb el que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de poesia. He citat les influències poètiques i alguns dels cercles propers a Clementina Arderiu, molts compartits amb el seu marit, com l'amistat amb la poeta Rosa Leveroni, amb un fet que Rosa Ardit destaca.
3: L'any 1953, aleshores es va afegir un aspecte singular en la vida d'ell, de la Clementina, clar, i del Carles. D'entre tots els amistats escriptors i tal que tenien, tenien també força amistat amb la poeta Rosa Leveroni, que havia estat alumna del Carles quan ell feia classes a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Llavors, doncs, havien visitat Cadaqués, hi havia una amistat i admiració per part de la Rosa Leveroni respecte al Carles, no? Llavors, doncs, la Rosa Leveroni va organitzar una col·lecta, diguem-ne, va organitzar amb un grup d'intel·lectuals i escriptors i no escriptors, però també hi havia altres tipus d'intel·lectuals, per recollir diners i regalar-li en el Carles Riba, el motiu del seu 60è aniversari, una caseta de pescadors, i a partir de llavors, doncs, bueno, també la Clementina va... La Clementina, dic la Clementina perquè parlem d'ella, la Clementina i el Carles, clar, i la família Riba, doncs van compaginar també el fet de les estades també a Cadaqués. I el que és maco d'aquí, i també lliga amb la poètica, és que ell aquí, doncs, això que dèiem, no? Hi ha un poema que sí que m'agradaria llegir perquè és molt, molt representatiu de la meva cambra Cadaqués. La meva cambra Cadaqués. M'han fet marinera gent en volta. Cadaqués m'ha pres el cor, perquè la meva caseta és gentil com un exbot. M'hi portaren una imatge amb cara fina i greu. Entre el meu son i el meu dia, la cambra fa resplendent. Quina angoixa em pot estrènyer si la Verge em fa costat? Tinc Montserrat amb l'aurora pel balcó que dona al mar.
0: Veus indispensables.
1: Una dona capdavantera que va saber conviure en equilibri amb la poeta i la mestressa de casa, amb la Clementina i la senyora Riba. Mirall i companya d'altres dones, com la Maria Antònia Salvà.
3: Una dona capdavantera, sens dubte, capdavantera, perquè, a veure, que va ser una mica també una mica mirall d'alguna altra capdavantera, com per exemple la Maria Antònia Salvà, que clar, que estava a les Illes, no? Ella també se sentia bastant sola en el seu moment, i quan va rebre un llibre que es li va enviar el 1917, aquest primer llibre de la Clementina, Cançons i elegies, la Maria Antònia Massanet té un estudi que llavors diu: si hagués de citar totes aquelles coses que m'han corprès a dins el vostre llibre, no acabaria mai. I llavors les cartes que s'intercanvien, que se'n van enviar, diu, posen de manifest tant la simpatia mútua com el respecte mútu i la visió dels rols de gènere. Clar, perquè això sí que no tenia massa amb qui parlar-ho.
1: El seu net, Pau Riba, va musicar l'any 1994 alguns dels seus poemes. Us recomanem que ho gaudiu. Nosaltres no voldríem acabar aquesta secció sense escoltar-ne un que està unit estretament a la Clementina, el nom, i que escoltarem de la veu de Rosa Ardit.
3: Clementina em dic, Clementina em deia. Altre temps jo fui un xic tamorega. El nom m'era llarg, igual que una queixa, i em punyia el cor quan les amiguetes, per fer-me enutjar, molts cops me'l retreien. Quin nom més bonic, deia alguna d'elles, però no t'escau, és nom de princesa. Ai, quin nom més estrany, moltes feien. I jo, al fons de tot, sentia l'enveja dels seus noms tan clars de Maria o Pepa. Clementina em dic, Clementina em deia. Però un any se'n fuig i un altre any governa. Aquell nom que abans feu amb ma timidesa i es tornà després una dolça fressa sobre el llavi nu, jo mateixa el deia, ara més honor i més meravella. Cap nom no és tan vell damunt de la terra com el que l'amat em canta a l'orella. I entra en el recés de l'ànima meva i em puja el cervell i em clou les parpelles. Del cel, de l'amor, tombava una estrella. Ara el nom amb llum damunt la testa. Clementina em dic, Clementina em deia.
0: Clementina Arderiu. Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, Quim Caragrassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
5: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
3: Salut Activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, I és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no?, etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
8: Anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
15: Avui va de mites. Un mite que hauràs escoltat i potser fins i tot te l'has cregut. Que la creativitat només és per artistes. Doncs res a res. Mite per terra. Ja et dic jo que no és així. I et parlo per experiència. Mira, amb els anys que porto impartint tallers, he tingut el gust de conèixer moltes persones. I algunes d'elles, només d'entrar, ja em diuen: Roser, jo no sóc creatiu, això només és per artistes. I jo sempre els dic: parlarem quan acabem el taller. I sí, he pogut demostrar que tots som creatius. Ara, la qüestió és si tens la ment desperta o no. Això és una altra cosa. I si creus que no la tens desperta, tampoc t'amoïnis, perquè tenim la solució. Es tracta d'activar-te, entrenar i deixar fluir. És important dedicar uns minuts cada dia, ni que sigui per mirar els núvols. I t'animo a fer una cosa diferent cada dia, com ara escriure amb l'altra mà o canviar de ruta. Són cosetes molt i molt fàcils, però que són exercicis d'entrenament. El secret, la constància. A veure, sí que és veritat que les persones que treballem creant tenim molta més facilitat, perquè entrenem cada dia. És que és la nostra feina, és el nostre lleure i és la nostra passió. I sabem mantenir la ment desperta i estar atents contínuament. Però això no fa més que reforçar el que t'estic explicant, que és qüestió d'entrenament. Així que ja ho saps, fora mites i a posar-nos les piles. Hem de despertar el pensament creatiu, que aquest món necessita molta creativitat.

0: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: La xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Us parla Pere Païssa i us presenta un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Avui escoltarem sardanes de quatre compositors: Enric Aguilar, Siegfried Galvany, Josep Maria Damunt i Josep Maria Boix. Comencem amb Enric Aguilar, amb dues sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi. La primera es diu L'embruix de Sitges i després la segona Castellonroi de la Franja.

Avui hem començat escoltant a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb dues sardanes d'Enric Aguilar, l'Embruix de Sitges i Castellonroi de la Franja. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'Enric Aguilar que es diu Balaguer m'enamora, amb la Cobla Sant Jordi, i després canviarem de compositor i n'escoltarem una primera de Siegfried Galvany. Es diu Cabrilenca i és interpretada per la Cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar la sardana Balaguer m'enamora d'Enric Aguilar amb la Cobla Sant Jordi i després Cabrilenca, sardana de Siegfried Galbany amb la Cobla Montgrins. Bé, i continuem amb aquest compositor, Siegfried Galbany, i la Cobla Els Montgrins amb la sardana que porta per nom La Creu de Montcabrer.

Hem pogut escoltar la sardana La creu de Montcabrer de Siegfried Galbany amb la copla Els Mongrins i després pel grup Vitaina aquesta cançó tradicional de Manlleu, El Moliner. Bé, i ara d'aquí un moment començarem amb més sardanes i escoltarem l'Aplec de Cabrils, una sardana de Siegfried Galbany amb la copla Els Mongrins i després Nit de Reis de Josep Maria Damunt amb la copla Marinada. Això serà d'aquí un moment.

Hem pogut escoltar l'aplec de Cabrils de Siegfried Galvany amb la copla Els Mongrins i després Nit de Reis de Josep Maria Damunt amb la copla Marinada. Bé, i ara escoltarem l'Òscar Entremaliat. És una sardana de Josep Maria Damunt amb la copla Marinada i després una sardana que porta per nom La Bruixa. És de Josep Maria Boix i l'escoltarem amb la copla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar l'Òscar Entremaliat, una llarga, llarguíssima sardana de Josep Maria Damunt amb la cobla Marinada, i després La Bruixa, de Josep Maria Boix. Bé, i ara ja, amigues i amics, per acabar, dues sardanes més de Josep Maria Boix amb la cobla Ciutat de Girona. Novembre, i per acabar, Guillermina.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 17 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana, penúltima setmana del curs 2025-2026, a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, l'equip del Bon Dia i Bona Hora, avui, Roger Tuset, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible, com sempre, aquest trajecte de 4 hores fins a arribar a les 12 del migdia. 25 graus ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora, i aquesta primera hora del programa el que ens proposem, a banda de, com sempre, posar-nos al dia, actualitzar la informació de servei, per una banda. Recordem també que farem un repàs a l'actualitat local, a l'agenda d'activitats i, evidentment, també als titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Us ampliarem aquesta notícia, d'aquestes notícies que hem anat comentant aquesta setmana, relacionada amb aquest nou servei de recollida de restes vegetals i poda porta a porta, aquest nou sistema que gestionarà l'empresa Molivers i que entrarà en funcionament al principi el dilluns de la setmana que ve, el dia 20, l'Ajuntament, doncs, que posa en marxa aquest nou servei municipal de recollida de restes vegetals i poda porta a porta. Amb quin objectiu? Com es farà? Doncs ho explicarem després amb la regidora d'Espai Públic de l'Ajuntament de la Vila, l'Esther Espinosa, que ens acompanyarà a partir de 8:45 del matí. Una primera hora on també escoltarem les reflexions, l'apunt del dia de l'Àngel Rutia. Farem també un repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant el Xavi PSX, el Xavi Planes, amb la seva secció Tal dia com avui, un videojoc, amb el propòsit de parlar d'efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Arribarem a les 9, notícies en xarxa, i a partir d'aquí la cançó del dia que ens tria la Sandra Tangerina, com ho ha fet tots els divendres d'aquesta temporada, i després la tertúlia dels Miquels. Esperem que ens acompanyin l'equip habitual, per tant el Miquel Vinyes, el Miquel Casas, el Miquel Díaz, el Miquel Païssa i el Miquel Vallès. No sé si el Canut ens podrà acompanyar, però en tot cas aquest és l'equip al complet. Això passarà a partir de les 9 i 10, 9 i 11 minuts, fins les 10 del matí, que compartim, doncs, aquesta estona de tertúlia amb l'equip dels Miquels. A partir d'aquí, a partir de les 10, després de les notícies, a l'equador del programa Espai Polític, preguntes ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez, i a partir del 10:45 seguirem amb l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, amb aquesta proposta de Laia de Salvador Espriu. I repassarem també dues dones més, de les grans dones de la història, amb la Judit Herrera, a partir d'aquest llibre, del qual, atenció, perquè si tot va bé, obríem la temporada el primer divendres de temporada entrevistant la Maria Àngels Cabré, que és l'autora d'aquest llibre, 100 grans dones de la història, que podeu trobar editat per l'editorial Cossetània. Doncs la setmana que ve, en principi, per tancar el cercle, també la tornarem a trucar a partir de això, 10:45 fins a arribar a les 11, últim espai del curs, la setmana que ve, i trucarem, doncs, la Maria Àngels Cabré. Avui, però, seguirem repassant dues biografies més. I a partir de les 11 tindrem el Xavi García amb el seu espai Te'n recordes? L'Héctor Zacarías, que ens ha acompanyat també els divendres per tancar el programa aquesta temporada, proposant-nos excursions en aquest espai que anomenem Camins, i avui ens portarà al cim del Moixeró, a la comarca de la Cerdanya. Farem aquesta excursió en aquesta bonica comarca del nostre país. I amb tot això, en principi arribarem a les 12 del migdia. Què passarà llavors? Doncs avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia. Repetirem excepcionalment aquesta franja horària de 12 a 2:15 al programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. Això serà de 12 a 2:15, i a partir d'aquí l'estructura habitual dels divendres. A 2:15 el Pau Moratall amb el seu Parlem de Còmics fins a arribar a la 1 del migdia. Notícies, i després tindrem la remissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual, el programa dedicat al repàs a l'actualitat teatral que ens portarà fins a les 2 del migdia. Avui recordeu que tenim la migdiada de 2 hores, entre les 3 i les 5,
i a les 5 la cita precisament amb la Judit, eh? Amb els divendres faves tendres fins a arribar a les 9 del vespre. Doncs, si us sembla bé, i amb tot aquest menú que us he explicat, comencem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 17 de juliol de 2026. Benvingudes, benvinguts. Comencem. Ara mateix són les 8 del matí i 6 minuts.

0: Anem a actualitzar doncs la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim la mobilitat. Primer, la xarxa viària, per tant anem cap al RAC i allà hi tenim com cada matí el Ferran Aràndiga per explicar-nos-ho. Com ho tenim això, Ferran? Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada amb dos accidents. Un ha estat a la AP7 a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral i provoca encara fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu des de primera hora del matí en ambdós sentits de la marxa al punt d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril en direcció Girona a la C25 a Santa Maria d'Oló amb un quilòmetre de retencions. Per altra banda, però, doncs tenim retencions habituals de moment als voltants de Barcelona, sobretot al nus de la Trinitat, amb algunes retencions també en sentit sud a la ronda de dalt entre Horta i el punt de Sant Gervasi. Per altra banda, pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara doncs tenim força fluidesa a l'A2, a la B23 i a les vies costaneres, també a la C31 i C32, totes aquestes vies, doncs normalitat en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Molt bé, gràcies per la informació, Ferran, i que tinguis una bona jornada. Són les 8 del matí, pràcticament 8 minuts. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas de transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim una incidència, en aquest cas al metro de Barcelona, la línia L1, la línia vermella, perquè per renovació integral de la via, diu, no hi haurà servei al tram comprès entre Florida i Plaça de Sants fins al dia 28 d'agost. I aquest matís, pel que fa doncs a la línia 1 del metro de Barcelona, com us dèiem, fins al 28 d'agost és aquesta incidència, la línia vermella, i això afecta les estacions entre Florida i Plaça de Sants. Hi haurà renovació integral de la via. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi funciona amb normalitat a aquesta hora del matí. I més coses que repassem, anem amb la previsió meteorològica. 25 graus i mig ara mateix de temperatura a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, i anem a veure doncs com es presenta la jornada d'avui i el cap de setmana que tenim a tocar, parlant del temps amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Què ens expliques? Bon dia. Jordi, endavant, sisplau, bon dia. Jordi, hi ets? Sí, ara estem intentant localitzar el Jordi Miralles. Doncs vinga, ara sí, Jordi, disculpa, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. La situació meteorològica no canvia gaire, continuem parlant un dia més i portem molts, de fet, des del dia 12 de juny, que estem tenint temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. I, de fet, durant el mes de juny només va haver-hi un parell o tres de dies abans del 12 que vam tenir temperatures una mica per sota. Per tant, calor que estem passant des del 12 de juny i, de moment, tot el que resta de mes, continuem amb temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. Avui, temperatures màximes. Ahir aquí a Molins vam arribar als 34, avui estarem també al voltant dels 33-34, que déu-n'hi-do, és a dir, les temperatures no pujaran més, però els hi costaran bastant de baixar. Així doncs que avui el que tindrem serà això, calor i sol durant bona part del dia, una mica de mala visibilitat també a causa del polsim en suspensió que tenim damunt nostre des de fa dies, i al cap de setmana, la veritat, res no canvia. Hem de continuar parlant d'ambient assolellat, amb alguna boirina a primeres hores del matí, i també a la tarda algun núvol en direcció cap al nord, perquè les properes tardes sí que tindrem ruixats cap a l'àrea del Pirineu, bona notícia, però no arribaran aquí, i aquí, a més, a la nostra comarca, humitats elevades i, per tant, molta xafogor. La setmana que ve, doncs, tot pinta de la mateixa manera, temperatures que seran al voltant dels 3-4 graus superiors a les normals per l'època de l'any, i de moment precipitacions no en veiem, tot i que no descartaríem que ja a partir, estem parlant de força dies endavant, a partir del 25, 26, 27 de juliol pogués començar a canviar una miqueta el temps. Per de moment, els primers dies de la setmana que ve, res de res.
0: Paciència, doncs, gràcies, Jordi, per tota la informació. Que tinguis un bon cap de setmana. 8 del matí i 11 minuts. Avui ja no tenim possibilitat de reposar més ofertes de feina amb la veu del Francesc Rueda, perquè ja hem fet tota la roda possible. A veure si la setmana que ve, que ja és l'última, doncs en tenim de noves i us les podem compartir. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per altra banda, anem a repassar la farmàcia de guàrdia per avui i aquest cap de setmana aquí a la vila. De cara D'entrada, anava a dir, avui divendres dia 17, la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Brun, que la trobareu al carrer Torres i Bages, al carrer Puigcerdà. Torres i Bages era abans, recordeu. Carrer Puigcerdà número 53, al barri Bonavista, al Mas. Avui, farmàcia Brun és la farmàcia de guàrdia. Demà, dissabte, és la farmàcia Roca, del carrer Major número 31, i el diumenge, dia 19, és la farmàcia Espinet, com és habitual, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal, a tocar del Parc de la Mariona. Per tant, avui la Brun, del carrer Puigcerdà, demà la Roca, al carrer Major, diumenge, la farmàcia Espinet. En tots els casos, l'horari del servei de guàrdia sempre és de 8:45 del matí fins a les 10 de la nit, i a partir de les 10, les farmàcies de guàrdia que trobareu obertes són a les poblacions veïnes, com sempre citem, per exemple, de Sant Vicenç dels Horts o Sant Andreu de la Barca, que disposen d'aquest servei de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. Fins a les 10 aquí a la vila, però són aquestes farmàcies que anirem recordant també en els diferents butlletins horaris en el transcurs del cap de setmana. Ens queden ara mateix 2 minuts per arribar a 8:45 del matí.

0: anem a fer un repàs a l'actualitat local, explicant-vos que ahir al migdia vam tenir la visita d'una altra consellera de la Generalitat, en aquest cas la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va fer una visita d'obres a l'estació. En aquesta visita també hi van assistir representants de Renfe a Catalunya i l'alcalde de la vila, Xavi Paz, just al sortir de l'espai de preguntes a l'alcalde aquí al programa. Durant la visita es van explicar les millores que la Generalitat està fent a les estacions de diferents poblacions de Catalunya en temes de millores d'accessibilitat o altres actuacions amb l'objectiu de millorar-ne el servei i la seguretat. Escoltem a Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
1: La reducció que hem assolit en aquests mesos de grafitis, que no és només una qüestió estètica, moltes vegades també té afectacions sobre el servei i el material rodant. També estem treballant en aquests moments en l'àmbit dels robatoris de coure i de totes aquestes actuacions. Com hem dit des del primer moment, actuarem amb tot el pes de la llei, perquè les afectacions en termes, en aquest cas també de seguretat, són molt importants sobre el servei en termes de seguretat.
0: Paraules de la consellera Sílvia Paneque en aquesta visita d'obres a l'estació. Ara mateix, parlant de l'estació, s'està actuant en l'estructura del pas inferior. A l'estiu es col·locarà el calaix i es preveu que a l'octubre es continuï treballant per acabar el nou pas. També es començaran a fer les andanes noves i l'any que ve les vies, les catenàries i els ascensors d'accés a les andanes. L'últim que es farà és la nova entrada des del carrer Sant Antoni Maria Claret. Durant la visita, l'alcalde de la vila va afegir que l'Ajuntament està treballant per fer altres millores a l'entorn de l'estació. Escoltem l'alcalde Xavi Paz.
2: Des de l'Ajuntament de Molins de Rei s'estan planificant obres de millora de l'entorn que acompanyen primer aquest segon accés pels veïns dels barris per sobre de la via del tren, els veïns del barri de les Conserves, de les Guardioles, que tindran aquest segon accés per l'estació de Rodalies, però alhora també, ben aviat i gràcies a un projecte treballat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, el que és la pastia municipal del costat de l'estació ens permetrà acollir un aparcament de bicicletes de gran dimensió, com el que tenen altres estacions de Rodalies de l'entorn de l'àrea metropolitana, i alhora també dignificar aquest espai de trànsit paral·lel a l'estació de tren.
0: Paraules de l'alcalde Xavi Paz, ahir amb aquesta visita de la consellera Sílvia Paneque. Recordeu que les obres de l'estació es van reprendre el passat mes d'abril i es preveu que acabin a l'estiu de l'any que ve. Aquesta és la previsió. Un minut per sobre, un quart de nou. Més coses. Ahir us explicàvem també que ja es poden presentar candidatures a l'11è Memorial Josep Maria Sales i Peiró. Fins al pròxim 30 d'octubre, encara hi ha marge. Està oberta la convocatòria per presentar propostes que optin a ser reconegudes per aquest memorial que, recordem, promouen l'Ajuntament de la Vila, la Creu Roja del Baix Llobregat Centre i la família d'en Josep Maria Sales i Peiró. El certamen té com a objectiu reconèixer iniciatives i projectes socials i humanitaris que treballin en defensa dels drets humans. Els projectes poden ser tant locals de Molins de Rei o de qualsevol altre municipi del Baix Llobregat. Ahir parlàvem precisament amb el fill del Josep Maria Sales, el Pep Sales, que ens explicava que la vocació del premi, precisament, és comarcal.
3: Sí, de fet sempre he tingut vocació comarcal. Aquí és cert que l'impacte, la capacitat potser d'arribar, etc, ha sigut més a Molins de Rei. Llavors, mica en mica sí que hem anat obrint entitats que a vegades pel boca orella doncs acaben assabentant-se encara que estiguin en un altre municipi. I de fet, des de la primera pràcticament edició hi ha hagut alguns projectes, recordo un de Pallejà, després hi ha hagut del Prat, de Castelldefels, hi ha hagut projectes de la comarca, però quantitativament doncs no han sigut tampoc els majoritaris, no? I jo crec que és un dels grans reptes que potser doncs afronta aquesta 11a edició.
0: Molt bé, doncs aquesta 11a edició que ja ha obert ja, doncs, la convocatòria, com dèiem, de candidatures que es poden presentar fins al dia 30 d'octubre. Trobareu les bases al web molinsderrei.cat/memorialjmsales. El projecte guanyador, recordem, rebrà un premi de 2.000 euros i una peça única de ceràmica lliurada per la família Sales Prat, que habitualment doncs, confecciona la ceramista de casa nostra, la Montse Artés. El lliurament del memorial tindrà lloc el dia 10 de desembre, també, com és habitual, coincidint amb la commemoració del Dia Universal dels Drets Humans. I en clau esportiva, ahir també sortia aquesta qüestió a l'espai de preguntes a l'alcalde. L'Ajuntament està estudiant en aquests moments si posa una pantalla gegant per veure la final del Mundial que es disputarà aquest proper diumenge al vespre, hora nostra, des de Nova York, i enfrontarà les seleccions d'Argentina i la selecció espanyola. Diferents col·lectius i persones a títol individual han preguntat si l'Ajuntament instal·laria doncs, aquesta gran pantalla per poder seguir aquest partit, com fan moltes altres poblacions. Ahir l'alcalde ens deia que de moment no podia concretar-ho, que estan parlant amb entitats de la vila que ho han demanat, que creu que s'han d'escoltar totes les peticions i doncs s'està valorant si es pot fer o no es pot fer. En el transcurs del programa, fins a les 12 del migdia, si hi ha alguna novetat al respecte a aquesta qüestió, evidentment, doncs us la traslladarem i us la compartirem. Passen 4 minuts d'un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats que tenim per aquest cap de setmana. Per exemple, avui mateix, avui divendres, s'acaba el cicle de nits musicals del Botànic al pati de Can Ametller. Quarta edició d'aquestes vetllades de música evocant la natura, tot i que aquest any no ha pogut ser el Botànic per les restriccions de la pesta porcina africana al parc de Collserola, però el pati de Can Ametller ha sigut justament l'escenari dels tres concerts anteriors i serà el d'avui, aquest vespre, amb Ressonàncies del Romanticisme, d'Ismael Arroyo, que parlàvem amb ell aquesta setmana. Portes obertes a les 8 del vespre,

Em va explicar que se'n va als Estats Units també ben aviat. Doncs bé, si ho veu escoltar, avui a partir d'un quart de deu al concert, a les 8, obertura de portes al pati de Can Ametller. En el marc també d'aquestes activitats que ha organitzat la plataforma Molins Antifeixista, Juliol Antifeixista, 90è aniversari de la Revolució Social, avui organitzen a les 8 del vespre un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula del britànic Ken Loach, Tierra y Libertad, una pel·lícula que ja té més de 30 anys però que doncs, va causar impacte també en el seu moment. Tierra y Libertad la podeu veure a les 8 del vespre amb aquest acte que organitza aquesta plataforma al CCO la 13 de l'Avinguda de València número 84. També tenim la de les activitats de l'Associació de Veïns del Barri del Canal demà dissabte, atenció, a les 9 del vespre a la plaça de Vicent Fernández, ball amb Jaume Júnior. Vine a ballar i gaudir. Música en directe per no parar de ballar. Ens expliquen. Això serà demà a les 9 a la plaça Vicenç Fernández. I una hora més tard, demà, tenim la segona projecció de cinema a la fresca dins el projecte Viu l'estiu als parcs de Molins de Rei, que es farà tant al juliol com al mes d'agost. Demà tenim a les 10 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre la projecció de la pel·lícula Jurassic World. Seguiran els propers dissabtes, però de cinema a la fresca només tenim avui, demà, i vam tenir la setmana anterior amb la pel·lícula Zootropolis. Demà a les 10, Jurassic World, a la plaça de l'1 d'octubre. Segueixen les activitats també, en aquest cas de Juga't l'estiu, activitats per infants de 4 a 12 anys, que s'allargaran encara també fins la setmana que ve. Recordeu que es fan a l'Escola Pont de la Cadena de 5 de la tarda a 8 del vespre, cada dia. Preu per sessió 5 euros i amb adreçat a edats de 4 a 12 anys. Avui faran escuma. Fem escuma. Avui és l'activitat destacada. I dins l'estiu jove, en aquest cas activitats adreçades ja a nois i noies de 12 a 17 anys, hi ha una programació especial també, i avui, que és divendres 17, faran un taller de cuina sense pares, atenció, això serà 2:15, perquè fan matí i tarda, però en aquest cas els divendres només fan matí, de 2:15 a 2:15. Taller de cuina sense pares. I recordar-vos també que tenim encara, fins al 2 d'agost, la possibilitat de veure l'exposició en el marc dels actes de Vivim el Tour, Camins 1907-2026, que podeu veure a la planta baixa de l'edifici del Molí. L'horari avui divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre, demà dissabte de 2:15 a 2:15 i diumenges de 11:15 del matí a les 2 del migdia. Continuem endavant, ens queden 6 minuts per arribar a 2:15 del matí.

0: Anem a fer un repàs a la informació general amb aquests minuts que ens queden fins a arribar a 9:15 i ho fem primer d'entrada repassant els titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Diu el periòdico que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de fet ho rellegirem a tots els diaris, recolza la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont. Però que ningú es faci il·lusions. La justícia europea resol que la mesura de gràcia no afecta els interessos financers de la Unió Europea. El tribunal conclou que la norma també és aplicable al CDR acusats de terrorisme. A Ernesto de Kaiser signa article enderrocada a l'última muralla de Marchena. Veurem. Lamine entre cotó fluix, en fotografia de portada, a les portes de la final del Mundial, el blaugrana i Pedro Porro es van entrenar ahir al marge de l'equip després d'acabar amb molèsties en la semifinal contra França. L'Audiència de Madrid manté el judici amb jurat contra Begoña Gómez i el Consell de Seguretat Nuclear avala la pròrroga d'Almaraz, la central nuclear, fins al 2030. També llegim que la Unió Europea reforçarà les xarxes elèctriques per prevenir ciberatacs i que Uber compra l'amo de Glovo, la filial espanyola del qual queda en mans d'un fons. Persones amb Alzheimer, incipient contra l'estigma de la demència. És un reportatge que podeu veure també al Periòdico de Catalunya. A La Vanguardia.

0: també parlen del Tribunal de la Unió Europea que avala el fi conciliador de la llei d'amnistia. Consideren aquests jutges que la norma es va aprovar per reduir les tensions polítiques. La sentència va fins i tot més enllà de resoldre les consultes sobre malversació i terrorisme. Si el Suprem no aixeca les ordres de detenció, caldrà esperar el Constitucional, que és el que passarà. El govern espanyol, Bolaños, reivindica el rigor de la llei i es felicita per la victòria. El PP respecta la decisió, però qualifica d'immoral la sessió per vots, i Esquerra i Junts exigeixen al Suprem que apliqui l'amnistia o al Tribunal Constitucional que resolgui el recurs. Hi ha articles parlant del tema d'Enric Juliana, Milton Meza, Joan Escúlies i Màrius Carol. Hi ha més temes. Begoña Gómez serà jutjada per un jurat i recupera el passaport, i la cambra dona més veu a les grans empreses en una votació molt ajustada. Parlant de nuclears, el Maraz rep l'aval tècnic per continuar oberta fins al 2030, i l'estrena de l'Odissea rescata un símbol del catalanisme. Ja, si voleu, doncs aneu a veure-la i ho sabreu. També repassem la portada del diari Ara, que també, òbviament, parla de la justícia europea, que avala l'amnistia, res diferent al que diuen la resta de diaris, i també parlen de la cambra, que augmenta les cadires de plata. Lleugera pujada de la natalitat a Catalunya. Si voleu saber per què i d'on ve aquesta natalitat, a la pàgina 16 ho trobareu. I Zelensky destitueix el ministre de Defensa. El diari Punt Avui, aval europeu a l'amnistia. Per una vegada, el diari El Punt Avui està en línia de la resta de diaris. Parlant també de les veritats de Sixena, 11 intel·lectuals de diversos àmbits desmunten mentides, manipulacions i conspiracions per aconseguir els béns catalans, el llibre Sixena, les claus del conflicte. I a l'esportiu, Leo Messi, de les crítiques rebudes a l'adoració de l'Argentina.
1: Continuem, ens queden 2 minuts i mig per arribar a 9:15. Ho completem tot plegat repassant els diaris digitals.
0: Comencem amb El Caso, que parla de dos burros que s'han passejat per la Ronda de Dalt a Barcelona i que han obligat a tallar la via. Això passava aquest dimecres. Es va haver de tallar la Ronda de Dalt perquè dos burros es van escapar del seu cuidador i van acabar pasturant per la via, causant una situació absoluta d'inseguretat que posava en perill els rucs i la resta de conductors de la via. Finalment, la Guàrdia Urbana va intervenir i va poder treure els ases del lloc sense que cap persona ni els mateixos animals resultessin ferits. Llegim a Nació Digital que Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. La punta de consum creix prop d'un 10% respecte a l'estiu passat i es converteix en la tercera més alta. Això va passar aquest dimecres. Es registrava a Catalunya el màxim de demanda elèctrica del que portem d'any, en ple episodi de calor intensa que afecta el conjunt del territori. Aquesta punta de consum assolia els 8.119 megawatts, superant àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de 2025, que es va situar en 7.384 megawatts, segons informava Endesa en un comunicat. Això és un 10% d'increment respecte al màxim estival de l'any passat i situa la demanda elèctrica catalana en el seu nivell més elevat d'aquest 2026, òbviament. I acabem a RAC1.cat, que parla d'uns lladres que han intentat robar de matinada a casa de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat. El personal de seguretat privada va frustrar l'intent de robatori al futbolista del Barça. Això passava després del partit entre França i Espanya. El personal de seguretat privada del Blaugrana evitava aquest dimecres a la matinada que uns lladres es colessin al domicili que té a Esplugues de Llobregat, segons han confirmat a La Vanguardia fonts al corrent de l'incident. Els vigilants van veure dues persones enfilades en un dels murs de la propietat del futbolista. L'incident no va anar més. Quan els lladres es van veure sorpresos, van baixar a correcuita del mur i van fugir de la zona. També pot ser que no fossin lladres i que simplement doncs, fos alguns nois que volien entrar dins de la casa de la Lamine Yamal, que, per cert, per si no ho sabeu, és coneguda perquè en el passat va pertànyer a Gerard Piqué i també a Shakira quan la parella vivia a Barcelona.

0: Aquests dies us estem explicant que l'Ajuntament de la Vila, a través de l'empresa pública Molivers, posarà en marxa el pròxim 20 de juliol, per tant, en principi, dilluns que ve, un nou servei municipal de recollida de restes vegetals i poda porta a porta. Amb quin objectiu? Com es farà? En parlem tot seguit. I ho fem acompanyats de la regidora d'Espai Públic de l'Ajuntament de Molins de Rei, que és l'Esther Espinosa. Hola, Esther, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia i bona hora
0: bon dia
1: a tothom.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Doncs, d'entrada, parlem d'això. Amb quin objectiu o quins objectius teniu a l'hora d'engegar aquest nou servei de recollida de restes vegetals i poda porta a porta?
1: Bueno, el principal objectiu és principalment augmentar els índexs de reciclatge, evidentment. Per una altra banda, evitar que es faci ús inadequat dels contenidors en el moment de la poda, perquè moltes vegades el que ens trobem és que la gent deixa tot tipus de poda als contenidors d'orgànica o de resta, quan segons quins tipus de poda no es poden deixar en aquests contenidors i, a més, s'aturen aquests contenidors. Vull dir, aquests són els dos objectius principals del servei, reordenar una miqueta tota la recollida d'aquest tipus de poda.
0: Que ens deia l'alcalde també que havia sigut una petició sobretot de molts veïns i veïnes, per exemple, de la zona de Riera Nova, no?
1: Bueno, Riera Nova, barris de muntanya també hem tingut peticions, però principalment aquelles zones on hi ha cases unifamiliars o plantes baixes. Tot i que en altres zones també, evidentment, vull dir, el servei es portarà a terme durant en tot el poble, no només en aquestes zones. Vull dir que aquells blocs de pisos que tenen plantes baixes i que volen utilitzar, perquè també ho trobem en aquestes zones que els contenidors es fan ús dels contenidors per deixar aquestes restes i també ens saturen. Vull dir que el servei es portarà a terme a tot el poble.
0: Molt bé. Expliquem, doncs, Esther, bàsicament com funcionarà aquest nou model a partir de dilluns?
1: Bueno, primer de tot, que ja estan venint a recollir les saques, el sistema és molt senzill. Vull dir, cada persona que vulgui sol·licitar aquest servei, en primer lloc haurà de tenir unes saques que facilitem en aquest cas Molivers. Vull dir, s'haurà d'anar a l'edifici on està ubicat Molivers.
0: Sí.
1: I aleshores allà pues, li donaran s'haurà d'omplir una fulla i m'està entrant una trucada, no sé si sentiu els...
0: No pateixis
1: vale,
0: que no...
1: Millor, és que m'està entrant una altra trucada i dic no,
0: no pateixis
1: sé si,
0: que no se sent
1: si molestarà.
0: No molesta, vale, no molesta.
1: Aleshores, s'ha d'anar a buscar una saca, et donaran dos saques com a màxim, són aquests big bags de mil litres. Aleshores, allà s'omplirà un formulari i ja està, tu t'emportaràs la saca a casa teva i en el moment que tu facis la poda a casa teva, omples aquesta saca, truques envies un WhatsApp a un número de telèfon que és només per WhatsApp. Vull dir, aquest telèfon no serveix perquè tu truquis, d'acord? Tu envies un WhatsApp conforme vols que et vinguin a recollir aquesta saca. L'has d'enviar com a màxim els dilluns, com a màxim molt tard a les 12, i el dimarts tu el deixes a la porta i te'l vindran a buscar. Igualment, quan tu envies aquest WhatsApp, rebràs una contestació per WhatsApp que t'indicarà quines són les condicions on l'has de deixar i ja està. I el dia següent te'l vindran a buscar, el descarregarem i aquestes saques, un cop buides, es deixaran a la mateixa casa. Mm. Vull dir que el sistema és molt senzill. Al final, la relació només la tens a través de WhatsApp, no has de trucar per res. I en un principi el sistema és aquest, vull dir que no, el que sí que és veritat, el que sí que recordem és que dintre de les saques només pot haver restes vegetals i poda, que no ens trobem runa i altres elements, perquè aleshores no recollirem la saca.
0: Clar.
1: Vale?
0: D'acord, perquè a tot això la finalitat també, Esther, com expliqueu, és que la seva correcta separació de totes aquestes restes vegetals permet destinar-les a plantes de compostatge, és a dir, que això té un recorregut.
1: Aquest és el tema. Correcte. Clar, si aquestes restes les trobem brutes, pues, no les podem recollir perquè aleshores no les podem portar a la planta on farà el tractament. Sí. D'acord? I després una altra, vull dir, seran dos saques com a màxim que podràs deixar cada vegada. Mm. Vull dir, nosaltres tenim dues persones que portaran aquest servei i només recolliran de cada una de les peticions dos saques. No es pot deixar, i a més han de ser les saques que nosaltres donem, que estan marcades amb un número, que és el que li correspon a cada veí, i cada veí que hagi sol·licitat la saca, i està marcada amb el logo de l'Ajuntament, bueno, amb les lletres de l'Ajuntament de Molins de Rei i Molivers. D'acord? Vull dir, si posen una saca d'una altra mena, aquestes no es recolliran.
0: Bé, el WhatsApp, per cert, on heu d'escriure, és el 621 25 83 38. 621 25 83 38. I les saques les heu d'anar a buscar al carrer Rebollull, per tant, per entendre'ns a l'antiga Loto, on tenim ara Molivers.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: D'acord. Sí, és aquí.
0: Entrarà en funcionament a partir de dilluns, ja,
1: Dilluns. Hem començat aquesta setmana ja. Bueno, la gent està venint a buscar saques.
0: Sí.
1: De moment, vull dir, bueno, s'estan venint a buscar. També és veritat que ara no és... Bueno, el tema de la poda és tot complicat, perquè aquest any, com amb la calor que està fent, bueno, està provocant molta... que moltes plantes es facin malbé i això, però vull dir, no és moment de poda. Vull dir que en un principi la cosa anirà anant gradualment fins al moment de la poda, que aleshores tindrem, entenem, sí, un augment molt considerable del servei, de la demanda del servei.
0: Bé.
1: No, però ja et dic, que amb les temperatures que estem...
0: Sí.
1: Jo que tinc un petit pati, estan patint moltes i algunes ja no les podré salvar. Vull dir que és...
0: Bé, alguna cosa més, Esther, d'aquest nou servei, doncs, que vulguis destacar?
1: Bueno, en un principi ja està, vull dir, sí, no, ja t'he comentat
0: no
1: al principi
0: secret,
1: que és un servei
0: eh?
1: Que és molt sí. senzill, no sí. té més secret. Ho fem amb un camió ploma. Aquestes saques, a més, van obertes per la part de sota, vull dir que el camió ploma, més que res per facilitar la feina també als operaris, aixecarà la saca, i per la part de sota hi ha uns tancats que obriran, caurà les restes, i després deixaran la bossa o bé a la porta del veí o directament al pati del veí. Uh-huh. I el servei no té cap cost, d'acord? I, bueno, en un principi és això, vull dir, no hi ha més secret que aquest.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, d'acord? Aquest nou servei que comença dilluns, recollida de restes vegetals i poda porta a porta. Uh-huh. L'Esther Espinosa, regidora d'Espai Públic, gràcies per acompanyar-nos, Esther, i que tinguis un bon estiu, eh?
1: Molt bon dia i molt bon estiu a tots i a totes.
0: Gràcies, bon dia i bona hora.
1: Ah.
0: Que vagi molt bé, gràcies. 6 minuts i 3 quarts de 9, fem una pausa i de seguida tornem per escoltar l'Àngel Rutià.

0: raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja t'ho veig,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
8: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 17 de juliol i és el moment d'escoltar les reflexions de l'Àngel Rutia com cada divendres en aquest espai que anomenem l'apunt del dia. El saludem. Què tal, Àngel? Bon dia i bona hora.
9: Hola, hola. Bon dia, Oriol. Bon dia. Esperanta.
8: Molt bé. Un plaer. Doncs ja sabeu que de tot el que passa, que passen moltes coses durant la setmana, avui...
9: Sí,
8: que...
9: i coses importants. Coses importants,
8: efectivament. Més enllà de la calor.
9: Però prescindirem avui. Avui prescindirem, sí. I continuarem amb el nostre rotllo de bona pau, bona gent, etcètera, etcètera. Però... No ens enfadem en debades. No.
8: No ho sé, perquè ens vols parlar de les influencers, no?
9: Sí, sí, una altra espècie estranya, aquests, el Danto. Parlem-ne.
8: Molt bé, doncs vinga, quan vulguis.
9: Gràcies. Les influencers o influenciadores. Aquests personatges, dona o home, que surten per les plataformes i parlen de qualsevol cosa, generalment poca solta, però que tenen munió de seguidors que els o les adoren i segueixen les seves posicions o filosofies davant la vida. Ahir vaig enxampar una influencer que els meus assessors juvenils en la matèria em van dir que era una de les més importants del país. Poca broma. La indivídua no parava de fer posats i arrufar els llavis i parlava d'una manera estranya, poc natural, impostada, i explicava que es volia comprar una bossa d'Armani, però que era molt cara i no podia econòmicament. Però que lluitaria fins al final per assolir el seu objectiu. I comença a mostrar inquietud i fer el ploricó, perquè ja veia que no la tindria mai. Immediatament es veu l'escena que un empleat d'Amazon li lliura l'anhelada bossa Armani. I la noia, alegre i satisfeta, explica que en aquesta vida s'ha de tenir perseverança, per insistir, per aconseguir objectius i no defallir mai. Que bonic, fidels oients. Quines idees més maques. Quines seqüències tan exemplars i transcendents. Els meus joves assessors em confirmaven que aquesta noia, més aviat amb pinta de justeta, és de les més glamuroses i famoses en aquesta especialitat. Anys enrere, quan part del jovent era més crític, no existia aquest ofici, entre altres coses perquè no hi havia les plataformes d'exhibició per penjar aquestes coses. Els influenciadors d'èpoques anteriors eren gent amb valors, més intel·ligents, que intentaven resoldre problemes i que tenien més o menys talent per no fer el ridícul explicant bogeries sense cap ni peus. Segur que la gran atenció que el jovent dedica als influenciadors abans es destinava a altres coses més interessants i productives i també a interactuar els uns amb els altres i obtenir objectius socials, encara que potser modestos, per revertir-los a la societat. Majoria d'aquests companys de bus o ferrocarril que estan mirant el mòbil i que ni respiren, estan embaladits mirant aquestes figures glamuroses amb poques coses a dir, però que tenen un munt de seguidors entusiasmats amb totes les seves intervencions. Veiem si ens prenem seriosament l'esforç, l'aprenentatge, el treball, la creativitat de veritat i ens emmirallem en persones exemplars i potser imprescindibles, que també n'hi ha, i segurament moltes. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
8: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta, veig que doncs filtreges amb les influències,
9: sí,
8: ja, doncs, eh?
9: Sí, sí, sí. Confesso que alguna vegada miro aquestes individus,
8: sí,
9: i quedo astorat de la quantitat de coses sense anar al lloc que diuen.
8: Sort que tens bons assessors joves, doncs.
9: Com bons assessors juvenils.
8: Això és el més important.
9: Exacte. Exacte.
8: Àngel, doncs que vagi molt bé el cap de setmana, eh?
9: Igualment per tots vosaltres, una abraçada ben forta. Vinga,
8: una abraçada, gràcies.
9: I a patir calor.
8: A patir, a aguantar-la. Que vagi molt bé.
9: Aguantem, aguantem. Una abraçada.
8: Una abraçada. Adéu-siau. Amb les reflexions de l'Àngel Rutia i amb 26 graus de temperatura, parlant de calor a l'exterior de l'emissora, anem a fer un repàs a la programació d'aquesta casa per avui divendres.

Anem a fer un repàs, doncs, a la programació. Ja sabeu que a les 12 avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia. Podreu escoltar la remissió del programa Picama fins a 12:15. A 12:15 tenim el Parlem de Còmics, com és habitual, amb el Pau Moratalla. I a la 1 la remissió del Tot Teatre, el programa del Dani Pasqual. Notícies en xarxa de 2 a 3. Avui la migdiada de 2 hores, de 3 a 5 de la tarda. I a les 5 els divendres faves tendres. Cita amb la Judit Herrera, el company David Rius a les vies de so i la vostra participació fins a les 9 del vespre. 4 hores dels divendres faves tendres entre les 5 i les 9. A les 9 tenim l'últim programa de la temporada de l'Alt Voltatge, l'Isaac Arriaza, que ens ha acompanyat aquesta temporada amb aquest programa. De fet, ja portava alguns cursos i avui s'acomiada de la programació. És un dels programes que no continuarà el curs vinent i li agraïm des d'aquí tota la feinada que ha fet l'Isaac també per acostar la música reggae, més enllà de la reggae, música caribenya, a les zones de Ràdio Molins de Rei. Al Voltatge, de 9 a 10, últim programa del curs. Després tenim la remissió del Mirant al Cel, el programa dels Matussers, de 10 a 11, i a les 11 la cita amb els Metal Defenders amb el programa Zona Metall fins a arribar a la mitjanit. A mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, la tertúlia amb els Miquels, fins la 1 de la matinada, i a partir d'aquí tenim la connexió Micat FM fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, com sempre, de dilluns a diumenge, de les 7 del matí. Podeu escoltar la tenora amb el Pere Paissa. Recordeu que demà tenim el Christian Bell amb el seu Estereopop, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, en directe. Tenim també en primera audició el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent, que els podeu escoltar els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. I el diumenge també tindreu el Xavi Garcia i tot el seu equip. Reobrim els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia, també en directe. I a la tarda, en primera audició, tenim el programa El Concert amb la Margarida Casa de Sus. A partir d'aquí, tota la resta de franges horàries del cap de setmana podreu anar escoltant els programes que ja hem emès durant la setmana i que en fem, doncs, la reemissió oportuna.

0: hi ha 10 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Anem a fer un repàs al més destacat de la programació televisiva. Roger, què ens expliques?
1: Doncs les pel·lícules que podeu veure avui, per exemple, a 3 quarts de 10 a Vimat, tenim Distúrbia, de DJ Caruso, amb Shia LaBeouf, Sarah Romer i Carrie-Anne Moss, entre altres, com David Morse, que, si no m'equivoco, era el protagonista d'Expedient X. Tenim també... És aquesta pel·lícula, que és americana, perdó, del 2007, de suspens, que dura 1 hora i 45. El Cale, que és orfe de pare, es troba en arrest domiciliari i les parets de casa seva, doncs, aviat l'oprimeixen i acaba esdevenint un tafaner interessat en els esdeveniments que veu des de les finestres. Què passarà, doncs? Que segurament veurà coses que no ha de veure. A les 10 de la nit tenim les 4 properes pel·lícules que us comentarem. A Squirrel Televisió, la d'Isaac Florentine, Justícia Letal, amb Scott Adkins i Nick Chinlut, entre altres, una pel·lícula americana d'acció que dura no arriba a hora i mitja, del 2015. Elijah Kane i el seu equip s'infiltren en una perillosa organització nazi coneguda com la Nova Societat, un grup violent i molt perillós que intenta obtenir representació política per enfortir el seu moviment. La tercera proposta, la segona, a les 10 de la nit, és Ajuste de Cuentas, Muzzle, a 4, de John Stahlberg Jr., amb Aaron Eckhart i Stephen Lang, també Penelope Mitchell i Nick Searcy. Una pel·lícula d'acció americana del 2023 que dura 1 hora i 40. El policia Jake Rosser presencia l'impactant assassinat del seu company caní, un pastor alemany anomenat Ace, a mans d'un assaltant misteriós. Quan investiga la identitat del tirador, descobreix una gran conspiració. Seguim. Tercera proposta a les 10 de la nit, quarta proposta de les pel·lícules, Les Hijas... Perdó. Això és en català. Les filles del Reis, a Televisió de Catalunya, una pel·lícula d'Andy Goddard, amb Eddie Izzard, Carla Jury, James Darcy i Judy Deng, entre altres, com Jim Broadbent. És una pel·lícula, com heu pogut endevinar, anglesa, del 2020, un drama que dura 1 hora i 40. Estem a l'Anglaterra de 1939. Thomas Miller és un professor d'anglès que ha acceptat un lloc d'última hora a l'escola Augusta Victoria, on els oficials nazis del rang envien les seves filles. Sota l'atenta mirada de la directora, la senyoreta Rockall i la seva devot ajudant a Iskeller, les noies practiquen anglès i aprenen a representar l'ideal de la dona alemanya. I l'últim que us proposarem, també a les 10 de la nit, a BO7, és la pel·lícula de Robin Prohn, The Silencing, amb Nicolas Coster i Annabelle Wallis. És una pel·lícula canadenca i americana del 2020, de suspens, no sabem el que dura. Un excaçador anomenat Rayburn viu turmentat per la pèrdua de la seva filla Gwen, desapareguda fa 5 anys en estranyes circumstàncies. I en aquests 2 minuts i mig que ens queden, jo crec que ens sobren per explicar-vos 3 programes que destaquem avui, perquè és que tampoc hi ha gaire cosa. Tenim a les 10:10 a Antena 3 Tu cara me suena. Avui és la final. Els finalistes competeixen en la gran final en directe per proclamar-se vencedors i el públic decideix amb els seus vots el guanyador de l'edició. O no, perquè això a la televisió ja sabeu que sempre tot és mentida i ningú garanteix que aquests vots que vosaltres feu, que segur que seran de pagament, realment serveixin per alguna cosa. No vull tampoc desanimar-vos, eh? Potser sí, eh? I es pot demostrar. A 3:15, a 11:33, tenim Clàssica a la platja, un programa que ofereix un concert simfònic a l'aire lliure que proposa un recorregut pel romanticisme a través de 5 moviments de 5 simfonies que conformen una única experiència musical. Sota la direcció de Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya interpreta obres de Borodin, Rachmaninov, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky, a la platja de Sant Sebastià a la Barceloneta. No sé si aquest clàssic a la platja és el d'aquest any o és el d'un altre, perquè recordo que fa un parell de setmanes, just pocs dies després que se celebrés, ja el van fer pel 33, per tant, ara no sé si és d'una altra edició. En tot cas, va del que us hem explicat. I a 11:45 tenim Pick Up, 40 anys creant espai musical català. Això també ho fan el 33, un programa que recorre la història d'una de les discogràfiques més influents, ja sabeu, de la música catalana des dels seus inicis fins a l'actualitat, a través dels artistes que formen part del seu catàleg, mostra, doncs, el paper que ha tingut en l'impuls de moltes generacions de músics i la seva capacitat d'adaptar-se als canvis del sector amb aquests 40 anys que porten d'història al darrere d'aquesta discogràfica, Oriol, Pick Up.
0: Molt bé, doncs gràcies, Roger. Ara sí, 5 minuts i mig i seran les 9, tal dia com avui un videojoc, vinga.

0: El Xavi Planas, el Xavi PSX, ja ens està esperant per explicar-nos més efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Hola, Xavi. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 17 de juliol, i tal dia com avui, però del 2020, la cultura japonesa ens arriba a casa amb el videojoc per PS4, Ghost of Tsushima.

0: L'estudi responsable és l'estadounidenc Sucker Punch Productions, els mateixos creadors de Sly Cooper o d'Infamous. Després d'anys fent videojocs de superherois, es van plantejar un repte completament diferent. Crear una aventura de samurais que transmetés la mateixa sensació que les grans pel·lícules japoneses. Per aconseguir-ho, van estudiar la història del país, van visitar l'illa de Tsushima diverses vegades i van treballar amb assessors culturals perquè tot fos tan fidel com fos possible. La història ens situa l'any 1274, durant la primera invasió mongola del Japó. Som en Jin Sakai, un dels últims samurais supervivents després d'una batalla desastrosa. Però aviat descobreix que lluitar amb honor no sempre és suficient. Per salvar la seva terra, haurà de renunciar a moltes de les tradicions que ha après des de petit i convertir-se en una figura gairebé llegendària, el fantasma de Tsushima. Una de les coses que més sorprèn quan hi jugues és el combat. No és un joc on puguis anar colpejant enemics sense pensar. Cada rival té un estil diferent. I nosaltres també disposem de diverses postures d'espasa per afrontar-los. Els duels són ràpids, tensos i molt cinematogràfics. Hi ha moments que semblen extrets directament d'una pel·lícula d'Akira Kurosawa. I parlant de Kurosawa, el joc inclou una opció molt especial. El mode Kurosawa. Sí, sí, si l'actives, tota la partida passa a veure's en blanc i negre, amb gra de pel·lícula i un so com més antic, com si estiguessis veient els Set Samurais o Yojimbo. Va ser una idea tan ben rebuda que molts jugadors van completar tot el joc d'aquesta manera. Però si hi ha una característica que el fa diferent d'altres mons oberts, és la manera com t'orienta. Avui dia estem acostumats a mapes plens d'icones, fletxes, indicadors... Aquí no. Quan marques una destinació, és el vent qui et guia. Veus les fulles moure's, l'herba inclinar-se i els arbres indicant el camí. És una solució elegant que evita mirar constantment el mapa i et fa sentir molt més immers dins del paisatge. I quin paisatge, tu! Camps plens de flors, boscos de bambú, temples amagats, muntanyes nevades, fulles de cirerer dansant amb el vent. Tot està cuidat fins al més mínim detall. Fins i tot hi ha guineus que et porten a santuaris secrets, ocells daurats que et descobreixen llocs amagats i haikus que pots escriure per augmentar la determinació del protagonista. Durant el desenvolupament, Sucker Punch va tenir un objectiu molt clar. No volien fer un simulador històric. Volien crear la versió idealitzada del Japó que tots tenim al cap gràcies al cinema clàssic. Per això, hi ha certes llicències històriques, però totes estan al servei de l'espectacle. Però escolteu, la millor anècdota encara estava per arribar. L'any 2021, l'alcalde de Tsushima va nomenar els directors creatius del videojoc, en Jason Connell i en Nate Fox, ambaixadors permanents de l'illa. Segur per què? Doncs perquè el videojoc havia despertat tant d'interès arreu del món que quan es van obrir les fronteres després de la pandèmia, milers de turistes van voler visitar Tsushima gràcies al joc. No trobeu que és preciós? Ghost of Tsushima no només és un gran joc d'acció, és una carta d'amor al cinema de samurais, a la cultura japonesa i a l'idea de que, a vegades, per protegir allò que més estimes, cal trencar les pròpies normes. Família, passeu molt bon cap de setmana i, sobretot, sobretot, jugueu molt.
1: Gràcies, Xavi, que tinguis un bon cap de setmana. El Xavi PSX, que ens serveix per tancar ja aquesta primera hora del programa. Ens aturarem per escoltar les notícies. De seguida tornem, amb la Santa Tangerina i la cançó del dia i la tertúlia dels Miquels d'aquest divendres, on us acompanyarem, com és habitual, com cada dia, fins les 12 del migdia. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Pel president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
6: Avui es fa el quart i últim concert de les Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM aquest any al Pati de Can Ametller. És la quarta edició d'aquest cicle de concerts i avui divendres es titula Ressonàncies del Romanticisme. Hi haurà el saxofonista Ismael Arroyo i Eduardo Moreno al piano encarregats de fer aquest concert. Obertura de portes a les 8 del vespre, un quart de 10 inici del concert. Podeu fer sopar de carmanyola si voleu. L'entrada val 17 euros, 12 per socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I l'Ajuntament continua amb l'estiu als parcs, propostes cada cap de setmana d'aquest juliol i el mes d'agost. Aquest cap de setmana, demà dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World. I al barri del Canal, l'Associació de Veïns continua també demà dissabte amb les festes del barri, festes d'estiu, per animar doncs l'ambient. Demà dissabte, a partir de les 9, hi haurà ball amb Jaume Júnior. I recordem també els espais oberts que ha habilitat l'Ajuntament fins al 24 de juliol. Accés lliure, aquests espais de lleure, de trobada per famílies, infants i joves. Al pati de l'escola al Palau, de dimarts a dijous a les tardes, els divendres també a la tarda i els caps de setmana a matí tarda. I al camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda, que obre de dilluns a divendres, en aquest cas, a les tardes, i dissabtes i diumenges també matí i tarda. L'exposició Camins 1907-2026, que hi ha a la planta baixa del Molí, està vinculada a la història del ciclisme aquí a la vila i es pot visitar fins al dia 2 d'agost. La podeu visitar avui, per exemple, a la tarda de 6 a 8, o demà dissabte a la tarda de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 9 i diumenge al matí de 2 quarts de 12 a 2. Exposició vinculada a les activitats que s'han organitzat a motiu del pas al Tour de França per la vila. La farmàcia de guàrdia avui divendres és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 12:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
4: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Sing It Back, el famós tema de música electrònica, house, dance pop, del duo britànic-irlandès Moloko, format per Roisin Murphy i Mark Brydon. Originalment llançat el 1998, però el tema va aconseguir la fama mundial el 1999 amb la remescla del DJ alemany Boris Duglosch, convertint-se així en un himne de les pistes de ball. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 17 de juliol la compartim amb el Miquel Casas. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Miquel Vinyes.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, Miquel Paissa.
3: Bon dia, Bona Hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia, Bona Hora.
5: Bon dia, família.
0: Comencem. Sí, hola. Sí, ara sí. Casas, bon dia, digues.
1: Felicitar un divendres més a la Sandra pel tema que ha posat avui.
0: D'acord.
1: Que vosaltres no heu estat al tanto, suposo.
5: No, perquè estàvem comentant altres temes,
1: loco,
5: home.
1: Molt loco, o sigui, va, temazo de...
0: No estàvem. I que consti que no es...
1: 99-2000 aproximadament.
0: Que no es posen d'acord, eh? Vull dir que la Sandra tria ella sola, però normalment encerta els gustos de Miquel Casas.
1: Molts dies, sí.
0: Sí, molts
1: dies. I avui me l'ha clavat.
0: Avui
5: que senyor Miquel Casas, amb el tema música, té molts gusts.
0: Ho sabem, oi?
5: No, però molts, eh?
0: Sí.
5: Sí, molts.
1: Molts no vol dir tots.
5: No, però molts. No he dit tots,
1: bastant,
5: he dit molts.
1: Sí, bastants.
0: Sí. Que déu-n'hi-do la setmana la calor, no? Que ara dèiem...
5: Volia comentar que la festa de la ràdio va ser un èxit.
0: I què va passar quan vas arribar a casa, m'has dit?
5: Doncs mira, la samarreta que m'has...
0: La samarreta Imperi, que encara porta
5: Imperi, que s'estan enfotent tots. Com dius tu, que sóc el Freddy Mercury. El Freddy Mercury.
0: Doncs ell encara porta samarreta Imperi.
5: Porto samarreta Imperi. Tu no.
6: No, tu mai.
5: Jo sempre he portat samarreta Imperi.
0: I què li passava a la samarreta Imperi quan vas arribar?
5: Quan vaig arribar a casa estava xopa de les xopes. Però xopa.
0: Atenció.
5: Fotia molta calor.
0: Sí,
2: només en té una i, clar, no va poder posar la mà.
5: Que volgués. Per cert, en tinc moltes.
0: Paisa, aviam.
3: Vam passar molta calor, eh?
0: Sí.
3: I jo recordo un any amb el Miquel Armengol,
0: sí,
3: que també vam fer la festa a la ràdio, no sé on era, no me'n recordo, era un local, però també érem estrets i vam passar una calor terrible. No us en recordeu?
5: No va ser dins els col·legis?
3: Ara.
0: Sí. No. Sí.
3: No va ser dins
0: col·legis,
3: els
0: col·legis? Ja...
5: Sí, va ser allà que...
0: Els col·legis ho vam haver de fer, si ho vam fer nosaltres, aquella no hi era.
5: Ho vam tenir de canviar.
0: Sí, ho vam haver de canviar per risc de pluja.
5: Per risc de pluja.
0: Exacte. I a última hora vam haver de muntar-ho a...
5: I allà recordo que també feia molta calor.
0: Però clar, allà estàvem... Sí.
3: Allà era terrible, eh?
2: Jo com el Martín Lutero he tingut avui un somni.
0: El Martín Lutero.
2: He tingut un somni i, sí, i somiava que en Xavi Paz...
1: Martin Luther King.
2: Bueno, és igual.
0: Correcte, bé, Casas, bé.
2: Ja saps que no vaig anar a col·legi.
5: Ei, quina cultura que tenim avui.
3: Ja diu Martin Lutero.
0: Però bueno, clar, Lutero era un altre, eh?
1: Bueno,
2: escolta, doncs he tingut un somni, sí, doncs, que el nostre batlle, que ara té que fer obres de la plaça Mariona...
0: Ha de fet.
2: La tirava tota i feia un gran poliesportiu cobert... per poder veure Espanya en els mundials i per poder fer corrides de paraules d'aquestes que ara faran i per poder fer la festa de la ràdio.
0: Sort que la gent ja coneix el Vinyes perquè...
2: Tot això ho estava somiant.
0: Fot unes barreges, sí, de coses.
2: Com que tot el que ve vindrà cap a aquesta banda i tothom està demanant una pantalla gegant per veure el mundial... Doncs una cosa...
0: És un tema que ja anàvem a tractar.
2: Ah, sí,
0: però primer
2: sí,
0: estàvem parlant del sopar.
5: És que no s'han dit perquè no hi eres,
2: no.
5: I no estaves al cas. Bueno,
2: haurem de quedar mitja hora abans.
5: Vull dir-te fora de test. La primera paraula no te la dic, però la segona sí, fora de test.
0: Però mira, veu ser el 5 que sí, veu venir al sopar, doncs s'agraeix moltíssim. El 5, que no va poder venir, però...
5: El 5, sí.
4: Sí. Tot i la calor va ser un èxit. Van estar, la veritat, molt bé, molt bé. Gairebé 100 persones, amb la calor que fotia, té molt de merda.
5: Molt bé, molt bé.
0: És que la calor passa tot arreu.
2: I jugant a Argentina, a Anglaterra.
1: 5 érem 10.
5: No, 5, 10, sí, sí.
3: I el menjar també era molt bo, eh?
1: S'ha de reconèixer. Ho reconec, ho reconec.
3: Déu-n'hi-do.
1: Les amanides aquelles... Ara, com es diuen?
0: A poc, no, a poc.
1: A poc a poc. A mi em costarà molt això. De fet, jo encara dic que hi tuve discos. I molta gent, quan parla del Far West, parlen del Don Disco.
0: Sí, i el Condis que és top.
3: A la memòria col·lectiva.
1: Molt bé, fins i tot ho vull dir públicament perquè
0: sí,
1: em va semblar doncs, una selecció de menjar prou interessant i a més vull dir, vam poder repetir diverses vegades, no hi havia problemes. La Rosamaria em va anar a comprar per sopar.
0: Atenció,
1: una safateta d'aquella Maritambó. Jo dic els tornillos. Sí, aquella pasta
0: recordable. Ah, espirals.
1: Són tornillos.
0: Tu els dius tornillos,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, cargols, no tornillos. Sí. Cargols és una altra cosa.
0: Sí.
1: Vale, ja està.
0: O sigui que et va agradar, i per tant, molt bé.
5: Va estar molt bé. La botiga és aquella, és amb la sèvia, també molt bona.
0: El Bòndigues.
1: És cert, també està molt bona.
5: No, jo he dit Bòndigues perquè molta gent va dir Bòndigues, jo, pues jo Bòndigues, ja sé que estan mandonguilles, ja ho sé. Però Bòndigues estava molt bones, sí, també, estava molt bones, cuidado.
0: I no és fàcil, eh, les mandonguilles?
5: Anava a dir ara, és difícil, encertar una bòndiga, però estaven bones. I després vull dir al senyor Xavi Pas que li vull copiar, vull demanar-li copyright.
0: A veure.
5: Copyright, perquè el senyor Vinyes ens va enviar una fotito que va dir que el senyor Xavi Pas la va fotre a Facebook, no?
2: Sí.
0: Ah, de les fotos de públiques.
5: De les fotos de públiques.
2: Va posar la millor gent, és normal.
5: La millor gent. I surt el senyor Casas, surt el senyor Miquel i surt l'altre Miquel.
0: Ah. A veure, deixem-ho...
5: Els tres Miquels.
2: És del particular d'ella, no de l'Ajuntament.
0: Sí, sortiu al Miquel Casas.
5: Casas, amb la seva camisa aquella florejada,
0: sí,
5: que porta.
0: Sí, de desigual.
5: Que va ser...
1: La dels aconteixements.
0: Va causar impacte.
5: Sí.
0: Va causar impacte. Miquel Vallès i el Miquel Tuset, veí de...
5: Exacte,
0: els tres. I de darrere... sí, darrere, en un segon pla, surts tu. Exacte, Vinyes.
4: La foto que feia més patxoca va ser la foto que es van fer els Miquels allà a l'escenari.
5: Ah, bueno,
0: a l'escenari vam posar de llums i lletres al 91.2.
3: Ja estava ben boi.
5: Dos llums del Gerard Cardevila.
0: Sí, senyor.
5: De Sony Trons.
0: Sí, senyor.
5: Que està molt bé, allò, va quedar molt bé.
3: Allò ho fa sempre, allò
5: sí,
3: és
5: sí.
3: El seu estil.
5: Sí.
3: Doncs, està molt bé. Està
2: té una piba de lletres i números per fer coses de...
4: Va ser un sopar de final de temporada de la ràdio. Felicitats
5: un
4: a
5: èxit.
4: Tot l'equip.
5: Molt bé, molt
4: maco. De de rei, i, bueno, i que vinguin molts més anys.
0: Sí. I tant, que sí. I tant, que vosaltres sí. Pugueu acompanyar-nos.
5: El que passa que el senyor Vinyes estava esperant una cosa, un petit conjunt i després un cantant...
2: cantant i ballarí.
5: I ballarí de la ràdio, que el senyor Oriol, que ho recordo, fa 3 o 4 anys, no, ja?
2: Freddy Romeu.
5: De veritat, que ho va fer-ho de conya.
2: Sí, jo també ho dic, ara no és broma.
5: Semblava un professional del tema.
2: A mi em va deixar
5: operat.
2: Oriol,
5: de veritat.
0: 2022
2: era. Però per què no el tornes a fer, això?
0: Però... ja està.
2: No. Bueno, però veure una cosa, només.
0: Sí, doncs gràcies per haver vingut, eh?
2: Sí, quan hi posava pata, segons vosaltres, amb el tema que no anava...
5: Encabat, perdó.
0: La pata i les albóndigues.
2: Espera, que no hi anava. Esteu parlant del menjar que vam menjar i la majoria de gent que ens escolta, pobrets,
0: exacte,
2: no van poder-ho veure.
0: Molt pobrets.
2: Va, més que per vendre coses que coneguin ells o sàpiguen ells, no?
0: Sí, bé, en tot cas...
2: Si no vull dir que no podem parlar de...
0: Això ho diu ell.
2: Tampoc?
5: Un moment. Hem dit i han dit on t'ho poden trobar, si volen anar a comprar.
2: Ah, va bé.
5: No, han fet la propaganda, va, també.
0: Era una sortit de manides, bàsicament.
5: I ara, en vez de manides, diu que es diu poc a poc.
2: Poc a poc.
5: M'entens?
0: No, aquí encara mantenen el mateix nom, però va, els ballejars són poc a poc.
2: Hi ha punts suspensius, que vol dir bona lletra.
5: Va bé, perfecte. Pues això.
0: Era una sortit de manides, mandonguilles i postres també. Amb...
5: postres també, que va ser un... També, sí. Això va ser molt bé, això de... De
0: Meló, Síndria.
5: Dels Meló i la Síndria, que ho vam fotre amb aquelles platetes, vull dir, també va ser...
0: No té més
5: secret.
0: Estava
5: molt ben fet.
3: Sí.
5: Molt ben organitzat.
3: I sort que van anar a buscar gel a aquests senyors.
5: Ah, sí? Van anar a buscar glaçons.
2: Però l'any que ven aprendran i portaran alguna... encara que sigui un bidó ple de gel,

0: Dos refredadors.
1: Perdó, dos refredadors, que tampoc...
0: Allò dura mitja hora, eh?
1: Allò dura mitja hora, i mitja hora sent molt generós, però sí, amb la temperatura que hi havia, sí, em sembla que menys. Una glacera que jo en tinc a casa, un sac d'allò, i llavors el que vam fer és llogar-la per minuts, no?
0: Exacte.
1: Ve al costat, vull 10 minuts, però no sé, el que sigui, no ho podem llogar, una per nosaltres i una de lloguer.
0: Això. Bé. No, però menjar va estar prou bé, de veritat.
2: D'acord, perfecte. Doncs,
1: jo, quan em van dir el preu, dic, bueno, dic, tampoc em puc esperar. I escolta, realment, entenc també que, esclar, que lògicament és un servei que és com un self-service que vas tu et poses, però escolta'm, a mi em va semblar...
3: No,
1: va,
3: genial, molt bé.
1: Vull dir, vaig estar supercontent.
3: Va estar molt bé el tema.
0: Si estic a dir algú en contra, que jo sempre vaig en contra,
2: sí,
0: seria que pel meu gust, jo hagués cobrat un euro més per cap,
3: pels plats.
0: I posar nova, això ja no. Tampoc, mira, t'aguantes.
3: Pels plats. Dèiem,
0: quan vas de viatge fas igual.
3: Ja, va bé.
0: Però per tenir una ampolleta de cava i poder brindar per la ràdio i tal, valen 3 o 4 euros una ampolla comprada en un celler. Vull dir que cada 4 persones és un euro. Amb
1: feu
0: un
1: una
0: euro
1: cosa,
0: pagar 15, pagar 16...
1: Cobrem 3 euros i agafem una ampolla una mica més cara.
0: Hi ha gent que no vindria. N'hi ha que no venen per no pagar... Imagina't tu si cobres més.
2: Ah, bé, doncs gràcies per ser-hi, pel vostre suport.
3: Sí, sí. El que passa que quan
2: i per compartir aquesta nit calorosa, digues. Quan vas arribar a casa...
3: Quan vaig arribar jo allà...
2: Al pati.
3: Al pati, vaig veure les taules i vaig començar a comptar, taules de 6, digo, no, vamos, bien. No, els Miquel serem 10. Llavors trobo Roger per fer un puto... Ai, perdó, un professional, i diu, Miquel, què estàs pensant? Dic, és que som 10 i som 6, cap problema. La taula que hi havia costat, la vam ajuntar, i perfecte, va anar perfecte.
2: I ja està.
3: I tots els Miquels junts.
2: Molt bé. Sí,
4: sí. Miquels, més dos.
2: Exacte. Bé, un altre Miquel.
4: Un altre Miquel.
2: Sí, Miquel que el Cristian.
4: Un altre Miquel, també.
2: Sí.
4: I un altre que no era Miquel.
2: El Cristian.
3: Doncs sí. No, sí. No, molt bé, molt,
2: molt bé.
3: Bé. Sí, sí.
2: Molt bé. Què més, doncs?
3: No, res.
2: Em deies, per cert, que ja no és la primera vegada que ho escolto, que ara el mercat, justament, ja és passat fred.
3: Sí.
2: T'han demanat que...
3: No,
2: que anés bé la climatització.
3: L'altre dia una senyora fent conya, dic, hòstia, tinc d'anar a la plaça. Dic, passaré per la plaça, que ja, a més ja ho sabeu, que jo vaig cap a l'oficina, però passo per dintre la plaça i estic fresquet. Però és que ara em portaré una rebaqueta. Perquè aquí hi havia una senyora que diu, porto una rebaqueta, perquè fot molt de fred a dintre la plaça. Sí, ara fa
4: fred, ara fa fresqueta, està bé.
5: És que et passa una cosa, l'impacte, diguéssim, de la diferència tèrmica.
1: El contrast de canvi de temperatura
5: entre l'exterior i l'interior és molt important. Sí. La sensació
3: és que fa fred. El que passa és que, no sé, aquesta gent que estan tanta gent, els treballadors allà i els que tenen la parada, suposo que no deuen notar tant.
4: No. Al cap d'un rato, cap d'una estona que estigues allà, el cos s'aclimata i inclús diu que arriben a passar calor.
3: I després una altra cosa.
4: Que arriba un punt que ja dius que no notes aquella frescor.
5: Si tu entres a un local i tu dius, que bé que s'està aquí, i el que està treballant dintre diu, portava, evidentment, tot el matí, tota la tarda allà, diu, pues jo tinc calor. Clar, és això.
4: Sí. És el contrast tèrmic que hi ha entre...
3: Però es nota molt la diferència d'abans a ara, però moltíssim.
0: Quan vas a un supermercat gran, el passillo dels iogurts fa fred sempre.
2: El passillo dels iogurts.
3: Sí, no, és veritat. En tant en tant diu alguna veritat, el Vinyes, és veritat. Quan passes per davant dels iogurts i tot allò, sí que és veritat, sí. Sí que és veritat. Fa fresqueta. I després el tema del transformador,
2: sí,
3: que és ja és la segona vegada que es crema, no? Aquest
2: sí, aquest dimarts hi va haver aquest incendi. Sí. El 2016 es va produir la...
3: Imagina't. Vull dir que,
2: fa 10 anys.
3: Bueno, si fa 10 anys, d'aquí 10 anys més, es tornarà a cremar o posarem un de nou.
0: Però això és com un cotxe.
2: Clar.
0: Si tu la pretges de tope, peta. Els transformadors tenen una capacitat diferent a cada un, per depèn d'on estiguin posats. Aquest el van fer per agafar el mercat i uns quants pisos d'allà i a poc a poc es van fer en algun edifici un altre, segurament es que el Matadero, bueno, encara hi ha pisos de colors.
3: Que no, Matadero,
0: pisos de colors d'aquells, segurament que agafen d'allà, llavors cada cop aquest transformador agafa més gent. Ja. I quan ve una onada de calor com aquesta, que tothom posem a l'aire, posem el que sigui, doncs per algun lloc ha de petar, vull dir, és normal.
5: Sí, és veritat que el consum elèctric ha pujat, una veritat.
0: Era de tenir 4 ventiladors que tenia la gent, ara tothom té aire, doncs s'ha de notar, i quan peta, doncs això, el juliol, agost,

0: Agost no tant, perquè tots foten al camp. Ja. Però juny, juliol... Que
1: tots tothom... foten, eh? Ell no.
0: Tothom no, està
2: ell,
0: aquí...
2: Ell marxa tot l'any.
1: Sí.
2: El mes d'agost es queda aquí. És al revés, saps?
0: Sí, sí.
2: És al revés.
0: Doncs això, que tothom està...
1: No tothom aquí. Té aire, per això, no?
0: Molta gent cada cop més, eh? L'altre dia tinc un familiar que treballa en temes d'aire i em deia que falten, m'ho invento, no sé si em va dir 12.000 a Catalunya, tècnics d'aire condicionat.
2: No, falten de
0: tot. I cap a l'any 2040 o així es preveu que en faltaran 200.000. Sí. O sigui, tothom acabarà tenint aire i no hi ha prou gent per posar-ho.
2: Però és que no hi ha prou gent per muntar aires, no hi ha prou mecànics, no hi ha prou fusters, no hi ha prou conductors de...
0: Però mira, màquines d'aire ens les enviaran de Xina, com totes, i no hi ha problema, però el que les posa ha de ser una persona d'aquí. Sí. Llavors la gent només pensem en Santa Bàrbara quan plou.
2: No, però això, sí.
0: Jo que em dedicava a posar aire, tot l'any posaves 3 o 4, i quan venia el juny tothom els volia i pa mañana.
2: Però sempre, això ha passat a tot i a tot arreu. A tot i a tot arreu.
0: És com ara que venen les entrades per anar a Nova York a 20.000 euros. Tothom ha esperat a comprar l'entrada que guanyés a Espanya, clar, normal. Mm-hmm. Però ara qui té 20.000 euros per pagar una entrada?
3: Que no hi vagin, cony, que vagin al Foli Borges o un altre lloc.
1: Sí, ja. Són preus desorbitats.
0: Home, no, jo no hi aniria perquè no sóc prou aficionat, però vagi
2: no ara, si vols, podem parlar de la pantalla. Ah, si vols, podem,
1: en aquests moments encara no sabem si es posarà o no, però s'està estudiant de posar una pantalla,
2: o sigui, sí,
1: perquè hi ha hagut petició tant d'alguns col·lectius i persones a títol individual que han expressat doncs, aquest desig a l'Ajuntament.
0: Però el Xavi encara no ho ha confirmat.
1: Ahir, quan va venir el programa, ens va dir que ho estan estudiant, que s'ha d'escoltar totes aquestes peticions i a veure què es pot fer.
2: Però jo amb aquesta cova de pantalla, si millor amb aire condicionat i a casa, m'entens? O sigui, així, no,
1: ja sabeu que moltes poblacions, doncs...
0: Sí, totes les coses són castellanoparlants, sobretot. Vaig estar mirant...
1: Vas equivocat,
0: mirant la llista, no, en sèrio, eh?
2: Van fer una enquesta.
0: Sant Adrià de Besòs, Badabona, Ciutat Badia, no sé què... Totes aquestes tenen ja posada fa dies la pantalla gegant.
1: I moltes
0: i
1: més, eh?
0: I es junten allà i criden i fan de tot.
1: I moltes més.
0: Sí, però de les que són de l'altra banda no n'hi ha gaires.
1: De l'altra banda? Quina, o sigui, hi ha ciutats d'una banda i unes ciutats de l'altra?
0: No. Hi ha ciutats que es parla més en català i n'hi ha que menys. Hi ha ciutats que hi ha un sentiment català i n'hi ha que no. Llavors aquesta no és massa...
1: Però això està canviant, eh?
0: Sí, per desgràcia.
1: Bueno, això jo no ho entro a valorar.
0: Sí.
1: Però vull dir que ja és més...
0: Però bueno... Que hi ha això, doncs.
1: Sí.
0: Jo crec que ho acabaran posant perquè venen eleccions.
2: Si posessin una pantalla, on es posaria la pantalla aquesta?
1: Això tampoc se'ns ha especificat.
0: Però la plaça de toros que he dit allà...
1: No.
2: O sigui, el teu pensament que has tingut tu...
0: Era això, ja.
2: Vale.
0: Sí.
1: Hi ha diversos espais. Pot ser per Mariona, pot ser la plaça de Llibertat, pot ser...
4: Hi ha una carpa també.
1: Allà al costat del Caprabo hi ha una carpa.
2: Davant de Caprabo hi ha una
1: carpa. Però
0: deu fer una cova allà dintre?
1: No. Jo crec que seria a l'aire lliure. Sí. Com ho veus tu, Casas?
4: El què?
2: Això de la pantalla.
1: Aquesta possibilitat.
4: No sabe, no contesta. No sé, ja... Entenc que ha d'haver-hi un sentiment majoritari.
1: O veure un partit de futbol simplement?
4: Suposo per poder fer aquest, per poder intentar convertir això en una festa. Jo, és que aquest sentiment no el tinc. Aviam, jo tinc sentiment culer i, hòstia, i si fos la final de la Champions la faríem segur a la discoteca. Això és un concepte
3: diferent, eh?
4: Pel meu punt de vista diferent, eh? Vull dir, pel meu punt de vista diferent. Sí. Llavors, jo vaig a Espanya, ho reconec directament, tot i que aquesta final jo no perdré segur, perquè si no guanya Espanya guanyarà el Messi, que també m'estaria bé. Tinc el cos un amic o cor una mica dividit. Prefereixo que guanyi Espanya. Perquè jo, com a futboler o com a seguidor de futbol, he vist tot el Mundial, excepte l'altre dia Argentina-Anglaterra, que no va
1: perdre. Perquè estàveu sopant?
4: Sempre m'he posicionat he tingut un equip preferit o un equip menys preferit. Llavors, el meu equip preferit sempre ha sigut, evidentment, Espanya. I els meus equips més preferits acostumen a ser els que ho estem mirant des de fora, els més dèbils. O sigui, jo, fins i tot, bueno, em va fer gràcia que equips com que Paraguai es carregués a Alemanya, per exemple. Que Alemanya és un equip també de conya. Llavors, a partir d'aquí, jo aquest partit de futbol el miraré a la intimitat de casa amb la meva dona, que també és molt futbolera.
2: Això és el que
4: jo, el sentiment d'anar a un lloc amb 10, 100 o 1.000 persones més a votar i a cridar, no em surt del cor, eh? No, vull dir, no. I no estic gens en contra que la gent li pugui sortir, gens ni mica.
2: Després
4: o sigui,
2: aquesta...
4: que si posa en pantalla o no posa en pantalla, m'estarà bé d'una manera, m'estarà bé d'una altra.
2: Això és el que jo intentava dir quan vaig dir jo, que jo m'ho miraré a casa amb la meva tele i punto.
1: No, vas a dir amb la teva dona
2: no,
1: i has dit amb la meva tele?
2: No, la meva senyora a casa
0: tranquil.
2: No, en plan tranquil i rebajado y distendido, no és el que diu a cases, no fa falta que... Ara, si hi hagués algun altre esdeveniment d'un altre tipus de coses, potser sí que hauríem d'anar tots els Miquels, per exemple, a la festa dels Miquels o una cosa d'aquestes.
0: Jo per una vegada estic d'acord amb ell que vas a favor dels oprimits. En el cas de Cabo Verde, per exemple, que és una cosa tan petita, tan perduda allà, aquell punt de món.
4: Sí, clar, et dona.
0: Que hagués fot aquesta actuació que quasi ens fot fora nosaltres i tot. I dic nosaltres com si jo fos espanyol, eh? Però bueno, ens fot fora nosaltres. I en canvi, per mi van quedar molt bé aquella gent.
2: Sí.
0: Jo he estat a Cabo Verde, és un país ridícul i petit.
1: Què vol dir ridícul?
0: No,
4: sí,
0: clar, és que dius, a veure... Com si Barcelona jugués... Catalunya, no. Catalunya que va. Barcelona jugués contra Argentina, m'entens? Barcelona, no Barça. És un país
3: de
0: petit...
3: De totes maneres, a veure...
2: Jo,
3: els partits que anem veient... Espanya, a mi, no, tant me fot una cosa com l'altra, perquè... Però reconec que juguen molt bé, que és dels equips, de les seleccions, que han jugat més bé al futbol...
4: Perdona, i a més, això no ho he dit abans, ni amb 8 del Barça.
3: I amb 8 del Barça.
4: Això, volies o no, i zero dels altres, un que acaben de fitxar.
3: Sí.
4: Llavors, això també et dona encara més un motiu per passar-ho al teu camp rival Barça-Madrid, no?
0: Sí. A veure, a mi m'agrada poc el futbol, però vaig veure Espanya-França, un moment, vaig veure Espanya-França, i la veritat és que em vaig quedar molt parat de bé que van jugar, eh?
4: Sí.
0: I van fer un partit que si sempre ho fessin igual... Tindríem la copa segura, llavors.
3: Puc parlar?
0: Ja està, ara. Sisplau, perdoneu, eh?
1: Deixa parlar.
0: Tenia que dir-ho.
1: Paisa i Díaz.
3: No, més que res, inclús el Messi, amb les seves declaracions, ha reconegut que Espanya fa un joc, el tiqui-taca, que va fer i va inventar el senyor Cruyff i aquests senyors del Barça.
2: Sí, sí.
3: O sigui, la selecció espanyola està... va agafar el patró de joc que es va inventar o que va promocionar el tiqui-taca del senyor Cruyff i ara està posat a la selecció espanyola i continuen jugant aquest mateix instant.
4: Que per allà li intenta col·locar amb el de Bosque.
5: És per, sí. això que va guanyar un Mundial.
3: Eh? Per això va guanyar un Mundial, exacte.
5: Que, no, tornant al tema de la pantalla, gegant, evidentment... Jo no aniré perquè no tinc el sentiment aquest. Jo, fes un parèntesi, jo, guanyi qui guanyi, guanyarà el Barça, perquè si guanya Espanya, tenim 8 del Barça, i si guanya Argentina, tenim el Messi.
4: Guanya Messi, ja està.
5: Sí, guanya la Masia, sempre.
2: Això hi ha molta gent.
5: En quant a la pantalla, jo estic d'acord que si determinades entitats, i sobretot gent jove, té el sentiment aquest que hi vol veure la selecció espanyola i ho demana...
4: Em sembla perfecte.
5: Em sembla perfecte. Que l'Ajuntament doni un cop de mà i munten una pantalla perquè és una demanda que tenen dret com qualsevol, eh? Jo no aniré, evidentment, però jo
4: ho entenc. Has de respectar, totalment.
3: Sí. Hi ha un perill que tenen petardos ara del final.
2: Micròfonos.
3: Hi ha un perill de que fotin un incendi, eh? Aquestes celebracions amb petards i amb coets i tot això, tal com estan els boscos. Això s'hauria d'estar prohibit.
4: Això serà incontrolable, eh? A menys que estic de que ho prohibeixi i el que no sé com penso.
3: Hauria de ser la consciència de cadascú.
4: Sí.
5: Hi ha una normativa, no? A menys de 500 metres, no? De distància de...
1: Sí.
5: No es pot llançar cap element pirotècnic, no? El que ho faci, doncs ja saps el que passa.
4: Però és molt complicat.
3: T'han
4: d'enganxar allò que diguis, hòstia, al moment que estàs encenent la metxa, que passi per allà la policia, no? És molt complicat.
3: Però, de totes maneres...
4: És un tema de consciència.
3: És consciència, s'han de ser conscients. I això hi ha un perill, eh? perquè els boscos estan resecs.
5: Ara mateix Collserola és...
2: No, és un pobrí.
1: Bé, en el cas, de moment no està confirmat, tornant a l'origen del, de la conversa, no està acabat de confirmar si es posa la pantalla gegant. Si ho sabem abans de les 12, doncs ho comentarem, a veure si hi ha alguna novetat al respecte.
0: Fem apostes o...
2: No posa de què? De qui guanyarà?
0: Que si va posaran o no va posaran.
2: Ah, em sap que volia dir qui guanyarà.
0: Jo que va posaran, clar.
1: Però argumenta-ho, doncs.
0: No, és que... Una presumpció que tinc.
2: No, perdona. Innocència. Ha començat dient, el senyor Vinyes ha començat dient que ja ha tingut una premonició, un assomiat, o no sé com ho ha dit.
5: Un mal somni.
2: Ja sap a on posar la pantalla, ja sap com d'allò, ja sap el puesto, ja ho sap tot. Sí que...
0: No, i quan ho somia... Quan tens un somni, a vegades es compleix.
2: El que passa, el problema teu és que somies moltes truites.
0: Sí.
2: Que dius somia truites, val?
0: Però mira, durant molts anys em va anar bé, i ara parlo molt sèriament, Quan em dedicava tant a la fotografia, somiava coses, i quan em llevava, inclús m'ho apuntava, i després feia aquella cosa que havia somiat, i em va reportar molts premis.
1: Que
0: i
1: bé.
0: No és broma, eh? Sí, quan estàs en estat així, no?, en un estat unís d'aquests, ve l'inspiració. I com no t'ho apuntis, se te'n va.
2: Sí,
0: que quan llevava, agafava un paper i pa-pa-pa-pa-pam...
4: Jo feia de veixes.
5: És molt important portar una llibreteta sempre a sobre, perquè en qualsevol moment te pot venir l'inspiració.
0: Jo em porto dues, una per apuntar els somnis i una per apuntar els que em fan alguna putada.
1: Sí,
0: ho apuntes? I tant,
4: tinc molta memòria. Però avui en dia jo no porto llibreta.
1: Deus tenir el bloc de notes del mòbil.
4: Apunto el mòbil, qualsevol cosa.
2: No. Sí. Jo també.
4: O sigui, és una miqueta la...
2: Jo també. Tinc un puesto que diu Miquel Vallès, que posa entre parèntesis tu, i allà, si hi ha alguna cosa que, per exemple, alguna paraula, alguna cosa que jo necessiti, ho apunto allà, m'ho miro i així s'acaba el broc.
5: Sí, també. Però jo, a mi em costa molt. Encara porto el boli i la llibreteta sempre a sobre.
4: Jo, l'altre dia que estic endreçant les golfes de casa, i clar, surt de tot, no? I va sortir, entre altres coses molt divertides, va sortir un paper que jo, per lo vist, un dia quan treballava a la discoteca Xic de Molins de Rei, que feia de relacions públiques i m'encarregava de muntar les festes i aquestes coses, que posa tal qual, més menys, dia tal, 2 de la matinada, m'ha vingut la inspiració. Això escrit, I llavors poso una sèrie de parrafades de coses i al cap de més menys 20 minuts diu, bueno, me'n vaig dormir que se m'ha acabat l'inspiració. I ja està, ja s'ha acabat. I em vaig anar a dormir i d'això ni me'n recordava més i l'altre dia em va sortir, hòstia, que friqui. Però bueno, mira, d'alguna manera...
2: Això és... Tenir un boi i un paper segons quins moments és molt interessant.
4: Sí, però llevar-te a les 2 de la matinada i anar a dormir a
2: l'estat.
4: No vaig apuntar si vaig fer un pipi o no.
1: Però bé, que us ho apunteu, està bé, les coses.
2: Sí.
1: Això sí. Em sembla molt bé. Bé, més coses, va.
0: Ja heu acabat aquest tema, doncs.
1: Ah, voleu afegir alguna cosa?
2: No, el tema de la pantalla, vols dir?
0: No, però ho heu dit que jo m'he callat una estona.
2: Tu estàs parlant del tema de la pantalla.
0: Sí, el de la pantalla ja està.
2: Sí, ja està, ja el tenim clar, perquè has tingut aquest pensament tu, és que has somiat amb això, sabem on te la posaran.
0: La tindrem segur. Perquè van demanar, jo he vist que ho han demanat en una pàgina de Facebook.
1: Sí, també ha sortit això.
0: Sí, ho han demanat molt, tot ho han demanat en espanyol, vull dir que molt bé, i segur que ho faran, seguríssim. Bueno, ja està. Una cosa que sí que tinc que dir, a mi m'ha vingut per diverses persones, ja ho vaig treure fa uns quants dies.
1: A veure, alerta.
0: La plaça aquella de nens que hi ha al carrer Major, davant de Cal Federet, a Cal Tulles, va bé. Moltes mares em diuen, jo no sé si es pensen que sóc la veu del poble o què,
1: però segurament
0: m'hauré de dedicar a la política de veritat, fer una aliança i algo i participar-hi. El cas és que m'estan dient que clar, que porten molts mesos, que és el temps que poden jugar, que hi ha unes zones per fer ombra i que no hi ha ningú dintre perquè està tot ballat, que com és que no fan alguna més en vez de fer altres coses que han fet. Jo només ho trec perquè, és clar, vosaltres ja sé que no teniu potser fills o nets.
2: Però que jo he passat, que passo ara caminant.
5: S'ha fet un requeriment al privat.
1: El regidor de Zaragoza ens va dir que ja s'ha fet un requeriment al privat perquè arregli la façana.
0: Sí, ja us vaig explicar que no és un privat, que és l'Ajuntament. O sigui, quan un tira una casa, el que està tirant és d'ell. Llavors, si l'Ajuntament va tirar Cavatulles, ja ho tenia que haver fet fa 50 anys, una paret o un tabique pluvial a algú perquè no caigués.
1: Un tabique pluvial?
0: Sí, un envà pluvial, però la gent no sap què és un envà.
1: Ah, d'acord.
3: El que no sap és un tabique.
0: Bueno, doncs un envà pluvial.
1: Entre les albòndigues i
0: algú.
1: La normalització que intentem fer...
0: Jo vaig anar a col·legi d'en Franco, tu, i m'ensenyaven en espanyol.
2: Bueno, però també va parlar dels bordillos, va, també.
0: Sí, clar. Dels
2: bordillos va parlar.
1: Ah, digues, digues.
0: Bueno, doncs això, que en el seu moment ja havien d'haver fet algú i no una façana tan lletja durant 50 anys o més.
2: Aleshores... Però és aquella paret, o aquest...
0: És aquella.
1: Parlem del carrer Major.
2: Sí, carrer, passo...
0: A la paret abans de Cavajo, diguéssim.
2: Ja.
0: Allò que dóna el xoco pobre per pesadera. Tota aquella paret.
5: Aquella paret quedaria molt bé, sigui qui sigui, per endreçar-la, deixar-la superbé, i fer un grafiti interessant. Que jugui amb l'entorn. Perquè tenia l'església, tenia el carrer Major i tenia el pare.
2: També és una bona idea, eh?
5: Això quedaria...
0: Sí, i si no vols fer un grafiti, posar-hi euros i que pugin també. I fer alguna cosa que quedés verd, que fes alguna...
2: Ara fa pena, que és el que dius tu.
4: Sí, clar, és que... El parell està en que es pugui caure...
0: Sí, no, perquè cauen pedres, cauen pedretes.
1: Ah, sí,
0: a veure, si tu tires una paret i no tires de dalt a baix, hi ha trossos que hi havia vigues, que hi havia coses, i a part de que fa molt lleig, cauen coses. Si cau sobre un nen... t'emprenyaràs molt i si el mata tindrem un problema
4: o sigui,
0: amb tothom.
4: Nosaltres anàvem a jugar per la muntanya entre el Pep Antoll darrere Bonet i ens carregàvem unes galetes de nassos i ens passava de tot i no passava res.
1: Clar.
4: I ara la cosa està molt sensible pel que veig.
0: Bueno, perquè a veure, si tu caus a la muntanya és culpa teva.
1: Sí, exacte.
0: Si tu et cau una pedra de la senyora aquella... el principal acusat serà l'Ajuntament perquè va paret des d'ell.
4: A mi si em caia una pedra me l'havia fotut algun darrere.
0: Ja.
1: Per això hi era una cosa vostra.
0: Sí,
1: de,
0: sí. Ara, però ara, en sèrio, tothom m'ho diu, a mi m'ho diuen, jo no tinc ja...
2: Vaig passar ahir per davant, precisament, i vaig tenir el mateix pensament que està estudiant ara.
0: Però, a més, fer una...
2: Quant de temps fa que això ja està ballat i està allà? No es pot anar tant de temps.
0: I tots aquests mesos ara ja no hi ha ni col·legi.
2: Que quan fem alguna cosa, l'hem d'aprofitar, l'hem d'arreglar, l'hem de... Fem altres tonteries.
0: És el parc més petit de Movins per nens.
2: I va moltíssima gent.
0: Hi ha més gent.
2: Sí.
0: I quan surten dels padres i altres col·legis, perquè es veu amb el xàndal, tots van a per allà.
2: Sí, sí,
0: perquè,
2: sí, sí. No, és veritat, és veritat.
0: Està ballat, no poden sortir perquè els pares vagin a la porta. Sí, faltarien uns quants arbres pel meu gust, però llavors per la fira em piparien.
2: Bé, exacte.
1: No, està bé. Se li ha fet un requeriment.
2: No,
1: i si no ho fan, ho farà l'Ajuntament i se li passarà, doncs, el cost.
2: Sí, però, Oriol, quant de temps fa que estem parlant d'aquest tema? Que sí, jo recordo que com a mínim ja portem un any, no, ja?
0: No, sis mesos.
2: Sis mesos.
3: Això qui és? No. Qui és? És de l'Ajuntament o és del particular?
0: A veure, per el que diu l'Oriol, segons... l'Ajuntament ha fet el que li havien al veí.
1: Sí,
0: i per el que dic jo, l'Ajuntament és el propietari. O sigui, feu cas de qui vulgueu. Però si jo fos el veí, ara tornaria a contestar dient això és problema vostre, arregleu-ho, i sis mesos més.
1: Clar, i així n'hi ha.
0: Llavors, l'Ajuntament ho ha de fer-ho de cop, i després ja per veure qui ho paga, si voleu. Però feu que no hi hagi un parque, perquè ja dic, l'únic que serveix i que no està en servei.
4: Uh-huh. O agafa el parque i trasllada a una altra banda. No, si tant problema és això...
3: No, és que ja és un punt molt adient per la gent.
4: Jo entenc que realment és complexa i és una cosa que ostres, hi ha un parc guapíssim, a més és cert el que diu el Villas. Jo, les vegades que he passat per allà sempre he vist...
0: És que hi ha una atracció...
4: He vist molt de moviment.
0: Sí, hi ha un joc, una atracció, digue-li com vulguis, que poden intervenir molts nens de cop i que no movessin una altra i mai es poden escapar. Perquè hi ha una plaça més maca, que és la de mossèn Enric, davant de l'església, però clar, els nens baixen per una banda, per l'altra, o per la pla de la plaça.
4: Sí, allà queda tancat,
0: i
4: és molt
0: minuts.
4: Fàcil de controlar, tot i que allà... hi hagi circulació.
0: Sí, clar, queda una porta d'un metre, que tu vagis davant la porta, saps que allà no marxa ni Déu.
3: Que hi ha una palla,
4: sí, sí,
3: hi ha
4: sí,
3: una
4: sí,
3: palla amb una porteta.
0: Hi ha tants pares i avis al tanto, que quan un nen vol sortir... encara que no sigui teu, i dius, txé, on vas?
2: No, però a més a més és que està...
0: Oberta, li fots la bronca i la
2: tanca. A més a més és que està tancat. S'ha d'obrir la porta, vull dir, és una porteta que s'ha d'obrir, vull dir que està molt ben descentat.
4: Us imagineu que ara, en pocs dies, us solvent teniu arreglant?
0: No, hòstia, que va.
4: És que això vol dir que nosaltres tenim molt de poder.
0: No, que va, com que ve d'agost, al setembre o octubre ja en parlarem.
2: Però, sí, aviam si és veritat. Aviam si és veritat.
1: Vols dir que la gosa s'atura tot?
0: Tot, eh? El país es paravisa. I si les eleccions fossin al setembre, doncs estaria fet ja.
1: Quina mania que tens amb les eleccions, de veritat.
0: És veritat, quan hi ha eleccions...
1: Quina mania.
0: Et fa tot. Bueno. Ja veuràs com les properes eleccions d'aquí 4 anys ja estarem a la Ràdio Nova.
1: Hi ha hagut la primera pedra també aquesta setmana, sí, de la nova residència.
0: I espero que no sigui l'última.
2: La primera pedra de la residència.
1: Es sí. Va posar, sí. Sí. I també les 12 al migdia amb una
0: bona temperatura. La part allà amb un...
2: Ara que dius això, anem a dir, no sé si ho vaig comentar-ho, que els treballadors del CAP estan super preocupats.
1: No ens ho vas comentar, això.
2: No, però sí, us ho dic, perquè vaig estar... Vam fer una revisió l'altre dia a mi, un ITV, i la metgessa que em va atendre...
1: Va dir, senyor, ja no podem fer res nosaltres no, amb aquesta samarreta Imperi.
2: Exacte, amb la samarreta Imperi i el que faci falta. Això sí.
1: Digues.
2: No, em va comentar que... Perquè vaig, no sé quin comentari vaig fer, que vaig aparcar el cotxe, mira, he pogut trobar un forat i he pogut aparcar el cotxe. Diu, sí, hòstia, quina sort que has tingut. Diu, perquè ara ens ho treuen, aquest aparcament. I ara estem pensant, a on anirem a aparcar? Jo hi vaig donar una idea, eh? Els hi vaig donar una idea. A més, és molt fàcil de pensar una idea, que puguis anar a aparcar i la vora del CAP. Diu, és que estic parlant que són 20 i pico, eh? Entre metges, aquests, els ajudants i l'altre de la moto, són 20 i pico persones d'allà al CAP o més. Dic, hòstia, dic, doncs no ho sé. Diu, ja si ens poden donar una solució allà on t'havien posat... I em va començar a xerrar, i jo hi vull dir... Escolta, acabarem ja que m'hagis mirat tot i tal, igual. Estan preocupats també per això, eh? Que treuen l'aparcament i no hi ha puesto per poder aparcar.
1: Perquè s'urbanitza l'entorn.
2: S'urbanitza tot urbanitzat.
3: Però, bueno, serà difícil, perquè hi ha els metges i... D'acord, són 20 i pico, sí. Però els que van allà...
2: També els que van allà, igual.
3: Que són més.
2: Els que van allà i que estan al peu... Que van en cotxe perquè no poden caminar o que sigui, també per poder aparcar no hi ha puesto.
0: A veure,
2: ara amb ells els he donat jo una solució.
0: A veure, va, digue-me.
2: No, puc dir perquè...
0: Ah, bueno,
2: diria tothom aparcar al mateix posto.
0: Jo tinc una amiga que és caixera del Condis. Quan va treballar al Condis, tampoc no pot aparcar. S'ha de buscar la vida aparcant a la discoteca d'aquest, o on te sigui. I és que tots volem aparcar a la porta. I quan som funcionaris o tal, més encara.
2: Claro.
0: A mi que el metge tingui quatre places allà davant guardades, sí, ho entenc. Però allà davant hi ha 8 o 10... I el que no som és perquè aparqui l'escriventa de l'ambulatori.
2: No, l'escriventa de l'ambulatori no t'estic parlant.
0: Que es busqui la vida com jo.
2: T'estic parlant de la metgessa, que ve de no sé quin poble, per això, és igual, que vingui de Sant Feliu, o que vingui d'on on sigui, que tingui un lloc per poder aparcar.
0: Però això és tot si més metgessa...
2: lògic. Això
0: no.
2: És tot el més lògic.
0: No, Miguel, sí. Si la metgessa ve allà i ha d'actuar d'urgència i ha de marxar, tenen un lloc guardat. Si la metgessa ve a treballar 8 hores... Allà,
2: no.
0: Que es busqui la vida com te la busques
2: no
0: tu o jo.
2: Que no tenen un lloc guardat. No tenen. Hi ha quatre places a davant, sí, pels metges. Però jo, inclús, hi ha gent que es posa allà, que no són metges. O sigui, pues que arribarà allà i trobarà la plaça ocupada.
0: Tenim una guàrdia urbana que està
2: bueno,
0: aquí.
2: Bueno, pues no existeix això. Això allà no existeix. No existeix.
1: A veure, Díaz.
5: No sé si vas sentir malament.
2: Què vaig sentir jo?
5: Podria ser que es faci un aparcament provisional, diguéssim, entrant per la carretera antiga que va cap a Papiol,
2: sí,
5: que per allà entraran també els camions i que es farà encara de l'obra, de l'obra de la residència, entraran per allà, per no molestar, diguéssim, a lo que és la clínica, col·legis i això.
2: Que tu estàs parlant de allà on te van posar aquell armatoste, sí, pel tema del Covid, que
0: no, més
5: enllà. Sí, pot ser que allí facin alguna cosa de moment perquè aparquin cotxes.
2: Vai,
5: no sé,
0: potser... És un parc, jo no ho faria.
2: Bueno, sí, però és que una solució a tot tenen una. Vull dir, el que no poden fer és fotre totes aquelles places, inclús per la gent que va a coixa, que dic que estic dient jo, que puguin deixar el cotxe, que puguin aparcar en un moment. Vull dir que tampoc és...
3: Aquests serveis públics i llocs així haurien d'haver... un lloc adient per deixar l'auto...
2: Estic amb tu als 200%.
5: Si
0: tu ara anessis en l'aparcament aquest de l'ambulatori i estiguessis allà en plan urbano allà fora, veuries que hi ha cotxes que estan tota la setmana allà,
2: que
0: viuen a l'edifici del davant o de més cap enllà.
1: Això et consta?
2: Sí, i tant.
0: Que a més a més jo tinc molta gent amics que viuen allà,
2: a
0: aquell tros. Jo, si fos una cosa que hi hagués... algun tipus de paper que diguis vaig a l'ambulatori, estaré una hora, dos, fantàstic, però que vegis cotxes que avui són, demà hi són,
2: Això és com els aparcaments que tenim.
3: I es posi una valla i un tiquet.
2: Escolta,
3: i vagis al ambulatori que te'l ensenyen i surtis gratis.
2: Sempre estic comentant el mateix. La zona famosa taronja d'allà, davant de la plaça dels Països Catalans, la plaça dels Caiguts, la plaça de Llapis, la plaça que vulgueu, aquella plaça, que sempre té 50 noms, allà aneu-hi. Aneu-hi, ja veureu que hi ha cotxes aparcats allà, i allà ningú us hi diu
0: indefinidament.
2: Res. Indefinidament, eh? Que poden estar 3, 4, 5 dies allà aparcadets. I és una zona taronja, vull dir, que ho posa un lletero ben gran. Vull dir que si no podem controlar això, no podem controlar l'altre, tampoc. Així és de clar.
0: Bueno.
2: Bueno, dit això està.
1: Per cert, parlant de restauració, cases, no? Que ho havien comentat, finalment ja ha obert l'armeria, veig, al carrer Major, no? Que tu ens vas dir...
4: Sí, els coneixia, sí, sí.
1: Els coneixies?
4: I vist obert.
1: Van trigar a obrir?
4: Sí, i no sé ben bé quin horari fan perquè no ho sé ben bé. No ho tinc clar.
1: D'acord.
4: No ho tinc clar. No ho tinc clar.
1: Era un tema que havia sortit aquí.
2: Ja fa un mes que no ha obert, no fa gaire, eh?
1: Deu fer un mes, sí.
2: Sí, sí. Ara farà un mes.
1: Que era l'armeria Turner.
2: Sí.
4: Exactament.
1: I han respectat, doncs...
4: No poden comentar més.
1: No
2: poden posar taules a fora, no, oi? Que no.
1: De
2: moment
1: no
2: en veig ni una, eh?
4: No sé si tenen espai per posar dos taules altes, perquè crec que la porta està una mica retrasada. No, parlo una mica per parlar, eh? I no sé què passa amb el Corte Inglés. Jo crec que és una de les, ho he dit sempre, una de les candonades més emblemàtiques de Molins de Rei.
1: Sí, Major amb carrer Mercat.
4: Crec, i sempre he pensat, que havia sigut la millor cantonada, perquè enganxava dos dels carrers més comercials de Molins de Rei, carrer Mercat i el carrer Major. I, hòstia, jo cada vegada...
2: S'han arreglant ara.
4: Ja,
2: ja fa temps que l'estan posant.
4: A mi em sembla que els lletreros de... Aquí hi haurà el viatge a Cortines, no sé què foten, és de la mateixa època que van tancar el parc que ara estàvem parlant, eh?
2: Sí, no. 6
4: mesos.
2: O més.
0: Sí, però ja han posat cartells nous, eh? Ja diu... El Corte Inglés de dalt.
5: Viatges.
0: A més, abans deia, aquí vindrem al Corte Inglés.
1: Va, sí.
0: I ara ja hi ha un lletrero ben posat.
1: Però tu consideres que era molt comercial el carrer Mercat, a banda de ser-hi tu en el seu moment?
4: Quan jo em vaig plantejar muntar una... O sigui, quan jo m'havia plantejat muntar una botiga de discos, o qualsevol tipus de negoci a gran públic, dic, té que ser un lloc que hi hagi molt de pas. I Molins de Rei, als anys 80, el carrer de baix no existia. Comercialment, en un carrer que estava una mica allà, doncs, per compensar el carrer Major. El carrer Major era bo des de, o sigui, aquella illa que va des de la plaça de la Creu fins al carrer Mercat, i carrer Mercat fins a la plaça Mercat era, vamos, era. A partir del Limpi en amunt ja no era tan bo. No em diguis per què, o potser no era d'allò. I per mi aquella cantonada, hòstia, jo a la cantonada de Casa Camps...
0: Teva entrada una mica mal fotuda, eh?
4: És igual, és
0: perquè
4: un lloc de molt de
0: pas. Era el meu banc, i per anar-hi has d'entrar més avall, i és una mica així. Després té un altell que s'aprofita molt, però que no estava obert al públic. Que és
2: estàs
0: gran,
2: parlant
0: de Corte Inglés. Però l'entrada, com que no pots entrar per la cantonada, sinó que has d'entrar...
2: Entres pel carrer Major, no?
0: Sí, però has d'entrar per davant de la teva oficina, més avall, al costat d'un disco.
1: Carrer Mercat.
4: Casa Camps no s'entrava per la cantonada?
3: No, s'entrava pel carrer Major.
4: Pel carrer Major.
0: Sí.
3: Casa Camps, sí.
0: No, però com que van fer-ho tant, van voler aprofitar tant, que aquesta oficina de Vodafone, o de, digue-li com vulguis, de Corte Inglés, queda 80 centímetres fonda.
3: Avall, sí.
0: Si vols entrar per la cantonada, hi hauria de digues caves. Llavors, minus babis no podrien, tal. Solució, van fer l'entrada tocant a l'escalinata de dos pisos, que queda sí. Pla, llavors poden entrar...
1: A l'edifici Llobregat.
4: El que és increïble, intentant fer una d'allò de memòria, segurament nosaltres ens sabríem de memòria totes les botigues que anaven amb aquest tros, una per una. I ara vas passant per Molins de Rei, hòstia, i de sobte igual estàs... I dius, hòstia, aquí ha canviat tot. O sigui, pràcticament crec que queda Olímpia. Olímpia.
2: Que Olímpia tampoc estava allà, abans.
4: No. Bueno, abans ja passava, però Olímpia està allà des dels anys 60.
2: Sí, però abans no estava.
4: Olímpia, la botiga de Vila dels Bolsos.
2: Sí.
4: Correcte? La pastisseria Roca.
2: Sí, aquesta també.
4: I...
3: El Fort Sant Miquel.
4: El Fort Sant Miquel, perdó.
0: Sempre van canviar de banda. Fort Sant Miquel. Estava on t'arien els viatges.
4: Ostres. On està el Soriano?
1: Clar.
2: Sabut d'estar un alt.
4: Lunal.
2: Eh? On està aquest, jo... el García, aquest, el García, oi? Que deia,
0: García, el senyor de la, aquest, el senyor de la cama...
4: El Borràs.
0: El de la cama de fusta, el Bonastre. Ara els seus nets són tan importants, i els fills.
4: I el seu... I el Jordi Bonastre són també els millors amics, o sigui, exacte, compta amb el que dius.
0: Però l'avi Bonastre anava amb una pota de fusta i feia sunyers allà al costat.
4: Sí, senyor, al costat. On
0: hi ha una bavanderia.
4: El Caraval més, clar.
0: No, no, hi ha una bavanderia al costat de Cal Camp.
4: Sí, sí. Ah, hòstia, això no sé.
0: Sí, sí. Allò era Cal Bonastre.
2: Tot ha anat canviant, eh?
0: Al carrer de baix.
3: El carrer de baix no era tan comercial.
1: No, només no, però ara sí que ho és més, al carrer de baix.
2: Ara ho és.
3: Estan parlant de quan ho era, sí. Quan hi havia...
4: Quan em va semblar que la botiga del carrer Mercat potser s'havia quedat petita, vaig començar a pensar aviam quins locals podia trobar, i les que m'agradaven eren impossibles.
1: De lloguer, vols dir?
4: Perquè estaven tots ocupats.
3: A la farmàcia Domingo.
4: També. Llavors, un bon dia el Joan Mallorca em diu, acompanya'm un moment.
1: Sisplau, acompanya.
4: I vam anar fent-se a la cantonada del Miquel Torta amb Rafael de Casanova, on vam fer el Don Disco. Diu, queda't un moment aquí. Dic, què vols que faci? Diu, tu queda't aquí i observa una més.
2: Quieto.
4: Vam estar com allà, doncs, com dos, tres, quatre minuts. Diu, què vols? Veus moviment? Dic, va, doncs hi ha força gent. Diu, doncs aquí hi ha un local, bo, diu, on està? Dic, mira darrere teu, em giro, i si això és una casa que s'està caient a trossos. I al final vam muntar el Don Disco allà. O sigui, realment, va venir aquest canvi, i al carrer de baix, bueno, també van agafant...
2: Va anar
4: evolucionant. Hi havia el Didó a costat.
3: Sí.
4: Ostres, i jo...
1: Estem parlant de carrer Major, carrer de baix, eh?
3: Sí.
1: Sí, digues.
4: El canvi de Miquel Torra, Rafael de Casanova, i dic, bueno, pues potser sí. Clar, jo a partir d'aquí...
2: Va canviar molt. El carrer de baix va canviar molt. Aquell trosset que dius tu, de passa del Mercat fins a la passa de la Creu, per carrer de baix,
1: sí.
2: Ha canviat molt, moltíssim.
1: Cap a B.
2: Bé, home, la floristeria, me'n recordo la floristeria Valls, això que has dit tu, el voto de la moto, aquell que venia en sabates, que allà no hi havia res, ara sí...
1: El otro de la moto.
2: Sí, però, claro.
0: Això que deies tu, la gent que passa, els xinos ho fan, posen un tio allà, un xino petitó, perquè no es vegi, amb un aparato a mà, i van comptant la gent que passa.
3: Clic.
0: I quan veuen que aquell puesto passa molta gent... posen alguna cosa o no.
4: A mi
0: em va passar perquè allà darrere Becquesa ja tenia un xiringuit, un bar, i jo volia jugar amb uns xinos, i van posar un xino i el van posar més de juliol. Hòstia. No passava ni Déu, i jo li deia al xino, però hòstia, és que aquí ve gent quan van als col·legis, els padres, no sé què, el juliol és que no hi ha ningú, o no, passar poca gent i no van jugar.
5: Sí. És veritat que el controlant, sí. Super, super.
2: Ves els xinos, sí, quan busquen un restaurant, també busquen que hi hagi taules a fora.
0: Va.
2: Està comprovat, perquè jo tenia un amic meu que van anar als xinos per llogar-lo o per comprar-lo, i resulta que no podia posar taules a fora, i va dir, està huevo, Lucas.
1: Bueno, ho haurem d'anar deixant aquí, eh? A veure, digues, tia.
5: Arran d'això, tenint obert el gato negro, una altra vegada.
1: Sí.
4: I sembla que... I és el gat negre.
0: Ha canviat. Jo som molt català i jo no canviaria el nom, doncs.
4: Vale, però bueno, suposo que amb aquesta gent els deurien dir i això...
1: Sí.
4: Bueno, té el seu punt, també.
1: Bé, ho deixem aquí, Miquels. Moltes gràcies,
2: molt
1: com
2: bé,
1: sempre.
2: I com sempre, que tinguem tots molta salut.
4: Dilluns, escolteu La Màquina de la Pena.
1: De 11 a 12, eh?
2: De 11 a 12, sí, escoltarem.
4: Musicón. Sí, i amb convidats molt especials.
0: Per part meva, fins l'any que ve.
1: Ah, sí?
2: Ah, no.
0: Bueno, fins la temporada que ve.
1: D'acord.
2: I per part del Casas, també, no?
1: Ah.
4: Dilluns.
1: Dilluns. Bon cap de setmana, de moment. Va, no me la lieu més.
2: Vinga, bon dia.
6: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
7: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase fase de normalitat.
6: Panek demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogot a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
6: Passen 3 minuts a les 10.
8: Formació local.
6: Continuen les activitats per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove cada dia fins al divendres 24, les tardes de dilluns a dijous i els matins de dimecres i divendres. Activitats diverses com espais de trobada, tallers de diferents temes com de videojocs, de manteniment de bicicletes, també un escape room s'ha de fer o club de lectura i tallers de cuina. Propostes diferents els dimecres al matí i els divendres de 2:15 a 2:15 i a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8. L'activitat és gratuïta, però tot i així recomanen que us hi apunteu abans, molijove@molinsderei.cat. I per altra banda, la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys, el Juga a l'estiu, que es fa cada tarda de 5 a 8 fins al 24 de juliol, també a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb propostes diferents com jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina o jocs diversos i circuits diversos. En aquest cas és de pagament, 5 euros per sessió, per tarda, i si us hi apunteu tota la setmana són 20 euros. Podeu trobar més informació a molinsderei.cat/ludoteca-estiu i les inscripcions a jugalestiu@molinsderei.cat fins al 24 de juliol. I l'Ajuntament continua amb la celebració de les noces d'or. Volen convidar les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, les convidaran a l'octubre a un dinar i ball. Les inscripcions s'han obert ara, estan obertes fins al 15 de setembre i per inscriure-us hi heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana que està al carrer Rubió i Hors. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Els divendres, faves tendres. Música a la carta.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba. I te la posa.
0: Els divendres fa les tendres. Amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Són les 10 del matí, pràcticament ja 10 minuts d'aquest divendres 17 de juliol. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, és la darrera hora del programa, l'equador del programa. Ja volia acabar abans d'hora, jo. De seguida saludem el Ramon Sánchez, regidor portaveu d'Ara Molins. Després tindrem la Mònica Mas amb el seu espai Fragments. Avui repassarem de nou la novel·la Laia, de Salvador Espriu, i farem dues biografies més de les grans dones de la història amb la Judit Herrera. Tot això des d'ara i fins les 11. Saludem a aquesta hora del matí, doncs, el Ramon Sánchez, regidor portaveu d'Ara Molins. Hola, Ramon, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia i bona hora.
0: Bon dia i benvingut, eh?
1: Moltes gràcies, home.
0: El Ramon, que també assistia aquesta setmana, en concret el dimecres, a aquest acte simbòlic de la primera pedra, de la nova residència per la gent gran, que es va fer al migdia, patint calor, no?
1: Molta.
0: Aquella hora? Molta,
1: Molta. Molta.
0: Moltíssima calor i, com dèiem, amb la presència també de la consellera de Drets Socials i Inclusió, la Mònica Martínez, que doncs, també va presidir aquest acte, com dèiem, simbòlic de la primera pedra. Com valores doncs, l'acte i sobretot també el que es va dir, una residència que aviam comptarà amb les 30 places actuals més 50, no? En principi que pagarà la Generalitat de Catalunya amb aquest horitzó d'acabar les obres, no, a finals del 27 o darrer trimestre del 27 i que aviam si pot entrar en funcionament al 2028, a l'inici del 2028.
1: Hola, un moment simbòlicament molt important,
0: sí.
1: Tot i que les obres ja havien començat fa escassament un mes, un moment emotiu, un motiu de reafirmació d'aquella aposta que portem treballant des de fa ja tres governs o tres mandats en el que estàvem en disposició de tirar endavant la residència. Malauradament, el camí ens ha posat moltes pedres que hem tingut que anar sortejant, que hem tingut que tenir l'habilitat i les capacitats de prendre decisions que ens permetessin arribar al dia de fa dos dies. De fa dos dies. Passat dimecres, on vam poder tenir doncs, aquesta posada en marxa d'aquesta primera pedra, diguem, simbòlica, per tal de que la ciutadania ja vegi de manera ferma que aquell compromís que vam assumir en el seu dia és una realitat. I que, tot i aquests entrebancs, doncs, els hem anat superant i ja estem treballant perquè aquesta nova residència, que és una nova residència que jo crec que a la ciutadania de Montserrat li agradarà moltíssim, perquè serà, jo crec, un element emblemàtic. Una residència que està pensada perquè totes les seves habitacions, totes són exteriors, però totes i cadascuna d'elles no es veuen amb el veí del costat i, per tant, tenen una privacitat jo crec que excel·lent en aquest sentit, i una residència que el que fa és convertir aquests sis espais habitables, no, sis mòduls, diguem, en el que tenim aquestes dos mòduls ben diferenciats, amb un tronc central que és el que distribueix tota l'àrea de serveis i que, per tant, ens permetria, en cas de que Déu no vulgui i esperem no viure-ho, ens vingués una altra pandèmia, poder fer allò que no ens va poder permetre la residència actual, no? És allò de els llits calents i els llits freds, no? És a dir, aquella distribució de la zona on estan la gent que està afectada per la pandèmia i la gent que està sana, no? Per tant, això és el que en aquesta residència ens permetrà desenvolupar de manera excel·lent. Recordem que aquests, els arquitectes que van desenvolupar aquest projecte són uns arquitectes que tenen molt, jo diria que especialitzats en residències amb una visió molt nòrdica, molt dels països nòrdics, i per tant una residència que jo crec que serà un orgull per Montserrat, que ha costat molts anys desenvolupar, però que afortunadament ja la tenim aquí. No? Una primera fase, recordem que aquí és un projecte que està dividit en dos lots, amb un pressupost global de 10,8 milions d'euros, en els quals 10,2 és el que seria la residència pròpiament dita, i al voltant de 600 i pico mil, que seria la urbanització d'aquest entorn, que ha de ser un entorn també molt amable. Hi ha un projecte educatiu, jo crec que també molt interessant, amb l'Escola de la Sínia, que també l'altre dia es comentava de poder fer com una porta de connexió entre l'escola, el pati de l'Escola de la Sínia, i també la residència per fer aquest intercanvi intergeneracional entre els nens de l'escola i els avis de la residència. Per tant, crec que és un projecte també de vila que ens ha de fer sentir orgullosos, i en aquest sentit jo crec que serà una residència doncs molt demandada. Jo recordo que al tram final, quan ja m'acomiadava de la consellera, li vaig dir: el que hem fet avui està molt bé, però nosaltres ja mirem més enllà, i aquí hi ha un compromís per part de la Generalitat de que hem d'assumir aquestes noves 50 places, i per tant Molins de Rei no pot esperar eternament que la Generalitat tingui disposició econòmica, i per tant que sàpiga que la començarem a apretar per veure com podem tenir aquesta disponibilitat, no? I ella va comentar, em va sobtar, perquè és una, jo crec, una molt bona notícia, que ja estava en disposició de poder demanar aquestes places i que la Generalitat estava en disposició de poder-les atorgar. Per tant, crec que aquesta és una molt bona notícia si s'acaba produint a terme, de que possiblement doncs, a principis del 28, una vegada ja estigui desenvolupada tota l'obra, tot l'enjardinament, l'equipament mobiliari i la posada en marxa per part també de qui haurà de gestionar el servei de la residència, de poder tirar el projecte endavant. I per tant, que tinguem aquest increment de places públiques, que passem de 30 a 80 places públiques, esperem que sigui aquesta la determinació que puguem dur a terme per tal de poder-ho desenvolupar, no? De fet, va sobtar perquè fins i tot ella va deixar entreveure que podien anar molt més enllà d'aquestes 50 places, no? I per tant, que aquest era un repte que l'Ajuntament també havia d'assumir, de si executar amb les 50 o anar amb el 100% del que són aquestes 102 places que tindrà la nova residència, no? Per tant, aquí haurem de valorar si l'Ajuntament ha de reservar-se un número de places per qüestions sobrevingudes que li puguin venir mella, i en tot cas definir aquest nombre total de places que volem. Hi ha una evident manca de places residencials públiques en el país, i per tant, si el govern de la Generalitat té aquesta voluntat, doncs evidentment Molins de Rei té la capacitat i dona l'oportunitat a la Generalitat de poder incrementar aquest nombre de places.
0: A propòsit d'això, també s'obrirà ara un debat al voltant de què passarà amb aquest equipament que es deixarà un cop tinguem la nova residència, que és la casa o la llar de doctor Josep Mestres, no?
1: Sí, que és un debat que haurem de tenir sí. Els propers mesos, o en tot cas que jo crec que ara vindrà la campanya electoral i suposo que tothom doncs, sí. Tindrà l'oportunitat de presentar el projecte que hi cregui per aquest equipament, no? Per tant,
0: ara Molins ja hi ha pensat?
1: Ara Molins hi ha pensat sí. I ho té present, i per tant
0: ho dirà en el seu moment,
1: està clar.
0: Quan es presenti sí. A les eleccions.
1: Correcte.
0: Com ara Molins?
1: Sí, sí, sí, com ara Molins,
0: sí,
1: com sempre. Sí, sí, jo crec que amb això hem sigut meridianament clars.
0: Sí.
1: Per tant, jo ho he dit sempre, ja sé que a vegades no se'n vol creure, però el nom d'ara Molins és innegociable. I per tant, si s'ha d'arribar en el cas de que s'arribi amb un acord amb un sí. Altre partit,
0: que ser, doncs ara el partit Molins, seria Junts.
1: Doncs ara Molins sempre mantindrà el nom. I si no fos així, doncs és evidentment que tots aquests que volen o ens van insistint en que ha d'haver-hi un pacte, doncs no sí. Hi hauria pacte. I per tant, en el moment que toqui, això es parlarà.
0: Sí.
1: Però avui
0: ara dia, això no toca.
1: Això no toca, com deia el president Pujol.
0: Sí.
1: Ara el que toca és parlar del programa electoral, el que toca és preparar-nos...
0: I també una mica de qui encapçala aquest projecte, que suposo que serà Ramon Sánchez, no?
1: Això ho acabarem de decidir properament, però
0: entenc
1: que
0: bueno, ho dic perquè ja anem...
1: anem sumant.
0: Amb comptagotes, però ja es van sabent caps de llista.
1: Bueno, doncs escolta'm, això està bé.
0: Sí.
1: Ja saps que ens agrada aprendre teniu
0: unes
1: coses.
0: Sí, més... Sí. Més
1: ja vam córrer molt el 23. El 23 vam tenir que córrer molt per poder presentar-nos a les eleccions, no? I per tant, aquesta vegada doncs, ens ho prenem en calma. Volem tenir les coses ben fetes, sí. Ben maturades, i en aquest sentit crec que la línia seguirà una miqueta la línia que tenim actualment. I per tant suposo que si no hi ha cap entrebanc continuarem encapçalant aquesta llista.
0: Bé, potser de cara al primer trimestre del curs que ve, no? Això ja s'acabarà de confirmar. O abans.
1: Primer trimestre del curs que ve?
0: Sí, a partir del setembre. Ve... No,
1: tercer trimestre, diguem.
0: Sí, tercer trimestre de l'any.
1: Miro des del punt de vista comptable.
0: Sí, ja tu t'ho mires del...
1: De l'empresa.
0: 2026,
1: sí, sí, sí.
0: Jo per cursos.
1: Correcte.
0: Sí.
1: Doncs sí, home, sí, sí, està clar que el setembre, octubre, doncs ja haurem d'acabar de tancar tota la nostra posicionament i la nostra llista, sí, sí.
0: Molt bé. Bé, tanquem aquest petit parèntesi. Per tant, això venia perquè, doncs, una de les propostes que farà ara Molins seria què es vol fer amb aquesta llar d'infants, no? Llar d'avis doctor Josep Mestre.
1: Correcte.
0: Per cert que ahir també vam tenir una altra consellera visitant l'estació, la Sílvia Paneque, consellera de Territori, per explicar les millores que està fent la, diguem, la Generalitat a les estacions de diferents poblacions, coincidint també amb les obres aquí a la vila, simplement.
1: Home, bé, amb 6 anys de retard. Vull dir, està bé que vingui ara que ja tot funciona, però no l'he vista quan aquí no hi havia res i quan això no funcionava. No l'he vista donar ni una sola explicació, no l'he vista donant la cara, no l'he vista en cap moment posant-se al capdavant de les reivindicacions del que havia de ser que Montserrat Rei tingués allò que el 2019 ja va prometre el seu cap de llista. Per tant, portem molts anys de... no sé si la paraula és deixadès, però en tot cas s'hi aproxima molt. I, per tant, és evident que ara sembla que sí que s'ha encertat amb l'empresa constructora, ara sembla que sí les obres estan evolucionant, però, home, és el mínim que se li ha de demanar a una administració pública, no?, que executi aquelles obres que té pressupostades i que té tancades. I, per tant, aquí hi ha hagut, en el seu moment, ja una mala gestió, crec jo, per part d'ADIF, i per tant jo no he vist mai a la consellera posant-se al capdavant ni venir aquí a defensar Molins de Rei en aquesta situació, no? Per tant, està bé que vingui ara, quan les coses ja funcionen, però quan no funcionaven no l'he vista mai durant la cara.
0: A propòsit d'ahir, a l'espai de preguntes a l'alcalde, va tornar a sortir de nou a la piscina, que sé que se n'ha de parlar també properament. Sí. Si no podia ser gratuït en moments de pic d'onades de calor com hem tingut, que això no és nou, aquest punt, o fins i tot ja no gratuïtat, sinó preus especials per col·lectius vulnerables quan hi ha doncs aquests episodis que doncs estan sent cada vegada

0: afectació com ens està passant aquests dies, és evident que hem d'intentar la mesura possible doncs, que hi hagin certes persones, certs col·lectius que puguin accedir a la piscina de forma gratuïta, no? Sempre hem parlat, sempre hem defensat que al final la piscina té uns socis, que això podria anar en perjudici dels socis, però la piscina jo crec que va molt més enllà del que és pròpiament l'aigua, no? És a dir, quan tu estàs a la piscina, sembla que hi hagi com un microclima a la piscina que et fa sentir molt millor. I per tant, jo crec que la capacitat que té la piscina d'acollir molta més gent, encara que no sigui dins de l'aigua, és evident que ens pot ajudar i molt, no? Per tant, jo crec que aquest és un debat que és interessant, que hem de tenir, que s'ha de dur a terme amb el Club Natació Molins de Rei, que són els gestors de l'entitat, i per tant, doncs, que en aquest sentit que l'Ajuntament tingui aquesta voluntat, jo crec que seria una bona decisió, però això implica també, és evident, molta més relació, molta més connexió amb la Junta del Club Natació Molins de Rei per establir, per veure, per visualitzar quins poden ser durant aquestes etapes del mes de juny, juliol, els moments en els que la piscina ha d'haver-hi aquesta afluència d'aquesta gent que pugui necessitar, aquests certs col·lectius que puguin necessitar doncs, la piscina municipal, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, i sent conscients que ara, per exemple, en aquesta època estan tots els casals d'estiu i que, per tant, molts d'ells ja van a la piscina en aquests moments, hem de veure quina és la capacitat que podem fer front, no? Però en aquest sentit, jo crec que estaria bé que, d'una manera o altra, en diferents regidories de l'Ajuntament, ja sigui des de serveis socials, des de gent gran, des d'infància, que tots treballessin a la una per veure realment com podem fer front a que certs col·lectius vagin doncs, algun dia o altre en aquestes èpoques de màxima calor. No? Crec que això s'hauria de treballar, això significa reunir-se, això significa en hores, esperem que el govern vulgui interpretar-ho. En tot cas, jo crec que la setmana que ve tenim comissions informatives, sí. Jo crec que és un bon element de posar-ho sobre la taula i de veure realment si es poden prendre mesures en aquest sentit, no?
1: L'Ajuntament avui que ens explicava a través de la seva regidora Esther Espinosa que posarà en marxa a partir de dilluns un nou servei municipal de recollida de restes vegetals i por de porta a porta, que serà gestionat per Molivers i que neix amb la voluntat de facilitar la gestió d'aquest tipus de residus i contribuir a mantenir els carrers i espais públics més nets i ordenats.
0: Bueno, això només porta, 4 anys de retard.
1: Això 4 anys de retard.
0: Ja vam parlar de l'any 22-23 i per tant, vull dir, porta 4 anys de retard. No és res nou. Ja vam parlar de donar aquests sacs per poder posar-ho als veïns a les seves portes.
1: Sí.
0: Tant, 4 anys de retard no està malament. No està malament.
1: Bé, de la campanya de Terrassa en vam parlar la setmana passada.
0: En vam parlar?
1: Adhesius amb el missatge baixa el volum, Terrassa compromès amb el descans veïnal.
0: Sí, que jo...
1: Tens dubtes, eh? De l'eficàcia, vols dir, vull dir.
0: Em reitero amb allò que vaig dir la setmana passada. Crec que és una bona idea si va acompanyada d'altres accions. Si la idea només és donar als bars i restaurants una enganxina perquè la posin o no a les seves taules i no hi ha cap altra acció derivada d'això, com puguin ser agents cívics o persones que vagin explicant i passin per totes les terrasses i vagin explicant no un cap de setmana, sinó durant tota la temporada d'estiu, doncs que el silenci dels veïns hauria de ser respectat, crec que és evident que l'eficàcia serà zero. Més enllà de la nota de premsa, més enllà de que hem fet una acció, res de res. Per tant, l'altre dia que m'havia llegit la nota de premsa en transversal i per tant no havia acabat, vaig tenir dubte de dir, a veure, però si igual el que estàs dient ja està la nota de premsa, però me la vaig llegir sencera i evidentment no fa cap esment a que hi hagi cap interacció. T'emplaço a que la setmana que ve doncs, tenim aquestes comissions informatives, posarem sobre la taula si han estudiat o no, i si tenen la voluntat d'ampliar aquest servei amb altres accions derivades, perquè si no aquesta acció jo crec que tendeix al fracàs. No té cap sentit, més enllà d'una nota de premsa, de dir que fem coses, però no li veig un funcionament actiu. Ara, dit això, si això va acompanyat d'uns agents cívics que puguin doncs fer aquesta pedagogia a les persones que estan utilitzant les terrasses, de que intentem, respectem entre tots el descans dels veïns, crec que això

0: pot sorgir efecte. Si no és així, la campanya la veig d'una falta de sostenibilitat en si mateixa absoluta.
1: I ahir a l'espai de preguntes a l'alcalde, també arran d'algunes preguntes que vàrem tenir dels oients, explicava l'alcalde que l'Ajuntament està estudiant si posa una pantalla gegant per veure la final del Mundial, com han fet moltes altres poblacions. Diferents col·lectius i persones a títol individual han preguntat a l'Ajuntament si instal·larà una gran pantalla per poder seguir aquest partit, i de moment no s'ha acabat de concretar si es posarà o no. Creus que s'hauria de...
0: Doncs van tard.
1: De posar la pantalla? Van tard?
2: Home, jo crec que hem de treure la por a segons quins esdeveniments
1: sí?
2: Que la gent pugui viure'ls amb intensitat. Ja si hi ha la final de la Copa d'Europa que juga el Barça, no, perquè els d'Espanyol, els del Madrid s'emprenyaran. Jo crec que és un municipi divers, que jo crec que sap viure en convivència, que sap viure en respecte. I això potser hauríem d'aprendre des d'aquest punt de vista d'una altra manera. Vull dir, al final hauríem de ser capaços que si això s'ha d'acabar fent perquè és la voluntat del govern o perquè hi ha una necessitat o perquè la gent en si mateixa ho desitja, tots aquests costos que venen derivats hauríem de ser capaços d'intentar que siguin amb els mínims possibles. I per tant, si això ha d'haver-hi, hauríem d'haver-hi, doncs, com passa en altres llocs, doncs, tal com que ens pogués ajudar a que el cost d'aquesta activitat fos pràcticament zero. I per tant, que poguéssim donar un servei de begudes, que tinguéssim un preu públic per aquestes accions, doncs ens podria donar una bona relació. Sent conscients de que, possiblement, si tu mires des del punt de vista inclús de la seguretat,
1: sí,
2: és molt més controlable tenir un aforament en un espai concret que no pas en diferents espais. I per tant, tenir controlat un mateix recinte on la gent pot expressar la seva, de manera lliure, la seva voluntat cap a una selecció o no, o l'altra, doncs, que tot es faci des del respecte i des de la voluntat d'entendre'ns, doncs crec que és positiu, no? I per tant, crec que això, que és un debat que també hauríem de tenir, i veure com aquestes pantalles, que això no és gratis, vull dir que té un cost al darrere i que per tant és significatiu, doncs que puguem eixugar-ho d'alguna altra manera, no? Per tant, crec que és un debat interessant, crec que l'hem de tenir també, i esperem doncs posar-lo sobre la taula, no sé si per aquesta edició, que ningú ens ho ha consultat, o per les properes.
1: Bé, ho anirem deixant aquí, no sé si vols comentar algun altre tema.
2: Home, es va dir...
1: A veure.
2: Es va comentar el tema de que s'aniria fent una poda, no sé si li van dir seca, una poda de primavera. Ara venia cap aquí a la ràdio i he tingut que anar sortejant els diferents
1: sí?
2: arbres, perquè és que realment les branques ja estan arribant a un punt que com vagis despistat et deixaràs els ulls. Per tant, jo encoratjaria Moliversa que no només posés saques per aquells que volen fer la poda a casa seva, sinó que també fes la poda, o passegessin pel municipi i veiessin que hi ha arbres, doncs que les branques ja arriben a l'alçada dels ulls de la gent i que hem d'anar sortejant aquest caminar. No? L'altre dia passava jo pel passeig que hi ha entre el carrer Montserrat i el carrer Puigcerdà, i no camiem dues persones caminant a un en cada sentit. Vull dir, hi ha una sèrie d'herbes que ja han entrat i al final, doncs, t'has d'esperar, sembla que hagin de posar una senyal per dir primer tenen prioritat de pas uns i els altres. No crec que hi ha una falta evident de manteniment, crec que, i és trist que ningú s'ho hagi vist, i l'exemple més clar que tenim és aquella jardinera que hi ha al Jaume Val, més quan baixa cap al carrer Major, que ha estat durant unes quantes setmanes tornada a estar molt a prop de la paret i que, per tant, les persones amb discapacitat visual doncs tornaven a fer-se mal. Crec que és una de les coses que ja vaig anunciar en el seu dia. I em vaig esperar precisament a veure quan tardaven, no? I al final, una jardinera que està fins i tot malfalcada, perquè hi ha una de les tres potes que està trencada, doncs l'han corregut cap al centre i l'han deixada allà. És una falta, jo crec, d'empatia amb el que ha de ser un municipi, que el que volem és que sigui el màxim d'amable possible a les persones i que estigui, o que ho faci la seva funció, que és la d'envellir Molins de Rei, no? I en aquest sentit crec que falta una autèntica mirada, si vols inclús progressista en aquest sentit, i no una mirada que ens porti a un municipi que sembli qualsevol altre municipi del nostre entorn i que no desitgem. Per tant, esperem que Molivers pogués tenir aquesta mirada, o els tècnics o els regidors de govern, per tal de que aquestes accions no es portin. No? Repeteixo, aquesta jardinera, que ja vam denunciar el seu dia, ha estat com a mínim dues setmanes em podrà bé que, per tant, hi ha una persona que que té, malauradament, aquesta discapacitat visual, que segurament que li haurà perjudicat durant aquests dies, perquè jo anava mirant i vaig dir, al final farem fotos i anem dient els dies per veure com funciona això, no? Al final, crec que la setmana passada ja van arreglar-ho, però encara continua estant aquesta jardinera que realment està en un estat deplorable. Per tant, intentem envellir el poble i potser no calen tres i amb dues ja funcionaríem, que a vegades també posem quan potser no toca. Per tant, esperem que es pugui fer aquesta revisió d'aquests elements que tenim a la nostra via pública, que serveixin per envellir i no per molestar.
1: Ho deixem aquí. Ramon Sánchez, moltes gràcies.
2: Al contrari, a vosaltres.
1: Bon cap de setmana, eh?
2: Igualment.
1: Que vagi molt bé. Gràcies. Hem escoltat la música de l'Alfred García amb això que es diu Vine'm a buscar. Ara tornem. Vine'm a buscar.

0: Fragments amb la Mònica Mas Rubió. Què tal, Mònica? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Contents de retrobar-te i amb ganes que ens segueixis explicant més coses de Laia, de Salvador Espriu.
1: I tant. Avui portem el segon tastet, segon fragment, sí, de l'obra Laia, de Salvador Espriu, que com ja vam comentar l'anterior setmana, sí, és una obra que Salvador Espriu va escriure amb només 18 anys.
0: Molt de mèrit.
1: I amb la seva escriptura ja demostrava la maduresa que portava, sí, dintre de la seva manera de ser i de la seva escriptura. Al llarg de la seva obra, que d'estil modernista, Espriu desenvolupa un món propi identificat amb Cinera, que és Arenys, llegit al revés, sí, perquè la seva família era d'Arenys, tot i que ell va néixer a Santa Coloma de Farners. La família es va traslladar, però van conservar aquesta casa d'estiueig Arenys. I se suposa que tot aquest ambient mariner d'Arenys és el que el va inspirar molt en la seva escriptura.
0: Molt bé.
1: De Laia, què podem dir? L'autor, en aquest cas, ens narra la colpidora història de la Laia, una figura femenina magistralment dibuixada enmig de les esvenides ombres del nostre mar, com diu ell. I reflecteix en el conjunt de tota aquesta obra un conjunt entrelligat de situacions i relacions personals al voltant de la Laia, que, a mida que va passant la lectura, es van enfosquint i cada cop es van fent més passionals i violentes.
0: Caram.
1: Que una mica va relacionat amb el que és la innocència de la infantesa,
0: sí,
1: el despertar de l'adolescència i la joventut, i la duresa d'una maduresa i el coneixement d'una vida i unes relacions. I això queda molt reflectit en l'obra i en la figura de la Laia.
0: Molt bé. Alguna cosa més abans d'entrar en matèria amb el segon tastet?
1: Ui, podria dir moltes coses,
0: però crec que
1: ens allarguem molt,
0: massa.
1: Pensa que Salvador Espriu, vull dir, podríem dir I no acabar. Per tant, jo crec que suficient. A no ser que tinguis alguna pregunta.
0: No, endavant. Tinc ganes d'escoltar aquest segon tastet.
1: El segon. Que el segon, Oriol, ja fem un salt, eh? El primer fragment vam presentar la infantesa.
0: Sí.
1: Que la Laia pujava per les muntanyes, corria amb els seus amics, la seva colla, i acabava el primer fragment, recordem, que es anava separant de la seva colla perquè s'anava fent gran. I avui ja ens anem a l'adultesa.
0: Molt bé. Segon tastet, doncs, de Laia, de Salvador Espriu.
1: La plaça del poble, un dia d'hivern. Avui, el sol havia perdut la seva acostumada placidesa i escampava arreu una claror agra. Sol pàl·lid, que enlluernava i no escalfava gens. Penetrava calmosament en la penombra de tots els portals. Mirava per l'escletxa d'un finestró mig obert, tafanejava de cua d'ull el misteri d'una cambra i es volia mostrar protector com els dies d'estiu. Però no ho aconseguia. Totes les cases el rebutjaven, malpensaven d'ell, temien la malifeta d'una burla i el llançaven fora, defugint la fredor del seu raig. I el pobre sol es quedava quiet, ja derrotat i nu, i estrafeia a la plaça una ganyota de malalt. Allí anava a parar tota la vida del poble. Silenci i renecs, pols i mandra. Enterraments i casoris s'arrenglaraven a la plaça en una barreja amistosa i la murmuració i la blasfèmia no hi tenien límits. S'hi parlava del mal sols per la golafreria de sentir-se la boca socarrimada pel seu foc i el seu regust. La gent mercadejava amb la desesperació del proïsme i reia sense pietat les caigudes i les tares del veí. Es desfeien el fang del fals testimoni, la reputació del parent, de la noia, de l'amic. Veus rogalloses, malediccions, mosques furtó de vi de bacallà sec. Els gossos llepaven la sang del porc sacrificat el dia abans. S'amuntagaven deixalles de menjar, sucs i desferres de totes les cases. Els vailets s'empaitaven, amb pedra ressonaven els passos d'un sec, cantava un gall. I la plaça s'adormia amb un gest de cansament, al capvespre, plena de l'odi i el menyspreu de la llum de la lluna. Avui, la vella Caterina s'havia llevat molt de jorn. Era ventruda, grassa, petitona. Anava sempre embolicada amb un florejat mocador d'herbes que emmarcava la seva cara rogenca i li ressaltava el caigut sota barba. La vella Caterina era la memòria del poble. Ho sabia tot. Tot ho havia vist. De tot es recordava. Infatigable. No escassejava serveis ni ajuda. Trascava de llevadora, vetllava malalts, vestia morts. Era la primera a fer córrer les notícies i ningú no ponderava com ella el valor i el secret de les paraules. Avui, en sortir de missa, s'havia aturat molta estona davant la fornal del ferrer. Parlant amb l'home, la comare es mostrava extremosa i alegre. El ferrer feia l'ullet i tots dos reien amb soroll. Notaven que eren espiats i els relliscava per la pell com una lleu esgarrifant-se, l'íntima voluptat de la xafarderia. La Caterina se n'anava després i el ferrer es guardà com s'allunyava. Ai, la remaleïda vella! I glopejava la saliva per la boca sense dents. La trompeta del nunci cridava el preu de la sardina i del vi. El ferrer, gandulot, el parà. Li agafà el porró i s'hi adormia. Contar. No saps el bumbum d'avui? És que no ho saps? Callava, com si es repensés per fer glatir l'altre. Les paraules burxaven per sortir, s'atropellaven al cervell i a la gorja, amb por de quedar-se endarrere. L'home no podia més i esclatava. La Caterina havia vist a la nit com la Laia i l'Esteve... Sí, els havia vist junts aquesta nit, a deshora. El nunci s'espantava, demanà detalls, abaixar la veu i estocar el front. La porrona es buidava de mica en mica. Mentrestant, la vella Caterina havia anat resseguint tota la plaça i les dones l'escoltaven fent ratlla. Murmuris, algun crit, falses lamentacions. Una deia, pel plaer d'escoltar de nou, «Verge, jo no m'ho arribo pas a creure, tot això!» La vella s'enfadà. «Ho he vist amb els meus propis ulls. Com ho he de dir? Ho juro per Déu! I pel meu difunt, que encara és més!» De sobte, el grup s'agitava en un moviment d'indecisió. Les dones reculaven i passà Laia, serena, indiferent, sense veure-les. Una tos seca, una veu única, un sol comentari. La poca vergonya! Una nerviosa doneta de cara pigada anuncià. Prou que Déu la castigarà. Mireu ja com li ha sortit el fill. I acaronà al seu un menut mantegós i garrell, mig aparut i borni, que se li arrapava les faldilles. Les dones esdevindrien de grat les executores de la divina venjança. S'arremolinaven, es cansaven en una tria de puniments terribles, s'entendrien en descobrir-se una misericòrdia excessiva. Lluaven la pròpia virtut, s'injuriaven, no s'atenien, però el cercle s'anà desfent, perquè es feia tard i calia que les dones se'n tornessin a feinotejar. A la nit esperarien amb deler els homes i els preguntarien amb mil escarafalls. Que no ho saps? Que no ho saps? No, no ho sabrien, de segur. Les dones contarien aleshores amb frisança d'acabar aviat, desitjoses de les preguntes dels marits i de donar detalls i engrandir el fet. La vella Caterina arriba a casa. Estava satisfeta, es fregava les mans i es reia tota sola. Es trobà també cruixida, gemegà, i es va asseure en un tamboret rere la reixa. Passava el rosari amb calma, remugava oracions amb delectança de virtuosa. S'adormia, es descomptava, s'equivocava de misteri, xerricava de dents i roncava. De tant en tant sotjava la plaça, feixuga de sol de tarda. Ningú. Sols el crit llunyà del nunci, que s'aventava al públic dels preus de la sardina i del vi. Els dies passaven. Què hi havia entre ella i l'Anton? En mirar-la, el noi s'embadalia. L'Esteve prou se n'havia adonat. La dona ho negava. Quines cabòries, que eren gelosos tots els homes. D'altra banda, ella estimava la neta i no voldria mai que fos dissortada per culpa seva. Com apartaria, doncs, l'Anton de la seva promesa. Anem. Veia bruixes i no tenia pas més senderi que un nen. Ell, aleshores, s'havia tranquil·litzat, però avui el dubte el neguitejava amb una nova empenta. A la platja, Laia ajudava a desamorrar una barca i tenia al seu davant l'Anton. Laia mirava el noi de fit a fit. Es tombava després a l'Esteve i reia amb aquella rialla d'abans i de sempre, aquella rialla feridora i estranya. La dona es mofava d'ell, s'ho repetia amb ràbia. És que el triar com es que, tan beneit el creia, doncs trencaria d'un cop, no tornaria més al seu costat. S'ho va dir simulant coratge, però sabia que aquella mateixa nit hi aniria sense remei. Oh, com li dolia la burla! No es podia enganyar. Se sentia lligat fortament a aquella dona, d'una manera inexorable. La Laia encara reia i la rialla brollava contínua dels llavis i es perdia en el mar i en els sentits dels homes. Els pescadors maldaven per destacar la barca. Haurien de cercar un cavall, perquè ni rems, ni perxes, ni dimonis no la mourien. Havia estat una vedada i morriejaven ingenus signant l'Anton. Els enamorats no valien ni una pipada. En Funoses, el pare el defensava. Que el deixessin en pau, que aquest era un dia o un altre xarrampió de tothom. I prou garlà, perquè la bèstia ja arribava i calia que es posessin al treball. Au, va, tira, tira! La barca sortia a la fi del mar i la Laia s'allunyava. Els homes ja ho acabarien d'endegar. L'Anton la seguia amb la vista i es desficiava enmig dels sentiments contradictoris amb una barreja d'alliberament i de recança. Ja no era aquell noi d'ànima serena. La idea de la mort se li havia posat de primer tènuament com un petit ocell damunt una branca. Havia rondat el seu entorn i havia esperat el moment propici per assenyorejar-lo. Tan fina i tan subtil, tan propera, que la senties bategar i moure's com unes ales d'ombra. La mort es va confondre després amb ell i ja va ser substància seva. I amb tot, externa, impersonal i freda, com un pur concepte trist, com un desig de no desitjar. Que arrelada que l'endevinava. I no hi havia pensat mai, fins que topà amb els ulls d'aquella dona. Uns ulls que l'endinsaven en la solitud des d'on assistia al naixement i al poder d'aquella dèria. La crida d'uns ulls, el desvetllar del somni d'una vulgar felicitat robusta, sense temporals ni preguntes. El clam d'uns ulls el guià pel camí en tenebres. Al capdavall, una última paret i enllà d'ella la certesa d'una gran pau, tan sols pertorbada per la por de no conquerir-la, d'haver de recomençar. Per què l'esborronava haver de refer aquell procés tan aspre, el sofriment de la seva transformació? Esdevenir altre cop l'home d'abans, ara que tant comprenia? Rodolar pel pendent de la passió i de l'espera quan l'orell dels cims ja l'enlairava? Un pas i entrava la placidesa. Un pas senzill, minúscul, i entrava en aquell regne inalterable de la mort. En què penses? Pare i fill s'havien quedat sols a la platja i el vell Funós esguaitava el jove amb solitud. Dies ha que no era ell, no parlava, esgarrava la feina. Ara mateix havien amorrat per una seva falta i amb el cavall no sabia el que s'empescava. Havia potser renyit amb la neta? Si era això, que l'anés de seguida a trobar i procurés de fer les paus. Sense negar ni afirmar res, l'Anton se separava del seu pare i caminava cap al poble. La neta? Què era ja per a ell la neta? Què era? Esguardat pels ulls de la Laia, els ulls i el malefici de la mort, mai no es recordava de la pobra neta, que altrament no els podria salvar. Ni ella ni ningú. El tedi la planava i no en sortiria sinó per la mort, potser per a caure en un altre tedi. Arreu l'amo, més enllà de la mort i de la vida. El tedi, abans i després de la vida i de l'amor. Pel carrer encontrar l'Esteve i el saludà distret. L'altre responia amb rancúnia. Aquell brivall podia ploure la Laia? Bé, que se'l quedés, bon vent. No, no tornaria mai més al seu costat. A la nit, però, ell hi anava, del tot vençut, i retreia amb queixa el nom del noi. La dona reia. Per què li esmentava aquell Anton, atrapat per un altre esquer? Tornava a riure, estrident i maligne. Ai, però que nens i que gelosos que sou els homes!
0: Molt bé, Mònica, doncs fins aquí. Moltes gràcies, com sempre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Amiga Mas, fins la setmana que ve, que serà la darrera ja, eh?
1: Molt bé.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
2: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
0: Seguim. Queden 9 minuts per arribar a les 11 del matí d'aquest divendres 17 de juliol i, com sempre, abans d'arribar a les notícies de les 11, aquesta temporada hem compartit amb la Judit Herrera, que després la tindreu amb els divendres faves tendres a partir de les 5, com sempre, doncs aquest espai amb la voluntat de repassar biografies de dones que han marcat la història. 100 grans dones de la història, que és el llibre de la Maria Àngels Cabré, i de la qual cada setmana d'aquest llibre traiem doncs dues biografies. Som-hi amb les d'aquesta setmana.

0: Saludem a aquesta hora del matí, doncs, a la Judit Herrera. Què tal, Judit? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Com cada setmana, avui també us porto la biografia de dues dones que formen part d'aquest llibre de la Maria Àngels Cabré, 100 grans dones de la història. Comencem parlant de Carme Serrallonga. Quina sort va tenir la generació que va ser educada amb la filosofia de l'Institut Escola de la Generalitat de Catalunya, inclosa Maria Aurèlia Campmany, que va freqüentar la seu del Parc de la Ciutadella. Amb la fundació l'any 1932 d'aquest Institut Escola, que va dirigir el doctor Estalella, hi va col·laborar la pedagoga Carme Serrallonga. Allà s'alimentaren uns principis i uns valors basats en la institució Libre d'Ensenyança, que tant de bo s'haguessin pogut escampar més, sobretot si tenim en compte la pèssima i dogmàtica educació que va venir després de la guerra. A més, Serrallonga patí de primera mà aquest llarg franquisme, perquè tot i tenir l'oportunitat d'exiliar-se, va preferir quedar-se a defensar des de dins els valors de la República i de la catalanitat. Per això, quan el gener del 1939 l'Institut Escola va haver de tancar portes, ella i uns quants més van obrir en una petita torreta de Sarrià l'escola Isabel de Villena, llavors anomenada Liceo Isabel de Villena, continuadora de la tradició pedagògica en què es va abeurar. Inaugurada el 8 de març d'aquell any, al començament va ser una escola exclusivament femenina. Ella i la seva mare vivien al pis de dalt, i encara que no es va ser la primera directora, ho va ser poc després i durant gairebé 4 dècades. Cal destacar que allà sempre es va ensenyar en català, tot i la fèrria prohibició franquista. Quan entrava un inspector, es canviava de llengua i ja estava. Nascuda al barri de Sant Martí de Provençals, Carme Serrallonga va anar de petita a l'escola francesa, per això dominava el francès i va poder ser una excel·lent traductora. També d'altres llengües com italià, l'anglès o l'alemany. Traduïa autors com Pirandello. Va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona i va cursar el doctorat a Madrid, mentre residia a la famosa Residència de Senyorites que dirigia Maria de Maeztu. Un altre d'aquells llocs pels quals no ens importaria haver passat i on va tenir l'oportunitat d'escoltar alguns dels grans homes de lletres de l'època, com Menéndez Pidal. Aquella formació deixà en ella per sempre l'interès per la cultura en el sentit més ampli, que l'escola Isabel de Villena fou un dels pilars fonamentals, perquè, com deia Epictet, només aquell que escolta és lliure. No podem oblidar que Serrallonga havia passat també breument com a mestra per l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona, fundat per Francesca Bonamaison. I també cal recordar la seva vinculació amb el teatre, el qual va quedar per sempre lligada en participar com a docent a l'Escola de Teatre Adrià Gual, que l'any 1960 va fundar a la cúpula del Teatre Coliseum Ricard Salvat i Maria Aurèlia Campmany. Serrallonga impartia ortofonia, és a dir, dicció. Aprofitant les seves habilitats com a traductora, també va traduir un bon grapat d'obres de teatre de Jean Genet a Bertolt Brecht, sempre que defensessin una ideologia propera a la seva i no la contrària. I com que era una dona compromesa políticament, va ser de les que van participar, per exemple, amb la tancada de Montserrat. Ja a avançada edat, es va posar a estudiar rus perquè volia llegir a Txékhov en llengua original. Se'n devia sortir prou bé, perquè la mort gairebé la va agafar traduint els poemes d'Anna Arkhatova. Continuem amb Irene Polo. Sempre hi ha una periodista més intrèpida que les altres, més moderna i més agosarada. A Catalunya, aquesta va ser Irene Polo, una noia amb el serrell rebel, el somriure ample i look garçon, capaç de ficar-se on fos per tal de poder publicar un bon reportatge dels que es fan no només amb la tinta, sinó també amb l'ànima. Abans de dedicar-se al periodisme, Polo va treballar fent publicitat en una productora cinematogràfica, Legamont. Eren els primers anys del cinema que causava sensació. Es va estrenar a la revista Imatges. Era l'any 1930 i desenvolupà la professió periodística fins a l'esclat de la Guerra Civil, quan va marxar a fer les Amèriques amb Margarita Xirgu i la seva companyia teatral. Una carrera periodística curta, però molt intensa i fructífera. Se la va poder llegir a La Humanitat, La Rambla o Mundo Gráfico. Irene Poló era filla d'un guàrdia civil i el seu origen humil no li va permetre estudiar. Precisament per això era una periodista socialment compromesa i amb tendència al periodisme de denúncia. Interessada pels temes polítics i sempre pendent de les temàtiques que afectaven la condició femenina. Li agradava ficar-se al rovell de l'ou i tant baixava a una mina en plena vaga com s'infiltrava en una trobada de la dreta més dretana per veure què s'hi cuia. Feia el que ara anomenem periodisme d'investigació, tot i que també li sortien brodades les entrevistes a les personalitats del moment, ja fossin Clara Campoamor o l'actor Buster Keaton, de visita a Barcelona. També va ser la impulsora de l'Agrupació Professional de Periodistes. És, doncs, una d'aquestes lletraferides republicanes que als anys de la República va contribuir a escriure la realitat també en clau femenina, quan la premsa es va tenyir de veus de dones més que autoritzades per explicar aquell moment històric, tan altament transformador en què hi havia sobre la taula debats tan interessants com el dret del sufragi femení o el dret de les dones a rebre una millor educació i que les permetés assolir la independència econòmica. Encara no es veia venir, però després de la guerra va canviar la polifonia de veus perquè els diaris foren confiscats o tancats. Quan poc abans de la revolta l'actriu més famosa d'aquells anys, la Xirgu, li va proposar acompanyar-la, Irene Polo hi va accedir. A l'altra banda de l'Atlàntic va treballar per ella uns quants anys i quan la companyia es va dissoldre va trobar feina a Buenos Aires amb la seva antiga ocupació, la publicitat. També va dedicar-se a traduir per diverses editorials. Com que tornar al seu país hauria significat tornar al franquisme, Polo va estimar-se més resignar-se a l'exili. Però la vida de l'exiliat no és fàcil i encara menys si no saps quan podràs tornar. L'esclat de la Segona Guerra Mundial la va acabar de desanimar. Fastiguejada de l'estat del món, es va suïcidar. Només tenia 32 anys.
0: Molt bé, Judit, fantàstic. Doncs moltes gràcies. Si la voleu escoltar amb el seu programa, ja ho sabeu, els divendres Faves Tendres, avui a partir de les 5 l'escoltareu de nou. Fem una pausa, si us sembla bé, i tornem de seguida amb l'última hora del programa.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. T'escoltem.
3: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
2: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I AENA invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys a Barcelona ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
5: Avui es fa el quart i últim concert de les Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM aquest any al Pati de Can Ametller. És la quarta edició d'aquest cicle de concerts i avui divendres es titula Ressonàncies del Romanticisme. Hi haurà el saxofonista Ismael Arroyo i Eduardo Moreno al piano encarregats de fer aquest concert. Obertura de portes a les 8 del vespre, un quart de 10 inici del concert. Podeu fer sopar de carmanyola, si voleu. L'entrada val 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I l'Ajuntament continua amb l'estiu als parcs, propostes cada cap de setmana d'aquest juliol i el mes d'agost. Aquest cap de setmana, demà dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World. I al barri del Canal, l'Associació de Veïns continua també demà dissabte amb les festes del barri, festes d'estiu, per animar doncs l'ambient. Demà dissabte, a partir de les 9, hi haurà ball amb Jaume Júnior. I recordem també els espais oberts que ha habilitat l'Ajuntament fins al 24 de juliol. Accés lliure, aquests espais de lleure, de trobada per famílies, infants i joves. Al pati de l'escola al Palau, de dimarts a dijous a les tardes, els divendres també a la tarda i els caps de setmana matí i tarda. I al camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda, que obre de dilluns a divendres, en aquest cas, a les tardes, i dissabtes i diumenges també matí i tarda. L'exposició Camins 1907-2026, que hi ha a la planta baixa del Molí, està vinculada a la història del ciclisme aquí a la vila i es pot visitar fins al dia 2 d'agost. La podeu visitar avui, per exemple, a la tarda de 6 a 8, o demà dissabte a la tarda de 7:15 a 9:15 i diumenge al matí de 12:15 a 2. Exposició vinculada a les activitats que s'han organitzat a motiu del pas al Tour de França per la vila. La farmàcia de guàrdia, avui divendres, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Creus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

11 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Abans de continuar amb el contingut del programa, deixeu-me dir que aquesta nit s'ha produït una avaria a la xarxa d'abastament d'aigua al barri de les Conserves. Concretament, a 1:15 de la matinada s'ha produït aquesta avaria important, ens diuen, a la xarxa d'abastament d'aigua, que afecta principalment el barri de les Conserves. Ara veiem també fotografies del carrer Pep Ventura, també anegat d'aigua, a la cantonada amb l'avinguda de Mancomunitat. L'empresa concessionària Qualia ja està treballant sobre el terreny amb l'objectiu de solucionar l'avaria i poder restablir el subministrament d'aigua a la zona afectada durant el dia d'avui, durant aquest divendres. Per facilitar els treballs de la maquinària, s'ha tallat també el carrer Mancomunitat en el tram comprès entre el carrer Joan Maragall i el carrer Torrent d'en Benet i Pep Ventura. I atesa l'envergadura de la incidència i la necessitat d'obrir el paviment, els treballs de reparació continuaran el proper dilluns. Insistim, això afecta bàsicament el barri de les Conserves a partir d'una avaria que hi ha hagut aquesta nit. A 1:15 s'ha produït aquesta avaria a la xarxa d'abastament d'aigua que afecta principalment aquest barri de la vila. Qualsevol novetat la comentarem tant avui com el dilluns. I pel que fa a la pantalla gegant, tampoc tenim cap novetat. Si n'hi ha alguna abans de les 12 us la comentarem, si no haureu d'estar atents a les xarxes socials. El que farem a aquesta hora, d'aquí una estona saludarem el Xavi García, que avui ens vol parlar de Lo que el viento se llevó, a l'espai Te'n recordes, a l'espai Camins amb l'Héctor Zacarías. Anirem a fer el cim del Moixeró, per tant a la comarca de la Cerdanya, i ara, teníem previst fer una entrevista, que ja la farem, amb l'entitat del sostre... Perdó, sí, sostre cívic era? Sí, perdoneu, sostre cívic, efectivament. És que tenia els papers ja a punt, però els tenia fora. Volíem parlar d'habitatge i d'aquest projecte interessant que duen a terme des d'aquesta entitat. No ha sigut possible, però si no és la setmana que ve ho reprendrem al setembre, perquè és un tema a banda d'interessant, de rabiosa actualitat també, i el que farem per tant ara és recuperar un dels espais que hem compartit aquesta setmana, de fet quan encetàvem la setmana el dilluns, en aquest cas amb un dels col·laboradors que hem tingut aquest curs mensualment, el Gerard Dordes, amb el seu espai Pedra sobre Pedra, parlant d'arquitectura. Dilluns ens va acompanyar per darrer cop aquest curs i ara recuperem aquest espai.

0: Pedra sobre pedra és aquest espai que hem dedicat un dilluns al mes durant tota aquesta temporada a parlar d'arquitectura des de diversos punts de vista. Ho hem fet amb l'estudi d'API, concretament amb el Gerard Dordes. Què tal, Gerard? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, i bon dia a tots.
0: Que ens ha anat explicant diverses casuístiques, aspectes de l'arquitectura, i ha anat quedant pendent un tema que vosaltres, de fet, a la descripció dels objectius que teniu a l'estudi, un d'ells, no?, és tenir en compte, doncs, tota aquesta filosofia del Feng Shui.
1: Sí, sí.
0: Que ja hem fet una mica de conya distesa, però que,
1: sí, és un tema que
0: és interessant.
1: Que hem perseguit tota la temporada i hem hagut de deixar fins a l'última.
0: Sí.
1: Ja sé que tu t'atreia aquest tema.
0: Això m'atrau, sí.
1: I no el podíem deixar per l'any que ve. O...
0: Molt bé. Perquè, si et sembla, començant per definir ben bé què entenem per Feng Shui, no?
1: Sí, a veure, el Feng Shui és una tècnica mil·lenària tradicional que té com 5.000 anys, ve de la Xina, de la tradició taoista xinesa, que parla molt de les energies i de la terra i tot això, i ve una mica d'aquí. I llavors això, doncs, imagina't, té 5.000 anys, o sigui, té un recorregut molt bèstia, empíric, o sigui, té un punt esotèric, però bueno, també té la seva part empírica, no? I bé, doncs, per això que l'origen aquest de a la Xina, i per descriure't què és el Feng Shui, és buscar l'equilibri entre els elements que nosaltres construïm, o sigui, els elements de nostres humans, doncs, les construccions o com col·loquem coses dins en la naturalesa. Llavors ho hem de construir en harmonia amb aquestes forces de la naturalesa, no?
0: Clar. Una cosa és, clar, vosaltres ho teniu en compte quan partiu de zero, a l'hora de construir o de dissenyar, no?
1: Sí, bueno,
0: però no també sé... ho podem fer tenint els elements que ja tenim, doncs, intentar millorar-ho, no?
1: Exacte. Sí, també t'he de dir que l'aplicació, ara, per fer una mica un apunt aquí en el nostre estudi, perquè jo sóc el més aficionat a aquest tipus de coses, no?, dins de l'estudi, i vull dir que no sempre ho apliquem, no?
0: D'acord.
1: Vull dir que també és una cosa com molt personal.
0: És una cosa que es pot posar sobre la taula i la persona decideix si...
1: Sí, o sigui, ens pot venir algú i dir, escolta, jo vull que em faci el projecte i que sigui en Feng Shui o...
0: Val. No és que aneu a tots dient, escolta, això s'ha de fer en Feng Shui.
1: No.
0: O tenint en compte. No.
1: Perquè evidentment és una cosa que no és
0: molt personal. Correcte, no, sí.
1: És molt
0: bé.
1: Complexa com per imposar-ho, vull dir, no té sentit, no?
0: Sí.
1: Se li feia una mica quasi proselitisme, no? què dèiem, doncs?
0: Bueno, que busca l'equilibri.
1: Sí, llavors, sí, nosaltres sí que podem aplicar-ho en obra nova, però també es pot fer en cas d'una casa existent, no?, que pot tenir més condicionals, però és el mateix que fer una casa nova o fer una reforma d'una casa. Vull dir, tens més condicionals, però al final el resultat pot ser molt bo, no? Sí que és veritat que és molt complex i és una cosa que nosaltres, quan fem, tirem de veta d'una companya especialista, val?, en la qual ens ajuda a fer aquest anàlisi perquè és...
0: Sí, hi ha especialistes en això, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'hi dedica. Jo vaig fer uns estudis, però bueno, com que la feina d'arquitecte és prou complexa, doncs no em podia especialitzar, no?, en una cosa així. I llavors això, quan hi ha aquesta demanda, doncs ho fem conjuntament amb una altra persona externa, una col·laboradora. Bueno, llavors... Parlant del Feng Shui, què és el Feng Shui, no? El Feng Shui és això que hem dit, aquesta tècnica per harmonitzar els espais, no? I que es basa en el Qi. En el Qi, alguns us sonarà d'altres disciplines, el que sigui, és com l'energia vital, tant que recorre els nostres cossos com que recorre per la naturalesa, no? I haureu sentit molt aquella frase del Be water, my friend.
0: Sí.
1: No? Una mica, doncs, que sigues aigua, amic meu, que deia el Bruce Lee, no? I que ell, doncs, com a xinès que era, doncs, parlava d'això, no?, de que l'aigua, quan flueix, no?, l'energia, doncs, si troba una pedra, no vol passar pel mig i trencar-la, sinó que el que fa és fluir pel costat i troba l'energia suficient com per passar pel costat i esquivar-la, no? Doncs una mica el Feng Shui també va per aquí. I el Feng Shui, de fet, la paraula Feng Shui vol dir, literalment, vent i aigua. I això té molt sentit perquè aquesta energia amb el vent es canalitza, o sigui, que el vent la fa moure i l'aigua la fa conservar, la fa retenir. Llavors, és com aquests dos conceptes del Feng Shui, no?, de canalitzar l'energia per allà on la volem i retenir-la allà on la volem retenir. No? També per entendre una mica que hi ha un altre concepte que és el xa, el xi i el xa, doncs, aquest potser no és tan famós, però vindria a ser com l'energia, no es diria potser negativa, però que potser no està ben canalitzada o doncs, que passa massa ràpid, per exemple, jo què sé, si vius, per posar un exemple, un carrer on hi passen molts cotxes i és en línia recta, és un carrer on l'energia va massa ràpid. No? I llavors, si us fixeu en aquests carrers on en aquests passa això, costa que els comerços arrelin.
0: Atenció, no? Parlant de Molins de Rei, per exemple...
1: Bueno, he pensat sí. en genèric perquè, però jo crec que podeu veure exemples en Molins, a Molins d'això, no? Doncs que un feng shui, un bon feng shui seria doncs, uns carrers aquests de centre vila on és un traçat més... més corbat, no? Perquè doncs, és com un riu amb meandres, no?
0: Però clar, el carrer Major, que és no gaire recte...
1: El carrer Major, el que li passa és que és un carrer que té molt trànsit, que no té aquest xar...
0: Però també tenim molts locals buits, eh?
1: Sí. No, però sí que veig que hi ha sempre com... No es reté aquesta energia, no?
0: Correcte.
1: Pensa que és... té trams que és bastant ample, però és tot totalment pla, no?
0: Sí.
1: I passen cotxes i no acaba de convidar a parar-se o...
0: Passen cotxes a un tram determinat.
1: Sí,
0: a
1: un tram determinat. Sí. Però bueno, déu-n'hi-do. Aquell tram és el que és més perjudicat, si et fixes.
0: Sí.
1: La resta encara funciona prou, els comerços.
0: Correcte.
1: Sí que podries tenir allà, podríem veure una aplicació, no?, d'aquest sentit. Uh-huh. Jo crec que és la nostra ment enfoca, no?, quan veiem això, hòstia, ens fa mandra, no?, jo parlo amb gent, no?, al matí, aquell tram del carrer Major, hòstia, que és que vaig amb els nens i amb el cotxet i em fa ràbia perquè sempre hi ha cotxes aparcats, un que passa no sé què. Llavors, aquesta sensació és com algo que ja veus que l'energia allà va massa ràpid, està passant alguna cosa, no? En canvi, l'altre tram de... Ja com que m'ha estirat aquest cable,
0: tant.
1: En canvi, l'altre tram del carrer de Major... que és més peatonal, encara que tant hi pugui passar algun vehicle d'algun veí, però allà sí que hi ha molt més. Quasi tots els locals estan omplerts i funcionen. Vull dir que allà seria un bon exemple per entendre què és això del xi, el xa, no? com això amb el carrer, que també llavors es podria aplicar amb casa nostra.
0: Exacte, perquè si entrem a casa, com es concretaria tot això?
1: En casa nostra, doncs, clar, hi ha moltes situacions, no?, que nosaltres... Sí, i és, això sí que hi ha aquest feng shui de les formes, no?, que és molt intuïtiu, jo crec. Jo, amb el feng shui es parla d'això, també de la intuïció, no?, del sentit comú, de l'observació, i si et fixes, per exemple, és bastant comú que la gent col·loca el llit d'una certa manera.
0: Sí.
1: No? Per exemple, ens costa col·locar un llit sota una finestra. És, no? Si no tens, a veure, a vegades passa que per l'habitació és petit o l'impossibilitat, no? Però si penses en una habitació de matrimoni, no? En general, la gent intenta posar-ho en un capçal, on té una paret totalment cega i una finestra amb un lateral.
0: Això seria el correcte?
1: Això seria el correcte, i és aquesta intuïció, però que és... Per què? Perquè si nosaltres pensem que entre les finestres i les portes circula aquest xi, aquesta energia, no? Doncs tu quan entra aquest xi... Si per lloc on ens passa més, doncs és la connexió entre la finestra i la porta, no? Llavors, quan estem dormint, que volem repòs, volem tranquil·litat, no, tal, doncs el fet d'estar en el cap en un lloc que no estàs dins d'aquest corrent, doncs tindria sentit, no? A part, l'altra manera de veure-ho és el llit, tu quan tens el cap, és l'ideal com estar veient la porta i la finestra, no? Perquè és com... és com et dona una tranquil·litat, no?, de controlar aquest espai.
0: Sí.
1: No? Quan poses el llit al revés, potser que estàs com d'esquena a la porta, depèn de qui tingui més sensibilitat, potser estarà com intranquil, perquè notarà com un lloc que no hi està còmode, no?, en aquest sentit.
0: La porta oberta o tancada, això també influeix o no?
1: No, jo crec que això és personal. Això jo crec que és molt personal. Val. I també circumstàncies familiars, perquè pot interessar tenir la porta oberta perquè tens fills, no?
0: Sí.
1: Però jo crec que això és subjectiu.
0: Val. Per tant, el llit, important, això que em deies.
1: Sí, llavors, aquesta mateixa lògica és aplicable doncs, a tots els espais, no? A on poses el sofà... Mm-hmm. Jo crec que això és una miqueta el que és més intuïtiu, que seria aquest feng shui de les formes i que ens interessa més a tot, perquè és més directe i fàcil de fer. Això hi ha mil llibres que en parlen i que es pot veure...
0: I alhora, quan partiu de zero, de construir un projecte nou...
1: A veure, nosaltres quan dissenyem un projecte, Això sí que és veritat, que encara que no hi hagi... que no, els, no hi hagi...
0: no s'hagi fet demanda explícita.
1: Exacte. Sí que és veritat que, en general, intentem col·locar la, en harmonia el, els elements de la distribució de la casa, pensant en aquests conceptes, no? De com es posiciona el llit respecte a les finestres, les portes, la, la situació de la cuina respecte a l'estat... No sé, són coses que ja, ja et dic, que moltes vegades són de sentit comú, però... que és el que sí que nosaltres en qualsevol cos sempre intentem aplicar i per nosaltres és una màxima, perquè veiem que el resultat final és molt bon, o sigui que aconsegueixes espais que siguin harmònics, no?

0: t'ha estat com atacant, no? Llavors, si tens una punxa així, no et posis al llit així o aquí al sofà, no?
1: I quan has dit tenir en compte la cuina, també es influeix aquí? El marc sí, de la cuina?
0: Sí, sí, però al final és de tot això, és sí. El mateix, no? Una cuina doncs, també poden ser angles rectes, agressius. Va. Llavors, hòstia, l'has d'intentar que estigui integrada dins d'unes parets, que no sobresurti amb una punxa determinada, bueno, és... Ja et dic, és bastant intuïtiu, però jo crec que hi ha molta gent que ho fa això intuïtivament sense pensar que és feng shui. Perquè,
1: final, i que no se'ns estanqui l'energia, no?
0: Exacte, això també.
1: A casa.
0: Doncs que no hi hagin llocs molt, molt foscos, molt passadís. A vegades, els passadissos moltes vegades són inevitables, no? Però intentar que tinguin doncs, la mínima distància, no sé... coses bastant lògiques.
1: Molt bé. Veig que t'has fet aquí un esquema.
0: Sí, bueno, mira, aquí hi ha algun parell de coses que m'han quedat així una miqueta.
1: Sí, endavant, doncs.
0: Que hi ha una cosa que haureu sentit a parlar també és el yin-yang, que també és sí. Una cosa que ve del taoisme i que sí. També doncs, forma part del feng shui dins d'aquest taoisme, no? I el yin-yang és que en tot hi ha una mica de yin i una mica de yang. Seria com no tot és bo o dolent, no? O sigui, sempre... I aquest símbol que si el teniu en ment, que és negre, o sigui, és com una rodona amb una mena, amb dos llàgrimes
1: sí,
0: que
1: s'interposen sí.
0: A dins del negre hi ha una boleta blanca i dins del blanc hi ha una boleta negra, no? I és perquè sempre en tota part negra sempre hi ha alguna cosa de blanc i en tota part blanca sempre hi ha alguna cosa de negre. O sigui, no tot és... El que diríem nosaltres no tot és blanc o negre, no? Sinó que hi ha matisos i que es transforma, o sigui, estan units, no? El que és el blanc i el negre, el yin i el yang. O sigui, vol dir que a vegades, per exemple, doncs un excés de yin es converteix en yang. I què seria el yin? El yin és, per exemple, un ambient com molt més d'aigua, molt més fosc, més tranquil, més la nit. El yang és més el dia, el sol, un gran finestral... I clar, i a vegades has d'harmonitzar en això, perquè per exemple si fas una casa tot de vidre, que hi ha exemples històrics molt xulos a la història de l'arquitectura, no? De tot un cub de vidre, no? Però què passa? Que allò és segurament és un excés de yang, tu estaràs allà no acabaràs d'estar tranquil, no? I al revés passaria, si tu vius estàs en una casa d'aquestes, en una masia que és tota tancada, que hi ha finestretes molt petites, també allò és un excés de yin, no? Llavors és trobar aquest equilibri entre les dues coses, això bueno, és bastant intuïtiu també i que ens serveix per dissenyar i forma part d'aquests coneixements del Tao, del Feng Shui.
1: Molt bé, i l'altre punt?
0: Ah, sí, aquí tenia un esquema, no, perquè...
1: Ah, sí, sí, atenció, no ho veieu amb gens.
0: Que és, sí, simplement és perquè dins del Feng Shui, que ara hem parlat molt de formes, però sí. També hi ha una altra cosa, que és el Feng Shui més de les estrelles, no?
1: Sí.
0: Com les anar, que és un punt ja més esotèric, però és que és l'energia que ens ve de les diferents direccions. Perquè sí. Això, quan es fa un estudi de Feng Shui, jo us dic una mica per explicar-vos
1: sí, sí,
0: com va això, no? Doncs el que fas és... veure aquesta casa, aquest habitatge, o el que sigui, aquest edifici, buscar-li el seu centre de gravetat i a partir d'aquell buscar el nord. El nord, ja t'ho diré, el nord magnètic. Val? Perquè el Feng Shui està basat en el nord magnètic i en les direccions, no? I en les, nou, en les vuit direccions, és nord, sud, est, oest i les del mig. No? I llavors... en funció de l'època en la que s'ha construït aquell edifici, això, i aquestes i l'orientació d'aquest edifici, hi ha totes unes tècniques que no us explicaré perquè és molt complexa i que el que es determina una mica quines energies et venen de cada direcció i llavors amb això determinar. O sigui, per exemple, si tens la porta d'accés, que és l'entrada principal a la teva casa, en un lloc on tens una energia molt agressiva... doncs, ostres, haurem d'harmonitzar aquesta entrada, haurem de controlar aquesta cosa agressiva, doncs, no posant vermell, segurament, posant energia més relaxada, tot això. Això seria aquest feng shui ja més complicat, més tradicional. Que això fa gràcia, per exemple, que lo del magnetisme, que aquí van ser els xinesos qui van inventar la brújula.
1: Uh-huh.
0: I és perquè ja de molt de temps no tenien aquest interès pel magnetisme que ja aplicaven amb les seves construccions, amb la seva interacció amb la naturalesa.
1: Interessantíssim, doncs si algú vol aprofundir més...
0: Doncs aquí estem.
1: Aquí sabeu.

0: Aquí esteu, el trobareu a l'estudi d'app, a través de l'Instagram, i allà podeu escriure al Gerard i tot el seu equip, el Gerard d'Ordes, que ens ha acompanyat, com dèiem, des del mes de setembre, un cop al mes, a l'Espai Pedra sobre Pedra, parlant, doncs, del món de l'arquitectura. Moltes gràcies, Gerard.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per la col·laboració de tot el curs.
1: I això, vosaltres, per convidar-me aquest any a parlar de tots aquests temes. Espero que us hagi interessat, qui més qui menys, a quin tema. Però...
0: I que tinguis un bon estiu, de moment.
1: Igualment. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.

0: Un minut i arribarem a 11:15. Continuem el Bon Dia i Bona Hora i ara és el moment de saludar el Xavi García amb el seu espai Te'n Recordes, que avui parlarem de tot un clàssic.
1: Un clàssic, sí.
0: Què tal, Xavi? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Ja m'ha avisat els oients. Avui parlarem de lo que el viento se llevó.
1: Ah, exacte. Allò
0: que el vent s'endugué.
1: Sí. Vull dir, difícil de traduir una miqueta, però bueno.
0: Gone with the wind.
1: Exacte. Sí, en anglès tot és més curt. És un idioma molt...
0: Sí.
1: Molt simple, Pensa que al timbre li diuen ring. A partir d'aquí... I pots pensar qualsevol cosa.
0: Pel·lícula llarguíssima.
1: Absolutament.
0: I a més que ha aguantat molt bé perquè és de 1939, vull dir que...
1: Sí. Bueno, tu penses una cosa, li deien lo que el viento se llevó i el culo resistió, I és perquè concretament dura 3 hores 44 minuts, O sigui, era allò d'aguantar en mitja part, evidentment.
0: Sí.
1: Per prendre't el...
0: Intermedio.
1: L'intermezzo, que diuen els italians, Home, és una pel·lícula plena d'anècdotes. És tan important el que passa a la pantalla com fora, A mi sempre m'agrada mirar la visió aquesta de fora,
0: Sí.
1: A veure, personatges i gent que ha passat a la història. D'aquests no en queda cap, ja. És una pel·lícula que tots han mort. I un dels moments més tristos de la Vivien Leigh va ser que el van fer una reposició, que la van convidar, i es va posar a plorar molt i es va aixecar i va marxar.
0: Caram.
1: I saps per què? Perquè se n'adonava que tots els que sortien a la pantalla ja no hi eren. I ella va morir molt jove, amb 50 i pico d'anys.
0: Ella era anglesa, no?
1: Anglesa, sí, casada amb el mític Laurence Olivier.
0: Sí.
1: I saps com van... Pensa que per fer lo que el viento se llevó van estar 2 anys buscant el personatge de l'Scarlett, qui seria, 2 anys. I fins i tot havien rodat seqüències de la pel·lícula i encara no tenien qui era l'Scarlett.
0: Sí.
1: Hi ha moltes diferències, però, per exemple, el Red Butler, que el feia el gran Gar Gable, el Cargable...
0: El Cargable i el John Wayne.
1: Va cobrar 120.000 dòlars.
0: Sí.
1: I ella només 25.000. O sigui, hi havia una desproporció entre el que eren els actrius i els actors...
0: Abismal,
1: Abismal. D'acord que la Vivien Leigh no era coneguda, en aquest sentit. De fet, li van donar el paper. Va entrar en un plató amb el seu marit, el Laurence Olivier... Havien proposat a la Catherine Hepburn, havien proposat a la Joan Fontaine, bueno, moltes actrius, però no acabaven de... I va entrar ella, que era una dona guapíssima, va entrar amb el Laurence Olivier i el director... Bueno, va tindre 3 directors la pel·lícula, perquè ho sapigueu.
0: És veritat.
1: Va haver un despedit, un drama, que el diuen. El que el viento se llevó se m'endú per davant molta gent, també. Doncs la van veure i va dir el director, escolta tu, li vull fer la prova a aquesta noia tan guapa, no? I la va fer i va sortir de Scarlett. És a dir, a la vida mai saps... On tens... Hi ha una frase dels japonesos que m'agrada molt, que diu, si perds un autobús no te lamentis, potser haguessis tingut un accident. O sigui, sempre m'entens el que et vull dir? Que les coses quan venen mai saps per on i com van, no? Bueno, de fet, lo que el viento se llevó, allò que el vent s'endugué, és un long seller. Un long seller vol dir un... Hi ha els bestsellers, que són els millors, i el long seller vol dir un llibre d'aquells de fulles i fulles i fulles, no?
0: Extens.
1: Que... el va escriure la Margaret Mitchell l'any 1936.
0: Sí.
1: També va ser una de les pel·lícules on els autors o els escriptors van cobrar més drets, una cosa que no era massa habitual allà. També va cobrar molta... va llogar bastant diner. El que tenia que ser el Red Butler, en origen, van pensar a 2 actors. Un era el Gary Cooper, que el Gary Cooper va dir aquesta pel·lícula fracassarà, això ha passat als anals de la història també, i l'altre era l'Errol Flynn.
0: Home...
1: Però el que passa que Errol Flynn tenia un problema amb l'alcohol bastant greu, i eren els 2 que tenien pensat. Mai havien pensat amb el...
0: Amb el Clark.
1: Mai. I en canvi va ser un gran Red Butler, no?
0: Sí.
1: Vull dir, això ha passat molt. L'Indiana Jones, per exemple, no tenia que ser el Harrison Ford, tenia que ser el Tom Selleck, que feia Magnum.
0: Mític Magnum.
1: Però com feia Magnum i tenia contracte, no va poder fer-ho. Vull dir, una quantitat de circumstàncies no previstes que van fer que aquesta pel·lícula, que va durar el rodatge 175 dies, dels quals el Gable... va rodar 75 i l'Scarlett 100, pràcticament 100 i pico més, no? Vull dir, va tindre una feinada tremenda. Bueno, va tindre 3 directors,
0: Sí, senyor, mira.
1: El Victor Fleming,
0: un clàssic.
1: És bo, el George Cukor.
0: Home, un mite.
1: I el Sam Wood,
0: Sí.
1: Va ser un icono, absolutament, d'això. Per què van fracassar o van... tants directors anaven oblidant... Una, perquè el Gar Gable es va barallar absolutament amb el George Cukor. George Cukor era homosexual. i es veu que perseguia el Gargable com si fossin per ser nòvios, no? Aleshores el tio va dir, jo amb aquest tio no puc treballar, i per això el van treure, no perquè fos un mal director, sinó que tenia aquesta tendència. El que avui seria assetjament sexual, uh-huh. Que a l'època no estava batejat així, però hi havia,
0: Creus que aguanta bé la pel·lícula? Jo crec que sí, no?
1: Que com?
0: Ha aguantat bé la pel·lícula?
1: Home, amb bons ulls, sí.
0: Amb bons ulls.
1: Amb bons ulls. De fet, han fet una segona versió que es diu Scarlet, mm-hmm. que és la continuació. Tu pensa que al final, quan acaba la mítica frase, que per cert la van censurar i la van tindre que canviar, la frase original que diu, quan quan el Butler se'n va, que la deixa ja fastiguejat de tot el que... de tot el que li fa passar a la Scarlett O'Hara, que realment el té marejat tota la pel·lícula.
0: Sí.
1: Vull dir, l'Scarlett és una dona, bueno, què et diria jo, ella només s'estimava Tara, no? Tara era la finca, la terra, era l'únic que li aguantava, no? Però, clar, l'Scarlett mai va estar enamorada, de fet, del Red Butler, I, bueno, ell, al final, quan se'n va, fa la mítica frase aquesta que ha passat... Bueno, hi ha dues frases mítiques. Una,
0: juro,
1: pongo dos por testigo, sí. Nunca más volveré a passar hambre, que això, dissortadament, ho van fer servir aquest tros de pel·lícula pel Pans and Company, en un spot.
0: Va ser... Mare meva.
1: Sí, mare meva. Dius, mare de Déu, senyor, jo no respecte a ningú aquí, I després la frase típica d'ell, del
0: Butler.
1: Del Red Butler, que el Red Butler havia estudiat a West Point, teòricament, Això en la pel·lícula no queda massa clar, i el treuen por mujeriego. Segur que el Butler aquest era un personatge d'aquells que, clar, això també feia que ella, d'alguna manera, doncs, no acabés de quedar-se ben completes, no? La frase mítica, de lo que el viento se llevó, la frase que al final de tot, quan ell ja està cansat d'ella i diu, bueno, va, s'ha acabat això, me'n vaig, i ella, és el moment que sembla que per primera vegada en tota la pel·lícula sembla que s'enamora, Allà, quan ell agafa aquell maletí de metge, si tenia poca equipatge, perquè el maletinet que s'emporta no és res. Però bueno, la qüestió és que aquesta frase mítica la van canviar. Ell, quan diu el director i els guionistes van voler fotre una frase una mica més fora de to, que la van censurar. És, francamente, querida, m'importa un carajo, deia. Però no ho deia així, la pel·lícula. La pel·lícula diu, francamente, querida, m'importa un bledo. Van canviar la paraula carajo per bledo. Perquè carajo en aquell moment era una paraula... És com dir, m'importa un testicle, no? Mal dit, no? Un carajo, no importa res, no? Van posar un bledo, Després hi havia una cosa bona, que la Joan Fontaine, que és era la germana, de fet, de l'Olivia de Havilland, doncs va dir que no volia el paper perquè per fer de pava, va dir, és millor que truguin a ma germana Olivia, no? Quan ja li havien donat el paper, tot això va dir des de la ràbia, Quan va anar a l'Olivia de Havilland, que va ser per accident, i li van fer l'altre, va dir, hòstia, he estat aquí treballant per això, i no hi ha solució, Bueno, de fet, aquesta pel·lícula enorme, té anècdotes bones, per exemple, el gran incendi d'Atlanta, eren els antics decorats de King Kong. La pel·lícula King Kong amb el Guinegre, la primera que van fer, és que tenia el King Kong, estaven tots protegits amb uns troncs enormes i tal, però allò ho van cremar per fer l'incendi d'Atlanta. És la pel·lícula que té més ninots de la història. Hi ha un plano, quan es veu Atlanta, que hi han estat atacats, que hi ha tot de soldats estirats.
0: Recordeu que estem en el mar de la guerra civil americana.
1: Tu miràs que no es belluga ni un. No es belluga ni un, no hi ha ni el més mínim gest. Per què? Perquè eren maniquís tirats per terra, no? I després, una de les seqüències o les situacions més xules que tenia la pel·lícula, que li van... Jo crec que la Vivien Leigh va guanyar un Òscar per la interpretació que tenia, sobretot per la repugnància que li portava el Red Butler amb ella. En realitat, el Cargable, que diem aquí, el Gargable, i la Olivia de Havilland, la Vivien Leigh, perdó, s'odiaven profundament. Però molt. Ella fumava moltíssim. Era una dona que fumava... Bueno, de fet, va morir tísica i pel tabac. No? Tenia tisis, va amb 53 anys, Molt jove. Pues, què passa? Que a part era bipolar. Era una persona que de 7 dies de la setmana, 5 estava bé i 2 no, no? Tampoc hi havia una medicació com la que hi ha ara i tal, i era més... Bueno, un dels motius que es separés de Lorenzo Oliver és que Lorenzo ja no la podia suportar més. Això la va entrar en una frustració tremenda, portava 20 anys. Bueno, en fi, l'amor de la seva vida no la va aguantar més, no? Una mica com va passar el que el viento se llevó. Pues això que et deia, no? ella fumava a l'obèstia. El Garth Gable era un tio que no li agradava el... Saps que els fumadors, el que és el sabor del tabac, els hi queda a la boca.
0: Sí.
1: Clar, quan tenien que fer un petó d'amor, hòstia, el Gable, tu, deia, escolta, para de fumar, fota't un locutori, fota-lo, però és insuportable. I la tia deia que reca, perquè s'odiaven visceralment, eh? I el Gable, saps que feia cada cop que tenia que fer una escena d'amor? Després, els primers dels petons, més o menys, era ell el que patia. Però els altres patia la Vivian Leigh. I fàstic, perquè es menjava alls. Agafava un cap d'all, se'l massagava tot, i quan anaven a fer l'escena del petó, clar, la Vivian Leigh sentia una repugnància absoluta. Per això aquests petons enormes, com el de l'incendi, bueno, aquella posta de sol, tot allò, si t'hi fiques, la Vivian Leigh sempre té aquella sensació de fàstic quan li dona un petó al Red. Per tant, tenia truco. Tenia truco. Són anècdotes, bueno, d'aquestes que fan que aquest tipus de pel·lícules tinguin... Bueno, tinguin més història que la pròpia història, no? Una de les... M'agradaria parlar del Garth Gable, perquè és un tio que sempre havia passat... Bueno, per exemple, la Vivian Leigh no sabia ballar. O sigui, totes les escenes del gran ball que fan és una doble. Vull dir que això també és bo...
0: Saber-ho.
1: Durant... Una de les coses més curioses que van passar durant el rodatge del Calvin Sendouer, hi havia una noia, una dona, que es deia Hattie McDaniel, que era la noia de color. Aquella que deia sempre... sí, senyorita Escarlata,
0: sí.
1: Perquè la gent de color va haver una època que els feien parlar raro. O sigui, no parlaven normal, sempre ¿qué hola que soy? Yo soy amigo.
0: Quan els doblaven
1: els feien parlar com, bueno, era una, jo em sembla que era una bestiesa, jo, no? Hola, senyorita Escarlata, ¿qué está de nuevo? Bueno, feien així, no? Pues aquella que deia aquella mítica frase, que n'hi havia l'altra aquesta de com vostè diga, senyorita Escarlata. Pues aquesta noia, la Hattie McDaniel,
0: sí.
1: era una actriu de color que havia lluitat durant molts anys contra els papers limitats que feia la indústria per la gent de color. Tant és així que la primera pel·lícula no muda, la primera pel·lícula de so, que es deia El cantante de jazz, ¿vale?, van pintar un tio perquè no fos negre. Si tu imagina't on arribava el racisme, que encara, ara per desgràcia, està tornant també d'una manera absoluta. Bueno, la pel·lícula que ella feia el paper es deia Mami, li deien la Mami, no? I era un personatge que la va fer famosa, també la deixaria atrapada en una de les discussions més complexes de la història del cine. Et diré per què. Tenia un talent immens, era una actriç brillant. A més, era dins d'una pel·lícula marcada per estereotips, on la gent de color mai brillava, ella ressortia molt. Era una dona que es menjava la pantalla quan sortia, no? Durant el rodatge, el Gable i ella van desenvolupar una relació molt propera. El Garth Gable era un tio totalment antiracista. Era un tio molt d'esquerres, el Gable. Li deien el rei, però no era gens monàrquic. I, a més, el tio lluitava per la igualtat de la gent de color. ¿Vale? Això diu molt d'ell. ¿Vale? Bueno, la qüestió és que en una de les escenes, quan el Red Butler celebra i està content pel naixement de la seva filla, que disfrutarà molt a la pel·lícula, li dona una beguda a la Mami. ¿Vale? I el Gable li va servir alcohol autèntic de veritat en lloc de líquid preparat per la filmació. Normalment quan veuen whisky les pel·lícules beuen té. ¿Vale? No es foten el whisky. Bueno, cuidado, el Richard Burton sí que es fotia el whisky. El Lee Marvin, hi havia tios que sí, però normalment es fotien té. Ell, en aquell moment, li va donar amb ella l'alcohol, no? I, clar, el moment que va firmar, quan ella va fer aquell efecte de, hòstia, és que, hòstia, que fort que és això, no, és que va ser veritat. Clar, la pel·lícula estava plena de coses de veritat, o per lo de l'all, lo d'això, que feien que les interpretacions, francament, fossin boníssimes, no? Però la història més significativa, no va ser aquesta, això va ser una anècdota, va ser fora del set de rodatge. El 15 de desembre de l'any 39, allò del que el vent s'endugué, se'n va endur un gran estreno, es va estrenar a Atlanta, a Georgia, una ciutat racista on les hi haguin, i la ciutat va celebrar l'arribada d'aquestes estrelles, però només les blanques. Es van oblidar de la gent de color, no? Encara que la Hattie McDaniel i altres membres de color van quedar excluïts de totes les festivitats. És a dir, no volien, només era festa per gent blanca. La pel·lícula es va estar en una ciutat on la segregació racial era... Bueno, encara és dura, I encara que la McDaniel aquesta havia donat una de les interpretacions més recordades de la història, no va poder assistir a la premier perquè, com et diria jo, no estava ben vist que fossin de color, no? El Gary Able va fins i tot va dir, escolta, jo a nivell de protesta no hi vaig, clar, si no va el Red Butler a l'estrena de Lo que el viento se llevó, i ell ho va forçar i va dir que no volia anar. Però part del repartiment li van dir, va, vine, que no sé què. Bueno, què van fer? Mesos després, el 29 de febrer de 1940, la Hattie McDaniel va fer una història perquè es va convertir en la primera noia o persona negra de tindre un Òscar femenina. Més anys, molt més tard, va tindre aquesta noia, que havia sigut una xica bona i havia fet moltes pel·lícules, la... Ai, Déu meu. És que això d'improvisar... La...
0: Sí. Com es diu? La Halle Berry. La Halle Berry va tindre un Òscar.
2: Tothom més contemporani.
1: Igual que el Sidney Poitier va tindre un Òscar, no? La Halle Berry va dir, home, és la primera dona de color. No, la primera dona de color que va rebre un Òscar va ser la
2: McDaniel. Un parell de minuts, eh? Sí. No m'has parlat de la música?
1: Bueno, ara la posem de fons, si vols, eh?
2: Sí.
1: I, bueno, què va passar? A l'Hotel Ambassadors, vale? Ella va anar... I la van deixar seure perquè el Gable la va portar a la Quinta Forca. Quan li van donar l'Òscar... va tindre que fer un recorregut molt, molt, molt, molt gran. ¿Vale? Per què podria estar allà? Perquè el Gable va dir que, evidentment, o anava aquella noia, aquesta dona, o ell no anava. I li van dir, bueno, va, però la van fotre no el galliner, per damunt del galliner. I va ser bo perquè quan li van donar l'Òscar, en lloc de recollir-ho al director o qui fos, perquè ella no podia anar perquè era de color, el Gable va pujar i quan estava allà diu, no, això no és meu. Vols vindre? I van estar com 15 minuts esperant que arribés. Però al final el va agafar ella, no? Bé, bueno, coses que, sí, per desgràcia, el vent no s'ha endut el racisme, ni aquesta segregació, és una pena, però bueno, s'ha deixat un bon record d'una pel·lícula que estava plena d'anècdotes, dintre i fora. I és que 3 hores, 44 minuts, donen per molt.
2: Música de Max Steiner.
1: Eh? Exacte.
2: Mítica, eh? Emblemàtica.
1: Emblemàtica.
2: Marxem, tanquem l'últim, te'n recordes, de la temporada?
1: Ah, és veritat,
2: sí. La setmana que ve seguirem, però ja no fins molt les 12, bé. Per pues, tant, gràcies, pues, Xavi.
1: Se acabó.
2: Se acabó lo que se daba.
1: Se acabó lo que se daba.
2: I que tinguis bon cap de setmana, de moment.
1: Molt bé, igualment.
2: Gràcies.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Em sap greu tallar la música, però hem de continuar perquè tenim encara més col·laboradors, més convidats que han de passar per el programa abans de tancar a les 12 del migdia. Seguim.

0: Camins, última proposta d'excursió d'aquest curs. Héctor Zacarías, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: Molt bé. L'Héctor recent arribat de la Cerdanya.
1: Sí, era tots dies a la Cerdanya.
0: Ens parlarà en fonament de causa d'una proposta, sí, de l'última proposta del curs.
1: Exacte, i a més és una excursió que he fet
0: amb família.
1: Els meus fills, amb la família. Per tant, o sigui, sí, és una excursió llarga. Avui deixem el llistó molt amunt, però és una excursió que es pot fer, perquè jo la vaig fer amb les meves tres canalles.
0: Sí, que hi ha una representació aquí a l'estudi.
1: Sí, tinc dos terços.
0: Tenim dos terços. La Blau, què tal, Blau? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Una mica lesionada, eh?
2: Sí.
1: Sí, però que quedi clar que no es va lesionar pujant a la muntanya. No, no, no, això no.
0: I la petita de la casa, que és la Clara. Hola, Clara.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Podeu anar afegint, si voleu, cosetes al que expliqui el pare de l'excursió, eh?
1: Sí, però clar, ella es va enrondinar molt de pujada.
0: Veu rondinar?
3: No.
1: No.
3: Bueno, una mica, perquè hi havia molta pujada.
0: Sí? Sí. I moltes hores, m'heu dit.
3: Sí, moltes.
1: Bé, bé, bé.
0: A fora de micro...
1: Sí, tot plegat, no tota l'estona caminant, però sí, una estona 5 hores, o sigui, caminant... O sigui, tota l'excursió, eh? Però...
0: D'acord.
1: Però no tota l'estona camines.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Què ha passat aquí?
3: Una crossa.
0: Una crossa que s'ha anat avall. Bé, per posar-nos en situació, anem a la Cerdanya.

0: Què diuen les noies de la Cerdanya?
1: Doncs són de bon festejar.
0: Ah, sí. Xesco Boix, no?
1: Sí, Xesco Boix, exacte. Que no només va portar cançons d'aquelles del folk americà, sinó que també recuperava cançons populars nostres.
0: Molt bé. Avui anem a la Cerdanya, doncs, per fer quina excursió?
1: Pujarem al Moixeró, al cim del Moixeró.
0: Molt bé. De quants metres?
1: Això fa 2.091 metres. No bé, és el més alt de la serra, aquesta serra justament del Moixeró. De fet, el més alt de la serra del Moixeró és el Penyes Altes de Moixeró.
0: Sí.
1: Però nosaltres anem al Moixeró.
0: Molt bé.
1: És un cim molt guapo i, a més, el camí és molt agradable. Passarem de baixada, sobretot, passarem per una batosa espectacular. Els avets... per situar-nos, ja sé, tu vas posant la muntanya i aleshores primer entre els 900 i els 1.600 més o menys trobes el Pi Roig, després, a segons els llocs, una mica més amunt ja trobes l'Avet, i ja per sobre dels 1.600, 1.700, 1.800 trobaries el Pi Negre, que encara en trobes alguna mica espars per sobre els 2.000 metres, però allà hi hauria els prats alpins. Doncs veurem tots aquests estatges de vegetació, els podrem veure a l'excursió que proposem avui.
0: Molt bé, quin és el punt de partida?
1: Mira, agafarem el cotxe, hem de fer un tros de pista, sí. Però fins i tot, encara que no féssiu tota l'excursió, deixant el cotxe on us proposem que el deixem, ja es pot caminar per aquests boscos i val la pena. Anem al poble de Riu. Riu de Cerdanya.
0: Riu de Cerdanya.
1: Surs del...
0: A prop del túnel, no?
1: Sí, del túnel del Moixeró.
0: El Moixeró?
1: No, aviam, tots sabem que es diu túnel del Cadí, sí. Però en realitat passa just per sota el Moixeró. Vull dir que el nom té molt de propagandístic. Bé, doncs, quan surs del túnel, a mà esquerra hi ha Riu.
0: Sí.
1: I aleshores allà agafes una pista bastant arreglada. A més, una cosa d'aquestes estranyes, un tros és de terra, un tros és asfaltat, però bé, vas pujant fins a un lloc que és a un refugi, que és el Serrat de les Esposes, que està en un lloc absolutament preciós, amb una vista sobre...
2: Sí,
0: sí, sí, sí, sí. Corrobores, blau?
1: Sí, sí, eh? Es veu el Carlit, es veu el Puig Pedrós, es veu la Tossa Plana, un lloc preciós. I nosaltres passarem del Serrat de les Esposes, farem uns quants quilòmetres, fins a arribar a un lloc que és fàcil d'identificar, perquè hi ha una pista que posa Coll de Pendís, i allà la pista està tallada.
0: Uh-huh.
1: I si tiressis cap a la dreta, baixaries cap a Vallver. Baixaries cap a un altre refugi, el Cortals d'Ingla, i cap a Vallver. Si pot, aviam, és veritat que jo tinc un cotxe alt, però si pot arribar amb cotxe bé. No? Molt bé, som aquí en aquest punt. El Coll de Pendís és un dels que passa de la Cerdanya al Berguedà.
0: Uh-huh.
1: Hi ha una opció que és pujar directament al Moixeró, però a mi m'agrada complicar-me una mica la vida, eh? I això és el que no agrada del tot a les meves filles, que després es queixen que l'excursió sí. És massa llarga.
0: Va ser llarga l'excursió?
2: Sí, Clara? Molt.
0: Sí, eh?
2: Però va valdre la pena, unes 5, perquè el menjar del refugi estava molt bo.
1: Ah, sí, vam dinar al refugi.
3: Sí, però jo volia dinar al Burger King.
0: Atenció. En principi, la Cerdanya... Sí, no?
1: sí que n'hi ha algun, sí, em sembla. Si o
0: McDonald's, potser.
1: Sí, això sí. Sí. Aquests llocs n'hi ha...
0: D'acord. Per tant, veu partir a mig matí, per entendre'ns?
1: No, vam matinar,
3: a les
1: 7.
3: A les 7. Ens vam despertar a les 7.
0: Una, aviam.
3: Ens vam despertar a les 7,
0: sí?
3: I vam agafar el cotxe a les 8.
0: D'acord.
3: Estàvem a 15 graus.
0: S'estava bé, eh?
3: Bé.
0: Molt bé.
3: I
0: per
3: després
0: tant,
3: va pujar a 16.
0: Veu esmorzar de 7 a 8...
1: No, vam agafar el cotxe, vam arribar allà a Coll de Pendís, bueno, Coll de Pendís no, la pista aquesta,
0: sí.
1: Vam menjar quatre ganyips i vam començar a caminar.
0: I vam començar a caminar.
1: Sí.
0: Molt bé, amb una temperatura encara prou agradable.
1: Aquí bastant agradable. De fet, quan vam caminar sota el bat de sol era ja quan baixàvem.
0: D'acord.
1: Però bé, comencem a caminar. Aleshores, aquest primer tram és per una pista i travesses aquest coll, el Coll de Pendís, que et porta al Berguedà. De fet, o sigui, vam passar de la Cerdanya, en 20 minuts érem al Berguedà, i aleshores vam baixar fins a un altre refugi preciós, en un lloc idíl·lic, que és el refugi de Sant Jordi.
0: Que és on vau dinar?
1: No,
3: vam
1: dinar, vam acabat de tot, allà sí. Al Cortal de les Esposes. Ah,
0: sí.
1: No, he barrejat.
3: Al Serrat de les Esposes.
0: Al Serrat de les Esposes. Sí.
1: Llavors, un cop aquí a Sant Jordi, que hem baixat una miqueta, el refugi aquest està a 1.500 metres, havíem de pujar fins als 2.000, per tant, ens quedava una estona de pujada. Mirant el refugi, a mà dreta, surt entre boixos, surt un caminet que va pujant una mica dret al començament, i aleshores arribarem... Passarem primer un coll i després fins al Coll de Moixeró. Aquí les vistes ja són espectaculars, perquè es veu tot el, bé, el coll de Tancar la Porta, el Comabona, la Serra del Cadí, el Pedrafort, que a més amb una perspectiva una mica esbiaixada, que ho fa molt bonic, tota la Serra d'Encisa, les vistes són espectaculars, i aquí en el coll. A més, aquesta època de l'any hi ha molt de bestiar, perquè és quan pugen el bestiar a la muntanya, hi havia vaques, cavalls...
2: Sí? Moltes vaques, el que hi havia més eren vaques.
0: Vaques, eh? Sí. Que boniques.
1: Aquí al coll us podeu conformar o caminar una estoneta més i pujar al cim. No és un cim molt concorregut, justament perquè de vegades la gent va buscar més l'alçada, no, el Penyes Altes de Moixeró, o se'n van a la Tossa d'Alt, que s'hi pot pujar amb, amb la cabina, o algun altre d'aquests cims més alt i més alts i per tant amb més renom. Però vaja, també és agradable pujar un cim no gaire freqüentat, tampoc som el doctor Livingstone, vull dir, no, que no som descobridors. I altra vegada, a dalt, les vistes eren boniques,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, es veia el Pedrafort, sí, el Cadí...
1: Es veia després tota la banda del Carlí, tot el Peric, fins i tot una mica més enllà s'intuïa un trosset del massís de Canigó, i després cap a l'altra banda, doncs Puigpedrós, Tossa Plana de Lles, les muntanyes d'Andorra, vistes precioses. Aquí estem en ple territori de prats alpins, molt guapo. No tornem pel mateix lloc. No. Baixem a buscar un collet que es veu des del cim. Hem de rodejar tota la coma aquesta on hi havia les vaques, també hi ha una bassa, i anem a buscar un coll molt marcat, i allà surt una pista. Aquesta pista ens va portant cap avall, cap avall. Passem per una font, que és la Font Freda de Riu, una aigua fresquíssima i boníssima, sí. I aleshores aquí sí que ja, després de travessar aquesta batosa tan espectacular que us dèiem, arribem fins al cotxe. I després cap a casa i vam dinar al refugi al Serrat de les,
0: sí,
1: Esposes.
0: Sí. I veu dinar molt bé, dius, sí. Blau. Sí?
2: I si expliques per què es diu el Serrat de les Esposes?
0: Molt bé, eh? Molt bé, Blau.
3: Sí, sí, jo, a mi em va explicar la mama, sí? Em va explicar per què es deia, però ho va buscar.
1: Diuen...
0: A veure, doncs, expliquem-ho bé.
1: Diuen que durant alguna guerra,
0: sí,
1: les esposes dels marits s'amagaven en aquest serrat,
0: sí,
1: perquè no les capturessin.
0: Uh-huh.
1: A mi em fa més pinta que devia ser al revés, que durant alguna guerra els marits devien emboscar-se i les esposes anaven a buscar els marits allà dalt.
0: En alguna guerra...
3: I portar-hi,
1: sí,
3: menjar.
1: Els emboscars normalment són a la Guerra Civil, ja ho sabem.
0: Sí.
1: Però bé, això és una cosa que jo no sabia i m'ho van explicar elles. Per tant, pot ser...
2: Hi ha
1: un...
2: dues teories.
1: Sí,
2: hi ha
0: tenim diverses teories.
1: Però bé, ja dic, una excursió molt, molt bonica. Fins i tot, encara que no volguéssiu fer el cim, anar a deixar el cotxe on us dic i caminar per aquesta abatosa és una cosa molt, molt recomanable.
0: Molt bé, que us va portar unes hores...
1: Sí, sí. Moltes. Bueno, també és veritat que aquest juliol està sent inusualment,
0: sí,
1: calorós,
0: sí,
1: i aleshores fins i tot allà, ostres, caminar sota el bat de sol va ser durillo.
0: Si féssim el cim, això que ens has proposat, quants quilòmetres serien?
1: Ostres, quilòmetres no t'ho sabria dir. Si ho féssim allò a pas més o menys viu i sense aturar-nos, jo crec que això es pot fer en 3 hores i mitja. És veritat que nosaltres vam triar-ne,
3: sí, unes
1: 5,
3: molt,
1: però vam parar molt, ens hem estat una bona estona al cim, una bona estona també al coll, la pujada, sobretot, la que va des del refugi a Sant Jordi fins al coll, es va fer una mica lenta, però vaja, és una excursió apta per a tots els públics, com totes les que hem anat fent aquest any.
0: Avui portes bibliografia?
1: Porto bibliografia, porto, d'una banda, els Camins de l'Alba, que són unes guies familiars,
0: sí,
1: de l'editorial Alpina, que estan molt i molt bé.
0: Sí.
1: Alguna de les excursions que hem fet aquest any també les hem tret d'aquí, per exemple, l'estany que vam fer, no sé, la setmana passada o l'anterior, també va sortir d'una guia d'aquests dels Camins de l'Alba, que es diu Estanys de Catalunya Nord, una preciositat, una pila d'estanys allà entre el Capcir, l'Alta Cerdanya, el Conflent, que val molt la pena, i aquesta és la guia de la Cerdanya. Són unes guies familiars, excursions per totes les edats. Sí que alguna vegada tinc la sensació que els temps són una mica generosos, diguem-ne, però perquè ja dic, nosaltres calculam trigar unes 3 hores i poc i vam trigar més, però és veritat, nosaltres,
3: sí,
1: ens
3: vam aturar molt.
1: I a part d'això, també
0: clar, teníem,
1: teníem un, dius això, la biografia,
0: sí,
1: he portat un Descobrir que està dedicat als albergs de la xarxa de la Generalitat, on surt una excursió de cadascun dels albergs, i surt justament aquest bosc, aquesta batosa aquesta batosa ja és sota el cim del Moixeró.
0: Molt bé, doncs ho deixarem aquí.
1: Sí.
0: Aquest seguit de propostes, més de 40 propostes que hem fet.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Durant el curs, eh?
1: Sí, i a més amb molta música.
0: Sí, avui... i amb poesia.
1: Exacte, ostres, avui no hem pensat en Verdaguer.
0: No, hi hem pensat.
1: Sí, no passa res. Però bé. Estan bé, no?
0: Sí, sí, jo penso que sí. Sí.
1: I si algú ha aprofitat alguna, doncs tot això que tenim.
0: Sí. Us heu passat bé?
2: Sí,
0: Blau,
2: sí.
0: Clara? Sí, perquè sí. Pràcticament cada setmana ens han acompanyat també, tot i que no hem parlat.
1: Sí, avui sí.
0: Avui sí, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs us desitjo un bon estiu.
1: Igualment.
0: Héctor Zacarías.
2: Bon estiu.
0: Blau, Clara, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: I fins ben aviat.
1: Fins ben aviat, gràcies.
0: Les noies de la Cerdanya. Són fred.

Un minut i arribarem a les 12 del migdia. Tanquem el bon dia i bona hora que hem fet des de les 8 del matí. Roger Tuset, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu, i tots els col·laboradors i col·laboradores que ens han acompanyat. Ara us deixem excepcionalment, avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia, us deixem amb la remissió de Picama fins a 2:15. A 2:15 el Parlem de Còmics, amb el Pau Moratalla, i a la 1 la remissió del Tot Teatre. Notícies en xarxa, la migdiada avui de 2 hores, de 3 a 5, i a partir de les 5 els divendres fa bastendes amb la Judit Herrera fins a les 9 del vespre. Tenim l'últim programa també de l'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza a partir de les 9, i la remissió del Mirant al Cel. Tenim també el Zona Metall a partir de les 11, i la remissió de la Tertúlia dels Miquels a mitjanit per cloure la programació d'aquest divendres. Bon cap de setmana. Tornem dilluns, a les 8 a punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Aquest programa s'emet fora del seu horari.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui entrevistem a la Rosa Pasqual Carrasco. La Rosa era la mare de la Marta Gual Pasqual, una nena de Monistrol de Calders que va morir a l'edat de 10 anys d'un càncer. La Marta era molt futbolera, tot això ja ens ho explicarà ara la seva mare. I ens parlarà d'un projecte que han començat, que es diu Per Sempre Marta. Bon dia, Rosa. Encantada de tenir-te avui amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Aviam, Rosa. Benvinguda al nostre programa de Picama.
1: Moltes gràcies.
2: El projecte Per Sempre Marta neix d'un amor infinit i d'una necessitat de transformar el dolor en esperança. Ens podries explicar com neix aquesta iniciativa i quina és la tasca tan important que feu de la mà de l'Hospital Sant Joan de Déu?
1: Sí, a veure, el projecte Per Sempre Marta va néixer d'un club de futbol, que és el d'aquí del nostre poble, la Monistrolenca. Llavors encara hi havia la Marta viva, perquè la Marta va estar malalta dues vegades, i en la primera vegada ella es va posar bé, i mentrestant el club volia fer un projecte solidari. I vam començar a recaptar diners pel càncer infantil, perquè aquí, a part de la Marta, hi va haver-hi algun altre cas. Mm-hmm. Es va començar a fer coses amb, potser l'escandela, vam fer coses de futbol, fèiem actes diferents en el qual es recollien diners. Llavors, quan la Marta es va tornar a posar malalta, quan va morir, vam fer un acte, una festa, en la qual li vam dedicar a la Marta. I en allà vam començar a pensar que li havíem de posar un nom en aquest projecte. I, evidentment, havia de ser el nom de la Marta.
2: Oh, i tant, i tant.
1: I llavors, quan feien alguna publicació a l'Instagram o així, a xarxes, la Monistrolenca sempre posava Per Sempre Marta. I a mi m'agradava molt aquest nom. I llavors jo li vaig dir, si hem de posar un nom, jo el posaria el Per Sempre Marta. I va quedar aquest nom i aquest projecte. I aquest projecte, a part de continuar-lo el club, l'entitat, l'han continuat la família de la Marta. Jo, el meu home, les meves germanes, la meva cunyada, és un projecte de família.
2: Un tirar endavant amb esperança, no?, tal com dèiem abans.
1: Sí, una esperança i una manera de pensar en ajudar a d'altres famílies.
2: Exacte, que pugui que estar no passant el mateix que va passar que amb vosaltres. Sí. No. Està molt bé la iniciativa, des de luego. Teniu força per tirar endavant, això es necessita força. Perquè hi ha projectes que dius, si ets més o menys intel·ligent, saps buscar-te la vida, com es diu vulgarment, el tires. Però és que aquest projecte és un projecte de sentiments, un projecte d'esperança, però d'esperança visceral, perquè què hi ha més fort que una mare o un pare?
0: I tant que sí. De valentia per tirar endavant això.
2: Exacte.
0: Doncs aviam, per organitzar tots aquests esveniments, esteu fent pinya, ja ho has dit, amb l'agrupació esportiva Monistrolenca, de la qual la Marta n'era una gran seguidora. Sí. Què significa per a vosaltres veure que el teixit esportiu infantil i tot el poble, suposo que tant el poble vostre, el Monistrol de Calders, com el de Mollà, que és on jugava la Marta, m'havies dit, el Monistrol, com el que sigui, tot el poble, es volquen d'aquesta manera per recordar-la i per lluitar per la salut de tants i tants altres infants.
1: És un orgull. Veure que un club, que un poble, sentia això per la Marta, perquè al final era una nena que la coneixia tot el poble. Llavors, clar, és un orgull veure que tothom fa aquest acte, no?, d'amor, perquè al final reconeixes que la Marta l'estimen. Llavors, per això és un orgull. Clar, també tenim un teixit de voluntaris que si no ens tinguéssim aquesta ajuda, aquest suport, aquestes activitats tampoc les podríem tirar endavant ni que fóssim família, no?
0: No, això està clar, el voluntariat existeix.
2: És que el voluntariat estem a tot arreu.
1: Sí.
2: I jo sempre dic que el voluntariat fins i tot treu pes al govern. val? Sí, perquè hi ha moltes coses que hauria de fer el govern, que no les fa per motius X i que no venen al cas, però que els fem nosaltres, els voluntaris, sí, cadascú sí. de la seva àrea, no? Bé sigui PICAM o bé sigui, jo què sé, una ONG, la que tu vulguis, no?
1: Sí.
2: Que tirem endavant...
1: No, que dic que també a part, també hem d'agrair pues, que a part del poble tenim altres pobles implicats, com heu dit Mollà, que era el seu equip, però busquem equips, hem fet una trobada futbolera, ara no fa gaire 10 dies, que fem el que fem és un tema de jugar nens a futbol, només per jugar, no per guanyar, sinó jugar per gaudir, i hem tingut nens de Mollà, nens de Sant Fruitós, nens d'Artés, nens de Calders, són pobles del voltant que també estan en aquesta causa. I també és això d'agrair pues, això, que no és només un poble.
2: Exacte, que és el vostre que dius, poble. Mira, potser els hi aporta els sentiments, perquè sou una família coneguda, perquè la nena la coneixia, com tu molt bé has dit, tothom del poble. Però ara això ja s'ha estès, heu fet una red.
0: Això és molt
2: important,
0: molt important i molt interessant, i és l'única, bueno, és la millor solució per fer pinya i per poder aconseguir el que estan lluitant.
2: És que no s'aconsegueix res mai a cap nivell, ni amb aquest vostre ni amb ni amb altres, que no sigui així, no? Vull dir, unint les mans, germans, que hi ha una famosa cançó que és aquesta, no? Sí. I és això, unim les mans germans, les d'un poble, els de l'altre i els de l'altre. Sí. Escolta'm, Rosa, el proper dissabte, 25 de juliol, celebreu la segona edició del Sopar Solidari Musical a la Fresca. En el parc del Serrat de Monistrol de Calders. Sí. L'any passat la resposta de la gent va ser màgica. Què es trobaran les persones que s'animin a acompanyar-vos enguany en aquesta nit de la música Amali Alma Trio, gastronomia?
1: Bueno, es trobaran en un espai màgic, molt bonic, com has dit tu, màgic, si el temps ens ho permet, i els focs, perquè és un espai... és a l'aire lliure, esperem que sí, creurem els dits i ho puguem fer allà sense cap problema.
0: Esperem-ho.
1: Perquè, clar, ens va una mica de por tot plegat, però bueno... la idea és fer-ho allà, com es va fer l'any passat, que va ser un lloc molt bonic per fer-lo. Es trobaran un menú pensat pues, perquè la gent gaudeixi de diferents plats, tots fets i elaborats per nosaltres, per gent voluntària.
0: Molt bé.
1: Sí, tot és gent voluntària que ens ajuda.
2: Veus el que dèiem? Els voluntaris estem a tot arreu.
1: Rosa. Sí, sí. I que l'any passat va ajudar gent i aquest any encara tenim més gent que ens diu que jo també vull ajudar en aquest sopar.
0: Ai, fantàstic.
1: Perquè el seu primer any tampoc la gent no sabia massa el què, ni de què anava, ni... Bueno, sí que saben que recull diners pel càncer infantil, però la gent del poble mateix no sabia, i aquest any ja hi ha gent que l'any passat no va col·laborar, però aquest any vol fer-ho i ens vol ajudar. I nosaltres agraïts a tothom, eh? I llavors, pues, bueno, amenitzat per una bona música, que són, i és això. És en un espai molt bonic reunir-nos i gaudir i de pas, recollir tots aquests diners que es puguin recollir pues, per donar-los a Sant Joan de Déu de Barcelona pel tema del càncer infantil, per la recerca.
2: Pues vaya feinada esteu fent, i la que heu muntat, perquè suposo que això no es fa en 3 mesos, sinó quan deu acabar la de l'any passat ja veu començar a pensar amb la d'aquest any, perquè l'aforo més o menys el saps?
1: Bueno, nosaltres l'any passat vam fer unes 100 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sempre hem pensat sobre això, 100 persones. L'any passat vam ser, crec que vora 100 i 10 infants, vull dir que, bueno, eren això, 100-110.
2: Pues moure plats, pensar... Sí. El menú, fer el menú. Sí. A mi a casa, amb 9, ja m'agòrio. Sí. Pues
0: no, però són diversos, són molts voluntaris.
2: Bueno, però clar, és que tenen que ser molts voluntaris.
0: Sí,
2: però clar, pensar
1: quin
2: menú...
1: No, però hi ha gent pues, que et diu, jo aquest plat el faig jo.
2: Ah, molt bé.
1: I dius,
2: sí, però truita de patates, no sé, m'ho invento.
1: Sí,
2: tenen que fer per 100 persones.
0: Però llavors exacte, podem ser diverses persones que facin truites diferents.
2: Sí. Això sí, una de patates, una de carxofes, una de argínia.
1: Intentem que sigui un menú, pues això, diferent, amb amanides, amb, jo que sé, una amanida així com estiuenca. Vull dir, no sé, platets petits de cosetes. I que és que no vull dir plats perquè...
2: No diguis. No es mantén el secret fins al dia 25 de juliol. No.
0: Qui vulgui veure que...
1: Exacte.
0: Rosa, qui vulgui veure, qui vulgui, que pugi, qui vingui, i llavors...
1: Exacte, si no, ho podem veure a l'Instagram, que després exacte, sempre fem un recull de fotos.
0: També.
1: I sempre intentem, doncs, això, un postre que també sigui bo... intentem, pues, molt això, bé, que després bé, amb el tema del cafè, pues, hi haguin cosetes, gormanderies, històries, que també són gent que ens els fan. Vull dir que intentem això, que l'any passat anàvem amb una mica de por, perquè clar, tampoc no saps com ens anirà. No, l'any passat ens va anar superbé, la gent va marxar contentíssima.
0: Oh,
1: i això va fer, ens va animar a
2: però
1: continuar.
2: Saps per què, Rosa? Perquè vosaltres sou màgics, no el lloc.
1: Bueno,
2: no el lloc, bueno, el lloc fa el seu. Déu fa el de tots.
0: I el motiu pel
2: el
0: qual
2: motiu
0: es fa...
2: Es fa
0: és fantàstic,
2: vull dir,
0: eh?
2: Torno a repetir que és això, que vosaltres sou màgics.
0: Sí.
2: Heu sabut fer aquesta crida amb esperança i amor, o amor i esperança, sí, posa-li el que em vulguis, perquè no
0: clar,
2: sé si jo, com a mare o com a àvia, seria capaç de portar tot això endavant.
0: No, la veritat és que és per felicitar-les.
1: Bueno, hi ha hagut un
0: valent,
1: treball, eh?
2: Home,
1: hi ha hagut un treball, eh?
2: És que si no, no m'ho crec, Rosa. Perquè
1: ja,
2: per tragar-te... Clar, per tragar-te segons quines coses. No tragar en passar-te, sinó de dir, jo ara estic preparada, la meva filla se m'ha anat, i jo ara estic preparada perquè la filla del tercer cinquè no se'n vagi, per fer tot això... Vull dir, a veure, clar que dèieu un treball, home, clar que sí. Antes, durante i després. Això és així de clar.
0: No, està molt bé, està molt bé.
1: Digues. I que el que nosaltres volem és això, eh? O sigui, nosaltres el que volem és tirar endavant, en nom de la Marta, fer coses boniques en nom d'ella.
2: Molt
1: i que així... Perquè la veritat és que així sempre la recordarà tothom.
0: I tant.
1: És una manera de que hi hagi un record i que el que ens ha passat serveixi d'alguna cosa.
0: I que pugui ajudar
1: a d'altra gent.
2: Ara ho has dit, que el que us ha passat serveixi de quelcom, no simplement que hagi quedat allà en l'olvido.
0: Bé, una de les coses més boniques de Per Sempre Marta és que el 100% de la recaptació va destinar directament a la investigació del càncer infantil, com tu ja has dit. Perquè això sigui possible, el suport de les empreses i sponsors és vital per cobrir els costos. Quin missatge llançaries a les empreses, comerços, etcètera, que ens estan escoltant i que ho vegin a través dels mitjans que es publicarà i que vulguin col·laborar, ja sigui econòmicament o en espècie? Quin missatge llançaries,
1: Rosa? Bueno, el missatge que nosaltres el que volem transmetre és que la gent sigui conscient de que això li pot passar a qualsevol.
0: Això està
1: perquè...
0: clar.
1: Clar, sembla com les coses a nosaltres no ens han de passar, i ho dic per l'experiència, perquè tu veus que les coses passen al teu voltant i et sembla que allò a tu no t'ha de passar. I el que volem fer és fer conscient a la gent doncs que això pot passar a qualsevol, ens pot passar a tothom.
0: I tant.
1: Llavors, l'únic que el missatge que volem donar a les empreses, a la gent que col·laborin, és això, que ho pensin com que ja no és perquè nosaltres ho demanem, és perquè això un dia potser va
0: pot passar,
1: per ells
0: pot
1: també.
0: Pot passar quan
2: home,
0: segons.
2: I me'n puc ja beneficiar jo,
0: sí,
2: exactament.
0: Senyora.
1: Exactament.
2: Perquè si
1: jo
2: això...
1: sé que la meva filla es va curar del primer càncer perquè algú va fer aquestes coses ja.
0: Sí.
1: Aquestes gestions de fer actes, de recollir diners, de que es cuidés. Llavors, jo penso, o sigui, el meu missatge és aquest.
0: Oh, i tant.
1: No és només pensar vaig ajudar aquesta gent, no. És pensar que potser allò anirà per mi o pels meus i que ajudarà, pot ajudar en algun moment.
2: I com a agraïment que si algú en el seu moment ho va fer-ho, us vosaltres, o la Marta, es va poder beneficiar en aquell moment. És aquell seguir moment, o continuar una cadena d'amor, deixa't estar, perquè ja li podem donar les paraules que vulguem. En el fondo és una cadena d'amor.
0: I tant que sí.
2: Aviam, Rosa, molts dels nostres oients de Ràdio Molins de Rei potser no podran desplaçar-se a Monistrol de Calders el dia 25 de juliol, però tenen aquest cor i aquestes ganes d'ajudar. Com funciona la Fila Zero i de quina manera podem col·laborar des de la distància per fer que el demà d'aquests infants sigui molt més bonic?
1: Bueno, ens pot ajudar fent directament un ingrés en el compte que tenim obert a Sant Joan de Déu, en el projecte que tenim allà, que si es posen en la nostra xarxa, en el nostre Instagram, que és Per Sempre Marta, allà hi ha, en la bio, hi ha un enllaç que si el cliques vas directament a dintre del projecte que està ficat ja a Sant Joan de Déu. Si en allà fan un ingrés, el que sigui, 5, 10, 20, el que sigui, euros, tot allò hi posen, per exemple, sopar solidari, o no, és igual, perquè al final els diners són pel que són. És igual que posi que són sopar solidari, o que són perquè fan una donació qualsevol, és igual. Si van allà i entren i volen fer la donació, tots aquells diners ja van directament a la recerca del càncer infantil a Sant Joan de Déu.
2: Pregunto.
1: I és la manera més fàcil de fer-ho.
2: Exacte. Pregunto, si algú volgués trucar a Sant Joan de Déu i digui, mira, jo us truco des de Molins o des de Terrassa o des d'allà on sigui, i vull donar, però no m'espavilo bé amb el tema d'internet, i vull donar aquests diners al projecte aquest de Per Sempre Marta, els podran atendre també? O ho veus més
1: suposo
2: difícil?
1: Suposo que sí, perquè aquí hi ha una fundació al darrere que segurament... això que, o sigui, aquesta pregunta per mi és nova, eh?
2: Va. Són coses inventades de l'Anna Ribas. Deixa't estar, sí, Marta, exacte. Rosa.
1: Ara m'has posat amb una mica de compromís, eh? Perquè aquest cas no l'he comentat, però allà a Sant Joan de Déu hi ha la fundació de Sant Joan de Déu.
2: Pues ja
1: està. I allà segurament que trucant allà...
2: Clar.
1: Sí, que atendrien i dirien, vull fer l'ingrés, que al final a nosaltres ens agrada que estigui Per Sempre Marta perquè, bueno, evidentment és un orgull els diners que recollim nosaltres en el seu nom. Però si arriben allà i no tenen i els diuen, bueno, és que no pot ser pel Per Sempre Marta, ho feu directament. Cap problema.
2: Fundació
1: tot és pel
2: Sant
1: Joan infantil.
2: Exacte, Fundació Sant Joan de Déu. Però que ens hem d'espavilar els que som una miqueta més grans i que no passa res per fer una donació a través de l'Instagram, que sabem que va als Per Sempre Marta.
0: Jo també volia preguntar-te si algú també vol venir en el sopar o si nosaltres podem venir al sopar. On tenim que inscriure'ns també per venir a sopar el dia 25?
1: Nosaltres tenim el cartell fet, però nosaltres tenim uns telèfons, però bueno, dono el meu, que és el que em sé així de memòria.
2: Val.
1: I si algú volgués venir, m'avisen a mi.
2: Doncs digue'l.
1: Per exemple, digue'l,
2: sí.
1: 628-08-24-17.
2: Repetim, Rosa. Si algú vol anar el dia 25 de juliol a Monistrol de Calders, trobant-se doncs, amb aquesta gent que fan aquesta fundació, el telèfon de la Rosa és, apunteu, 628-08-24-17. És correcte, Rosa?
0: Sí.
1: Exacte. Sí, si volen, també, si entren a l'Instagram mateix, jo dic a l'Instagram, per poden anar al Facebook, que també normalment està actualitzat, però treballem potser més amb Instagram. Sempre en allà trobaran els cartells de tots els actes que fem, les fotos de després, vull dir que aquest cartell està penjat a l'Instagram del Per Sempre Marta.
0: De Per Sempre Marta. Una pregunta. A quina hora és el sopar, només per organitzar-se?
1: A 8:45.
0: 8:30, val bé, 8:45.
1: Sí.
2: Vale. Bé, per acabar el programa, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que t'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes, Rosa?
1: Jo porto el llibre del Petit Príncep.
2: Oh,
0: Molt bé.
1: Perquè la Marta era fan del musical Petit Príncep.
2: Del número 1.
1: Inclús el van fer a les

0: Jara. Ah, no, no ho sé, ja.
1: No sé qui és.
0: No, tampoc.
2: Bueno, jo l'he descobert fa molt poquet i m'agrada molt la música que té i vaig pensar que aquesta cançó m'agradava molt.
0: Doncs pues mira, ara te la posarem i la sentim.
2: Vale.
0: D'acord, doncs, molt bueno, bé. Rosa, moltíssimes gràcies, que tingueu molt d'èxit, molta força i moltes felicitats per tot el que esteu fent.
1: I esperança, tira endavant.
2: Sí, sí, això sí, això ha de tirar endavant perquè si no, com deia el meu pare, sempre endavant.
1: Sempre endavant, sí,
0: segur,
1: senyora.
0: Segur que
1: endavant.
0: Sí.
1: Una abraçada, Rosa.
0: Gràcies. Abraçada, gràcies.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Adéu.
2: Gràcies.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la Rosa Pasqual, a qui desitgem un gran èxit en aquest projecte. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, la Berna, l'Anna, jo mateixa, la Marissa, l'Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. A càrrec del programa i garantint que se'ns escolti a la perfecció i tenim l'Eli Arjona, gràcies per ser una setmana més, amb la tranquil·litat de tenir-la, això, controlant aquest reguitzit de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem un nou programa de la quarta temporada, de fet, el penúltim de la quarta temporada, rebent la visita mensual del nostre prescriptor de confiança. Jordi Riera, com estàs?
1: Doncs molt bé, com sempre, amb moltes ganes de compartir cosetes.
0: Com sabeu, en Jordi és el nostre especialista, sempre ho diem, l'home dels monogràfics, que, sense fer spoiler, avui ens torna a portar un tema d'aquells que li agraden molt i molt, que sabem que ha gaudit preparant-lo, i de fet és un que porta cuinant des de fa setmanes, des de fa mesos, m'atreviria a dir, però que l'actualitat no li ha permès portar-lo fins al dia d'avui. No m'entretinc més, perquè sé que veiem moltes recomanacions, veiem moltes obres, i vull que tinguem temps de comentar-les totes. Va, Jordi, directe al gra, què ens portes avui?
1: Mira, doncs, com l'estiu ja és aquí i sempre ens desperta aquest esperit d'aventura, el mar, les platges, però també les illes perdudes, els mapes del tresor, no se m'acut una millor època per imaginar abordatges, galions, cofres plens d'or i banderes onejant al vent. Per això, avui salpem cap a un programa dedicat als pirates de paper i descobrirem plegats alguns dels millors còmics que han nevat mai pels set mars. O sigui que avui, vinyetes a estribord.

0: tu, Jordi, sempre ens posem superèpics.
1: Sí, eh?
0: I avui aquesta cançó, bueno, ja ens hi ha posat així, ja ens veiem aquí. Bueno, una mica com el, ara m'ha fet pensar en aquell... Ostres, aquella introducció de crec que és el sentit de la vida dels Monty Python,
1: sí,
0: que
1: no?
0: acaben convertint-se en una tripulació, ells es posen sobre les taules i fan veure que són un pirata, un vaixell pirata, de fet ho acaba sent. Doncs mira, ara m'ha vingut al cap això. Doncs això, ens hem posat èpics.
1: Ens hem posat èpics. Jo crec que és un tema, com dèiem, que fa patxoca. D'alguna manera, tots en algun moment potser ens hem disfressat de pirates, o no.
0: Sí, sí, sí, confirmo.
1: O ho hem jugat a fer de pirates a l'estiu. Bé, doncs avui porto unes quantes obres a recomanar. Una que abans m'ensenyaves que portes aquí, com sempre que... No ho veuen els oients,
0: Bastir
1: però jo no ho fer, que sí que portes aquí moltes obres. I mira que em preparo programes... que mai et dic, les obres que portaré, però sempre en tens vàries de les que proposo.
0: Fem allò tan poc radiofònic de Bastir la taula, però escolta'm, si algun dia ens hi poséssim, faríem fotos i tot.
1: Doncs mira, primera obra que porto avui...
0: Vinga.
1: És el Long John Silver, de la mà de Xavier Dorizón, el guió i el dibuix del Mathieu Lofró. Ens arriba, doncs, aquesta obra publicada per Norma Editorial el 2007. De què ens parla, doncs? Del que va passar amb Long John Silver després dels esdeveniments narrats a l'Illa del Tresor. Aquesta és la pregunta que planteja doncs, el Xavier Dorizón en una obra que recupera el personatge creat per Robert Louis Stevenson en l'Illa del Tresor i que el converteix en el protagonista d'una nova aventura. L'acció comença quan Lady Vivian Hastings organitza una expedició per localitzar el seu marit desaparegut mentre buscava el llegendari tresor de, ho diré bé, Wayanakapak.
0: Toma ja,
1: que és un rei indígena envoltat de mites i llegendes. Per arribar fins a aquest indret remot necessiten un home capaç de navegar pels mars més perillosos del planeta i aquest home doncs, no pot ser d'una altra manera, doncs, l'home triat és Long John Silver.
0: Evidentment.
1: Des del primer moment queda clar que ningú és qui diu ser en aquesta obra. L'expedició està formada per aventurers, militars, mercenaris i buscadors de fortuna que amaguen les seves pròpies intencions. Així, doncs, durant la travessia apareixen motins, traïcions, tempestes devastadores i combats navals espectaculars, perquè el dibuix és espectacular. Quan finalment arriben a una illa gairebé sobrenatural, podem dir, els protagonistes descobriran que el tresor és molt, molt més que or i joies. Long John Silver es mou sempre entre l'heroisme i la traïció. De fet, és capaç de salvar la vida dels seus companys i un instant després manipular-los per aconseguir els seus objectius. Aquest carisma ambigu seria un dels grans motors, el gran motor de la història, sota el meu parer. Tot plegat, com dèiem, està dibuixat amb un nivell de detall extraordinari, i és que aquí el Mathieu Lofró converteix cada pàgina en una pintura plena de tempestes, vaixells, selves exuberants i plenes d'acció que recorden doncs el millor cinema d'aventures. No? És una obra molt visual, per qui li agradi el gènere, doncs, unes pàgines que són espectaculars, són cinema.
0: Totalment.
1: Per això estem parlant del que probablement per mi sigui el millor còmic de pirates del segle XXI. És una obra que respecta la tradició dels grans relats d'aventures, però hi afegeix un ritme modern, personatges molt complexos i, com dèiem, un dibuix absolutament excels. És una lectura imprescindible tant pels amants dels pirates com pels amants del còmic europeu.
0: Totalment. De fet, aquesta, com deies, la portem aquí a la taula, la tenim aquí a la taula, el dibuix és espectacular, sí. Tu ho has dit i ho has reiterat, és així? Vull dir que...
1: És que la coberta ja entra pels ulls, ja veus el personatge i ja, per mi...
0: Veus el personatge aquí, però després hi ha aquestes escenes navals, aquestes escenes de paisatges, d'aquests territoris inhòspits, que és absolutament espectacular, amb aquestes doble splash page que, bueno, que fan autèntiques virgueries. Totalment d'acord amb tu, és un còmic espectacular. La cosa és, potser el guió està al servei del dibuix, jo crec que aquí va més allò...
1: Sí, no és el punt més fort de l'obra,
0: però
1: no ho és. Tot i que els personatges estan treballats.
0: Molt ben treballats, sí senyor. I és veritat que hi ha moltíssimes adaptacions a còmic de l'Illa del Tresor, aquesta no és una adaptació pròpiament, és continuar l'univers de l'Illa del Tresor, i el que sí que vull destacar, aprofitar, perquè una de les adaptacions que crec que val la pena així com esmentar, és la, o de les més recents també, si més no, és l'adaptació que fa en la línia Classic Comics, de Bang Ediciones, l'André Valente. L'André Valente, que és un dibuixant, diguem, brasiler, instal·lat a França, però brasiler, que amb un estil de línia així com molt franco-belga, fa un treball molt interessant adaptant, insisteixo, aquest relat del Robert Louis Stevenson de Castella del Tresor. Per tant, fantàstica primera proposta, ja ho ha dit el Jordi, és una publicació de Norma Editorial. Hi ha una primera edició en 4 volums, com l'original francesa de Dargaud, que es va publicar en castellà entre el 2009 i el 2013, i aquesta, diguem que ho tenim avui a la taula, més recent, de 2019, en un integral. Això, Norma Editorial. Vinga, en fem una altra. No prenguem mal, no prenguem mal, i següent proposta.
1: Doncs deixa'm ara canviar les illes per planetes i els vaixells per naus espacials. I és que el mite pirata també té lloc a l'espai, on ara us porto, jo diria que una de les figures més icòniques de la pirateria del còmic, com és el Capità Harlock.
0: Oh, Capità Harlock. Quins records.
1: Quins records, de mis tiempos, que exacte. Diria algú.
0: Sí, sí, sí.
1: Dels meus temps, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Justament, mira, creat el 1977, l'any que vaig néixer, per Leiji Matsumoto, també de la mà de Norma Editorial. Uh-huh. Jo tinc un cofre, de fet, hi ha moltes edicions, però una de les darreres, si no la darrera, crec, és un cofre composat per 2 volums. Originalment eren 5, i és un cofre molt maco, doncs amb dos volums. Val? Aquesta obra doncs, ens situa en un planeta Terra que es converteix en una societat còmoda, conformista, governada per polítics que han renunciat a qualsevol ideal, on només hi ha una persona disposada a continuar lluitant, que és el nostre protagonista. D'aquesta manera, doncs, el capità Harlock doncs, esdevé per les autoritats un criminal, però per la resta de la humanitat és una llegenda. I el comandament de la nau Arcàdia doncs, acorda l'espai acompanyat d'una tripulació formada per rebels, aventurers i persones que han decidit viure lliures sense sotmetre's a cap govern. Mm-hmm. I amb l'esperit de llibertat que tenen els pirates. Doncs diríem que la trama ens parla de que doncs, una misteriosa raça alienígena amenaça la Terra i el Harlock intenta advertir el planeta però ningú no el creu. I mentre els dirigents prefereixen ignorar el perill, ell emprèn una guerra gairebé en solitari i d'aquesta manera doncs, cada viatge de l'Arcàdia és una barreja de combats especials, però també reflexions sobre la llibertat, sacrificis personals i aventures que recorden els grans relats marítims clàssics. Uh-huh. I encara que les seves batalles transcorren entre estrelles en lloc d'oceans, Harlock conserva tots els elements del pirata romàntic, no? Desafia les lleis injustes, protegeix els febles, segueix el seu propi codi d'honor i prefereix morir abans que perdre la llibertat. Uh-huh. És un manga, i aquí parlant de mangas, no he fet esmena del One Piece perquè ja havíem parlat d'altres programes, que tenia el còmic per excel·lència de pirates més actual, no? Doncs aquest manga doncs, combina ciència-ficció, filosofia, aventura i una profunda crítica a la societat acomodada. Així, amb el pas dels anys, Haruka ha esdevingut en una de les grans icones del manga i l'anime japonès. És una obra que home, a mi em porta molt bons records i que jo la recomano perquè demostra que els pirates no pertanyen només als mars. Aquí Leiji Matsumoto trasllada el mite pirat a l'espai sense perdre l'essència, la llibertat, la rebel·lia, l'aventura, i per mi és una obra fonamental tant per entendre el manga clàssic com la influència que ha tingut en generacions posteriors d'autors.
0: Ens encanta la tria. A mi també em porta molts records de la sèrie d'animació que feien, no? que havien fet a TV3, si mal no recordo, des de les primeres aquelles que vèiem així d'aquella època en què després de cap a les 5, després de l'escola, vèiem els dibuixos, i em porta aquests records. Després el còmic, no, el manga no l'he arribat a llegir, però moltíssima recomanació. El que deies, hi ha diferents edicions, com a mínim hi ha una primera així de Glenat Espanya, crec que en aquests 5 volums que tu deies de l'any 2002, i després la que comentaves tu, de Norma Editorial, en aquest cofre, l'any 2016, això en castellà. Vinga, anem per una altra. Què ens portes ara?
1: Va, doncs tornem a la Terra i al còmic europeu amb una obra de Christoph Blaine, publicat també per Norma el 2001. A la Norma ja veiem que els agraden els pirates, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta obra, a diferència de moltes històries de pirates plenes de grans batalles navals i tresors amagats, aquí Isaac el Pirata ens ofereix una mirada molt més humana i intimista sobre aquest univers. El protagonista és Isaac Sofer, que és un jove pintor parisenc del segle XVIII que viu pràcticament en la misèria, doncs dotat de talent, però que l'art com molts altres artistes, no li dona prou diners per sobreviure. Uh-huh. I d'aquesta manera comparteix, diríem, una vida humil amb la seva companya, l'Alice, de qui està profundament enamorat. Així, doncs, la necessitat econòmica el porta a acceptar una oferta inesperada, com és embarcar-se en una expedició marítima com a dibuixant i cartògraf. La missió oficial és explorar nous territoris i elaborar mapes, però ben aviat l'Isaac descobreix que res no és tan senzill. I és que l'expedició es veu immersa en conflictes constants amb pirates, corsaris i mariners que només busquen enriquir-se. El protagonista, i això és interessant, és que mai no havia empunyat una espasa ni havia navegat. Vull dir que no és un pirata a l'ús. Uh-huh. Així, doncs, haurà d'aprendre a adaptar-se a un món on la supervivència depèn de la rapidesa, de l'enginy i de la capacitat de confiar o desconfiar dels altres. I així, mentre Isaac viu aventures d'alta mar, el còmic també segueix la vida de l'Alice en paral·lel, que ha quedat sol a París, i aquest relat, aquest doble relat, mostra les dificultats de la seva espera, els sacrificis quotidians, les tentacions que apareixen amb el pas del temps, i és una doble narració que converteix l'obra en una història sobre distància, l'amor i el pas dels anys, més que no en un simple relat d'aventures. No?
0: Una mica com l'Ulisses, també, com l'Odissea.
1: Exactament,
0: no?
1: Exactament, pensava en això, en el retorn d'Ulisses, no? I Penèlope, doncs, també amb la llarga espera, tal qual. El Christoph Blaine, doncs, construeix uns personatges plens de matisos, molt allunyats dels herois tradicionals, com dèiem. Els capitans, els pirates i els mariners són contradictoris, divertits, egoistes o generosos, segons les circumstàncies, i és una obra on l'humor conviu en moments dramàtics i el dibuix aparentment senzill sí que transmet una enorme vitalitat. Les escenes del mar són molt dinàmiques, mentre que els silencis i les mirades dels personatges tenen tant de pes com els diàlegs. Per mi és una de les obres més originals del còmic europeu sobre pirates. Uh-huh. No busca impressionar només amb combats o tresors, potser el Long John Silver sí que té aquesta vessant, sinó que aquesta obra explora més les emocions dels personatges, les conseqüències de l'aventura i el preu de perseguir els somnis. D'aquesta manera, el Christoph Blaine aconsegueix combinar humor, romanticisme, drama i aventura amb molta naturalitat. És un còmic ideal per a qui vulgui descobrir una altra manera d'explicar històries de pirates, més madura, més literària i profundament més humana. I, a més, aquesta obra va consolidar Blaine com un dels grans autors de la bande dessinée contemporània de la que tants cops hem parlat.
0: I aquesta la tenia pendent i la veritat és que m'has fet venir encara més ganes de llegir-la. O sigui, aquesta ja, quan després de l'estiu, aquesta me la podràs deixar, perquè aquesta tinc ganes de llegir-la. Ja ho he dit, en Jordi, és una publicació de norma editorial, en una primera edició de 4 volums, com l'original francesa també aquí, que en aquest cas era de Dargaud, que es va publicar en castellà entre 2003 i 2007, i una d'art més recent, que no sé si és la potser la que tens tu, de 2019, perdó, en un integral. Vinga, anem bé de temps. Fem-ne una altra.
1: Sí, i tant.
0: Podem assegurar que aquí ningú està prenent mal, eh? L'Eli no pren mal, nosaltres no prenem mal, vull dir que no, tots bé, tots estem bé. Què més ens porta, Jordi?
1: Però és soroll d'espases, no de fusta, eh?
0: No, això és real, però estem aquí, això és real, estem aquí, home, i tant, real. Sí.
1: Bueno, doncs, una altra obra amb un dels personatges icònics per excel·lència, ja sabem que hi ha moltes barbes amb els pirates, està Barba Roja, està Barba Negra, ara parlem de Barba Negra, uh-huh. On el Genivès d'Elit ens porta el 2023 aquesta obra. De quina editorial, Pau?
0: Monsumo, Norma, potser?
1: De Norma, també.
0: Molt bé.
1: Doncs diríem que Barba Negra està inspirat en la figura real de Bartholomew Roberts, conegut com a Barba Negra, que és un dels pirates més exitosos de l'anomenada Edat d'Or de la pirateria. Aquesta obra, a diferència d'altres còmics que presenten els pirates com aventurers romàntics, com la darrera que acabem d'esmentar, doncs aquí ens mostra un món molt més dur, violent i realista. Diríem que Roberts no era un pirata per vocació, inicialment era un mariner honest que va ser capturat per una tripulació pirata i obligat a unir-s'hi, però que tanmateix, gràcies al seu talent com a navegant i al seu lideratge i carisma natural, acaba esdevenint o acaba convertint-se en el capità més temut del Carib. Així, doncs, en aquesta obra i al llarg de la història assistim als seus abordatges, a les estratègies navals, a les persecucions de la Marina Britànica i als conflictes constants entre les diferents tripulacions pirates. L'autor, diríem, que recrea amb un rigor extraordinari els vaixells, els ports, les maniobres navals i la vida quotidiana dels mariners del segle XVIII. Cada embarcació està dibuixada amb una precisió gairebé documental, fet que converteix la lectura en una immersió total en la història de la navegació. Pels amants dels vaixells i de l'època, molt recuperable.
0: Molt bé.
1: I més enllà de l'acció, doncs, el còmic reflexiona sobre la fina línia que separa pirates, corsaris i imperis colonials. Aquí tothom vol el seu tros de pastís. I les grans potències europees utilitzen la pirateria quan els convé, mentre persegueixen aquells que ja no són útils. Este doble rasero, aquesta doble...
0: Correcte.
1: Doble visió. És probablement el còmic, com deia, més rigorós des del punt de vista històric i ideal per als actors interessats en la pirateria real, els grans velers i la història naval. Vull dir que els que els agradi més la vessant històrica i documental, doncs és un bon còmic per submergir-se en l'univers de pirates i còmics.
0: Jo aquest el tinc totalment pendent, o sigui, de fet, això, l'he vist quan el recomanaves i no el tenia gens controlat. Però sí que és veritat que per la portada, o sigui, sí que m'ha recordat el Long John Silver, però entenc que, no, que aquí encara és més realista, no? És a dir, que busca
1: sí,
0: més la...
1: Sí, com deia, amb els vaixells hi ha una
0: recreació,
1: es nota que el dibuix, doncs, hi ha una feina documental prèvia molt, molt extensa pel realisme i pel nivell de detall.
0: Molt bé. Això ho tenim en una edició de 2023, de Norma Editorial, com hem dit, en un únic volum, que recull els dos àlbums de l'edició francesa de Glénat, que es van publicar a França, diguem, entre el 2020 i el 2021. Vinga, fem-ne una altra, va. Tots bé.
1: Tots bé. Ara es porto Barracuda. Una obra amb guió de Jean Dufaux i dibuix de Jeremy Petitcache. Perdona la pronunciació, tots molt francesos, molt bandesiner.
0: No et puc ajudar, ho sento.
1: Editat el 2010 per una editorial que no m'emporto comissió, ho prometo, però que sembla que li agraden més de pirates, es confirma que també és Norma. Bueno.
0: Podria semblar que Norma té una línia específica de pirateria.
1: Probablement, Jo ho pensava, mentre anava escrivint el programa, pensava, dic, ostres...
0: Aquesta gent té una línia, no? És franco-belga i pirateria.
1: I pirateria, tal qual.
0: Ho preguntarem, jo els hi preguntaré.
1: Bé, doncs Barracuda ens parla del vaixell que dona nom a l'obra, que és un dels vaixells pirates més temuts del Carib, i el seu capità, Emilio Blackdog, que és un home tan respectat com temut per la seva pròpia tripulació. L'Emilio, doncs, captura un galió espanyol carregat de riqueses i entre el botí apareix un misteriós diamant maleït, el Caixar, que és una pedra preciosa que, segons la llegenda, només pot ser posseïda per una persona sense pecat o, altrament, la persona que intenti quedar-se el caurà en desgràcia. I tanmateix, acompanyant aquesta pedra, es troben dos nens nobles, que són l'Emilio i la Maria, que acaben convertint-se en hostatges. Així, doncs, els anys passen i aquests infants creixen dins del món de pirates. Són infants que provenen del món de la noblesa i que, doncs, imagina't els canvis, doncs, per aclimatar-se o per sobreviure dins del món dels pirates.
0: Clar.
1: Així, doncs, sense adonar-se'n o adonar-se'n, doncs, adopten els seus costums, les seves lleis i la seva manera d'entendre la llibertat. I, paral·lelament, diverses faccions lluiten per apoderar-se del diamant, convençudes que otorga un poder extraordinari. És una història, doncs, que combina aventures, venjances, traïcions i una constant reflexió sobre què significa realment ser lliure. Ningú és completament bo ni completament dolent i tots els personatges evolucionen amb el pas dels anys. És una obra visualment, doncs, molt potent. Sí, crec que el còmic de pirates convida a que entri per l'ull, no? Al final, doncs, aquestes batalles, els mars, els paisatges.
0: Exacte, tenim els autors posant-hi tota la carn a la graella.
1: Sí, tal qual. Com dèiem, molt potent, amb grans escenes marítimes, un ritme molt cinematogràfic. A mi moltes d'aquestes em venia en ment, doncs, la pel·lícula Master and Commander, no sé si l'has vist,
0: Russell Crowe,
1: doncs aquest univers. És un còmic que recupera, doncs, tots els ingredients del gran còmic d'aventures europeu: pirates, tresors, misteris, personatges memorables, un dibuix que és un autèntic espectacle visual, i doncs una altra obra recomanada per aquells que busquen una història més adulta i elaborada que les anteriors que hem esmentat.
0: Jo aquesta t'agraeixo que la portis, perquè aquesta m'havia passat completament fora del radar, o sigui, aquesta, ja et dic, ni el títol tenia present, per tant, prec nota, vull dir, un deure més o un per la pila de pendents que sempre tenim els lectors i les lectores. Això ho tenim amb una edició d'enorme editorial. Tens comissió o no? Tu no tens comissió, no?
1: No, de moment. A veure si algú m'escolta.
0: Bueno, exacte, anava a dir. Si l'enorme volen, el Jordi...
1: Si em paguen amb còmics, jo ja faig.
0: Estàs disposat a acceptar qualsevol. Molt bé. Doncs això, enorme editorial en 6 volums, publicats entre 2012 i 2017, replicant l'original, diguem, l'edició original francesa de Dargaud, que es van publicar entre el 2010 i el 2016, o sigui, van anar una mica amb decalatge, i amb un integral de 2019. L'integral és francès, aquí no hi ha integral, per tant jo crec que els senyors de Norma podien prendre nota ja, començar a preparar
1: l'integral avinantesa, sí, i tant.
0: Eli, tenim temps de fer algun més? Sí, vinga, doncs fem-ne un així, un o dos ràpids, va, vinga. Seguim tots bé, estem tots il·lesos, ningú ha pres mal, i tu has dit abans al principi que, diguem, còmics i pirates, doncs una de les primeres referències avui dia és One Piece.
1: Sí, sens dubte.
0: No parlarem de One Piece, tu ho has dit, no en parlarem, perquè ja se'n va parlar, en vas parlar...
1: Però és una obra que recomanem, aquí podria fer un o diversos monogràfics a aquesta obra que ha esdevingut doncs, un boom,
0: sí,
1: a nivell mundial, el manga, i és una obra doncs, per excel·lència, bueno, història del manga, història viva del manga.
0: Bueno, a veure, tant és així que és l'obra més llegida i més venuda de la història del manga. Per tant, ja només amb això ja li mereixeria potser un monogràfic concret, específic, sí. Només per One Piece. D'aquesta no en parlarem, només podem dir que, en tot cas, que se segueix publicant des del 97, o sigui, estem parlant de gairebé 30 anys de publicació, i comença tu ja ho vas explicar, no?, a la Shukan Shonen Jump, i després doncs, a Suecia, i que tenim, per cert, en català. També tenim en català en aquests recopilatoris 3 en 1 que està fent Planeta Còmic. Mira, Planeta Còmic, també, però també perquè és manga, això potser aquí està la diferència, i no parlarem de One Piece, no tocarem One Piece, però sí que m'agradaria fer un parell de recomanacions, perquè sabeu que a nosaltres ens agrada recomanar o fer recomanacions per tot tipus de lectors i lectores i també per totes les edats, i m'agradaria fer-ne un parell, a veure si ens dona temps, jo si no l'Eli ja m'avisarà, i una primera per lectors, diguem, o per no lectors encara, diria per primers nens que s'introdueixen en el món del còmic, és el Barbós el Pirata, perquè és una obra que això, perquè diguem que ha d'entrar això per gent o per acompanyar a primers nens i nenes que entren en el món del còmic sense llegir, perquè Barbós el Pirata, què és? És una obra del Jorge González, dins de la col·lecció de Bang Ediciones de Mamut, diguem, de la sèrie Mamut de Bang Ediciones, per lectors de, ell diuen, més 3. Bueno, a partir de 3 anys poden llegir. I dic llegir entre cometes perquè no hi ha text. El que tenim aquí...
1: La tinc entre mans, l'estic fullejant, i una altra obra que has portat, i la veritat és que m'encanta. El dibuix entra molt pels ulls,
0: aquesta,
1: i m'agrada molt,
0: No, no, és que està molt bé, i a més, a part que té diferents números, aquest és el primer número, però tenim diferents números, i amb en Roc va funcionar moltíssim aquesta. És a dir, no, això amb 3-4 anys, doncs això, per introduir-lo al món del còmic, explicar-li com aquestes vinyetes estan explicant diferents moments d'una mateixa història, no? I clar, ell no en tenia que aparegués el Barbós el Pirata 3 vegades en la mateixa pàgina i explicaves al final la seqüència. Per tant, jo crec que aquesta és una que hem de recomanar.
1: Molt xula, sí, molt xula. Sí. Sí, sí.
0: Sí o sí, però volia aprofitar per recomanar-ne una altra. Quina és? A mi no puc deixar de passar, quan parlem de còmics i pirates, de recomanar Paf. Paf, que és una obra escrita pel Volker Schmidt i il·lustrada per la Màriam Benarab, amb qui, si tot va bé, quan escolteu aquest podcast, que no, diguem, no l'estem fent en rigorós directe, quan escolteu aquest podcast, farà una setmana que haurem entrevistat en motiu de la nova publicació de l'Eura. La història que us parlem avui, no parlarem de l'Eura, sinó de Paf, que és aquesta obra publicada en català i en castellà per Vindibooks, però bueno, en castellà no es titula Paf, sinó que es titula Zas, és a dir, sempre tot molt onomatopèic. I què hi tenim aquí? Tenim la història de la Bonnie, que va passar un estiu amb la seva, que ella va passar un estiu amb la seva família a la costa, en una caseta a la prop de la costa, i el que acabarà vivint, el que acabarà passant-li, és una autèntica aventura quan ella troba, dormint a la platja, un home que no recorda res, ni tan sols el seu nom. És un home robust, amb una barba mal girbada i només una cama. Només una cama, que després es converteix en una pata de pal, una cama de diguem, una cama pirata. La Bonnie està convençudíssima que és un pirata, i per comprovar-ho, el que fan és, bueno, preparen un rai i es fan mar endins per trobar la tripulació d'aquest misteriós personatge. I el cas és que la troben. No direm res més, però sí que és una magnífica història per lectors i lectores, jo diria que de 4, 6, potser inclús 7, però sobretot de 4 a 6, que encaixa perfectament en aquesta temàtica que ens has portat avui, i que jo crec que, més enllà de que la història funciona molt bé i està molt, molt, molt bé, a més amb molt d'humor i molta acció, està espectacularment ben narrada per la Maryam Benarab, que sabem que, bueno, sabeu que és una autora que ens fascina i que, a més, narra i té un talent especial per narrar en còmic. Si no l'has llegit, crec que li has de dedicar una lectura, perquè val molt, molt la pena. I ara sí que crec que ja anem tancant, jo crec que no tenim temps de més, crec que hem fet un
1: sí,
0: passeig.
1: Per tots els públics, de molts gèneres dintre del gènere pirata, molts subgèneres.
0: Ens has fet un viatge aquí pel mars.
1: Ens ho hem passat molt bé.
0: Ens ho hem passat superbé. No tenim temps de més, anem tancant. Fins aquí aquest penúltim programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir. A més, al Jordi avui li agraeixo especialment perquè ha fet un esforç contra viento y marea, diria, per venir. Avui ha sigut delicat per venir per ell. Per tant, molt agraït que ho hagi fet. Se'ns ha acabat el curs?
1: Se'ns ha acabat el curs, però l'any que ve tornem, eh?
0: A veure, hem de parlar amb el jefe, a veure si no ens han dit res, de moment.
1: Em deixaran o no?
0: Bueno, no ho sé, però parlarem... La primera jefa és la Eli, i després parlarem amb... Ha estat un plaer comptar novament amb les teves recomanacions mensuals.
1: Igualment.
0: Hem parlat de tires de còmic, de mangas de terror, hem repassat les nostres millors lectures del 2025 i hem fet la llista de Reis de 2026, hem celebrat els 40 anys del retorn del Cavaller Obscur, hem repassat els millors còmics cyberpunk, hem retut homenatge a la desapareguda Emergència Trapí i hem acabat amb aquests còmics de pirates. Tenim recomanacions per tots els gustos i preferències, i per tant només et puc agrair totes aquestes recomanacions que ens portes mensualment. T'esperem la propera temporada, si ens deixen. No sé si és un spoiler.
1: Si va bon port, aquest vaixell.
0: A veure si va això bon port. Bon estiu, bones vacances i molt bones lectures de còmic. Eli, Arjona, un plaer, com sempre. Ens veiem la setmana que ve, ja última de la temporada. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent, últim programa de la temporada. Molt bon cap de setmana i, sobretot, solqueu els mars amb els còmics que avui us ha proposat el Jordi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de dos edificis amb 11 habitatges i 4 locals que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà dues línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplicar la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena intervindrà, invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià dos esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Avui es fa el quart i últim concert de les Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM aquest any al Pati de Can Ametller. És la quarta edició d'aquest cicle de concerts i avui divendres es titula Ressonàncies del Romanticisme. Hi haurà el saxofonista Ismael Arroyo i Eduardo Moreno al piano encarregats de fer aquest concert. Obertura de portes a les 8 del vespre, un quart de 10 inici del concert. Podeu fer sopar de carmanyola si voleu. L'entrada val 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I l'Ajuntament continua amb l'estiu als parcs, propostes cada cap de setmana d'aquest juliol i el mes d'agost. Aquest cap de setmana, demà dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World. I al barri del Canal, l'Associació de Veïns continua també demà dissabte amb les festes del barri, festes d'estiu, per animar doncs, l'ambient. Demà dissabte, a partir de les 9, hi haurà ball amb Jaume Júnior. I recordem també els espais oberts que ha habilitat l'Ajuntament fins al 24 de juliol, accés lliure, aquests espais de lleure, de trobada per famílies, infants i joves. Al pati de l'escola al Palau, de dimarts a dijous a les tardes, els divendres també a la tarda i els caps de setmana matí tarda. I al camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda, que obre de dilluns a divendres, en aquest cas, a les tardes, i dissabtes i diumenges també matí i tarda. L'exposició Camins 1907-2026, que hi ha a la planta baixa del Molí, està vinculada a la història del ciclisme aquí a la vila i es pot visitar fins al dia 2 d'agost. La podeu visitar avui, per exemple, a la tarda de 6 a 8, o demà dissabte a la tarda de 2 quarts de 7 a 2 quarts de 9 i diumenge al matí de 2 quarts de 12 a 2. Exposició vinculada a les activitats que s'han organitzat a motiu del pas al Tour de França per la vila. La farmàcia de guàrdia, avui divendres, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Els divendres, faves temps.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: El gai del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.sie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí estem com cada dilluns a Tot Teatre. Avui ens anem corrents al Teatre Romea perquè volem parlar amb el Jordi Cornudella, que és el director musical i composició de la banda sonora d'aquest retrat de Dorian Gray que fa dies que ja es fa al Teatre Romea, però que no podeu perdre, metge, que teniu que anar-hi, que està molt, molt i molt bé. Senyor Jordi Cornudella, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Bé, i tu?
1: Doncs bé, estupendament.
0: Com va la calor? Quines coses d'aquests dies, oi?
1: Apreta fort, apreta fort. Sí, bueno, sí. Anem sobrevivint com puguem.
0: Jordi, ara que estic aquí davant de tothom, et diré que a part de l'espectacle, que em va agradar molt, tinc que dir-te que la banda sonora, poques vegades, m'ha entrat tan bé com amb aquest retrat de Dorian Gray. Que trobo que està fantàsticament posada, que és quasi un altre personatge.
1: Que bé, moltes gràcies,
0: sí.
1: T'ho agraeixo.
0: M'agrada molt, molt. No t'has compte i et porta allà on vol el Dorian Gray.
1: Doncs mira, al final, amb això, una de les coses que teníem molt clares des del principi és que el que estàvem explicant entre tots era una història, vull dir que més que lluïments personals, tot havia de sumar en la mateixa direcció, llavors almenys amb la música el que vaig intentar fer, és dir, jo...
0: Doncs...
1: Explicar la història, ajudar-la, acompanyar-la, per tant, t'agraeixo el comentari.
0: Merci. Sí, molt, molt, m'ha agradat molt, molt. Escolta'm, com va arribar a tu a les teves mans aquesta proposta?
1: Doncs mira, a través del Marc Rosic, que és
0: el... Que dolent que és el Marc, que dolent que és el Marc.
1: Sí. Va ser ell que em va explicar que això en un primer moment havia de ser, segurament era un monòleg sense música, però llavors hi havia estat pensant i que li agradaria que tingués música i llavors va pensar en mi i ja està, vam començar a parlar. A mi de seguida m'agrada molt la idea perquè el retrat de Dorian Gray m'encanta. Amb el Marc havíem fet coses molt petites junts però mai una cosa de creació plegats. I a més a més també em va dir que la idea és que ho fes l'Àngels Bunyalons i això em va semblar...
0: Ja va ser, oi? Ja...
1: Clar, imagina tu. Sí.
0: I com diuen allò, i la inspiració d'on vas treure?
1: Això sempre em costa molt de respondre, perquè et diria que, per tornar una miqueta al mateix, amb això d'explicar una història, primer l'explicació més gran sempre ve del propi text. És a dir, que si el text ha de dir, la primera frase que es canta és Perfum de roses. Perfum de roses ja té una mètrica, ja té una accentuació pròpia.
0: I després, llavors, hi surten els lilàs, també,
1: Sí, els lilàs i les orquídies, també, que són les contes flors. Però, no, és a dir, hi ha una cosa que parteix del text pròpiament, que el text ja té una musicalitat, i llavors el que m'agrada és intentar traslladar a la música pròpiament, però sense perdre la naturalesa del text. Llavors, que és per això que hem aconseguit aquesta integració de la música i el text tota l'estona que va viatjant, perquè una cosa i l'altra són, en el fons, la mateixa. I, per altra banda, clar, l'altra gran inspiració té a veure com amb l'ambient de tot plegat, no? És a dir, que és una història que comença plàcida i amb això, amb olor de roses i no sé què, i que tu saps on acabaràs, que acabaràs als inferns, no? Llavors, com aquesta idea com de poder acompanyar o il·lustrar... És a dir, que la música fes el mateix recorregut que fa la novel·la, no?
0: Una cosa
1: plàcida i luminosa i a poc es anés tornant una mica carregada, una mica dissonant, una mica d'allò fins que acaba realment, xunga, per entendre. Doncs aquesta va ser com l'altra inspiració. Llavors,
0: tu dius que et vas inspirar, entre cometes, només llegint el text.
1: Sí.
0: I et va ajudar, a més, després veure ja posat en escena, o ho has acabat de lligar tot, o ja estava lligat ja?
1: Ja venia d'abans, sí, la feina ja venia feta d'abans.
0: Sí.
1: Clar, perquè quan ens vam posar a assajar al principi de tot, el primer que vam fer va ser muntar la música. Llavors hem anat ajustant coses, però vull dir, de vegades, un cop ho escenificaves, te n'adonaves que aquí necessitem dos compassos de més, o aquí ens en falta un, però l'esquelet gran ja hi era, sí, quan ens hi vam posar.
0: Sí. Tu has dit aquí que l'Àngels Gullons, que està esplèndida, no podia ser d'altra manera... Està també ben acompanyada pel Jordi Vidal, el Pau Oliver, el Pol Blancafort i un quintet de corda.
1: Efectivament.
0: L'Eus Quintet.
1: Sí.
0: I això que va ser idea teva, no? Posar-ho així.
1: Sí, a mi el...
0: Res gravat, en directe tot.
1: Ah, sí, és tot en directe, tot sí. En directe. No hi ha res que no surti de la gent que és escena. Mm-hmm. És una cosa que també teníem molt clara al principi, perquè teníem aquesta idea de fer una obra de cambra, realment. Mm-hmm. És a dir, allò, en música clàssica tothom entén què vol dir això, però en el cas del teatre és una mica més estrany, no difícil de trobar, però tenia moltes ganes que fos això, una obra que expliquéssim entre tots, malgrat, òbviament, l'Àngels porta el gran pes de l'obra. Yeah. Mm-hmm. Tothom està pendent de tothom per anar enllaçant. De fet, és una mena de gran puzzle, sí, a la música aquesta. Sí. Si fixeu els que ho heu vist, mm, haureu vist que no hi ha un director al davant donant entrades als ja, cantants. És a dir, mm-hmm, els cantants es refien de la música i els músics es refien dels actors. Mm-hmm. Llavors, funciona d'aquesta manera. I el que em comentaves això de la corda,
2: sí,
1: el Marc va ser el que va sembrar la llavor al principi, perquè em va dir, m'ho imagina amb un quartet de corda.
2: Jo, ai, el Marc, això no té el culpa al Marc de tot? Tot té el culpa al Marc.
1: Bueno, és un dels grans culpables. Sí. Al principi sí que pensava, ostres, potser tenir un instrument harmònic, com pot ser un piano, no? Sempre ajuda a vestir-ho més, però
2: sí,
1: des llavors em vaig llegir la novel·la del Dorian Gray i vaig dir, hòstia, és que crec que realment li va molt bé aquesta sonoritat de la corda. D'entrada perquè és molt diferent del que la gent pot tenir al cap com a musical.
2: Sí. Dir,
1: això que fem del Dorian Gray, en el fons, en essència, com a definició, sí que és un musical. El que passa que no té res a veure amb els musicals que normalment veiem.
2: No, que va.
1: Un text i una cançó. Aquí com la música i el text van molt de la mà, entren, desapareixen, i en moments que no saps si estan cantant o estan parlant. I, per tant, buscar una sonoritat que fos diferent del que estem acostumats en el musical ja em va semblar molt bona cosa. I llavors això de la corda, tenir aquest punt, no ho sé, una mica més clàssic, era una cosa que m'entroncava molt bé amb Oscar Wilde, amb els personatges de Lord Henry, de Dorian Gray.
2: Mm.
1: I llavors, donant-hi unes voltes, vaig dir, d'acord, un quartet de corda bé, però jo vull un quintet, vull un contrabaix també, que ens doni greus i que ens doni turbulència, que és el que, en el fons, necessitem sí, al final d'aquesta peça, no?
2: Sí. Després ja també hi ha un quintet també, que és moviment, escenografia, vestuari, il·luminació i caracterització, que també és la pera.
1: Sí, home,
2: la escenografia és la pera i il·luminació sí, és la pera. La escenografia sí, tot.
1: Tothom ha fet molt bona feina,
2: tot,
1: crec,
2: tot,
1: i tots hem remat en la mateixa direcció, que crec que és l'important. Mm-hmm. Fer un bon equip i que tothom entengui això, el que et deia abans, eh?
2: Sí.
1: Més que d'anar a cadascú lluir-se amb no, el seu departament,
2: sí.
1: De remar tots a favor de la mateixa
2: sí,
1: idea.
2: Sí. Mm-hmm. Escolta'm, el retrat de Dorian Gray, fins quan es treu el Romea?
1: Estem en Romea fins al 2 d'agost.
2: Del 2 d'agost.
1: I
2: sí, després, al desembre, no hi ha alguna cosa?
1: Sí. De fet, a la tardor hi haurà uns quants bolos, si no m'equivoco, per Catalunya. Bueno, crec que a Mallorca també, ara no sé si és...
2: Sí.
1: Catalunya o Països Catalans, diguem,
2: sí,
1: i després, el desembre, efectivament, tornaran al Romea.
2: Mm-hmm.
1: Però ara no em facis dir les altres perquè no me'n sé de memòria.
2: Doncs, apunteu-vos-ho, el retrat de Dorian Gray del immortal Oscar Wilde al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Jordi, moltes gràcies per la teva atenció. Ha estat un plaer. Ens anirem saludant per ahir als teatres que ens hem trobant. Escolta'm, la pregunta del milió, quins projectes aviam, tens que es puguin explicar?
1: Quins projectes tinc?
2: Si doncs, es puguin explicar, mira,
1: sí, sí. Després d'això, jo, com, a part d'escriure música, també sóc músic, intèrpret, i faig algunes coses d'actor. Ara estaré amb un espectacle que s'estrena al Lliure, és l'obertura de temporada del Lliure, que es diu Tots fent la vella Helena,
2: sí,
1: que és un homenatge sí, a la vella Helena mítica del Teatre Lliure.
2: Però això serà Gràcia, no?
1: Això serà Gràcia, efectivament, sí.
2: Mm.
1: I després també estic en un espectacle que es diu Jo Travesti, que estarem al Teatre del Raval dues setmanes al novembre.
2: Això ja vaig veure, no? Ja vaig veure fa anys.
1: Pot ser, sí.
2: Sí.
1: Guillermota, no sé si l'has vist.
2: Sí, dues vegades o tres he vist, sí.
1: Està molt bé. Doncs mira, tornem al Maldà també a la tardor.
2: Mm.
1: I després, de cara a l'any vinent, estaré en una Mare Coratge al Teatre Nacional.
2: Ah, sí.
1: Justament el Teatre Maria Mestres, que just ara l'acaben de fer.
2: Sí.
1: El director del TNT. Així que...
2: Pues sí.
1: Bé, una temporadeta...
2: Bé, molt bé, doncs tu, m'alegro molt. Doncs sí, escolta, ens anirem veient, eh?
1: Oh, i tant, espero que sí.
2: Anem saludant. Jordi, molta merda i moltes gràcies d'altra vegada. Bona tarda.
1: A vosaltres. A veure, que vagi bé.
2: Adéu.

Bé, bé, bé, ja heu vist que avui tenim la música, les cançons de la gran Barbra Streisand, i avui tindrem moltes cançons de diferents musicals, i avui hem començat pel South Pacific, que ha obert el programa, i més endavant us aniré dient el nom de cada cançó. Aquí som fans de la gran Barbra Streisand. Doncs ara, d'aquí un ratet, hem quedat per parlar doncs, amb dues grans actrius, joves, però hi ha grans actrius, que és la Júlia Bonjoc i la Miranda Gas, que estan al Poliorama amb l'obra de Batista Abman i dirigida per Ferran Utzet, La Truita. Fins a llavors, una cançó més de la Barbra Streisand. En aquest cas, tindrem el Michael Crawford i el Fantasma de l'Òpera.

0: Bé, doncs deixem a la Barbra Streisand i les seves magnífiques cançons, que canta ella, clar, i ens anem al poliorama, ja sabeu, baixant a les Rambles, a mà dreta. Les Rambles estan totes fatres per arriba, però bueno, ens anem al poliorama perquè ens ho volem passar molt bé veient una gran obra, una obra del Baptiste Adman, dirigida pel Ferran Utzet, La Truita. I volem parlar, de moment, amb una de les intèrprets, la Miranda Gas. Miranda, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Què tal? Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí,
1: molt
0: la bé, calor bé, se suporta, s'aguanta, no?
1: Es va portant com es pot, amb paciència.
0: Què me'n diem de la truita?
1: Com?
0: Què me'n diem de la truita?
1: Com
0: en
1: dius? Com
0: en dius?
1: Què te'n dic? Doncs mira, que estic molt contenta de formar part del repartiment d'aquesta obra.
0: De l'elenco, tio, no de l'elenco.
1: De l'elenco, del repartiment, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Que està anant molt bé el Teatre Poliorama, estem molt fresquets i molt contents d'això, d'aquest text, d'aquesta companyia i d'aquesta meravella de públic que ens està omplint la platea cada vespre.
0: Normal.
1: I que està rient amb nosaltres, plorant amb nosaltres, pensant amb nosaltres.
0: Molt bé, molt bé. Em sembla que ja tenim la teva companya, la Júlia, també. Júlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com va això? Bé?
2: Doncs aquí, aguantant la calor com podem.
0: som tants aguantant la calor, tu. Estic aquí amb la Miranda.
2: Home.
0: Hombre, per favor.
2: Ja l'has felicitat,
0: germana. Ah, sí? Doncs, felicitats, ves?
1: No, va ser ahir el meu aniversari.
0: És igual.
1: Ja està, no ho podem fer. Dura tant.
0: La truita, aquesta obra del Baptiste Adman, com va arribar la proposta a les vostres mans? Vull dir, qui és el culpable?
1: En el meu cas, el Ferran Utzet.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Ja el coneixíeu?
2: El culpable de tot és el Ferran.
0: Ah, sí? Ja li diria alguna cosa quan el vegi. Escolteu-me, com van anar els assajos?
1: Bé, van anar molt bé els assajos, van ser molt divertits, van estar molt ben organitzats per part del Ferran, perquè és una obra molt difícil de muntar, perquè barreja molts tons i perquè està escrita d'una manera que sembla que sigui tot molt casual i molt pim-pam i molt naturalista i en realitat és molt complexa i va ser molt interessant i molt gustós perquè la companyia és meravellosa i vam anar com desentranyant tota aquesta barreja de llenguatges i de missatges amagats darrere la quotidianitat tots plegats i aquesta cosa bonica que té el teatre que estàs treballant però estàs reflexionant sobre tot el que t'envolta alhora, i és molt enriquidor.
0: I la gent que surt, és de les que dius que sortirà pensant que bé que tinc una família.
1: No ho sé, Júlia, tu què creus?
2: Espero que la gent pensi...
0: Depèn, no?
2: Depèn. És delicat. Home, jo crec que a totes les famílies hi ha draps bruts que es poden netejar o no, i llavors hi ha cadascú que gestioni els seus problemes. Però crec que també, ahir ho parlàvem, no?, de que al final nosaltres estem fent una obra de teatre, que nosaltres ens podem tirar els plats a la cara i dir-nos les veritats, i després anem a casa tan tranquils i no ha passat res, saps? Vull dir que no sé si en una família veritable dir aquestes coses... No sé fins a quin punt. Sí, a vegades potser és millor callar, no? No ho sé.
0: Això, cada família... Aquestes coses quasi sempre passen, com diuen sempre, als sopars de Nadal, no? Quan es troben tothom.
1: Sí, però també quan l'alcohol està fent una mica així que tot emulsioni, també és més fàcil que passi. Això al Nadal, com bé dius, passa, i en aquest dinar també passa.
0: També passa. Escolta, quant de temps heu trigat des de... No sé si vau fer allò que diuen treball de taula fins al dia de l'estrena. Com de temps ha passat?
2: Doncs vam fer primer una lectura que va ser... Doncs vam estar com una setmana fent la lectura.
0: Sí.
2: I llavors ja després vam agafar... Va passar un mes sense fer assajos ni res. I després ja vam fer els assajos d'un mes i mig, més o menys, Miranda.
1: Sí, setmanetes, sí.
0: I ja aquest dia que va començar a fer assajos amb espai físic, ja et van dir, el Ferran va dir, vull que vingueu amb el text après. És així?
1: Sí, no. L'intenció era com tenir-ho el màxim treballat, sí. Però després també molt flexibles de fer molts canvis de text, a retallar... Sí.
0: Ah, el no? Ferran és d'aquests que corten i peguen?
1: Bueno, a l'obra li calia per una qüestió de durada també, sí. i de que l'original em sembla, no ho sé, Júlia, tu potser m'ho pots dir, que l'original no sé si durava 3 hores i mitja.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, durava 3 hores i mitja i feien com una mitja part, o sigui, feien l'entreacte així com toca, i aquí nosaltres per poliorama, perquè és un teatre de multiprogramació, no podien allargar-se molt.
0: Ja. Yeah.
2: Llavors el Ferran va agafar com l'essència de cada, no, de cada escena i hem anat com retallant una mica, però no perds res, saps? És a dir, nosaltres hem llegit sencera l'obra. I realment no et perds una cosa així o un missatge fonamental. No, vull dir, està tota l'essència i totes les coses que passen estan.
0: Estan. I aquí dura 2 hores, no? Més o menys? Mm-hmm. 2 hores. Parlem una mica dels vostres companys d'escena.
1: Parlem-ne.
0: Va, parlem-ne. El Marc Bosch, què tal?
1: Bueno, és menyspreable. Doncs a veure, el Marc Bosch...
0: L'Arnau Puig...
1: Estic fent broma, per favor, deixa-m'ho dir, perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí, clar, ja.
1: No, el Marc Bosch, doncs si voleu contesto jo, perquè és qui fa de la meva parella, doncs... Sí. És, ja ho sabeu tots els que l'heu vist treballar, és un molt bon actor, jo us dic a més que és un molt bon company amb qui és molt fàcil jugar, com si diguéssim, i que està fent dins d'aquesta constel·lació familiar, fa que hi ha uns pares, unes filles i les parelles.
0: Mm-hmm.
1: Aleshores sí. El Marc fa d'una de les parelles, que és molt recent arribada. I, per tant, no té el currículum que té l'Arnau Puig, per exemple, que deia, que és parella de tota la vida.
0: Mm-hmm.
1: I passa el mateix amb la teva parella, no, Júlia?
2: Amb la Tai, sí. La Tai també és meravellosa, és una gran actriu i ostres, també ens ho passem molt bé nosaltres. El que passa que, com que tardem més estona en sortir en escena,
0: sí.
2: Fem moltes coses a dins, i fem llegim...
0: Mm-hmm.
2: Juguem a jocs de taula, anem fent coses com també per conèixer-nos.
0: També,
2: al final,
0: sí.
2: Doncs,
0: I la Sara Espígol? Falta la Sara Espígol.
2: Ai, la Sara meravellosa també, és la germana mitjana i és la que va repartint el bacallà. Bàsicament.
0: I la cosa va de truita.
1: Sí.
2: Exacte.
0: Després ja els pares ja ni te cuento, el Jordi Buixaderes i la Emma Vilassau, ja ni te cuento.
1: No cal presentació. Humanament i professionalment sabem bé que són un 10.
0: Mm. Molt bé, després del programa, quan acabeu?
2: Doncs acabem, o sigui, fem una pausa el 8 d'agost.
0: Sí.
2: Llavors tornem des del 8 de setembre fins al 18 d'octubre, més o menys.
0: Ah, bé. Bé, doncs tenim truita per temps, no? Que bé.
1: Sí.
0: Que bé.
2: I després
1: també hi ha una gira programada també. Molt bonica. Sí. Mm.
0: Fantàstic. I ara, particularment, tu, Miranda i la Júlia, a part de la truita, què teniu? Que es pugui dir. On les veurem després?
2: Ai,
0: que es pugui dir, eh? El que es pugui dir.
2: Per què la feu sempre? No ho entenc. O sigui, és com algo de que no n'hi ha prou, no?
0: Clar que no en tenim prou.
2: L'altre dia també ens la vam fer. Ja, però a vegades és delicat, perquè potser no... I si no tenim feina després de la truita?
0: Sí,
2: què
0: no dius?
2: Que no tenim feina o que sí que en tenim?
0: Que sí, però que no es pot dir, ja està.
2: Doncs que sí que, però que no es pot dir.
0: Clar, i quedes de marxa bé.
2: O vacances expulsades al musical, això també...
1: Has de tenir en compte que quan tens un compromís tan llarg,
0: sí.
1: una producció amb la fortuna que tenim amb aquesta,
0: sí.
1: que és que hi ha un període d'assajos consistent, una primera temporada, una segona temporada i una gira, també és difícil. O sigui, tenir feina, estem parlant de gairebé un any, o almenys una temporada vista.
0: Sí.
1: Aleshores, jo crec que això, pues, sí, tothom té coses emparaulades, coses que s'estan movent, coses que es poden parlar, coses que no, però realment aquí la singularitat és tenir un projecte amb un recorregut tan llarg.
0: Sí, totalment d'acord.
2: Jo crec que sigui una cosa com excepcional. No és la norma.
0: Doncs a la truita fins quan m'has dit?
2: Com, 18 d'octubre.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, molt bé. Això vol dir que hi ha unes expectatives de venda d'entrades, però que no i ara parlo aquí als nostres oients que no s'hi treguin, eh? No s'hi treguin, que si tenen que anar-hi ara, ara.
1: Està funcionant molt bé, sí. És que és veritat, és al·lucinant, amb això tampoc estem acostumades. Realment, l'anticipament és bastant potent. Això també diu que dintre d'un panorama que en principi no pintava molt saludable a la teixit de les espectadores i espectadors teatrals, sembla ser que sí que hi ha algunes coses que fan que la gent tingui agenda, tingui això, tingui vista d'això, de planificació, de voler anar al teatre, sí. O sigui, aquí ningú s'adormi,
0: això.
1: Ja podeu muntar autocars des de Molins de Rei.
0: Escolta, el més de tot sempre és el boca orella, això és el millor.
1: Sí.
0: Encara que hi hagi aquestes redes socials,
2: el
0: millor és el boca orella.
2: Es nota que la gent està parlant bé de la truita, perquè la rebuda està sent boníssima, i el públic també és un personatge més.
0: També, sí. També. Molt bé, Júlia, Miranda, Júlia, moltes gràcies per les vostres paraules. Heu estat molt amables. Molta merda. Que duri molt la truita, eh? I ja ens anirem veient per aquests teatres de Dios.
1: Molt bé.
0: Molt bona tarda i gràcies.
1: Bona tarda.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Cançons de musicals cantades per la gran Barbra Streisand. Ara sentim Speak Low del musical One Touch of Venus. Després sentirem el famós Sunset Boulevard. Però ara ens anem a parlar amb una gran actriu, amiga nostra, que hem tingut la sort de parlar amb ella moltes vegades i veure's a l'escenari. Ens anirem ara a la sala Atrium, que em sembla que és el dia 14, s'estrena l'última entrevista. Com si això fos un Montserrat Roig i el Maria de Campmany. Ara parlarem amb ella, ens ho confirmarà. I em sembla que ja la tenim al micròfon. Anna, bona tarda.
1: Hola, Dani, bona tarda.
0: Com va això?
1: Molt bé, i tu?
0: També, mira, passant calor, com és cosa normal d'aquests dies.
1: Calla, no em parlis, quin horror, quin infernet. Sí.
0: Com ho tenim això, de l'última entrevista?
1: Bueno, aquí fent el xup-xup.
0: Sí, ja a finals, no, ja? Està a punt, ja?
1: Sí, ja estem amb les últimes coses. Bé, contentes, animades, crec que tenim una cosa molt bonica a les mans. I a veure si li sabem donar el bluff final per poder obrir al públic.
0: Molt bé, molt bé. L'última entrevista, amb la Montserrat Roig i la Maria de Campmany. Sí, un text del Marc Monegal.
1: Marc Monegal, sí.
0: I a partir de la idea d'Atrium, però això d'Atrium tindrà altres noms, no?
1: Sí, el Raimon Molins va fer una creació.
0: Aquí ocupaves ell.
1: Sí, sí, ell s'anava aquí darrere d'Atrium.
0: Sí.
1: Perquè després com que firma la direcció i no sé què té, dius, bueno, això posem aquí un genèric. Però sí, un text preciós. Un text preciós. Molt currat per la Mar Monegal, perquè la Mar és un coco, a més una dona amb una quantitat d'idees i aportant una quantitat de material, i s'ho ha llegit tot, ho ha revisat tot, ho ha vist tot, i ens ha anat fent propostes, i vinga, propostes i escenes, i ara d'un dia per l'altre et canviava les escenes, els hi donava la volta.
0: Ostres.
1: I
0: vosaltres contentes, no?
1: Bueno, de vegades no, però... De vegades no, però el resultat és molt bonic. És molt bonic.
0: La durada, 90 minuts. Del 14 de juliol fins al 31 de juliol.
1: Sí, exacte. Fins del grec.
0: Sí.
1: I després em penso que tornarem.
0: Això anava a dir jo.
1: Si tot va bé, el projecte seria aquest.
0: Molt bé. Els horaris de dimarts a dissabte a 8:15 i diumenges a 6:00. El dimarts 21 de juliol no hi ha funció.
1: No hi ha funció, perquè hi ha un acte a la Filmoteca sobre la jornada de les dones.
0: Sí.
1: I ens han convidat, com que en l'obra es parla sobre aquestes jornades, perquè les dues estaven molt involucrades, participem en aquesta trobada de la Filmoteca.
0: I a més, clar, el 21 de juliol és el meu sant i clar, s'ha de celebrar.
1: Ah, clar. Home, ves? I tant. T'esperem a la Filmoteca.
0: Montserrat Roig, Maria de Campmany, dues dones que han marcat una època dintre de la nostra societat.
1: Sí, una època meravellosa i dues dones que són dos...
0: Eren meravelloses, també.
1: Sí.
0: Que se'n van anar massa d'hora.
1: Molt d'hora, sobretot la Montserrat, no? I una mica aquesta trobada també serveix com a comiat de les dues, no? És una trobada fictícia, no és una entrevista que es realitzés mai, però és què passaria si, en aquest cas, es posa sobre l'any 92, abans de les Olimpiades, una mica, i es fa una mica de resum de lo que les dues han compartit i del futur també de Barcelona. Es parla de Barcelona, es parla de feminisme, es parla d'escriptura. Clar, són dones amb tantes temàtiques, han tocat
0: capes,
1: tantes,
0: no?,
1: tecles.
0: Sí.
1: Tantes capes i tantes tecles, no? I tantes temàtiques, que això les fa les dues molt interessants. I, per tant, són petites escenes.
0: Sí.
1: I jo crec que cada escena és com una petita... com un petit, no sé, parlàvem amb la Berta Giralt, la meva companya, que fa de Montserrat Roig, que són com petites joies o petits poemes, no?, cada escena, d'alguna manera.
0: I la Berta...
1: Evoluciona i es desenvolupa i es tanca, sí.
0: Berta Grau, Anna Güell i Liz Montfort.
1: Sí, la Cris...
0: Cuéntame.
1: Sí. Tenim una pianista en directe i una mica, com que això és una entrevista que, a més, es realitza en directe, sí. És com un programa de televisió, tenim càmeres, i aleshores la Liz ens fa de pianista, ens fa de regidora, ens fa de càmera, és una actriu estupenda. I ara s'ha afegit amb nosaltres l'Alexia, que també està porta una càmera, porta una de les càmeres,
0: sí.
1: I així.
0: Molt bé, molt
1: bé. Ja som unes quantes dones.
0: Bé, normal. Sí. Escolta, tu creus que...
1: Bueno,
0: que...
1: fem patir una mica el director, però bueno, s'espavili.
0: Això anava a dir jo.
1: I és organitzat, això.
0: I el Raimon Molins, què tal com a director? Ara
1: estupendo,
0: que no ens sent, suposo.
1: Estupendo.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Escolta'm,
1: a més, digues. És un home amb molta paciència, que et sap fer entendre molt bé les coses, que te les explica, que... Bueno, i a més que ho controla bastant tot, saps què vull dir?
0: M'agrada això que dius del Raimon.
1: Sí.
0: Que té molta paciència.
1: Perdona?
0: Que em fa gràcia que dius tu del Raimon Molins, que té molta paciència.
1: Té paciència,
0: ha
1: de tenir paciència.
0: Com voleu dir amb això? Que sou entremaliades?
1: Bueno, és que els personatges ho són una mica.
0: Sí.
1: I aleshores se'ns encomana una miqueta.
0: Sí.
1: Ens ho hem passat molt bé, hem rigut molt. Hem rigut molt, ens ho estem passant molt bé i jo crec que serà una funció que disfrutarem.
0: Tots ho farem. Escolta'm,
1: és complicada, té la seva complicació perquè per les càmeres, perquè són escenes molt curtes, perquè cada escena és un canvi, és un canvi nostre, diguéssim, no? I no és fàcil. Ha sigut complicat arribar-hi, però jo crec que ara que ja li tenim una miqueta, ja hem posat una mica el vis en el seu lloc,
0: sí.
1: Ja comença a lliscar i és molt bonica de fer.
0: Escolta'm, Anna, suposo que tu deus fer de Campmany, no?
1: Jo faig de Campmany.
0: Parla'm una mica de la Campmany. La vaig conèixer personalment?
1: No la vaig conèixer, l'he vist, o sigui, la vaig veure, perquè sí. Vaig coincidir amb ella quan estava a l'Ajuntament en algun dels actes culturals. Vam ser coetànies en aquell moment i jo he estat en algun dels actes que ella ha presidit o presentat i l'he vista de lluny, però conèixer-la personalment no l'he coneguda. No, després sí que he tingut la sort de que m'han introduït en el seu món i ja no me n'he pogut escapar, perquè ja porto uns quants espectacles amb les seves paraules i agraeixo moltíssim que em posin la seva paraula a la boca perquè ha estat una dona meravellosa, meravellosa, un pensament brutal. És una dona que m'apassiona.
0: Sí, deixen petja, que diuen.
1: Sí.
0: Tant ella com a Montserrat, igual.
1: Sí. Igual. A part que ha deixat molt material escrit i aleshores moltes entrevistes televisades i coses a la ràdio. I
0: em sembla que va fer mica de teatre i de cinema, no, també, eh?
1: Sí.
0: Em sembla que sí.
1: Sí. Va fer d'actriu a l'Adrià Gual, va participar en alguna pel·lícula i va escriure moltíssim i es va bellugar des de la qüestió política fins a la qüestió dramatúrgica, a la novel·la, vull dir que va tocar moltes branques. I la política, evidentment,
0: també, sí,
1: des de la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, amb el Maragall, a l'època Maragall.
0: Sí. Molt bé, Anna, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Ens veiem a l'Àtrium.
1: Ens veiem a l'Àtrium.
0: I ens abraçarem i ens patronjarem.
1: Perfecte.
0: Valents?
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, guapa.
1: Abraçada ben forta.
0: Igualment, gràcies per tot.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

Fins aquí a Tot Teatre d'aquest dilluns. Espero que us hagi agradat força. Les entrevistes, espectacles molt interessants per no perdre's ni un. I us deixem amb la veu meravellosa de la Barbra Streisand i el seu Sunset Boulevard. Fins dilluns que ve. Bona tarda, vespre, i porteu-se bé. Bona nit. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
0: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
4: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescola Televisió, Roser Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz. Una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
23: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
24: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
23: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
0: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
25: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
26: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
25: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
0: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
2: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música, Gerard, és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
27: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
3: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com Los Sirex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
0: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partidó, explica què fa especial aquesta 37a edició.
6: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
5: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
0: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
7: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
8: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa

0: Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
1: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
2: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents al futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
1: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
3: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con muchas ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
1: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
4: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintadors.

0: pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
2: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
4: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
5: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
2: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
4: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
4: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
2: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Mollà. Ha localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
4: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
2: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
6: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
8: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
3: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
8: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possibles reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
8: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
5: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
9: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
5: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
9: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
4: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alcamp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan a nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
4: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
2: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central del Marat fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Marat, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
24: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
25: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
24: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
4: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
2: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
4: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
0: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
3: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
0: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
5: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
2: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, cabdal per a la música de Catalunya.
7: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
6: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents a aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
8: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
26: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
8: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
4: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
9: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys, procedent del Borussia Dortmund, ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
10: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
9: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Gex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
11: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
9: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, Espanya-Argentina, del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinkic, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
2: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podré ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños.
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
8: Salud por vuestra familia perfecta.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten desagradables però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.

0: Informació local.
1: Avui es fa el quart i últim concert de les Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM aquest any al Pati de Can Ametller. És la quarta edició d'aquest cicle de concerts i avui divendres es titula Ressonàncies del Romanticisme. Hi haurà el saxofonista Ismael Arroyo i Eduardo Moreno al piano encarregats de fer aquest concert. Obertura de portes a les 8 del vespre, un quart de 10 inici del concert. Podeu fer sopar de carmanyola si voleu. L'entrada val 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I l'Ajuntament continua amb l'estiu als parcs, propostes cada cap de setmana d'aquest juliol i el mes d'agost. Aquest cap de setmana, demà dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World. I al barri del Canal, l'Associació de Veïns continua també demà dissabte amb les festes del barri, festes d'estiu, per animar doncs, l'ambient. Demà dissabte, a partir de les 9, hi haurà ball amb Jaume Júnior. I recordem també els espais oberts que ha habilitat l'Ajuntament fins al 24 de juliol. Accés lliure, aquests espais de lleure, de trobada per famílies, infants i joves. Al pati de l'escola al Palau, de dimarts a dijous a les tardes, els divendres també a la tarda i els caps de setmana matí tarda. I al camp de futbol Josep Reich i la zona esportiva Ricard Ginebreda, que obre de dilluns a divendres, en aquest cas, a les tardes, i dissabtes i diumenges també matí i tarda. L'exposició Camins 1907-2026, que hi ha a la planta baixa del Molí, està vinculada a la història del ciclisme aquí a la vila i es pot visitar fins al dia 2 d'agost. La podeu visitar avui, per exemple, a la tarda de 6 a 8, o demà dissabte a la tarda de 2:15 a 2:15 i diumenge al matí de 11:15 a 2. Exposició vinculada a les activitats que s'han organitzat a motiu del pas al Tour de França per la vila. La farmàcia de guàrdia, avui divendres, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: aquesta és la sintonia de la persona que està a l'altre costat del telèfon. Bona tarda, Josep Maria Torner, el doctor del programa.
1: Bona tarda, senyoreta Judit Terrera Gastó.
0: Gràcies, gràcies, perquè sempre s'han de mencionar els dos cognoms, eh? Perquè tots dos són importants, oi que sí, Josep Maria?
1: I tant que és important.
0: Però, i tu et dius Josep Maria Torner, i què més?
1: Josep Maria Torner Gil.
0: Caramba, molt català tot això, eh? Com va la calor, Josep Maria? Perquè...
1: Pues mira, la calor, això que diuen que ja baixava una mica, no. Però sembla que no s'ha conegut res, això. No?
0: Però em sembla que la setmana que ve comencen algunes pluges, eh? Comença una miqueta a baixar,
1: sí.
0: Molt poc, però això també hi haurà pluges, eh? Que també va
1: sí.
0: Molt bé, això.
1: Això diuen, sí, sí. Però, bueno, però avui mateix apreta també bastant, ahir va apretar també, eh?
0: Déu-n'hi-do, que... Déu-n'hi-do. Sí, sí, et diuen, no, ja ha passat la onada de calor, i no és veritat.
1: Sí, era la tercera, i ara serà la quarta.
0: Bueno, sí, però després a l'hivern farà molt de fred i ens queixarem de que fa molt de fred.
1: Sí, és que no estem mai contents.
0: Ai, Josep Maria, no estem
1: per
0: mai contents.
1: Per una cosa o per l'altra no estem mai contents.
0: No, la veritat és que no.
1: Quan fa calor, quan fa fred, perquè fa fred.
0: Bueno, però ara ve l'estiu, i com la Laura Iglesias, que deu estar allà a la seva piscina, que ens ha dit, ella de vacances... Ai, quina sort tenen algunes, eh? Quina sort.
1: Bueno, però tu tens la gran sort que tens allà a la platja, eh?
0: Hombre, jo tinc el mar Mediterrà per mi sola, imagina't.
1: Des de la finestra veus tot el mar, eh?
0: No, tot no, un trosset. Un trosset.
1: Bueno, un trosset, algú és algú.
0: Home, i tant.
1: Ui.
0: Josep
1: bueno,
0: Maria.
1: Quant rato tens? Poc ratet, oi, de casa a la platja?
0: A peu, 3 minuts.
1: Ui, mare de Déu.
0: Home.
1: Que això és... És com si el tinguessis a dintre casa, el mar.
0: Sí, hi ha molta gent també del voltant que té piscina, però tenint un mar... A més, l'aigua està molt, molt neta allà. Vull dir, molt clara, es veu
1: home,
0: al fondo.
1: I respirar l'aire mar, el iodo... Que
0: sí,
1: hi ha, tot
0: és molt diferent,
1: Maria,
0: eh? És, la brisa del mar és incomparable. Tu pots assentar-te allà, pot haver-hi sol, però la brisa del mar, jolines...
1: És diferent.
0: És molt diferent.
1: Sí, no. És a respirar, diguéssim, sí, hem de dir.
0: Josep Maria, vinga, va, no ens ho pensem més, vinga, sorprèn-me amb la cançó.
1: Amb la cançó, pues mira, ja l'he dit al David, dic, amor no te vayas per les parts.
0: Amor?
1: Amor no te vayas pel grup Espart, aquestes noies que canten molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, és veritat, eh?
1: A mi m'agraden molt aquestes noies, totes les cançons que canten, eh?
0: No, era un grup que jo no coneixia, però com que sempre has demanat algunes cançons d'ella, m'encanten.
1: Sí. Sí, i això, mira, jo he demanat en diversos llocs perquè m'agraden tant en tant comprar sempre alguns CDs, anem a dir, i no he pogut trobar un altre, diguéssim, un altre CD d'aquests amb altres cançons. Solament la tenen aquesta.
0: Imagina't, no? Imagina't.
1: Sí, mira que he mirat a llocs, perquè... I no n'hi ha manera. Si veu que van fer aquest tipus de grupo, i ja no van fer més, o no sé què ha passat, i no he pogut trobar, perquè si hagués trobat, doncs m'agrada molt, perquè tenen cançons molt maques, aquestes noies.
0: Sí, ara aquesta aviam l'escoltarem. Josep Maria, em vols dir tot a qui li demanes?
1: Sí, sí, sí.
0: Vinga.
1: Ja tens el bolígrafo ben afinat.
0: Hombre, és un bolígrafo nou. Vinga, dispara.
1: Mira, l'Antònia Lara.
0: Sí.
1: El Miquel.
0: Sí.
1: I no faltava més la professional senyoreta Judit Terrera Gastó, el Josep Montano,
0: sí.
1: El Ramon Sánchez,
0: oh, molt bé.
1: La Paquita Ortuño,
0: sí.
1: La Montserrat Rubió,
0: sí.
1: L'Eli,
0: sí.
1: El David Rius,
0: sí.
1: La Montse Carbonell,
0: sí.
1: La Carmen Santauxini.
0: Molt bé.
1: Carlos Mas, el Josep Quesada... Que és estrany que no ha trucat el Josep Quesada encara, eh?
0: Ja l'he dit, eh?

0: La Maria Rosa, la Teresa Márquez, que l'he trobat avui, que he parlat una miqueta anant amb l'autobús, i, bueno, ah, bueno, i a les dues noies dels autobusos, l'autobús del primer i el segon, que és la Sandra i la Mireia. I les dues les he vist avui, he parlat les dues.
1: Apa. També.
0: I a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres.
1: Molt bé,
0: i aquí Josep... se termina el final.
1: Exactament. Molt bé, Josep Maria. Ja saps el número que tens, eh?
0: Hombre, el que de sempre que tenia
1: el
0: abans.
1: El de sempre, no? El número 3. Sí. I aprofito per dir que avui tenim els regals, gentilesa de les botigues de Molins de Rei, la botiga de l'Ibèric, aquest val de 15 euros, el braç de gitano de congelats glaçó i el kit de xurreria Àngels de Molins. Com veieu,
0: estupendo.
1: Tot de menjar.
0: Doncs aviam... Si toca, estupendo.
1: Ah, si toca, i si no, doncs... Pues...
0: Bé, doncs pues mira, espera una altra setmana.
1: Ah, exacte.
0: Molt... bueno, una bona abraçada i un cap de setmana.
1: Igualment, Josep Maria. I que vagi bé la calor, eh? Apa.
0: Igualment.
1: Adéu, maco. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

Bona tarda, Paquita Ortuño. Ai, s'ha tallat. S'ha tallat. Teníem a la Paquita Ortuño. Aquestes línies telefòniques van, vamos, com la Renfe, que uns dies va i l'altre no va. S'ha tallat, no, David? Tenim alguna altra trucada? Vale, però tenim alguna altra o no? No? Bueno, pues, mentre la Paquita Ortuño torna a trucar, vinga, us llegiré el que podeu fer mentrestant aquí a Molins de Rei. Aviam, espera't, avui estem a dia... Sí, aviam, deixeu-me mirar, perquè hi ha moltes coses que es poden fer. Mireu, demà, que és 18 de juliol, podeu veure la final del Mundial, que sabeu que juga Argentina a Espanya, a les 9. Podeu anar aquí a la zona esportiva del Ricard Ginebreda i podreu veure'l en pantalla gegant.

0: Vale. No us puc dir si farà molta calor. El que sí que us puc dir que a les 9 ja ha baixat i està la temperatura una miqueta millor i que es pot viure aquest moment, aviam si tenim sort i qui guanya i que guanya el millor. Després el diumenge, que és dia... Ah, bueno, això, el diumenge... Sí, també hi ha alguna final a les 9 a la zona esportiva. No, perdoneu, que m'estoy liando. Això, lo del Mundial, és el diumenge. Però demà, si teniu ganes, també podeu anar al cinema La Fresca, que fan Jurassic World, i la fan a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre. És una bona hora, la plaça d'octubre també s'està molt bé, i si voleu veure una pel·lícula entretinguda, doncs Jurassic World. Després, el dimarts, dia 21, hi ha una trobada per presentar els pressupostos al barri de la Pau Riera Nova. Els que esteu visquent allà, doncs, si us interessa saber aquests pressupostos, com es distribuiran, ja sabeu, a les 7:30, a la Federació Obrera, us faran una explicació. I fins al 24 de juliol hi ha una activitat que es diu Juga't l'Estil, de 4 a 12 anys i de 5 a 8 de la tarda a l'escola Pont de la Cadena. En fi, també hi ha exposicions, com la que podeu veure fins al dia 2 d'agost, una exposició, Vivim el Tour, exposició Camins, a la planta baixa del Molí. Veieu que teniu coses que per fer, a part de trucar a la ràdio i d'escoltar Ràdio Molins de Rei, doncs a l'estiu hi ha moltes activitats que es poden gaudir. Ens quedem a casa moltes vegades perquè fa calor, però hem de sortir al carrer i ens hem de relacionar amb els nostres companys de poble, no? Perquè si no, al final no ens coneixerem ni un ni l'altre. Ara em sembla que el David ja ha contactat amb la Paquita Ortuño, I aviam què ens explica la Paquita Ortuño, perquè ella és molt viatgera, sabeu? Que ella canta amb una coral, aquesta coral Cor Dona, que tots coneixeu, no? O potser teniu algun conegut que canta, no? I van a residències, i van a molts llocs a cantar, i a mi m'encanta. Jo no m'hi puc apuntar perquè canto molt malament. I, en fi, el senyor David, que és el meu secretari, està parlant i no sé de què està parlant. Me'l pots passar? Sí? Hola, Paquita, ai senyor, quin problema que tenim amb les línies telefòniques, ai senyor, bueno, si no me'l passen, pues us comentaré aviam, vale, bona tarda Dolors Pinyol. Dolors, no, deixa l'Alexa. Parles aquí. Ai, senyor. Hola, Dolors, bona tarda, bonica.
1: Bona tarda.
0: Em fas el salt amb l'Alexa, No pot ser això,
1: sí.
0: No pot ser.
1: Sí, és que el menjador hi està amb l'Alexa.
0: Bueno, què vols escoltar, Dolors?
1: La caracola del Pier.
0: Caracola del Pier.
1: Sí.
0: Molt bé. Escolta, et puc demanar-te que ara, quan, abans de penjar, passa-li amb el David, el teu telèfon, que parlarem d'un tema, vale? Del que hem parlat aquest dematí. Saps què hem parlat aquest dematí?
1: Sí.
0: Vale, pues, tu li deixes el telèfon i ja ho comentarem, vale?
1: Vale.
0: Molt bé, aquí...
1: Ara segur que m'escolta la Carme, perquè ahir ma filla no hi era. Moltes felicitats.
0: Jo l'he vist avui. Quan t'he deixat, sí.
1: Jo no l'he vist.
0: Sí, però no estava per gaires felicitacions, la Carme, Tenia molta calor, pobreta.
1: És que fa molta calor,
0: Sí, la veritat és que sí. Dolors, a qui la dediques, aquesta cançó?
1: Bueno, als meus fills, a la Carme, sí, felicitat d'ahir, i després a tothom que m'escolti.
0: Molt bé, a tothom que t'escolta. Doncs, sí. Dolors Pinyol, tens el número 5 de trucada,
1: El 5? Molt bé.
0: Gràcies, guapa. Vinga, no pengis, que et passaré amb el David, Que ell t'agafarà el telèfon. Gràcies, bonica. Adéu.
1: Adéu.
0: Bona tarda, Paqui Ortuño. Què passa en tantes...
2: Bona tarda, Carinyo. Què passa avui amb la línia?
0: Eso digo yo. Què passa en la línia? Dímelo.
2: Què passa? Que no me queréis coger hoy o qué?
0: Jo no, jo estava esperant. I quan et dic hola...
2: Dicen que quan ells amb la ràdio, Paqui, però s'havia tallat.
0: Paqui, has trucat per la línia calenta. I es satura.
2: Ah, va, bé.
0: Claro, i a Satura.
2: Quina és la freda, perquè trucaré amb la freda.
0: Doncs, Paquita Ortuño, com estàs tu? Com va la calor?
2: Jo, pues, molta calor, carinyo, molta calor. Moltes ganes de sortir amb aquesta calor que no pots anar pel carrer.
0: No, la veritat és que ara, a aquesta hora, que són les 5:30 passades, no apetece ir per la calle, eh?
2: No, que va.
0: La que més bé ho viu és la Laura Iglesias, que està al peu de la seva piscina, allà. Ella ho va dir.
2: Jo estaré el dilluns dins de la piscina.
0: Ala, que bé, no?
2: Dilluns i dimarts.
0: Però jo estaré a la vora del mar, que és millor.
2: I jo tinc el mar també davant, carinyo. No és teu torn, bueno, que jo el tinc al costat també.
0: Però jo el trosset d'aquell és meu particular, eh? I lo uso quan quiero.
2: El meu també, i tant. En particular, vas veure el que feien els blocs de pisos nostres i tot, perquè anaven els pisos de la setmana.
0: Tu fes-te una foto com les que fas i les que penges a Instagram, que sembla una sirena. La Paquita Ortuño és una sirena, vamos. Sí, jo no sé qui et fa aquelles fotos, però estàs estupenda, eh?
2: Ai.
0: Paquita Ortuño, què posem avui?
2: Mira, mirant del mar, perquè ja s'acaba tot això, pues mirant del mar, com deia el Jorge Sepúlveda.
0: Mirant del mar, del Jorge Sepúlveda. I ara passarem el moment en què m'has de dir a qui la dediques.
2: Sí, tinc una bona llista, perquè com que em vaig deixar l'altre dia Carlos Mas i aquella que em va dir que no sabia si l'havia dedicat.
0: La Montserrat Rubió.
2: Sí, que la dedico cada setmana, que ho sàpiga, que sempre... Bueno, mira, pel Manolo, pel meu fill.
0: Sí.
2: Per la meva filla i per la meva neta Marta.
0: Molt bé.
2: La Milagro Reyes, la Isabel Saez...
0: Espera.
2: La Judit...
0: Isabel Saez. Molt bé. Vinga.
2: La Judit Herrera.
0: Sí.
2: El David Ríos.
0: Sí.
2: El José María Torné.
0: El Torné.
2: L'Antònia Lara.
0: L'Antònia Lara.
2: La Montse Rubio.
0: Sí.
2: La Margarita Vives.
0: La Marga, sí.
2: La Teresa Márquez, que també l'he vist esta mañana.
0: Molt bé.
2: La Dolors Pinyol.
0: Dolors Pinyol.
2: I dos veces para Carlos Más, que la semana pasada me lo salté, teniendo la lista, me lo salté y no me di cuenta.
0: Ai,
2: ¿vale? Ai. Doble, para él doble, entonces.
0: Doble.
2: Para Ana Grané y toda su colla que tiene allí, que todas las conozco.
0: Vale.
2: Pues para todas, para Marita, para todas, vaya. I per l'Anna Granés i tota la colla. La Carme Reventós, la Montse Carbonell, el José Quesada,
0: sí.
2: La Fina Givert, José Montano, que com que no se reben, de tampoc no el ve,
0: sí.
2: Per al grupito de les mañanas del viernes, vamos a almorzar, per al otro grupito de la coral, de Cordona, i per a les de l'altre grup del ball. I per tothom que m'escolti, que em coneix, per tothom, no em deixo ningú, per tot el que em coneix i per ell. I també li dedico a la meva amiga Teresa, que està malaltona.
0: A la teva amiga Teresa. Molt bé.
2: Sí, que és la peluquera que va caure i es va fer
0: mal. Ai, Déu meu, amb les caigudes estem malament, eh? Quan ja tenim una certa edat, si caiem, no era com teníem 15 anys.
2: Que et posi aviat bona, que
0: la
2: necessitat està bé.
0: Doncs,
2: i una abraçada per tothom, carinyo. Un bon cap de setmana.
0: Gràcies, bonica.
2: I ja ens veurem, vale?
0: El número 6 tens, eh? Paquita, apunta tu.
2: Sí, ja ho sé, carinyo.
0: Ai, que listes són mis oyentes, que listes són.
2: Ai, molt lista.
0: Una abraçada.
2: Ja us he vist con todo eso, eh?
0: Ai, som molt famoses nosaltres, eh? Som molt famoses. Adéu, bonica. Una abraçada. Adéu, Paquita. Adéu.

0: Bona tarda, Montseta, com estàs?
1: Hola, Judit, què tal?
0: Ai, jo molt bé. I vostè, com està vostè, Montserrateta?
1: Jo, mira, fregida estic ja.
0: Home, ja no n'hi ha per tant, eh? Home,
1: no?
0: Sempre us queixeu de tot. Si fa fred, fred. Si fa calor, calor. Si fa vent, vent. Home.
1: Mira, mira, d'alguns ens hem de queixar, però la calor m'agrada, però tanta ja...
0: No, tanta no, eh?
1: És agobiant. Jo quan era joveneta, Judit, anava a la platja a Camarruga, i la veritat, anava sense sombrilla, tot el dia al sol, no passava res, i ens posaven crema de la vaca...
0: Ai, amb la crema de la vaca, aquella crema que en dos dies que te la posaves quedaves vermella com un titot, eh? De veritat, eh?
1: I nena, i aquella de pastanaga, també.
0: Ai, sí.
1: Escolta,
0: el David jo crec que no ha viscut el tema de la crema de la vaca, eh? No.
1: Qui no ho ha viscut?
0: Ah, em diu que la de la pastanaga se la posava la seva mare. És que sempre ens venia en cada producte per posar-nos a morena, i de vegades, escolta, ni morena ni res, eh? Només vermella com un titot.
1: Vermella com un pebrot,
0: ah, exacte,
1: eh?
0: Exacte.
1: I ja està, ja està.
0: I si no, aquelles escolta, cremades, quan no te'n recordaves de posar crema, que doncs deia, oi, quin, com en crema tot.
1: Sí, a l'altre... Que li sortien les pells, diguéssim, les pells.
0: Ai, sí. Però després et posaves, perquè et coïa molt, a l'after soon, i bueno, semblava que calmés una mica, però no et pelaves igualment, eh?
1: No diria d'àster sum, eh?
0: Home, la teva...
1: Ens posaven vinagre.
0: Com?
1: Vinagre.
0: Vinagre?
1: Aigua i vinagre, sí.
0: Ah, sí, sí, em diu el David em diu vinagre rebaixat amb aigua.
1: Ah, això mateix, aigua i vinagre.
0: Sí, l'àster sum és més cap aquí. El protector que, o l'àster sum és més cap aquí, sí, sí.
1: Va venir després, sí.
0: Aviam, Montserrat, d'aquest caset que algun dia te'l prendré...
1: Ui, me n'has de prendre molts, perquè
0: va.
1: Tinc molts.
0: Vinga, digue'm una cançó que no me l'hagis demanada mai.
1: Mai. Fórmula 5.
0: Ostres, no, Fórmula Quinta, eh? Parlem bé, eh?
1: Quinta, parlem bé.
0: Fórmula
1: bé,
0: Quinta. Vinga, i ara em demanarà...
1: Vacaciones de verano.
0: Aquesta ja la vas demanar la setmana passada, eh?
1: Qui?
0: Tu.
1: Jo no, devia ser la Teresa Márquez.
0: Ah, mira com ho saps, eh?
1: Però,
0: vinga,
1: però
0: va.
1: Va ser una altra cançó, eh? Una que s'assembla aquesta, però no era aquesta.
0: Però si era del Fórmula Quinta, també.
1: Sí, del Fórmula Quinta, sí, però una altra cançó.
0: No, espera, que jo ho tinc aquí apuntat.
1: Ah, sí, però era aquesta.
0: Aviam. La Teresa Márquez, Vacaciones de Verano.
1: Ah, sí, pues ala.
0: Bueno, va, canta-me-la, va, que la tornarem a... Ella no me la va voler cantar, va, tu sí que t'agrada.
1: Aquesta és molt fàcil.
0: Vacaciones de verano,
1: para ti,
0: caminando por la playa,
1: por ti, junto a ti,
0: vale.
1: Atrás del invierno,
0: la primavera pasó.
1: Es mejor.
0: ¿El qué?
1: La primavera es mejor.
0: Montse, tu i jo no ens podem no ens guanyaríem la vida cantant ni de coro, perquè ho fem molt malament, eh?
1: Molt malament. Home, hem d'ensejar, si no és ensejar.
0: Sí, home, a l'edat que tenim ara ens posarem a ensejar. Vinga, va, hombre. Ara estem per descansar. Montse, tens... Aviam si adivines quin número tens.
1: No ho sé, posé.
0: Hola, anda, que sents també la ràdio, tu, eh?
1: Sí, no ho sé, 7.
0: El número 7, tens el número 7.
1: I ja és que
0: sortegem avui, aviam si ho saps.
1: Ah, doncs tampoc.
0: No, avui sortegem el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, el braç de gitano del glaçó i el kit de xurreria Àngels de Molins, perquè ho sapigueu.
1: Molt bé.
0: Bueno, bonica, tu apunta-t'ho, eh? Aviam si tenim sort.
1: Perfecte.
0: Gràcies, bonica, bon cap de setmana, Montse.
1: I les dedicacions ja me les poses tu, eh, guapa?
0: Ai, sí. Ai, perdó, perdó.
1: No, posa-me-les tu, que ja saps la llista.
0: Ah, espera't, aviam si ho tinc aquí. Perquè la meva llibreta, mi llibreta vale oro, eh? Aquesta llibreta em pagarien un munt de pasta, eh? Tu la setmana passada Ai, Berlista. És que ja començo així, Berlista. El Peñalver, la Marita, la Maribel Díaz, la Laura Iglesias, Paquita Ortuño, Antonia Lara, la Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, el Quesada, la Montserrat Rubió, el Josep Maria Torner, la Fina Givert, la Pilar Casas i a nosaltres, i a la resta
1: molt
0: de la gent.
1: Molt bé. Aprovada.
0: Aprovada. Aprovada. Molt bé, aprovada. Bonica. Pues, Montse, que te sea leve la calor, eh, bonica?
1: Sí, ja m'aniré a buscar la fresca, ja, no pateixis. Ara m'arreglo i pots estar amb el centre comercial.
0: Molt bé.
1: Al campo.
0: Al campo, sí, sí. Ves al campo, ja veuràs que et picaran les abelles.
1: No, al campo, al centre comercial.
0: Home, ja.
1: Dita, favor.
0: Molt bé, bonica. Que t'ho passis molt bé, eh? Apa.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau, Montse. Adéu.
2: 93-668-61-61. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.

0: Bona tarda, Floreta, com estàs?
1: Ai, doncs mira, ara m'havia dormit i tot.
0: Ai, s'havia dormit. Ara no et queixaràs que no t'hem fet esperar, Carmeta?
1: No, m'havia posat aquí al sofà, com que ha marxat el meu fill i m'he quedat sola.
0: Sí.
1: Pues no sé, ara s'havia fet una becaina.
0: Ah,
1: no
0: molt bé,
1: per,
0: no?
1: Per passar el rato, perquè clar, fa calor. No puc anar enlloc, tot arreu fa calor.
0: Bueno, però jo hi he arribat sana i estalvi a casa, eh?
1: Oh, però tu estàs molt valenta.
0: Sí, valentíssima. Oh. Però la calor també m'afecta, Carme?
1: Sí, però bueno, t'agrada caminar i parlar i estàs animada.
0: Bueno, estàs animada. És el que toca, no? Si un no s'anima a un mateix, malament
1: clar,
0: anem,
1: sí.
0: No pot ser això. Ja t'ho he dit, un, s'ha d'animar. Encara que no tingui ganes, ha de fer les coses. Si es para,
1: sí,
0: esperarà, un dia esperarà del tot, eh? No pot ser això. No,
1: clar, ser. Jo tinc d'esperar a les 9 del vespre, clar, per aquí, trucar algú o mirar... No, la tele no la miro, a la tarda no.
0: No, però escoltes la ràdio i saps qui truca.
1: Ara avui escolto la ràdio, sí, que no me'n recordava ja. Ara no me'n recordava del número de la ràdio. Ai, m'hi falta que perdi la memòria.
0: Sí, home, no diguis aquestes coses.
1: No me'n recordava del número de la ràdio.
0: Escolta, Carme, m'ha dit el David que has demanat la cançó, una del Pierre, no?
1: Ah, sí.
0: El Venècia sense tu. I a qui la, a qui la vols dedicar, Carme, aquesta cançó?
1: Ah, bueno, la dedico a tothom que escolti la ràdio i a la Dolors.
0: Del final.
1: Ja ha de perdre el final del carrer. Sí, que també
0: els venedors.
1: Els venedors del mercat. Ai, que perdo la memòria ràpid,
0: Bueno, jo te la refresco, espera't una miqueta. La Dolors Pinyol...
1: A la Dolors Pinyol, a la Dolors al final del carrer, a tots els que escoltin la ràdio.
0: Vale.
1: El Pere segur que no l'escolta.
0: Qui és?
1: Jo trucaré més tard.
0: Ah, no, el Pere va a lo seu. També la dediques a la teva germana, a la Nuri.
1: A la meva germana, la Nuri, ella no l'escolta, però de vegades la truco. Però, esclar, no li va gaire bé d'escoltar.
0: Ja.
1: Té la ràdio petit, ai, el mòbil,
0: sí.
1: I per trucar, no. No.
0: Bueno.
1: Sí que la volia trucar, però com que ens truquem dia parat, he pensat avui no cal que la truquis per passar el rato.
0: Bueno, però tu et distreus aquí escoltant la ràdio, eh? I ja veuràs que
1: sí,
0: encara queda gent per trucar. No sé si trucarà tothom avui, perquè em sembla que tothom li ha agafat com una, això de dormir, no?, amb aquesta calor que fa.
1: Sí, jo mateix em havia dormit un rato ara aquí.
0: Veus?
1: I dic, ja són les 5 i 10.
0: Bueno, bonica, doncs pues, tranquil·la, Carme, t'hi vist molt bé, anima't, que jo saps que t'he dit anima't, eh?
1: Sí.
0: I sempre, si escoltes Ràdio Molins de Rei, veuràs que encara que no fem aquest programa, sempre n'hi ha programes que t'agraden molt i acompanyen molt la ràdio.
1: Tu has sigut molt valenta de pujar aquí.
0: No, valenta no. De veritat que no, tampoc m'ha costat gaire.
1: No, que s'ha de caminar, esclar.
0: Però
1: jo
0: bueno,
1: ara fa dies que no vaig, perquè esclar, el carrer de la Pau és una mica llarg. I la
0: però a la pujada costa, però a la baixada ja no, eh? Ja vas
1: no,
0: més...
1: Sí, sempre pujava i baixava, però ara fa 3 setmanes que ja no em moc de casa. A darrere la calor, no sé si sortiré.
0: Bueno, també hi ha molta gent que tampoc surt o surt molt tard per no agafar aquesta calor, eh?
1: Sí,
0: però bueno.
1: la Rosa Canet, ja m'ha dit, et vinc a buscar i anem a la plaça. Ai, li he dit, no em vinguis a buscar.
0: És que només surts per la porta i ja tens aquella calor, eh?
1: Sí, ella venia amb cotxe a buscar-me per dir no tinc ganes de venir a la plaça a parlar, és que no en tinc ganes, no sé.
0: Bueno, doncs pues a mi sí, que jo tinc moltes ganes de parlar amb tu, i tu ja ho saps.
1: Ah, tu sí que estàs molt espavilada.
0: Sí. Bueno, bonica.
1: Bueno.
0: Tens el número 8, Carme?
1: Ah, bueno.
0: El número 8.
1: Bé.
0: Vale, guapa?
1: Molt bé, que us vagi bé.
0: Gràcies,
1: Papa.
0: Bonica, una abraçada, Floreta.
2: Adéu. Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Bona tarda, Marta Falcó. Com estàs?
3: Bona tarda. Bé.
0: Ah, estàs bé. Home, no li cridis tant a la teva mama, que s'ha sentit fins aquí.
3: No, jo no l'he cridat. Li he dit, mama, parla, que tens l'Alexa, i li vols dir a l'Alexa, Alexa, apaga, pluja.
0: És que saps el que passa? Que moltes vegades no se'n dona compte, i jo li estic preguntant alguna cosa, i em contesta una altra.
3: I jo, dic, jo li he dit, mama, que t'està parlant pel telèfon, que jo l'escolto, dic, escoltava que parlaves d'una altra cosa... I es quedava aquella, dic, però parla, que és diferent.
0: I jo pensava, dic, no sé, deu... I anava en retard, no? Perquè moltes vegades sento que ella parla, però que teniu la ràdio, i la ràdio ho diu després que jo.
3: Ah, que clar, sí? Té l'Alexa, i com que va per internet, no és el mateix que si ho escoltés en una ràdio normal.
0: Que mare de Déu, que farem amb la Dolors Pinyol, home, amb aquesta li trauran l'Alexa, eh? No pot ser això,
3: eh? És la moderna, la Maria Dolors Pinyol.
0: Marta, queden 4 minuts per arribar a l'informatiu i no voldria tallar-te, eh? Però quina cançó vols escoltar?
3: Pues l'he dit que em fiqui la del Naïm FK, la de Som Joves Catalans.
0: Naïm FK?
3: Som... F, ah. Sevilla, sí. Kilo.
0: F?
3: S, Sevilla.
0: Ah, SK.
3: Sevilla, Kilo.
0: Vale, i la de, com es diu la cançó?
3: Som Joves Catalans.
0: Som Joves... Ok, catalans. I a qui la vols dedicar, Marta?
3: A tothom que l'escolti, a qui li agradi, a tothom. Molt bé. Sempre.
0: Tens el número 9, eh, Marta?
3: Molt bé.
0: T'agrada o el vols canviar-lo?
3: Sí, m'agrada.
0: Molt bé, bonica. Pues...
3: M'agrada perquè jo sóc el 6 i el giro és el 9.
0: Exacte, exacte. Podries dir 6 o 9, doncs no, tens el 9. I amb tu acabem aquesta primera part dels divendres faves tendres, però encara queda un ratet, eh? Gràcies, perfecte. Marta. Bon cap de setmana, bonica. Una abraçada. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: No, ja que ens queden res, un parell de minuts per arribar a les 6 de la tarda i sabeu que connectem amb l'informatiu que espero que digui que la temperatura baixarà i que s'apropen pluges. Ai, senyor, Santa Bàrbara, que ens senti, perquè diu, ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Doncs que troni i que faci un ruixadet d'aquests que neteja una miqueta l'ambient i baixa també la temperatura. I com que algú m'ha mencionat, no sé, alguna cosa de menjar, us he de dir que he descobert un restaurant a Molins de Rei que m'encanta. Sobretot els que us agraden els entrepans, que no sou de restaurants d'aquests d'així de tants tiquismiquis. Doncs ahir vam entrevistar a l'Adrià, que és de la taula d'en Bernat. D'en Bernat, i ens va parlar de vins, i cosa molt curiosa, que es nota que som de generacions molt diferents, perquè parlàvem d'aquests tetabrics, d'aquests vins que són batalladors, no? Jo dic sí, com el Vato Rico, i em diuen el Vato Rico, i clar, la Montse de l'Arenes i ell es van quedar parats. Pues el Vato Rico segur que molts de vosaltres us el recordeu, i va existir, és un vi de taula. I amb així arribem a les 6 de la tarda i us deixo amb l'informatiu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori, en condicions extremes de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del MeteoCat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarat fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
3: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
2: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials, que repartirà els propers 2 anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret, que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.

0: Informació local.
1: Continuen les activitats per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove cada dia fins al divendres 24, les tardes de dilluns a dijous i els matins de dimecres i divendres. Activitats diverses com espais de trobada, tallers de diferents temes com de videojocs, el manteniment de bicicletes, també un escape room s'ha de fer o club de lectura i tallers de cuina. Propostes diferents els dimecres al matí i els divendres de 2:15 a 1:15 i a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8. L'activitat és gratuïta, però tot i així recomanen que us hi apunteu abans, molijove@molinsderei.cat. I per altra banda, la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys, el Juga a l'estiu, que es fa cada tarda de 5 a 8 fins al 24 de juliol, també a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb propostes diferents com jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina o jocs diversos i circuits diversos. En aquest cas és de pagament, 5 euros per sessió, per tarda, i si us hi apunteu tota la setmana són 20 euros. Podeu trobar més informació a molinsderei.cat/ludoteca-estiu i les inscripcions a jugalestiu@molinsderei.cat fins al 24 de juliol. I l'Ajuntament continua amb la celebració de les noces d'or. Volen convidar les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, els convidaran a l'octubre a un dinar i ball. Les inscripcions s'han obert ara, estan obertes fins al 15 de setembre i per inscriure-us hi heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana que està al carrer Rubió i Ors. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
10: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
9: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vin a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
10: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
9: Informa't al Molí Jove.
11: Garcia.
12: Què?
11: Diumenge fem programa.
12: Clar, com tots.
11: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
12: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
11: Ah, sí?
12: Sí.
11: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
12: Ai, Follet.
11: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
13: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, torneu a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bé, doncs, quan passen 9 minuts de les 6 de la tarda, engeguem aquesta segona part dels divendres faves tendres. I ho fem amb una trucada que ja la necessitàvem que truqués, perquè dèiem, aquí aquesta persona no truca. I aquest programa sense el Josep Quesada no pot continuar. Bona tarda, Josep Quesada.
1: Bona tarda.
0: Quina presentació t'hi fet, eh? Déu-n'hi-do, sí, eh? Després no m'estimes, eh? Hi ha que veure, eh? Després se m'enfada el Josep Quesada, eh? Home, avui et trobo una miqueta així tristot, eh? Noto que estàs una miqueta tristot. Què et passa?
1: No, tinc molt de calor.
0: Home, calor en tenim tots, eh, Josep?
1: Sí, bé, jo que estic aquí al ventilador
0: i no.
1: Encara tinc més.
0: Bueno, jo, aviam, ara estic bé, però quan surti les 9 m'agafa una bufetada de calor. I no vegi si en tinc que esperar la Renfe, que l'altre dia em vaig tindre que esperar més d'una hora, i li vaig dir al tio, hòstia, podíeu posar un toldo aquí, ens estem torrant. El dimecres que feia tanta calor, de veritat.
1: Mira, aquesta frase la vaig utilitzar jo, de torrar.
0: Sí.
1: Quan vaig demanar les marquesines,
0: sí,
1: li vaig dir al ferro, dic, home, què voleu que no... No torrem la gent que hem d'agafar l'autobús.
0: No, és que els que, per exemple, no els que van a Barcelona, perquè allà tenen ombra, però els que anem direcció a Tarragona, i això ho podeu comprovar-ho, és que quan toca el sol, és que no hi ha ni un espai que diguis és que fa una mica d'ombra. Home, ja està bé, eh? Ja està bé. Pot vindre molt la consellera de transport, pot dir que les obres van molt bé, però un trist toldo és que no el posen. I l'haurien de posar perquè fa una calor que no és normal. He dit això.
1: Bueno.
0: Quesada, he dit això. Ai, mare meva, que em portaran a la presó. Vindran aquí dos picoletes, sí, i em posaran a la presó. Bueno, suposo que si em posen a la presó, algú em vindrà a visitar, no? Quesada, almenys tu.
1: Sí, portarem un bocadillo d'aquells que porten lima.
0: Ah, això, també. Vinga, digue'm el que vols escoltar, perquè si no, saps a qui tinc a darrere del telèfon? Després de
1: no.
0: Tu, a la Teresa Márquez. Sort que és tan bona persona que no s'enfada, la Teresa Márquez.
1: Doncs pues el Fittipaldi.
0: El Fito Fittipaldi, no?
1: Sí.
0: Aviam, i la cançó es diu?
1: Pequeño marinero, o algo así.
0: No, aviam, que el David ho sap, soldadito... Marinero? David, com es diu la cançó que ha demanat el Quesada? Soldadito Marinero. Vinga, i ara et deixo dir que amb tots els que... Ara que tenim...
1: No, a la llista, pot la de sempre.
0: Espera, anem a comprovar. Anem a comprovar, no sigui que m'hagi perdut algun pel camí, eh? Anem a comprovar. Aviam... Vinga, a la Catalina ja no la tenim, no? No. I a la Yolanda també... Sí, aquí em va a una tal...
1: La Catalina, sí, que és la que fa el torn a tarda del forn. La que no tenim és la Yolanda.
0: La Yolanda que ja va marxar, oi? Que sí que m'ho vas dir, que sí. Hi havia... Vale, doncs espera't aquí... És que tinc que anar molt enrere, eh? No pot ser això, eh? Perquè la Paquita Ortuño també deixa-la anar, eh? Que també fa una llista molt llarga. S'ho apunto i tot, però com que en tu hi ha confiança, dic, bueno, va, mira...
1: Mira, tots dos de la setmana passada, menys la Yolanda.
0: Aviam, espera't. Espera't un moment, que t'estic... És que posa copiar... Totes les pàgines que passo diu copiar i pecar. Copiar i pegar. I ara tinc que buscar a on estan tots. Aviam, el que s'ha de... Sí, mira. A la Laura Iglesias, a la Ainhoa García, a la Eli, Sílvia, Oriol, Montano, Roger, secció femenina, Ajuntament de Molins de Rei, Ferran, Anna, Helena, Òscar, Miquel, Laura, Carles, Carina, Montserrat Carbonell, doctor Torné, Paquita Ortuño... A les conductores de la línia 1 i 2 de Molins de Rei, la Sandra i la Mireia, a nosaltres i a vosaltres. M'he deixat algú?
1: No.
0: Vinga, doncs, listo, ¿vale? Després ja, ara ja sé la pàgina que està, ja quan digui la teva cançó, doncs ja nombrarem a tots. Alguna cosa que vulguis comentar, Josep Quesada?
1: No, perquè com ja és l'Oriol, aquesta setmana acaba ja.
0: Sí.
1: I ja pues, estic una mica desconnectat.
0: ¿Y eso? No. ¿Por qué estás desconectado?
1: Perquè escolto una altra emissora.
0: Què dius? I... Què dius?
1: Sí.
0: Oi, oi.
1: I aquesta setmana sortia la sentència del procés.
0: Ah, vale. Però escolta, no canvies d'emissora, eh? Home, això és molt lleig, eh, Quesada? No, pot ser això, eh? Pot ser.
1: I l'Oriol, com no... L'Oriol no comença a les 8 i jo m'aixeco per anar a caminar a les 7 i alguna cosa, doncs encara no ha començat a caminar.
0: Ah, vale. Ja tenia por dir que aquest està a radiotaxi, també s'han anat a radiotaxi,
1: no,
0: eh?
1: No. Jo tinc un amic que diu que jo escolto el Godó.
0: El Godó, què és el Godó?
1: El Godó és Dràcul.
0: Ah, vale. Vale. No, tu has d'escoltar a les 8 en punt, quan diu l'Oriol, són les 8 en punt. Doncs pues a partir d'aquella hora fins a les 12 de la nit. I ja està.
1: Vinga.
0: Bueno, Quesada, que veig que estàs una mica així, una mica dormit, eh? La calor és el que porta, no?
1: Home, sí, perquè estava citat al llit i estava llegint un llibre.
0: Vale. Doncs ara ja pots continuar llegint el llibre i escoltant Ràdio Molins de Rei. Vale?
1: Sí, tant. Molt bé.
0: Adéu, Josep. Número 10 per tu, adeu. Guapo. Adéu-siau. Adéu.
1: El 10, no?
0: El 10, sí. Apa.
1: Hòstia, mira.
0: Què?
1: Res, que ja m'he millorat.
0: Clar, el 10 no l'havies tingut mai. El 10 no l'havies tingut mai. Doncs pues ara
1: no,
0: el tens.
1: És que és el 1 con un 0.
0: Exacte. Pues a ver si tenemos suerte, Quesada.
1: A ver.
0: Vale, maco, una abraçada. Adéu-siau, Josep. Adéu. Buenas tardes, doña Teresa. ¿Cómo está usted?
2: ¿Y usted? ¿Cómo está?
0: Yo estoy sentada y muy fresquita. ¿Qué pasa, bonica? ¿Qué pasa? ¿Avui tenim bingo o no tenim bingo, avui?
2: Avui sí.
0: Ei, aleluya. Sí. Mare, i teniu aire o teniu aire condicionat?
2: Sí, sí,
0: ah,
2: sí.
0: bueno. Molt bé, no?
2: Home,
0: ja tocava, eh? Ja tocava. Ja tocava.
2: Sí, que m'ha dues setmanes sense
0: bingo. Home, ja segur que teníeu el mono ja de no jugar al bingo. Home, no pot ser això. Aviam, l'amiga Teresa Márquez, què ens demanaràs, un tango?
2: Mira, avui una ve muy antigua, bueno, antigua per mi.
0: Vale.
2: Per mi, el duo dinàmico, que no se sent mai, ara.
0: Pues sí, que n'hem posat del duo dinàmico.
2: Sí, però no sé, poquetes,
0: Sí,
2: no.
0: Clar.
2: Bueno, és igual. A mi m'agradava molt i m'agrada.
0: I quina cançó vols?
2: Guàrdia Marina.
0: Guàrdia Marina. Sí. És d'una pel·lícula, crec. Sí.
2: Em sembla que sí, sí. Guàrdia Marina, bueno, sí, això.
0: Bueno, ja l'escoltarem, eh? Aviam com la canta la Marisol. Ai, la Marisol, el duo dinàmico.
2: El duo dinàmico, sí. Hombre, que molt bé la canta.
0: Home, esperem que sí, no? I un dels components es va morir, l'altre no, eh?
2: Sí, no, em sembla que va ser el Ramon.
0: L'alt, el que era més alt. El que era més alt, sí.
2: L'altre... Pensava que era l'altre.
0: No, jo crec que era l'alt. Bueno, després ja ho mirarem, ja aviam ho esbrinarem. Teresa, i a qui la vols dedicar, aquesta cançó?
2: Mira, tota la meva família... A la Milagros, a la Paquita Ortuño, a la Marita, a l'Anna Graner, al Miquel, i al Josep Maria Torné, l'Antònia Lara, a la Judit Herrera...
0: Escolta, jo no vaig tan ràpid escrivint, guapa? Semblava una...
2: Si tu ja la saps tot el
0: dia... No, aviam, a la Milagros, Paquita Ortuño, a la Marita, a l'Anna Graner...
2: Al Miquel...
0: Al Miquel...
2: I al Josep Maria Torné... I l'Antònia Lara.
0: El Torné i l'Antònia Lara, vale.
2: El Torné que li he vist avui, hem parlat, va, allà a l'autobús.
0: Ah, sí, sempre us trobeu a l'autobús, eh?
2: Tu ho has dit també, que ens hem trobat allà.
0: Ai, veus que no podeu amagar res, perquè tot se sap, eh?
2: No, no.
0: Tot se sap, eh? No pot ser això.
2: I tant que sí, però no. Ja està, a la Judit Herrera.
0: Home, jo, això per suposat que ja ho he posat, eh? ho he posat
2: sí?
0: Ja.
2: Sí, jo el David.
0: Molt bé, el David també inclòs.
2: I a tothom que ens escolti.
0: Això mateix. I aviam si truca, si truca el Jordi Alabar, que el Jordi Alabar, Alabar és un dels que últimament ha trucat, és un senyor que no tinc el gust de conèixer-lo, però sempre truca i ens agrada que ens truqui. Jordi, si ens estàs escoltant, t'estem esperant que truquis, eh?
2: Que truqui, això mateix, sí senyor.
0: Teresa Márquez, número 11 per tu, bonica.
2: Ui, molt bé.
0: Apa, adéu, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment per tu, adéu-siau, adéu.
2: Adéu, ben, adéu.

0: Bé, doncs tenim a l'altre cantó del telèfon a la Montserrat Rubio. Bona tarda, Montserrat, què tal?
1: Bona tarda, què tal?
0: ¿Qué dice? Que no t'entiendo, mi amor.
1: Aguantando el calor.
0: Sí, mare meva, si esteu tots mig desmaiats aquí. Esteu mig desmaiats. El Quesada no el reconeixia. A tu? No, no, perquè estava com molt, molt relaxat.
1: Ai,
0: dic, la calor deu relaxar a sí. tothom, o que ja no té ni un alè per blar, eh? No pot ser això,
1: sí.
0: eh?
1: No és bo pel cervell,
0: no,
1: eh?
0: No, tampoc, no, no. no. Jo et dic, aquí s'està una temperatura bé, però si tingués que estar de a l'exterior, crec que també començaria a divagar. No pot ser això, no pot ser.
1: Segur, sí, sí.
0: Ui, dona't una mica més de marxa, Montse, que estàs molt...
1: Per què?
0: Perquè estàs molt relaxada. Tant si tu dormiràs amb el telèfon a la mà, eh?
1: No, no crec, eh? No.
0: Bueno, bueno. Escolta, i per despertar una mica, alguna cançó d'aquelles discotequeres?
1: Home, pues sí.
0: Aviam, quina?
1: Avui sí.
0: Vinga.
1: Avui la dels Vigis.
0: Ah, Vigis?
1: Sí. Never Fever.
0: Fever Night.
1: Sí, digue-ho com vulguis.
0: Mare meva, com està el pati avui, David. Està el pati que sembla que diguis, m'acabo de despertar, eh? No. Fever Night, que és aquella que diu The Night, Fever Night, no, no. És aquesta?
1: Sí, aquesta mateixa, sí. Bueno. I l'has clavat.
0: Sí, Fever Night. Bueno, va, aviam si ens espavilem ja, eh? Que és hora ja d'estar despert, eh?
1: Home, sí, sí. Bueno. Perquè mitjada no és bo.
0: No. No, no, perquè no. De veritat m'ha preocupat el Quesada, eh? Dic, uf.
1: Ah, sí? No m'he preocupat el Quesada.
0: Sí, sí, estava molt relaxat, dic, uf. I també la Laura Iglesias també havia deixat ja la metralladora i el batoca a la seva piscina.
1: Sí. No li prova, això,
0: no,
1: d'estar ella... tan relaxada.
0: No li prova, no. Aquí.
1: Sí, però ara que té menys feina, només un dia a la setmana a treballar.
0: Sí, vindrà el dissabte, és el que ha dit. Home, perquè bueno. Suposo que, com que té 2 setmanes, de dilluns a divendres, està a casa, i el dissabte, doncs, pues, bueno, no...
1: Bueno,
0: sí.
1: Per ser, ja se sap.
0: Bueno, sí, però ella s'ho passa bé.
1: Sí, todo terreno.
0: Todo
1: bueno,
0: terreno.
1: Bueno, perquè sembla que hi ha una trucada darrere, no?
0: No ho sé, està parlant el David. A qui la vols dedicar? A qui la vols dedicar, Montse? Vinga, va.
1: Doncs jo, mira, però...
0: Es tranquil·la, no t'estressis, eh? No t'estressis.
1: No, això mai a la vida.
0: El Torner.
1: No és bo per la salut. Senyor Torner, ha trucat l'Antònia?
0: No.
1: Ah.
0: Deuen estar enfadats.
1: Hem semblat que no ha trucat. No, deu estar al ball. O millor anar a Torre
0: Baixa. Sí, home, no se'n va al ball si no va amb el Torner, eh?
1: Pues haurà anat a Torre Baixa.
0: Segur, segur. Ho estarà veient, escoltant la telenovela o veient la telenovela de la...
1: Sí, segur.
0: Ja veuràs, li fotré bronca, eh? Trucaré amb el Torner perquè li digui-li a l'Antònia Lara que truqui.
1: Clar, que truqui. Jo pensava que hi havia picat.
0: No, és raro, eh? Perquè sempre truca a primera hora.
1: Bueno, perquè ell li deurà dir. Perquè segur que ara li trucarà i li dirà que truqui.
0: Aviam, si és veritat.
1: S'haurà distret. Sí, s'haurà distret.
0: Aviam, el Torner, l'Antònia Lara.
1: Sí, sí. La Paquita Ortuño, que també me l'ha dedicat.
0: Sí. Hem
1: dit que deia que no, que vaig dir, bueno, és igual, no repetim. Bueno, doncs pues amb aquesta, la Ortuño i la Montserrat Carbonell. Sembla
0: vale.
1: Que no he sentit ningú.
0: No.
1: I és, bueno, i per tothom,
0: ja està.
1: Per tots els que escoltin. I bueno, ja està.
0: Despierta, nena, que t'estàs dormint en el telèfono, eh? Joder. Mare meva, com relaxa la calor, eh? És que sembla que estigui parlant així... Bueno, fes lo que vols.
1: Bueno, però que vols estressar-te no va bé, no?
0: No, però una mica de sang, Montse. És que no podem passar d'un estrès a un alt, a una relaxació total, eh?
1: No, però avui no n'hi ha cap d'estressat. Mira, la de Bazooka també estava tranquil·la.
0: Sí, per això m'ha estranyat.
1: Tots estaven tranquils.
0: El Quesada també, no estava nerviós.
1: Sí, el Quesada no l'he escoltat.
0: Sí, estava molt bé, estava molt bé.
1: Bueno, millor.
0: Aviam, i la Montse estava normal, com sempre, la Carbonell.
1: Sí.
0: La Marta Falcó també. La Dolors estava més centrada, perquè es veu que quan parla amb l'Alexa. I clar, quan jo li preguntava alguna cosa, com que hi ha un retard o alguna cosa, em contestava cols. Però bueno, ara ja ho hem...
1: Ja sé el que ens deu faltar, una copeta de la Torrico.
0: Aquesta! Aviam, Montse, Montse.
1: Que jo ho conec, això, eh? És una cosa de vidre, eh?
0: És que jo vaig dir-ho...
1: Era de vidre, i sí. Et vaig escoltar.

0: jo recordo que el meu pare havia comprat a casa, havia vist i això d'Ova Torricó. Ja. Quan ahir t'ho vas explicar, pues jo te claro. Pensava que sí, jo conec.
1: I jo sí. Vaig pensar, Judit, l'has cagada, però vaig pensar...
0: No.
1: Però jo, diu el Torricó, dic sí, perquè vam parlar sí. De noms de vins, com n'hi ha un, que, n'hi ha un sí. Que es diu el tio Bigotes, i és un vi que pots anar a qualsevol lloc i el compres. I ara amb el sí. David estàvem parlant que per vendre un vi li posen sempre un nom, així que et llami, com per exemple sí. A la Bandarra, el Cabró, sí. El no sé què, i tu dius, hòstia, sí. Un vi que es digui això... Però bueno, clar. Jo dic que el va Torricó i se'n queden... És que la cara que van fer tots dos...
0: Sí.
1: És que diu, què diu aquesta? Què diu aquesta? Bueno, dic que és que som de generacions diferents, clar.
0: Sí, es nota, eh? Es Home, no... quan uns anys pel mig, doncs es van unes altres vivències.
1: És com lo de l'aigua del Carme. Si li arribo i diu lo de l'aigua del Carme, a l'Adrià no sap sí. Ni el que és. Diu, doncs té 55 clar. Graus d'alcohol, eh? O sigui, que té la...
0: Sí, però aquest Adrià quina edat té?
1: 38.
0: 40?
1: 38.
0: A veure.
1: Ai, jovenet, 38. És molt tendre, és molt tendre.
0: Sí, sí.
1: Però és
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: maco. Sí. Escolta, Montse Rubió, que bueno. Tenim, em diu el David, tenim algú a darrere? Diu que sí. Doncs
0: home,
1: guapa.
0: Sí, se sentia.
1: Però m'agrada molt.
0: Bon cap de setmana.
1: Un moment, tot, eh? One moment, please, eh? My friends. Your number is 12.
0: 12? 12.
1: Correct.
0: No?
1: You. Yes, yes.
0: He hagut de concentrar això.
1: Ai, Montse, vinga, bueno, guapa. Gràcies per trucar.
0: Bé, eh?
1: I bon cap de setmana,
0: bon
1: bonica.
0: Bon cap de setmana per tothom. Adéu-siau.
1: Adéu, Montse, adéu.

0: Bona tarda, Milagros, com estàs? Hola! Hola, Milagros! Ai, aquesta línia, David, que no va bé, eh? És que tenim una línia que és tonta. Una línia que, o sigui, estava, fins ara estava parlant el David, però quan la passa en directe, doncs no se sent. Ha penjat, David? No, no, està parlant, eh? Doncs amb això que parlàvem amb la... Sí? Ah, vale, ja hem...
1: Hola.
0: Hola, Milagros, què tal, bonica?
1: Bona tarda.
0: Ja m'han dit que aneu a jugar al bingo avui, eh?
1: Avui sí.
0: Ei, quines ganes teníeu, de jugar al bingo?
1: Avui sí.
0: Teníeu el mono, Mare
1: avui,
0: de Déu.
1: Avui toca.
0: Avui toca. Com va la calor, Milagros? M'han dit que tu...
1: Bueno.
0: Tu no entens, perquè tu tens aire condicionat a casa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ja, ja.
0: Tu estàs fresqueta, hombre, i tant que ho sé... Dir perquè
1: fa molta calor.
0: Jo tinc por de sortir quan plegui les 9, que et dona d'estar tant de rato aquí amb aire fred, quan obres la porta, mare meva.
1: Mare meva.
0: Però bueno, haurem de sortir algun dia, haurem de sortir per la porta.
1: Però diu que cap al fin de setmana més, eh?
0: Sí, però també diuen que, com que hi haurà pluges, baixarà també una miqueta la temperatura.
1: Bueno,
0: és que
1: pues ja,
0: jo penso, mare meva, i encara ens queda el mes d'agost.
1: Sí.
0: Però bueno, ens haurem d'aguantar, Milagros.
1: Bueno, anem que està a la sombrita.
0: Exacte, si no, ens anirem tots a casa de la Milagros, que té aire.
1: Això. Serà muy bienvenida.
0: Ai, gràcies, bonica. Escolta, i què vols escoltar avui, Milagros?
1: Voy a dir a David una de Serrat, que és aquesta de que diu Caminante no hay camino.
0: Ai, és molt bonica. Caminante no hay camino.
1: Se hace camino al andar.
0: Molt bé. I ara m'has de dir...
1: No has de mirar atrás.
0: No. No. És molt bonica aquesta cançó,
1: La letra que tiene es molt maca, sí.
0: I a qui la dediquem, Milagros?
1: ¿Eh?
0: A qui la vols dedicar?
1: Pues, bueno, com sempre, a la meva a mis hijos, a mis nietas, a las nueras, y luego todas las amigas, la Teresa, la Paquita, a Turné, a la Antonia, y ayer que fue la Virgen del Carmen, pues para las Carmen o Carmetas.
0: Aquesta Antònia, qui és aquesta Antònia?
1: Antònia?
0: Has dit Antònia.
1: Ai, que m'he equivocat, sí.
0: Vale, per les del barri Bonavista, que és la Teresa Márquez, Paquita Ortuño... Vale?
1: L'Anna Granel, la Marita.
0: L'Anna Granel, la Marita... Molt bé.
1: I luego la,

0: Antonia Lara, no és?
1: Sí, l'Antonia Lara, que no sé què li passa, que avui no ha trucat.
0: Ah.
1: I el doctor Torné.
0: El doctor Torné també.
1: Vale.
0: I per la Carmeta, la Carmen Reventós.
1: Ja ho has dit, eh? Carmeta Reventós.
0: Entonces, bueno, Carmen o Carmeta, perquè...
1: Sí. Sí. Vale.
0: I totes les Carmenes, perquè coneixo diverses, però ara no me'n recordo.
1: Vale, pues tota vale. Per totes les Carmes, eh, bonica?
0: Sí, sí.
1: Milagros, número 13 per tu. Sempre toca el 13, tu, eh?
0: Oh, bueno.
1: Mira, per algú serà, no?
0: A veure si algú... No tinc mania amb els números, eh?
1: Bueno, jo tampoc, eh? Tots els números són bons, eh? Tampoc, i si toquen, encara millor.
0: Cada dia que nace una persona és bueno.
1: Ah, exactament, bonica. Bueno, pues que gaudeixis molt del bingo, eh?
0: Molt bé.
1: I que guanyis molts.
0: Un besito, guapa.
1: Igualment, Milagros. Una abraçada, bonica.
0: A tothom, eh?
1: Gràcies. Adéu. Bona tarda, Jordi. T'has fet pregar, eh? T'has fet pregar, eh?
2: Jo dic, què passa?
1: Ah, jo dic, el Jordi no truca. Dic, li farem una mica d'avançadilla. Que tens alguna ràdio oberta?
2: Sí, sí, espera, que tinc dos
1: sí, mòbils. Sí, és que no et sentia gaire bé.
2: Espera, tallaré un.
1: Vale.
2: Ara.
1: Ui, no, encara se sent, eh?
2: Sí?
1: Sí.
2: A veure si puc...
1: Ara, Jordi, ara.
2: Que tenia dos gomis amb la mateixa.
1: Ai, és que saps què passa? Normalment la gent sempre té una hora de trucar i dic, ui, el Jordi no ha trucat. Dic, Jordi, truca, sí, sisplau, truca.
2: Sempre són els primers i, bueno,
1: clar,
2: que
1: avui se m'ha enredat. Escolta, i a tu com et va la calor? Com els altres, oi, també?
2: Uf, molta, molta. Bueno, a la tarda vaig una miqueta a la platja, a la piscina, i, bueno, sembla que...
1: Ah, molt bé.
2: Sembla que va bé.
1: Sí, matí, no, és veritat, eh? Ja quan es fa, ja com que ja comença a posar-se el sol, si vas a alguna plaça que et toqui l'aire, és perquè la plaça de la Creu toca bastant a l'aire i s'està bastant bé aquí a la plaça. Però ara, és que de veritat, jo tinc por, jo surto a les 9 d'aquí i tinc por perquè obres la porta i és una bufetada que dius, mare meva. Però bueno...
2: N'hi ha tants d'incendis, això.
1: Sí, n'hi ha molts d'incendis i això també... fa que l'aire sigui molt calent, eh? De veritat.
2: Clar, això afecta, eh? Afecta.
1: Bueno, ara resem ja que vingui el setembre, octubre, ja que vingui el fred. Sí, que ho estem desitjant. Doncs Jordi, avui què vols escoltar avui?
2: Pues volia escoltar una de Rocío Dúrcal.
1: Sí?
2: Que es diu ¿Cómo han pasado los años?
1: Pues mira, ¿cómo han pasado...? Sí, i passen ràpid, eh?
2: I tant, volant.
1: Mare meva... Quan no en tens 18, tinc ganes de tindre 18, però quan ja passes dels 30 ja dius, ostres, ja tinc 30, no? Mare meva. Sí. Però bueno, si s'han de viure, que es visquin el millor possible, eh?
2: És
1: important. Jordi, a qui la vols dedicar, aquesta cançó?
2: Pues a tu, Judit.
1: Ai, gràcies.
2: També al David.
1: Sí.
2: A l'Oriol.
1: Molt bé.
2: El Joan Vilaseca.
1: El Vilaseca.
2: I a la resta del poble.
1: Ah, sí. Bueno, i a la teva família, la teva senyora.
2: També,
1: i
2: es... també.
1: Ah.
2: Això és veritat.
1: Home, per favor. Home, i tant. Doncs, tens el número 14, Jordi, i no et faré la rima, perquè està molt mal dit, no?, fer-te la rima del 14.
2: No queda bé.
1: No queda bé. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, eh? I que vagi bé la calor. Adéu, maco.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: Bona tarda, Josefina Gibert Llopart. Com està vostè?
1: Bona tarda, Judit i Gastó.
0: Nena, no, Judit, Herrera i Gastó. Home, ja està bé.
1: No passa res, que si es posa el cognom de la mare.
0: No.
1: Que, escolta, les mares són les mares.
0: Home, i tant. No, ara que ja no has de demanar permís ni res, senzillament vas al registre i pots posar el cognom que... Bueno,
1: que sí.
0: El pare o el de la mare.
1: És que, mai no es diu el de la mare. Sempre diu això només el primer.
0: Ah, això també tens raó. I els dos són importants.
1: I la mare té que constar,
0: Bueno, ja has buscat la cançó més difícil i el cantant més desconegut?
1: No. Una de molt maca.
0: Ah, sí.
1: Dels Manels per la bona gent.
0: Manels?
1: Sí.
0: Bona gent.
1: Per la bona gent.
0: I, ojo, en qui va dedicada aquesta cançó?
1: Pues a la bona gent, només.
0: Però en coneixes alguns de bona gent, tu, o...?
1: Sí, hi ha molt bona gent, aquest món. El que passa que els que són bitxos raros tenen tan mala llet.
0: Ai, és veritat, hi ha gent
1: però
0: que...
1: Però hi ha molt bona gent.
0: Hi ha molta gent que pixa fora de test, així és una dita que en diuen, no?
1: Pues,
0: que
1: dius, molta.
0: Sí, que dius... No
1: però
0: sé.
1: Jo que aquesta gent, que hi ha pel món tan dolenta, fa tant de mal als altres, jo crec, tenen el cervell tarat.
0: No. Fina, ho acabes d'arreglar,
1: No, és una malaltia, es tindrien que fer mirar. Home, quina necessitat hi ha d'anar putejant a la gent. Vull dir...
0: Sí, no sé. I està sempre filant molt prim, en el sentit de que si fas una cosa t'ho critiquen, si no la fas també...
1: Si no es treu res de bo, més el ser amable, i si pots ajuda, i si no et calles... Ja
0: la paciència i el respecte quan falten,
1: No falta... té que faltar mai.
0: Ui, caramba.
1: Sí, què passa?
0: M'estan trucant d'Albacete, tu.
1: És que, fora.
0: Mare meva, que... d'Albacete, deu ser el Bono, tu.
1: Digues que tens tots els gabinets i els molats.
0: Ai, Fina Gibert, si no fos per aquestes petites xerradetes que fem amb la gent...
1: Pues
0: escolta, vinga, pregunta del milió. Quin número tens? No el sap.
1: El 13, el 14, el 14 o el 15?
0: El 15.
1: El 15, bé.
0: Pues el 15. I saps el que sortegem avui, Fina Gibert?
1: No,
0: pues mira, el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, el braç de gitano dels congelats de glaçó... I el kit de xurreria Àngels.
1: Molt bé.
0: A mi, des de l'ego, no em pot tocar, No em pot tocar, però algun dia ja em tocarà, algun dia.
1: Clar que sí.
0: Doncs, escolta, que te sea leve la calor, I no surtis de
1: casa. Gràcies. Igualment, una abraçada.
0: Igualment, Fina. Adéu-siau, bonica. Adéu.

0: Buenas tardes, Antonia Lara.
1: Hola, buenas tardes. Mira, estoy marcando todo el rato.
0: Anda.
1: Sí.
0: Yo decía, la Antonia Lara se ha quedado a ver una telenovela y se ha quedado durmiendo. Pues te has quedado... Iba a llamar ahora al torné. Y digo, ¿se lo voy a llamar? Digo, no entiendo. Digo, si ella siempre llama de las primeras.
1: Claro, pero claro, voy a marcando, pero no.
0: Oye, que te has equivocado de número, Antonia.
1: No, para nada.
0: Es que hay una línea que va mal. Una línea que va... Sí, que se corta. O sea, estás hablando y se corta. Pero esto no es de este año, sino que es del otro año también. Pero, y tú seguramente has, en el preciso momento que no va la línea, llamas tú.
1: Seguro.
0: Ay, ay, ay, Antonia Lara.
1: Porque yo llevo aquí todo el rato sintiendo la que llama y todo.
0: Y tú dices, ¿y a mí para cuándo?
1: Claro.
0: A ver, Antonia Lara, ¿qué quieres escuchar, amiga?
1: Pues mira, de Nino Bravo, Un beso y una flor.
0: Nino Bravo.
1: Un beso y una flor.
0: ¿Así te gusta?
1: Me encanta.
0: Y una flor. ¿Y a quién la dedicamos? ¿A qué
1: se...? Pues a José María Turner.
0: Al José María Turner, sí.
1: A la Paquita Ortuño.
0: A la Paquita Ortuño.
1: A la Montse Carbonell.
0: A la Montse
1: Rubiol. A la Marita. A la otra, no me acuerdo nunca.
0: ¿De quién?
1: Teresa Márquez.
0: Ah, la Teresa Márquez. Sí. Muy bien. Sí.
1: Y a todas las que están allí en Bellavista.
0: No, en Buena Vista.
1: Buena Vista.
0: Buena Vista.
1: Buena Vista.
0: Eso. Que son la Lana Granel, la Teresa Márquez.
1: Sí, a todas. Sí.
0: Exactamente. Todas allí.
1: A todas. Y todas las que nos escuchen de Radio Molins de Rey.
0: Exactamente. Que los que nos escuchan no hace falta que agradezcan nada.
1: Pues no.
0: Entonces, pues Antonia.
1: Sí. Dime.
0: A ver, que no me he enterado yo por qué has tardado tanto en llamar.
1: Porque no, está marcando y no había manera de contactar.
0: ¿Pero qué te daba, comunicando o no te daba llamada?
1: No, espera un momento que ahora la atendemos, pero venga y venga. Marcando un montón de veces.
0: Es que sabíamos que eras tú, Antonia.
1: Sí, sentí que te diera Monte Rubio. Dices, qué raro que no.
0: Sí,
1: y yo digo, venga, marcar.
0: Es verdad, me lo ha dicho, ¿eh? Me lo ha dicho.
1: Sentido.
0: Por eso. Antonia, ¿el número que tienes cuál es? Venga, va.
1: El 15, ¿no?
0: No. El 16. ¿Qué te parece?
1: Perfecto.
0: ¿Y sabes lo que sorteamos hoy?
1: Sí, me lo he escuchado, sí.
0: A ver, dímelo. A ver.
1: Pues mira, lo de...
0: lo del embutido. La butiga.
1: Lo del embutido.
0: Exacto, ¿qué más?
1: El brazo de gitano de...
0: ¿El glasó?
1: De glasó.
0: ¿Y?
1: Y los churros con chocolate.
0: Anda, que os trato bien yo, ¿eh? Todo de comer, ¿eh?
1: Me tratas de maravilla.
0: Madre mía, todo de comer, ¿eh? Madre mía.
1: Te vamos a echar mucho de menos, Judith.
0: Y yo también a vosotros, pero no os pensáis que me voy a vivir a la India, ¿eh? Que yo me voy a quedar
1: claro
0: a vivir...
1: No, tú tienes que bajar de vez en cuando.
0: Hombre, bajar o subir, porque yo estoy abajo.
1: Ya.
0: Yo siempre digo, voy a subir... Ahí voy a bajar y resulta
1: no, tú
0: que...
1: sube mejor.
0: No, yo subo porque yo estoy más abajo de Barcelona.
1: No, claro.
0: Entonces tengo que subir.
1: Y tanto, por supuesto.
0: Bueno, bonita, pues número 16 para ti y buen fin de semana, ¿eh?
1: Igualmente que pasáis un buen fin de semana.
0: Gracias, bonita. Un abrazo, Antonia.
1: Igualmente.
0: Adiós.
1: Adiós.
0: Bona tarda, Marita.
2: Hola, bonica.
0: Hola, ja et vas fer, et vas posar l'esterbite que et va dir el Josep Maria Torner.
2: Calla. Tinc dues picades,
0: dues,
2: eh? Però vaig anar a la farmàcia i em van dir que això no era un mosquit, eh?
0: Què era?
2: Això és una mosca d'aquestes que estaven per les escombraries. Com que hi vaig anar a portar la brossa allà dalt.
0: Sí.
2: I després que jo no vaig sentir una picada, vaig sentir un cop.
0: Ostres!
2: I em vaig mirar aquí a l'escot i tinc dues senyals. Bueno, si algun dia els veiem, ja us ensenyaré. Tinc dues picades.
0: Mare meva, però...
2: Sí, vaig tenir un desfici. Menys mal que em va... Bueno, jo la primera cosa que em vaig fer, posar aigua i sabó.
0: Sí.
2: Però després, no sé si va ser tu el doctor que em va dir alcohol i tranquistina.
0: Ah, sí, el Turner.
2: I em vaig posar... Mira, doncs em va anar molt bé l'alcohol, eh?
0: Ho veus?
2: Molt bé.
0: Ho veus?
2: Però
0: el...
2: no és una picada de mosquit, és un bitxo, eh?
0: Però et van donar un antibiòtic o alguna cosa?
2: No, no, no, no.
0: Hòstia,
2: no.
0: Però...
2: Pensa que tinc dues senyals, dues, ja us ensenyaré el pit, ja us ensenyaré.
0: Bueno, me l'ensenyes a mi, no li ensenyes el torner, que si no es posa nerviós, eh?
2: No, jo us ensenyo aviat, eh?
0: Mare meva, oi. Mare meva, però qui se li ocorreix que li piquin al mig de l'escot, eh?
2: Sí, al ran del bordillo de la samarreta.
0: Jolines, tu.
2: Sí, sí, jo vaig sentir un copet, com que jo ja vaig pensar, m'ha caigut algú d'algun arbre, però no, no, era una bèstia, eh?
0: Mare però meva, ja, mare tinc... meva, devien dir que està bona la Marita. Vinga, anem tinc... a picar, anem a picar.
2: Tinc una bona senyal, eh? Bueno, què farem?
0: Bueno, però això ja passarà.
2: Tothom està cabreau, hasta les mosques, eh?
0: Pues sí, perquè també el calor també els hi molesta amb elles, eh?
2: Jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Ara, bueno. No, és que jo crec que el calor, ara parlant en sèrio, altera també el caràcter de les persones, eh?
2: Altera molt, oi que sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I a vegades els crios petits, quan també són molt petitons, ploren, i no saps què tenen, i és que tenen molta calor.
0: Ara.
2: I a la gent gran igual. Bueno, jo és que ja sóc molt vieja, ja no sóc gran,
0: bueno,
2: ja sóc vieja.
0: Jo estic ahí yendo també per ser gran. Però jo no dic mai gent
2: ai,
0: gran.
2: No sé que...
0: Sí, és algú teu, eh?
2: Sí,
0: és
2: un... sí. Ara.
0: Que baixis una miqueta a la ràdio, Marita,
2: ja,
0: perquè
2: ja,
0: s'acopla.
2: Ja, ja.
0: A mi no m'agrada dir gent gran, sinó grans persones, que és el que, quan un arriba a una certa edat, que ha disfrutat de la vida, ha tingut bones experiències i les pot explicar, són grans persones i tenim, ja dic, històries molt maques per explicar.
2: Sí que tenim experiències, sí, sí, sí que tenim moltes experiències.
0: I hem arribat fins aquí. Després
2: i
0: no sabem.
2: Vivències, sí, sí, filla,
0: això
2: sí
0: mateix. I,
2: bueno,
0: la,
2: bueno,
0: i les podem explicar
2: bé.
0: I podem riure.
2: I les podem explicar.
0: Això mateix.
2: I ara li deia al David, és que acaba de marxar tres o quatre nebodetes meves, la més petita té 7 anys, i ara se les han donat per això que amb el mòbil te posen un banyador, et posen banyes, et posen flors al cap.
0: Mira-la, sí sí sí, sí, sí, sí, sí.
2: I jo dic, no m'agrada que la tieta em feu això, perquè jo ja sóc molt gran i aquestes bromes no m'agraden. Però està de moda això.
0: Hombre.
2: I a lo millor... Sí, però a mi no m'agrada això, veus? Que no m'agrada.
0: Bueno, és el d'ara, d'avui en
2: és
0: dia,
2: lo,
0: això.
2: És el d'ara, no volen fer mal, però...
0: Abans fèiem un dibuix i ara ho fan per mòbil.
2: Bueno.
0: Però bueno.
2: Bueno, cariño.
0: No, no te'n vagis encara, Marita,
2: no, no
0: perquè no m'has dit quina cançó li has dit
2: no,
0: al David, però a mi no.
2: De... És que estaves parlant amb l'Antònia. Ai, l'Antònia, que guapa.
0: Amb
2: la...
0: Ai, sí. Molt bonica.
2: Aviam si la veig un dia. Vull pel Francisco, aquell valencià.
0: Sí.
2: A mi manera.
0: A mi manera, que és del Frank Sinatra, no?
2: No sé, la canta el Francisco.
0: Bueno.
2: Aquest valencià.
0: Sí. I a qui la dediques, Marita?
2: Mira, a tota aquesta colla d'aquí dalt del Bonavista, a totes les meves amigues, al doctor Torné, a l'Antònia... a la Montse, i me'n deixo tothom, però tot... És que tinc amistat amb tothom, a la Judit, al David, i a tothom que m'escolti, que no quedi ningú enrere.
0: Aquesta Montse, quina Montse m'has dit?
2: La Montserratona.
0: La Carbonell?
2: Sí.
0: La Montse Carbonell. Vale.
2: Anotado.
0: Número 17 per tu, Marita.
2: El 17? Molt bé, gràcies.
0: Gràcies a tu, bonica.
2: Adéu,
0: adéu,
2: preciosa. Adéu,
0: adéu.

Bé, doncs, falten 10 minuts per arribar a aquest informatiu de les 7 de la tarda. Esperem, ho torno a repetir, que ens diguin que s'acosten pluges, que netegin l'ambient, que diguin que baixaran aquesta nit, baixaran una miqueta les temperatures perquè puguem dormir millor. Val? I com que sempre diem de posar l'espai de la Pilar Casas, que ens sembla que ens està escoltant, i a ella li agrada molt aquesta cançó del grup Pentatònic, que es titula Mary Did You Know, doncs li posem per tu, Pilar Casas, a on t'estiguis, si estàs a casa de la veïna, estàs a casa teva, o estàs a on t'estiguis, que puguis escoltar aquesta cançó que tant t'agrada i que nosaltres t'ho dediquem amb tot el carinyo des de Ràdio Molins de Rei. Escoltem-la.

0: Tenim una nova trucada. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ai, la meva amiga, l'Anna Graner. Anna Graner, que t'hem trobat a faltar aquests dies, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja m'han dit
1: sí,
0: que estaves molt atabalada de feina, eh? Ja
1: molt atabalada, sí.
0: I amb molta calor, eh? Però vull que torneu un altre cop al tema del bingo. Ja tornem a la normalitat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, ara ja avui toca bingo altre cop.
0: Així m'agrada, eh? Que la cosa continuï. A més, m'han dit que teniu aire condicionat aquí a l'associació.
1: Tenim aire condicionat quan funciona.
0: Ah, quan funciona. I avui funciona o no?
1: Avui no crec que funcioni. No funcionava ahir, no pot funcionar.
0: Mare meva, pobres iaies. Però almenys teniu un ventilador. Ah, bueno.
1: Ventiladors a tope.
0: Vale, això és important. Escolta, què vols escoltar, Anna?
1: Vull escoltar la Tina Turner.
0: Ai, molt bé. I segurament la cançó aquesta que l'ha fet tan famosa, no? The Best.
1: Segurament.
0: Molt bé. I ara sí, m'hauries de dir a qui la vols dedicar, aquesta cançó.
1: Bueno, pues la vull dedicar a les meves senyores del barri Bonavista... No al Congo, al barri Bonavista, vale?
0: Qui t'ho diu, això, del Congo?
1: Por si acaso algú diu.
0: Això, antigament, jo sí que ho havia sentit, que deien, sí, viu allà als pisos del Congo.
1: Perquè la gent no sap la història, que això és un mot irrespetuós.
0: Ah, no ho sabíeu, algun dia ens l'explicaràs, aquest, aquesta història?
1: Ja us l'explicaré més, sí. Per tant, ja dic, al barri Bonavista
0: sí.
1: Li dedico a la Milagros, a la Teresa, a la Marita.
0: Milagros.
1: A la Maria Rosa, que sé que no ens escolta, però és igual, li dedico.
0: A la Maria Rosa.
1: Rosa, sí, també li dediquem. I a tota la gent que ens escolti, a vosaltres, a la Paquita, al senyor Torné, bueno, i a tot aquell que ens escolti.
0: Escolta, t'has ja deixat a la Jacinta, eh?
1: Ai, a la Jacinta, ens quedo que, tant.
0: Que ella no diu res, però va guanyant tots els bingos. No sé com s'ho fa, eh?
1: Sí, va calladet i ja saps
0: sí.
1: Que...
0: Escolta, una pregunta així indiscreta. Quants anys té, veritat, que és la més gran d'aquí, la Jacinta?
1: Sí, 95 anys.
0: Què dius?
1: I ai. Cada matí, a les 9 del matí, ara que fa tanta calor, va més d'hora... Se'n va a la placeta on hi ha els aparells per fer gimnàsia i se'n va a fer bicicleta.
0: Què dius?
1: El que sent.
0: Mare de Déu, i 97
1: per això,
0: anys.
1: Per això està així com està.
0: Mare meva. Doncs jo me vull assemblar la Jacinta.
1: I el seu cap, la mar de bé,
0: sí,
1: tot, físicament, o sigui que... Jo ja li he dit que on t'afirma ella, que vull firmar jo.
0: I tant, però també té voluntat d'anar a fer bicicleta i moure's, que això és molt important,
1: sempre,
0: també.
1: Sempre
0: ho ha fet, eh? Digue-li que dintre de 3 anys li donaran la medalla de centenària, Que no tothom hi arriba, Que no tothom hi arriba.
1: No, tothom no.
0: Ai, Anna. Doncs escolta, bonica, que ara entrarem dintre d'un minut així, entrarem amb l'informatiu. Et dono el número 18, vale?
1: Mira, bon número.
0: T'agrada, no?, majoria d'edat. I ara només queda per trucar una persona que sempre truca a tercera hora i ja començarem a posar totes aquestes cançons que ens heu demanat.
1: D'acord.
0: Gràcies, bonica, una abraçada a totes vosaltres també.
1: A tots vosaltres.
0: Adéu, Anna. Adéu. Bé, ja veieu que més o menys cada setmana sempre tenim aquí una secció de que tothom ens truca, si algú no ens truca patim perquè no sabem què li ha passat. I sempre vull dir que aquest programa dels divendres Faves Tendres, ja que porta 10 anys en antena, s'ha convertit en una gran família, que tots ens coneixem, ens expliquem aquestes històries i a part també escoltem aquella cançó que en aquell moment tenim al cap i que li volem dedicar pues, a la família, a una amiga o senzillament a nosaltres mateixos. I això és el que ens fa molt feliços. Per això aquest programa sempre, a tots els que truqueu, els que heu trucat i que per X motius ja no truqueu, us portaré sempre en el cor. Això no és una despedida, Això serà un anticipo de lo que passarà la setmana que ve. I ara us deixo amb l'informatiu, que segur que donaran bones notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés. En total, durant 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat. Justament avui Aena ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de 1992. La directora de l'aeroport del Prat és Eva Valenzuela.
2: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
1: I la línia 1 del metro a Barcelona queda tallada des d'avui i fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB ofereix un servei alternatiu en bus al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir ferrocarrils a la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i el Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar el confort del passatge. A l'àmbit internacional hem de parlar d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter que ha sacsejat la costa de Mèxic aquest divendres. El sisme s'ha produït a 8:45 del matí, hora de l'oceà Pacífic, a la tarda aquí a Catalunya, però molt a prop, a més, de la costa mexicana. Concretament, a 71 quilòmetres del sud-est de Puerto Madero, a l'estat de Chiapas, hi ha una profunditat de 10 quilòmetres. Ho ha informat així el Servei Geològic dels Estats Units. Puerto Madero és una ciutat portuària del sud de Mèxic, gairebé a tocar de Guatemala. S'ha activat l'alerta de tsunami a tots dos països després d'una sèrie de rèpliques, algunes de magnituds entre 5 i 6, i que també s'han sentit a Mèxic, Guatemala i El Salvador. I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceronts sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors a la Universitat Rovira i Virgili a la cova de les Teixoneres de Mollà.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Avui es fa el quart i últim concert de les Nits Musicals del Botànic que organitza el SEM aquest any al Pati de Can Ametller. És la quarta edició d'aquest cicle de concerts i avui divendres es titula Ressonàncies del Romanticisme. Hi haurà el saxofonista Ismael Arroyo i Eduardo Moreno al piano encarregats de fer aquest concert. Obertura de portes a les 8 del vespre, un quart de 10 inici del concert. Podeu fer sopar de carmanyola si voleu. L'entrada val 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I l'Ajuntament continua amb l'estiu als parcs, propostes cada cap de setmana d'aquest juliol i el mes d'agost. Aquest cap de setmana, demà dissabte, cinema a la fresca a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Jurassic World. I al barri del Canal, l'Associació de Veïns continua també demà dissabte amb les festes del barri, festes d'estiu, per animar doncs l'ambient. Demà dissabte, a partir de les 9, hi haurà ball amb Jaume Júnior. I recordem també els espais oberts que ha habilitat l'Ajuntament fins al 24 de juliol. Accés lliure, aquests espais de lleure, de trobada per famílies, infants i joves. Al pati de l'escola al Palau, de dimarts a dijous a les tardes, els divendres també a la tarda i els caps de setmana matí tarda. I al camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda, que obre de dilluns a divendres, en aquest cas, a les tardes, i dissabtes i diumenges també matí i tarda. L'exposició Camins 1907-2026, que hi ha a la planta baixa del Molí, està vinculada a la història del ciclisme aquí a la vila i es pot visitar fins al dia 2 d'agost. La podeu visitar avui, per exemple, a la tarda de 6 a 8, o demà dissabte a la tarda de 7:15 a 9:15 i diumenge al matí de 12:15 a 2. Exposició vinculada a les activitats que s'han organitzat a motiu del pas al Tour de França per la vila. La farmàcia de guàrdia, avui divendres, és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, quan passen 9 minuts de les 7 de la tarda engeguem aquesta tercera part dels divendres faves tendres i ho fem amb la trucada que sempre la fan a la mateixa hora i la mateixa persona. Bona tarda, Carles Mas, com estàs?
1: Bona tarda, Judit.
0: Ai, que tinc enganxat.
1: Molta
0: que està...
1: calor que no desapareix, eh? No desapareix.
0: Home, no us queixeu de tanta calor, que no en fa tanta, eh?
1: No, he escoltat amb un... a la Fet Rodríguez Picó, a Ràdio 4,
0: sí.
1: I que, com ell és un meteoròleg de categoria, pues no dona treu, eh?
0: Però no, però...
1: Algú pel Pirineu, alguna pujeta, però que mantindrà. No,
0: però segurament hi hauran algunes pluges, eh? Perquè aquesta calor sí, no és normal,
1: però a la part de dalt, però no arribaran aquí.
0: Bueno, tu no diguis que no arribaran aquí. Tenim que tindre la fe de que sí que arribaran, eh, Carles?
1: Futur que vinguin pedregades.
0: Bueno, les pedregades que les tinguin a Madrid, nosaltres...
1: Que m'ha llegut, eh?
0: Pluja, també, exacte.
1: Fa mal, per la fruita, sí. Els camps, les taulades i tot.
0: Això mateix.
1: Bueno, comencem.
0: Per la banda sonora.
1: Pato Rico.
0: Aviam, nosaltres no foteu del Pato Rico? Jo no, vaig dir-ho amb tota la... En tot el convenciment del món.
1: Van quedar anonadados, normal, és un vi.
0: Sí, però no és de la seva època, perquè ells són persones d'una altra generació i potser això no ho han sentit mai, com em poden explicar d'un
1: dia. Sí, a mi em sonava, jo vaig buscar-ho, eh? Sí, sí.
0: El Vato Rico.
1: I després també tenim la sarsuela de l'Alfredo Kraus.
0: Ah, això què és, la cançó que tu vols escoltar?
1: Sí, no, que també hi ha una que es diu Vato Rico.
0: Sí.
1: I ell diu Guitarrico.
0: Ah, vale.
1: Posa Vato Rico, però ell diu Guitarrico.
0: Mare meva, és que...
1: A la cançó de la Fet Claus, a la sarsuela, eh?
0: Sí. Però, bueno. Van quedar, com si hagués dit, no sé, una cosa rara, no? Diu que m'està dient.
1: No, a mi quan vas dir, jo decidi la vaig captar, eh? I diu, vaig mirar-ho.
0: Sí,
1: dos litros i...
0: La setmana que ve els hi portaré, aviam si la trobo, perquè pot ser que en algun lloc encara existeixi o una cosa similar, i els hi portaré i diré, vida taula de l'any 1964, el Vato Rico. Aviam.
1: I dic una cosa, la taula de Bernat, que parleu d'entrepans, que és la base, el pa.
0: La base
1: com
0: és...
1: Com si fos una pizza.
0: Sí, tenen, depèn de lo que el farcit, tenen diferents pans. El pa de coca...
1: Avui vaig sentir-ho, però
0: pa
1: és la base
0: coca...
1: sempre pa.
0: Sí.
1: La base és pa.
0: La base
1: perquè
0: és pa.
1: Perquè va parlar de les galtes, que feia moltes galtes.
0: Sí, però les galtes de vedella les posen, les fan com un plat normal, però les posen en pa. I el pa que posen és el pa de coca.
1: Partint de la idea
0: això
1: que és
0: mateix.
1: Una pizza, la base i posa el que sigui.
0: No, és com una pizza, no? És
1: sí.
0: Com un entrepà que l'obren pel mig i li posen això.
1: Sí. Vale.
0: Ai.
1: No, aclaracions.
0: Aviam,
1: bueno,
0: Carles
1: anem
0: Mas.
1: Anem pel tema,
0: vinga.
1: Bueno, jo em volia posar dia de veranos, però com tenia, ja s'acaba, que hi ha el verano del 42, aquella verano azul,
0: sí.
1: La sèrie de televisió tan famosa, però jo ja tenia decidida el doctor Zhivago.
0: Ah, m'encanta.
1: La obertura.
0: Doctor Zhivago.
1: Zhivago, obertura.
0: Obertura. Molt bé.
1: Que és més musical, més...
0: És molt maca, eh?
1: És de l'any 1965, 3:17, amb el seu intermedio. I et diré, quan es va projectar aquí a Molins, es va fer passe, Versalles Garbi.
0: Caramba, Déu-n'hi-do.
1: Com ara fan els cines aquests multicines en dos sales, diferent horari.
0: Sí.
1: Però tu també la vam fer en passe, Versalles Garbi, el doctor Zhivago.
0: Era molt maca aquesta pel·lícula.
1: Era quan feia poc havia obert el 68, 1968 va ser Versalles, i el 69, al febrer, va ser el Garbi, per això va ser sobre el 69 que va fer el passe.
0: Bueno, doncs pues aviam què tal sona.
1: No,
0: què tal sona?
1: Sí, sona molt bé.
0: Escolta, i a qui la vols dedicar, Carles?
1: Bueno, a la senyora Nelly,
0: sí?
1: A Joan Maria Turner, que avui no es deu trobar millor, que no s'ha queixat avui, es deu trobar millor, no?
0: Bueno, estava també afectat per la calor, també. Se'l
1: sí,
0: notava, sí.
1: Tothom, eh?
0: Sí.
1: Tothom la sentim, la calor.
0: Sí, sí.
1: Però el Joan Maria Turner, l'Antònia Lara...
0: Antònia Lara, sí.
1: Després hi ha la Carmeta, Raventós, que ahir va ser seua onomàstica, eh, i les filles Carmen, i també era la meva patrona de la Marina.
0: Ah, exacte, i tant.
1: Ja tenim la Salve, famosa. Després, la senyora que està Rosa, de vacances, la Clariana.
0: Sí, la Rosa Clariana. Vale.
1: A veure, aquí més. A Joan Amigó, que m'he descuidat, a la Paqui, Paqueta Ortuño.
0: A l'Amigó, a l'Ortuño.
1: Sí.
0: Sí.
1: I a l'equip de les Faves Tendres, la Judit i el David. I a tots els radioients que escoltin la 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: 91.2 FM, la ràdio nostra. Molt bé.
1: Sí, és el que teniu aquí, l'eslògan, sí. Sobre la finestra.
0: I que duri,
1: que
0: duri.
1: Teniu el toldo i,
0: sí,
1: i les torres.
0: I tant.
1: I l'aire condicionat.
0: Oh, i aquest que no falti, eh? Que
1: este...
0: Bueno, que no doncs, falti, eh?
1: Aviam si es ve, acaba aquesta tercera ola i no vingui la quarta.
0: No.
1: De la calor.
0: Aviam, aquí bones notícies. Se prevén lluvies torrenciales, que sí, baixin les temperatures. Se li ha de donar coses positives a la gent. Perquè si li diuen que vindrà una quarta ola, ja em diràs tu. És que, vamos...
1: Escolta, que encara no m'ha acabat el juliol.
0: Bueno, però ja te l'acabarem. Carles Mas...
1: Bueno, fins la propera setmana.
0: Que serà l'última?
1: Sí. Serà els rodeus.
0: Ah, exacte. Sabeu que la...
1: A la propera temporada.
0: Ah, exacte, així mateix. Tu tens el número... Tens el número 19. Ah, bueno, 19, sí, perquè t'ho dic, 19. Si tu portes l'estadística, Carles.
1: Sí, sí, ja més o menys tot ja... Sí, l'hora... Anem bé.
0: Anem bé.
1: Primer a 9, primer a la segon 9, i després ara també, bé. 9,
0: vinga, 9. I ara queden dues hores i posarem totes les cançons.
1: Ara, tot seguit, això mateix.
0: Molt bé, maco. Bon cap de setmana. Igualment, Carles. Adéu-siau.
1: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: Bé, doncs, com us he dit, ara ja més o menys ja crec que potser faltarà algú, però ja començarem a posar aquestes cançons que ens heu demanat. I ho fem amb la que ens ha demanat l'Antònia Moriana, que ens ha demanat del Manolo Escobar, la cançó que porta per títol Madre, Madrecita María del Carmen, en honor a la Mare de Déu del Carmen, que ahir va ser la seva celebració. I la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo, a la seva filla Cristina, als seus pares, germans, als seus nets, també a vosaltres, a nosaltres, i totes les que porteu aquest bonic nom de Mari Carmen. Escoltem-la.

Bé, doncs seguim ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Laura Iglesias. Ella vol escoltar la banda sonora de la pel·lícula Argamedón i la dedica al Josep Quesada, a la Marga Vives, a la Dolors del Final del Carrer, a la Montserrat Carbonell i a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

Bé, doncs ara passem a la petició que ens ha fet l'amic Josep Maria Tornet. A ell li agrada molt un grup que es diu Spark, que ja ens ha demanat alguna vegada cançons, i avui vol escoltar la que porta per títol Amor no té valles. Aquesta cançó la dedica a l'Antoni Lara, a la Montserrat Rubió, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, Paquita Ortuño, a la Eli, a la Montserrat Carbonell, a la Carme Santugini, al Carles Mas, al Josep Quesada, Carmeta Reventós, a la Marita Macías, Dolors Pinyol, a la Rosa Clariana, a l'Associació del Barri de Bona Vista, integrat per la Milagro Reyes, la Teresa Márquez, la Maria Rosa, l'Anna Grader, i també a les conductores de l'autobús 1-2 d'aquí Molins de Rei, a la Sandra i a la Mireia. I, evidentment, a tots els que esteu escoltant aquest programa.

Seguim ara amb el Manolo López, el nostre amic de Sant Vicenç dels Horts, que vol escoltar del cantant Cecilio la cançó que porta per títol Les Podes d'Oro. Li dedica a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, a la seva germana Cristina, als seus avis, als seus tiets i als seus nebots, també a vosaltres i a nosaltres.

Seguim amb la petició de l'amiga Dolors Pinyol, que ens ha demanat del cantant, el nostre, en Pierre, la cançó que porta per títol Caracola, i la dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós i a tots vosaltres.

I ara, després de la petició de la Dolors Piñol, passem a la petició de la Paquita Ortuño, que ens ha demanat del Jorge Sepúlveda, Mirando al mar. Aquesta cançó la dedica molt especialment al seu fill Manolo, a la seva filla Susana, a la seva neta Marta, també als seus amics, a la Montserrat Rubió, a la Milagro Reyes, a la Isabel Sáez, al Josep Maria Torner, a Antonia Lara, a la Marga, a la Teresa Márquez, Dolors Piñol, Carles Mas, Anna Graner, i també a totes les amigues del barri Bonavista, la Carmeta Reventós, a la Montse Carbonell, al Josep Quesada, a la Fina Givert, al Montano, al grup d'amigues del divendres, també al grup de la Coral Cor Dona i també al grup d'amigues que van a ballar. I també molt especialment a la seva amiga, la Teresa. Escoltem-la.

la petició que ens ha fet l'amiga Montserrat Carbonell. Em sembla que anem bé, no? Que no m'hagi equivocat jo, eh? Em sembla que sí que m'he equivocat, oi que sí? Aviam, aviam. Ah, sí, la Montserrat Carbonell ens ha demanat del Quec Grup, que tots segur que hem sentit més d'una vegada, no, més de 20 vegades i més de 100 vegades quan ens anaven de vacances i feien aquestes cançons que eren tan enganxoses. Ens referim al grup Fórmula Quinta, amb aquesta cançó que ha sonat a totes les ràdios de tots els cotxes quan ens dirigíem cap a la platja i que es diu Vacaciones de Verano. Aquesta cançó, la Montse Carbonell, la dedica al seu marit Josep Peñalver, al Josep Quesada, a la Laura Iglesias, a la Dolors Pinyola, a la Montserrat Rubió, a l'Antònia Lara, al Josep Maria Turner, a la Paquita Ortuño, a vosaltres i a nosaltres. Vinga, escoltem-la.

Que bonica aquesta cançó, Vacaciones de Verano, que segurament alguns ja esteu gaudint d'aquests dies de calor i esteu a la platja o a la muntanya, disfrutant d'aquests dies de descans sense tenir que aixecar-se d'hora al matí per anar a treballar. I els que esteu esperant el mes d'agost, que alguns també tindreu la sort de potser trobareu unes temperatures més agradables. Ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Carmeta Reventós, que ens ha demanat una cançó també del cantant local, el Pierre, que es diu Venècia sense tu. Ella la dedica a la Dolors del final del carrer, als venedors del mercat municipal d'aquí Molins de Rei, i també a la seva germana, la Nuri. Evidentment, també a vosaltres i una miqueta a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Marta Falcó. Ella sempre ens dona cançons que han acabat de sortir del mercat, del forn. O sigui que són molt noves. I aquesta vegada ens ha demanat, no sé si és un cantant o un grup, que es diu Nain SK, la que porta per títol Som joves catalans. I us la dedica a tots vosaltres.

Bé, espero que us hagi agradat aquest grup que porta per títol Naïm SK. Si heu escoltat la lletra, doncs mira, som joves catalans i som també estem intentant cantar o no sé què deien. A mi m'ha agradat, eh? A mi m'ha agradat. I ara passarem a... Potser serà l'última petició d'aquesta tercera hora que ens l'ha fet l'amic Josep Quesada. Ens ha demanat del Fito Fittipaldi la cançó que porta per nom Soldadito Marinero. I la dedica, atenció, a la Laura Iglesias, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Montano, al Roger, a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, al Ferran, a l'Anna, a l'Helena, a l'Òscar, a la Laura, al Carles i a la Carina, a la Montserrat Carbonell, al doctor Torné, a la Paquita Ortuño, a les conductores de les línies 1 i 2 dels autobusos d'aquí Molins de Rei, la Sandra i la Mireia, i també, evidentment, a tots els que esteu escoltant aquest programa i a nosaltres també. Escoltem-la.

0: Bé, fins aquí queden dos minuts, no? Dos minuts per arribar a les 8 de la tarda. Déu-n'hi-do, que ja han passat 3 hores, David? Déu-n'hi-do, però nosaltres estem més frescos que un arròs aquí a l'estudi, Però ens sabrà molt de greu deixar aquest estudi per sortir al carrer i tenir aquesta bufetada d'aquesta calor, no? Però bueno, de moment aprofitarem aquesta hora que encara es queda. Ja ens queden només 9 cançons per posar, però si algú es desperta, algú de que no hagi trucat, i diu, escolta, mira, jo vull posar el punt i final al programa d'avui i vull demanar una cançó. Encara tenim espai per posar una cançó, oi, David? Una sola, Però sobretot els que no heu trucat, Que potser passem una miqueta de llista, perquè em sé que algú no ha trucat, Ens agradaria que ens truqués la Rosa Clariana, que sabem que està fora de vacances amb la família, però no està gaire lluny d'aquí, La nostra Rosa, que es va afegir fa poc, però que ella ha trobat aquí un raconet que s'ho passa molt bé cada divendres. I trobem algú a faltar? David, tu que estàs molt al tanto dels que normalment truquen. Bueno, la Rosa Maria Vaquero, que també deu estar... No crec que estigui de vacances, però igual ni se'n recorda, Perquè normalment ja sabeu que cada setmana sempre truquen els mateixos, algú pot fallar i tal, però que nosaltres ens preocupem de que si no truquen, no? Què ha passat si hi ha molta calor, s'han marejat i tal, no? Però bueno, si algú es desperta i algú no ha trucat mai a aquest programa, doncs ara té l'oportunitat de fer-ho i de dir, jo us escolto però no truco, però avui al ser el penúltim programa us vull trucar. Vinga, qui és el valent? Espero que ho penseu i mentrestant, en dintre de 30 segons ja arribarem al punt de les 8 de la tarda i sabeu aquest pip-pip-pip que dona pas al informatiu. I esperem que siguin bones notícies, no, David? Vinga, va, resem perquè plogui. Resem a Santa Bàrbara que faci un esforç i porti un bon ruixat aquí a Molins de Rei i també on estic jo, Doncs mira, queden 4 segons. Mare meva, no marxeu, Que això continua encara.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació aigua Múrcia, l'Alt Camp, els 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diu, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona, des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.
1: Informació local.
0: Continuen les activitats per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove cada dia fins al divendres 24, les tardes de dilluns a dijous i els matins de dimecres i divendres. Activitats diverses com espais de trobada, tallers de diferents temes com de videojocs, de manteniment de bicicletes, també un escape room s'ha de fer, o club de lectura i tallers de cuina. Propostes diferents els dimecres al matí i els divendres de 2:15 to 1:15 i a les tardes de dilluns a dijous de 5 a 8. L'activitat és gratuïta, però tot i així recomanen que us hi apunteu abans, molijove@molinsderei.cat. I per altra banda, la ludoteca d'estiu per infants i joves de 4 a 12 anys, el Juga a l'estiu, que es fa cada tarda de 5 a 8 fins al 24 de juliol, també a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb propostes diferents com jocs d'aigua, jocs de taula, tallers de cuina o jocs diversos i circuits diversos. En aquest cas és de pagament, 5 euros per sessió, per tarda, i si us hi apunteu tota la setmana són 20 euros. Podeu trobar més informació a molinsderei.cat/ludoteca-estiu i les inscripcions a jugalestiu@molinsderei.cat fins al 24 de juliol. I l'Ajuntament continua amb la celebració de les noces d'or. Volen convidar les parelles que fa 50 anys que estan casades o que estan juntes, els convidaran a l'octubre a un dinar i ball. Les inscripcions s'han obert ara, estan obertes fins al 15 de setembre i per inscriure-us hi heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana que està al carrer Rubió i Ors. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
9: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
8: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
9: I un cop al mes, participa al taller obert.
8: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
10: Garcia.
11: Què?
10: Diumenge fem programa.
11: Clar, com tots.
10: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
11: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
10: Ah, sí?
11: Sí.
10: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
11: Ai, Follet.
10: Ai, Garcia.
11: Mare de Déu, Senyor.
12: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan passen 9 minuts de les 8 de la tarda, ara sí, engeguem aquesta quarta i última hora dels divendres faves tendres. Continuem amb les peticions i ho fem amb la cançó que ens ha demanat la Teresa Márquez. Una cançó del Duo Dinámico que ens ha dit: és que el Duo Dinámico fa temps que no el sento. Doncs li posarem la cançó, la que ella ens ha demanat, que és Guàrdia Marina. Ella la dedica a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Miquel, al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara, evidentment a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

La Montserrat Rubió ens ha demanat una cançó que a mi em porta molts bons records i crec que vosaltres també, que va ser aquella pel·lícula que va fer el John Travolta i que es deia Fiebre del Sábado Noche, amb cançons. Aquesta cançó la van fer el grup Els Pigis. Era en aquella època, crec que eren els anys 80, pot ser, o perquè jo sempre, jo finals dels 70, principis del 80, i que hi ha una escena que a mi m'agrada molt, que surt l'Olivia Newton-John i el John Travolta, que estan ballant a la pista d'aquella discoteca amb aquell tratge blanc, que impactava molt, que es portaven aquells pantalons tan amples, no? I sentir aquesta cançó, pues, a mi em remet a aquella època. Espero que a tots els que més o menys pentineu cabells blancs també recordeu aquesta pel·lícula i que va sonar moltes vegades aquesta cançó, i actualment també Els Vigis són uns dels grups que també sonen molt les seves cançons. Escoltem Fever Night. Es diu així la cançó, Fiebre del Sábado Noche. Doncs la Montserrat Rubió la dedica al Josep Maria Tornera, a l'Antonia Lara, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Carbonell, a tots vosaltres i a nosaltres també. Vinga, ens posem a ballar. Som-hi!

Bé, doncs, com que m'agrada ser molt puntillosa amb les coses que dic, que sempre m'equivoco amb els anys, he vist que aquesta pel·lícula, que es deia Fiebre del Sábado Noche, que es deia Saturday Night Fever, es va estrenar el 19 d'abril de l'any 1978. O sigui que el David anava molt ben encaminat. El que passa que, com que hi ha una diferència entre el David i jo de generació, doncs jo em penso que fa 4 dies que van fer aquesta pel·lícula. Us en recordeu que el John Travolta feia de Tony Manero, no? Que era un noi que sense ofici ni benefici, però que li donava molt bé això d'anar a discoteques i ballar. Jo em quedo amb aquell impressionant tratge blanc que portava, amb aquelles pantalons tan ajustats i amb aquella campana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs ara sí, passem ara a la petició que ens ha fet la Milagro Reyes. Ella és més, diguéssim, més clàssica, més d'aquí, i vol escoltar una cançó del Joan Manel Serrat. És molt bonica aquesta cançó, que es diu Caminante no hay camino, se hace camino al andar, i la dedica als seus fills, a les seves netes, a la seva nora, a les amigues del barri, de l'associació Barri Bona Vista, la Teresa, la Paquita Ortuño, la Carmeta Reventós, l'Anna Graner, la Marita Macías, l'Antònia Lara, el doctor Torné, a la Carmeta Reventós, especialment perquè ahir va ser el seu sant, i també a tots vosaltres.

Aquesta cançó, cantada pel Joan Manel Serrat, la va estrenar dintre del seu disc a l'any 1969. I diu que aquesta frase, caminante no hay camino al andar, és un dels versos més famosos del poeta espanyol Antonio Machado. I vol simbolitzar aquesta frase que no existeixen destins predeterminats ni fórmules exactes per la vida i que cada persona deu construir el seu propi destí i aprendre de les seves pròpies experiències a mesura que avança. Així que ja ho sabeu, caminante no hay camino, se hace camino al andar. I ara passem a la petició que ens ha fet l'amic Jordi Alabar, que ens ha demanat de la Rocío Dúrcal la cançó que porta per títol ¿Cómo han pasado los años? I la dedica a l'Oriol, al Joan Vilaseca, a la seva família, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

A la petició que ens ha fet la Fina Gibert. Ens ha demanat del grup Manels la cançó que porta per títol Bona Gent. I sabeu a qui la dedica? A tots vosaltres, perquè tots vosaltres sou molt bona gent. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de l'amiga Antonia Lara. Ella li encanta el Nino Bravo i aquesta cançó que segur l'heu escoltada moltes vegades però que és preciosa, que es titula Un beso y una flor. La dedica al Josep Maria Tornera, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, a la Marita Macías, a la Teresa Márquez i a tota la gent del barri de Bonavista. I també a vosaltres. Escoltem-la.

Doncs ara passem a la petició de l'amiga Marita Macías. Ella vol escoltar el cantant Francisco. Sabeu que té un estil molt semblant al Nino Bravo, també és valencià, i vol escoltar la cançó que porta per títol A mi manera. La dedica a totes les integrants de l'Associació del Barri de Bonavista, el Josep Torner, a l'Antonia Lara, a la Montserrat Carbonell, a tots vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

I ara us posarem la penúltima petició que ens l'ha fet l'amiga Anna Graner. Ella li encanta la Tina Turner i sobretot aquesta cançó que es diu The Best. I la dedica a les components de l'Associació del Barri de Bonavista, la Milagros, a la Teresa, a la Maria Rosa, a la Paquita Ortuño, al Josep Maria Tornera, a Antonia Lara, també a vosaltres i a nosaltres, i molt especialment a la Jacinta, que és la més veterana de l'associació, que té 97 anys. Ojo al detall, eh? Vinga, escoltem-la.

I ara sí, hem arribat ja al final d'aquestes peticions que ens han fet els oients d'aquest programa. I és la petició que ens ha fet l'amic Carles Mas, que és gran amant de les bandes sonores, i ens ha demanat la obertura de la pel·lícula del Doctor Zhivago. I la dedica a la seva amiga el Nelly, al Josep Maria Torner, a la Antònia Lara, a la Carmeta Reventós, a la Rosa Clariana, al Joan Amigó, a la Paquita Ortuño i a tots els radiooients de la freqüència modulada 91.2 FM de la ràdio nostra. Escoltem-la.

Bé, doncs ja sentiu la sintonia del concurs. Avui hem agafat el dau de 20 cares perquè heu trucat 19 persones. I els regals que tenim és el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, del carrer Rafael de Casanovas, aquest braç de gitano de congelats glaçó i també el kit de xurreria Àngels de Molins. Aviam, qui presteu atenció, recordeu el número que teniu i començarem per aquest val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Senyor David, una mica de suspens, sisplau. Així m'agrada, eh? Així m'agrada. Que soni, que es vegi que sona el dau, eh? Doncs mira, ha sortit el número 5. Dolors Pinyol, t'endús aquest val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric. Ara, aquest braç de gitano de congelats al glaçó, que deu estar estupendo. Ai. Mira, ha sortit el número 8. Número 8. La Carmeta Reventós. Carmeta Reventós, t'endús aquest braç de gitano de congelats al glaçó. I ara aquest kit de xurreria Àngels de Molins, que també està boníssim. O sigui que tots els prèmits són iguals. Bueno, uns agraden més que els altres, però la xurreria també està molt bé. Aviam qui se l'endurà, qui se l'endurà. Mira, ha sortit el número 11. Teresa Márquez. La Teresa Márquez s'endú aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Doncs donem l'enhorabona a la Dolors Pinyol, que s'endú el val de 15 euros de la botiga de l'Ibèric, a la Carmeta Reventós, que s'endú el braç de gitano de congelats al glaçó, i a la Teresa Márquez, que s'endú el kit aquest de xurreria Àngels de Molins. I fins aquí queden 6 minuts per acabar el programa. Ho acabarem sempre amb aquesta cançó que m'encanta i que segueix a totes parts. Tothom tenim una cançó que ens agrada escoltar-la, no una, moltíssimes vegades. I a mi és aquesta del Manu Guix, que es diu Seguirem. M'acomiado ja de tots vosaltres i us recordo que la setmana que ve serà l'últim divendres dels divendres faves tendres. Espero que els oients que vulguin venir aquí a acompanyar-me, vull dir, estan convidats, i donarem per acabat aquest programa. I, bueno, no sé, potser us espera alguna sorpresa, no sé, sempre hi ha sorpreses d'últim moment, però de moment s'acaba el divendres que ve. Gràcies per escoltar-me i us espero la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris, el Congrés i el Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Vot.
3: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
4: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per estar aplicatiu.
1: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària, s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori amb força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

bona nit i benvingudes al Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 17 de juliol de 2026 i vosaltres, que em seguiu incondicionals de les ondes hertzianes sincopades al Baix Llobregat, esteu sentint el darrer programa de la història del Voltatge. Ja ho venia anunciant feia setmanes i ha arribat el moment. Una setmana abans que s'acabi la programació d'aquesta temporada 2025-2026, el Voltatge, aquesta bogeria sincopada que va començar el setembre de 2022, diu adeu a Ràdio Molins de Rei, a la ràdio pública d'aquest municipi del Baix Llobregat, que tantes vegades m'ha acollit i que tan agraït estic a la seva gent. Avui, com no podia ser d'una altra manera, és una nit de comiats, de records i d'agraïments. I comencem amb el més important, perquè és el que té a veure amb els mestres.

0: I és que en Xavi Guillamón, el qual vaig veure la setmana passada al tercer Cultura Viva a Calella, que assisteixo de forma consecutiva amb la meva companya Anna Barber, també col·laboradora esporàdica d'aquest programa. Gràcies, Anna, t'estimo. Doncs es va trobar, com no podia ser una altra manera, el Xavi Guillamón, i em va dir, doncs acabes el voltatge? I vaig dir, sí, acabo el voltatge, i va tingut l'amabilitat, la deferència, doncs a posar-me un àudio que reproduirem tot seguit, on diu cosetes. Així que, sense més dilació, agafaré el ratolí. És que la tecnologia aquí a l'estudi, ordinadors, reproductors, mil canals... A veure què em diu el Xavi.
1: Hola, Isaac. Ànims per la nova vida sense la teva, el teu programa al voltatge a Ràdio Molins de Rei. Un plaer per convidar-me des de setembre del 2024 fins juny del 2025 per dedicar el programa a Clement Coxon Dot. Tot el respecte a tu i, això sí, continuarem veient-nos. Respecte total.
0: Respecte a tu també, amic i company Xavi, Xavi Guillamón, aka, a.k.a. Papa Dick. Mestre, justament, juntament, perdó, en David Doctor Decker de Sound System FM, que van venir aquí a visitar-nos amb en Rank Enric Ricard, pioner també de la ràdio jamaiquina a Ràdio Molins de Rei, amb el seva i el tresor, amb el qual vaig poder col·laborar quan era molt, molt jove, començament del segle XXI, l'any 2002-2003. Em vivia encara a Vallirana i en Ricard a Cervelló. Avui és un dia de festa, d'estiu, de festa major, a Corbera. He vist una festa que sembla una festa alternativa. I de comiats. De comiats i una mica de dol, també. M'entristeix, després de tants anys vinculat a la ràdio Molins de Rei amb diferents espais, i després també de 4 anys consecutius, que quan faig balanç i penso, doncs dic, Déu-n'hi-do, no està malament. Ha vingut molta gent, ara ho recordarem, el sentirem novament, per retre'ls també, doncs, homenatge i per mostrar respecte cap als artistes, perquè la música jamaicana a Catalunya, a Barcelona, doncs encara roman molt viva. No tant l'ambient en el qual podem sentir la música en directe, però hi ha molta gent fent coses. Algunes d'elles, una petita representació, s'ha esforçat per venir aquí a Molins de Rei en persona, de forma altruista, creient en que la ràdio analògica, la que no està constantment volcada a les xarxes socials, doncs té algun tipus de recorregut i de significat, i a ells els hi agraeixo. I començaré. M'emociono i és inevitable. Amb una persona que va venir pràcticament sense fer res dues vegades. Un artista que ja és conegut arreu de Catalunya i Europa, a l'estat espanyol. I que quan ha vingut aquí ha mostrat humilitat, mostrat curiositat, ha contribuït no només amb el seu treball musical com a cantant, com a productor, com a frontman d'aquest projecte, que òbviament jo crec que deixarà empremta en la música jamaicana i les seves influències, que es diu Adala. Em refereixo al Guillem Simó. Gràcies, Guillem, per venir dues vegades a Molins de Rei a parlar amb mi, amb nosaltres, al voltatge.

amb el meu fill Aritz, gràcies a les invitacions d'en Guillem Simó, de Dala, doncs vam poder assistir a la presentació del seu nou disc, que creix aquest clima, a la Sala Parell 62 de Barcelona. Ens ho vam passar molt bé, va ser un luxe poder veure aquest espectacle tan cuidat i musicalment impecable. Tot i que hi ha gent que diu que aquesta sala, i l'altre dia va sortir a la conversa de la trobada mataronina, després hi m'hi referiré, que no sona molt bé. Bueno, en qualsevol cas, no és l'únic que va venir dos vegades a la ràdio. Potser és el més conegut, però ja us parlaré. I, bueno, ja ho sabeu, de fet, si heu anat seguint, la MMC l'ha vingut dos vegades, va venir amb el Javi Doldians i també va venir després amb la Pandemic, i Mr. Freak ha vingut dos vegades també. El sentirem a tots. Però el primer convidat va ser l'Ivan Díaz, cantant fundacional juntament amb el Jordi Xuba de Cabrians, Djokey, Sir Lord Tennant, un home polifacètic, un home que en sap molt, que li agrada molt la música jamaicana, ens semblem amb això, li agrada moltíssim ballar-la, la sent dins el seu cos i ha format part d'un munt de projectes. Actualment, no sé si està en actiu massa, però està amb The Sufferers, i Mosquito Bite, doncs, també va ser una banda que vaig veure un parell de vegades, de la qual va parlar aquí, i que té una versió molt digna del clàssic de Desmond Dekker, Fu Manchu. Gràcies, Ivan, per ser el primer convidat d'aquest El Voltatge, tot just començar l'any 2022.

Quan arrencava el voltatge, al setembre de 2022, doncs clar, vaig tirar de contactes perquè era fàcil i perquè pensava que era una manera doncs d'arrencar tot això, no? Des de zero. Ningú em coneix, fa temps que no hi ha un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei, de fet, sent l'últim, el vaig fer jo també l'any 2012 i 2013, anomenat Més que Reggae. I, insisteixo, doncs no era difícil per mi contactar amb l'Ivan Díaz, amb el Javi García Murcia, per exemple, que conec fa molts anys, fa més de 20 anys, no som amics, però som coneguts del que s'anomena l'escena oldies, és a dir, l'escena jamaicana més antiga, no, de rocksteady, d'early reggae, d'esca. I, òbviament, quan els vaig cridar, van ajustar les seves agendes i van venir. Però té molt valor aquelles persones que a les quals no coneixia i que em van escriure per venir, no? I m'agradaria significar les dues que em van escriure interessar-se per programa sense que jo els hi digués res i no les coneixia, coneixíem gent en comú, això sí, i que finalment doncs també van ajustar, van moure les peces per poder estar aquí amb mi a l'estudi i amb els meus col·laboradors, que no recordo doncs si estava Letícia, si estava Charlie, Carlos Caño, però després hi havia qui va contactar, per exemple, la xilena Betania López, que vaig veure fa dos anys, ja dos anys o tres, al Nova Reggae, i que es va interessar al programa, però no la vaig presentar el seu àlbum, però no, òbviament no va venir perquè no li anava bé. Un dels projectes sorprenents que no m'hi esperava trobar, autònom, independent, és el de l'Agnès, la de l'Agnès Esteri. I va venir aquí, va parlar del seu EP, vam xerrar de moltes coses també fora de micro, segurament les més importants, i òbviament us he portat aquesta adaptació que va fer d'Engine 54 i que sona així, especialment pensada i escrita per sentir a les 11 d'ahir.

Doncs Nes Esteri, 11 del matí, us recomano anar al seu EP i repassar les 4 o 5 cançons que inclou, perquè valen molt, molt la pena, molt. Una altra persona que em va escriure, en aquest cas un productor, també músic, teclista, pianista, tècnic de so, en Sergio Caño, al capdavant, una de les persones significades de Gazzara. Gazzara és un disc, és un segell, també és una sound system, ja sabeu, una sound system, un grup de gent que agafa uns altaveus, una mescladora o una caixa de so, un plat, i comencen a posar discos. Originalment al carrer, ara s'ha convertit en una modalitat que és reproduïble en molts indrets, entorns i ambients diferents, però en qualsevol cas el Sergio Caño em va escriure, em va dir: ei, mira, tenim Gazzara i hem produït una cançó amb una saxofonista de jazz bastant coneguda que es diu Irene Reich, de Vesgel, sobre la base de My Vesgel, una cançó del Dave Barker en Ansel Collins. Va venir aquí, em va portar un disc i el vam sentir i vam comentar. Després va tornar un altre cop, perquè han produït més coses, i també va portar els singles, i també els va regalar. Molt agraït de rebre el material d'aquelles persones que han editat en vinil, i també en CD, com la Pandemic, després aniré amb vosaltres, i que me l'han portat aquí, me l'han regalat, així que, doncs què puc dir? Moltes gràcies, perquè m'heu ajudat no només a eixamplar el meu horitzó musical, perquè no us coneixia, i a tenir més discos a casa, per poder-vos sentir directament punxats en analògic, com mai m'agrada. I així sona The Vesgel amb el gran saxo tenor de l'Irene Reich.

recomano una doble tasca. Està darrere de les produccions molt acurades. És com que els de Gazzara mimen la cançó. Mimen el vinil. Saben donar-li cos, saben donar-li profunditat. Un baix potent, una melodia molt ben escollida. Hi va haver una banda que, en aquest cas, és un duet, que em va encandilar quan els vaig veure a la taloners dels Penguins a la Sala Obloat ja fa uns quants anys, no més de 4, òbviament, que són Corks Drum and Organ. Van donar amb un format inèdit, aquí mai vist, almenys

tocant per Yakimito, poca broma, per Ray Charles i, òbviament, per Booker T, amb The MGs, amb unes lletres també, és a dir, lletres, no perquè eren majoria d'intropartal, però un títols de cançons també molt suggerents, com aquesta que sentirem ara, que fan referència, no? A títols d'aquest grup, com he esmentat, no? No puc fer una altra cosa que comentar, doncs el que va passar una mica. Vaig estar gairebé 2 anys darrere d'aquesta gent, d'aquest parell, no? I quan finalment van venir una mica, doncs això, no? Com sentiments trobats, la veritat. M'encanta la vostra música, realment teniu un do, però en relació a allò que a un mateix l'apassiona com a mi, que és la música, i en aquest cas la música afrodescendent, la música jamaicana, i el soul, el jazz, doncs no agrada sentir-se utilitzat, sentir-se un mitjà per una altra cosa, perquè les persones que fem, que en aquest cas, en el meu vessant de divulgador musical, jo no soc periodista, no soc músic, soc aficionat a la música jamaicana des de fa més d'un quart de segle, doncs que ens costa molt trobar el moment, costa molt trobar les energies, costa molt contactar amb la gent, més quan estàs sol la major part del temps. Per això estic tan agraït a tothom que ha vingut, fins i tot a ells que van venir, però insisteixo, en part em va decepcionar, i des d'aquí, que no crec que ho sentiu, òbviament, perquè no tindreu temps per aquesta insignificància que és el voltatge a 91.2 de l'FM a Ràdio Molins de Rei, que tingueu sort i salut.

I ara, sense més dilació, ha arribat el moment d'esmentar de nou dos dels col·laboradors més... dos més un, en lo musical i en lo personal, més significats i que he d'esmentar obligatòriament, malgrat una d'aquestes persones ja no hi és a la meva vida. És la primera col·laboradora, la primera persona que va entomar amb mi, no? Mano a mano, el voltatge d'una forma col·laborativa, en pla d'igualtat, va ser la Letícia García Torre, una antiga amiga de fa anys que vaig conèixer també aquí a Molins al voltant de l'any 2012, i la seva aportació a molts programes és notable, per no dir molt significativa. Només destacaré la recerca que va fer amb l'especial Idol Let's i també l'especial per la mort del Terry Hall, cantant d'Especial, no? Que em va d'alguna manera ensenyar que va composar una cançó perquè el van segrestar d'adolescent, el van portar a França amb una mena de colònia i van abusar d'ell amb Funny Boy 3, un grup que va formar amb un component d'Especial amb la cançó Wolf and Sidot. Gràcies també, moltes gràcies al Carlos Caño, a Slim Charlie Selector, també un conegut de fa molts anys, per la seva contribució al programa, per portar coneguts i per portar també convidats com el Marco Reguelán, que el va portar aquí, amb en Dani, que el vam entrevistar i vam sentir alguna de les seves produccions, de les seves cançons. Us poso una cançó que en realitat és una col·laboració amb els Boom Boom Fighters, ¿vale? I Sula, el Cucapí, òbviament, Cucapí i Boom Boom Fighters, una banda genial, de la qual no m'ha donat temps ni tan sols a fer un especial.

que també van tocar el Cultura Viva i que us convido a sentir-la. Young Veterans, Marco Reguelán, Coca Pi, Sula, Boom Boom Fighters.

dancehall català, dancehall de proximitat. No puc ocultar que m'encanta. Però no, no tenim temps, queden molts, molts artistes als quals vull agrair i, òbviament, doncs, mostrar el meu respecte pel seu treball, doncs, punçar una, com a mínim una cançó seva. Doncs la Noemí Sila, la Memi Sila, una dona que jo he vist diverses vegades abans de conèixer-la, que li vaig fer una crònica, un concert amb el seu Memi Sila Group, un concert que va fer a les Cotxeres Borrell de Barcelona, al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona, fa ja uns quants anys, i que va venir aquí amb el Javi J de Audience i també a la gran trobada de comiat amb Mr. Freak, amb el Cabra de Cabrians, amb el Charlie Slim Selector i amb l'Erin de la Pandemic. I aquí us torno a posar Self Love, una cançó que m'encanta en solitari. Memi Sila, Tune In.

Memisila, gràcies. Gràcies per també per les converses i gràcies per la teva música i per la teva trompeta. Doncs un dels cantants que per mi, cantant, guitarrista, membre fundador de Cabrians, que per mi ha revolucionat també la música jamaicana contemporània que es fa aquí a Catalunya, en aquest cas doncs, des del Maresme, des de Mataró, és el Jaume Quadrada, guitarrista de Cabrians i conegut arreu del món com Mr. Freak Ska, que va venir 2 vegades a presentar discos i a parlar la darrera, juntament amb aquesta colla de Yamaka, que em va fer doncs, molta il·lusió que vinguessin, i la seva col·laboració amb Pirats d'un Sistema, una altra banda que vaig veure moltíssimes vegades a festes majors. No pots passar, Chioni!

no pots passar més de fric, Ska de Vells, que toma traient discos. L'últim que ha tret, de Kalec Blue Beat, no l'he pogut sentir. Javi García Murcia, de Oldians, i Leire Echarri, la primera cantant. Gràcies, Javi, també per apostar per tots els programes que he fet aquí a Ràdio Molins de Rei, perquè vas venir una o dues vegades a Més que Reggae i has tornat dues vegades, la segona, amb la Memisila al voltatge Montriba.

Moon River, The Audience, Leire Charri a la veu, del seu àlbum All Secrets. Ja fa uns quants anys això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Audience. Una banda que ha incorporat algunes de les seves cançons al meu catàleg de sintonies de fons. O sigui, tinc... I abans les he posat en entrevistes. Acceptation. Aquesta la tinc. És una de les meves favorites d'un àlbum que és més o menys de l'època... com es diu? Bueno, em sortirà. Té a veure amb els sentiments. Això, Audience. I passem a una de les bandes que més he vist al llarg de la meva trajectòria com a espectador, com a aficionat de la música jamaicana en directe, els Cabrians, que van començar a principis dels anys 2000. Un dels primers concerts que van tocar va ser a una masia a Rubí l'any 2003, on encara l'Ivan Díaz era company a les veus del Jordi Xuba. I jo crec que la cançó que més vegades han tocat i que més ha cantat els seus suporters, perquè els Cabrians portaven desenes de persones, és aquest Mataronian Fibar Maresma Tropical. Gràcies, en part, a aquesta gent que resisteix a deixar de pujar-se a l'escenari.

Doncs encetem al final del programa. Deuen ser ja gairebé 3:15 de la nit. Aproximadament ens queda res. Ens queden 10 minuts, menys de 10 minuts per acabar el programa. I agrair un cop més a Ràdio Molins de Rei, al seu director, coordinador, l'Oriol Romeu, a la Eli Arjona, al Montano, ja jubilat, avui al David, tècnic de so de les tardes, que juntament amb la Eli tant m'ha ajudat, i gràcies també a Oriol per confiar. Només dir per la meva part que l'Ajuntament de Molins de Rei i l'equip de govern ha d'apostar fermament perquè la ràdio continuï sent un referent de programació pròpia, doncs cuidant els col·laboradors. Una manera de cuidar-los no és només acceptant les seves propostes i donar-los hores de gravació, sinó doncs, renovar l'equipament, que molts cops doncs, continua el mateix des de fa més de 20 anys i fa que la feina molts cops no es pugui fer amb totes les garanties. No crec que vingui d'una taula o de dues taules de sons de so nova, sisplau, i apostin per la cultura de veritat a Molins de Rei. Acabo amb la pandèmic. He d'acabar amb la pandèmic perquè l'Erin, el baixista del grup, em va escriure, no el coneixia. Ei, tenim un grup, hem fet un disc, l'hem gravat en vinil, Life at Canovelles, voldríem venir a presentar-lo. Van venir a presentar un piset al Raval, i després va organitzar l'Erin, sense que ningú li demanés, i li estic agraït infinitament, la trobada, doncs, ja sabeu, amb en Cabra de Cabrians, amb el Jaume Quadrà de nou, amb la Mimicila, i amb ell mateix, i també va venir el Charlie. Així que dos cançons, si puc, per donar-te les gràcies, Erin, personalment, un altre cop, i per donar-vos també les gràcies a totes les persones que no sé que no han estat moltes, però les poques que heu estat amb periodicitat, gràcies per estar a l'altra banda de l'aparell de ràdio, de l'ordinador, del mòbil o del que sigui, i sentir doncs, la nit dels divendres aquest al voltatge. Sempre recordaré aquests 4 anys i òbviament no deixaré mai de sentir la música jamaicana i la música afrodescendent com una militància, The Driver. Tune in. Dintre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns a bona part del territori amb l'entrada de la tramuntana. Hi ha condicions extremes a 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. La previsió del Meteocat també és de calor intensa, no tan elevada com els darrers dies, però es manté l'avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, sobretot als extrems nord i sud del territori, principalment al Baix Empordà, i al Gironès. Mentre creix la preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, pels 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana, des de diumenge passat, s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles d'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida avui a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents. El foc ha cremat 162 hectàrees. I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ara és el moment de convèncer la resta de grups parlamentaris de que la proposta amb Esquerra del nou govern de finançament és bona per Catalunya. Paneque ho ha dit en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre, on també ha assegurat que un cop aprovats els pressupostos, ara el govern té el deure d'executar-los amb la màxima celeritat.
2: Catalunya necessita un finançament major del que té en aquests moments. La proposta pactada amb Esquerra Republicana és una bona proposta per Catalunya i per la resta de comunitats autònomes, perquè en realitat ajuda a totes o a reduir aquesta diferència de finançaments que hi havia entre comunitats. I per tant ara és el moment de convèncer aquells grups parlamentaris que han de facilitar la seva aprovació i tramitació al Consell al Govern de Madrid i al Congrés de Diputats.
1: Precisament avui el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un acte a Madrid ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura i fer possibles reptes com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. Darrer punt, el Festival Grec commemora el 50è aniversari de la Sagrada Família amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI. Les veus del Cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb Lídia Pujol i Maria Arnal. Es pot veure des d'ara a les 10 en directe per BTV i a la plataforma d'aquesta casa, La Xarxa Més.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi, i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, gent de la comarca i del món casteller que ens escolta. Som una tarda més a Ràdio Molins de Rei, mirant el cel. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian, com estàs?
0: Pues bé, avui he arribat jo el primer. M'he sentit estrany, perquè sempre arribes tu el primer. I m'he sentit raro.
1: És per delegar, també, per delegar una miqueta la puntualitat.
0: Bona tarda, Lola.
2: Bona tarda.
1: La Lola mai arriba a la primera, és una cosa amb la que ella no es
2: trobarà. No jugo al joc de la puntualitat.
0: De fet, arribat, que sonava la sintonia.
2: Però puntual.
0: Però puntualíssima. Saludem també al David, a les vies de so. Doncs això, estem una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei. Avui farem ja quasi els últims programes del primer tram. Ahir vam fer l'última temporada del primer tram en Castelldefels. Us parlarem de l'actuació i de la postdiada, que va estar molt xula. També us farem una mica de valoració de tot aquest primer tram. I poca cosa més, perquè... Ah, i el Pilar que vam fer el dissabte al MUF.
2: Move your breaking ball.
0: Doncs això, us parlarem de tots aquests temes i ja la setmana que ve ja tancarem fins al setembre. Així que, de moment, tanquem pinya i comencem.

0: Doncs, com dèiem, estem tancant ja el primer tram.
1: Tancant
0: el primer tram. Un primer tram amb no moltes actuacions, tranquil·let.
1: Bé, ha estat bé.
0: Ha estat bé per arrencar, perquè la tècnica comenci a agafar sensacions i a saber el que és la pressió de plaça i dels assajos. I això, farem una mica de valoració de tot aquest primer tram. Però primer anem a fer un repàs dels assajos de la setmana passada, del superet d'estiu, que també va haver-hi, i del Pilar, que vam fer.
2: I de la diada d'ahir.
0: I de la diada.
1: Aquesta.
0: Això ja ho englobava en el
2: repàs de la setmana.
0: En el repàs del primer tram.
2: Molt bé.
0: Però sí. Assaig de dimecres, primer. Un assaig... Tu vas venir? Sí, tu
2: jo
0: vas venir.
2: Jo crec que sí.
0: Vas venir.
1: Jo també.
0: I alhora també, és veritat. Érem els tres. Érem els tres.
2: Com es nota que aquí al sector educació esteu de vacances...
1: Jo estic acomiadada, de fet. I sense cobrar res, però bien.
0: Sí, doncs això, un assaig de dimecres, típic de dimecres, encara que ja estem de vacances. Va ser un assaig tranquil·let, vam fer alguna prova, vam fer la prova del 3 de 7, el 4 no el vam fer, i... Proves de
2: pilar de 5, sí. Una miqueta a la línia del
0: la
2: que,
0: línia de que són els dimecres.
2: Aquesta temporada.
1: Proves de resistència del coll de l'Adrià, també.
2: Proves de resistència del coll. Sí. He de dir que feia temps que no em queia un pilar de 5 pel cap.
1: Mira, és que de tant, saps? Perquè no se t'oblida el que se sent.
2: Evidentment, esperem que no n'hagin de caure masses més, però mira, si tot el que va de caure han de ser la Jana i la Duna, absolutament pesos pluma,
1: tot bé.
2: Ho firmo ara mateix.
0: La Jana i la... Ah, sí, és veritat, va ser la Jana i la Duna. Sí, és veritat. Doncs això, un assaig tranquil·let de dimecres.
2: Sí.
0: I divendres, parleu vosaltres, perquè jo no hi vaig venir.
1: Vaja.
0: No vaig venir.
2: Lola, tu mateixa?
1: Bueno, jo vaig arribar una mica tard, perquè em va trucar una persona que m'ha tenit un al telèfon, i llavors vaig arribar
0: que
1: tard.
0: Diu.
1: Que es diu Pepe.
2: Epa.
1: Que vull anar a la metge, per cert. Estic esperant que em contesti que tenen el seu ull, perquè li va tornar a fer mal, tot mal. Llavors, vaig arribar a 9:15 així. Sí que és veritat que per ser assaig de divendres hi havia poca gent. O sigui, per ser assaig de divendres, ser l'últim assaig del primer tram de temporada, tenir actuació diumenge i ser sopar d'estiu, hi havia poca gent.
2: O sea,
1: sí, que posi la tònica, no ho sé.
2: Ho dius tu, clar, des del teu punt de vista.
1: Però els divendres, algun divendres he vingut. O sigui, si he vingut algun assaig, ha sigut divendres aquesta temporada i hi havia més gent de la que hi havia el passat divendres.
2: Jo vaig veure una mica la línia del que ha vingut venint, del que ha vingut sent el primer tram,
1: Bueno, pues fa falta més gent.
2: 5 persones amunt, 5 persones avall, però...
1: Doncs pues noten aquestes 5 persones a Valle.
0: Sí, no sé si hi havia gent que també va faltar perquè hi havia Mundial.
1: Estava veient el local.
2: Ah, el teníem allà en retransmissió en directe.
1: Sí, després, bueno. Teníem en directe i teníem el Mitchell que era una hora endarrerit.
2: Un mig de tipo, i es caig.
1: Llavors li feia més spoilers, però bueno, todo bien.
0: I les proves de divendres?
2: Jo crec que una miqueta... És que saps que soc porto 10 anys en aquesta colla i soc absolutament incapaç de recordar-me un dia del que s'ha assajat el dia anterior?
1: Bueno, es va fer la torre.
2: És veritat.
1: Que va anar bé.
2: Sí.
1: Després el diumenge ja parlarem, però bueno, va ser una torre lluitada.
2: Sí. I proves, jo crec que una miqueta...
1: I llavors, sí, en funció de l'actuació que teníem aquest diumenge, es van fer hasta el 3 i el 4. No sé si hi havia alguna torre, alguna prova de...
2: Jo crec que vam fer alguna prova de 7,
1: pot ser. Sí, això segur. Però d'agulla crec que no em vol sonar ara mateix.
2: No em vol sonar, igual durant les 7 de canalla...
1: No t'ho puc dir.
2: Ui, tenim tots el cervell en modo vacances, ja. Mare meva, estem fosos. Però bueno, assajos una miqueta en la línia del que va estar sent aquesta temporada.
0: Tranquil, també, i per acabar ja el primer tram d'assajos.
2: Sí, també és bé que, vist el que havien vingut sent alguns, bueno, com a mínim un, assaig d'aquests prediada, aquest va ser molt més tranquil i molt menys drama, la qual cosa doncs, sempre ajuda, no?, doncs, a enfocar l'actuació.
0: Ja, assajos ja hem acabat fins...
2: Sí, fins al 28 de setembre.
1: De setembre no, eh?
2: No, 28 d'agost.
0: Jo el 28 no vindré.
2: El president.
0: Ja us ho dic, el 28 no vindré.
1: Perquè està a Maldives.
0: Perquè me'n vaig a Maldives.
1: Es va comprar una casa allí, el Cristian. Vale? Que ho sapigueu. Rumore.
0: Vaig a fer submarinisme.
1: No, el Cristian es va comprar una casa a Maldives.
2: Així que allà van tots els ingressos del Mirant al Cel. Tots els sponsors aquests que no parem de fitxar, però que no ens arriba ni un euro.
1: No ens arriba ni un punyet d'euro.
2: Ni per poder tenir una càmera aquí gravant, no se'n va a la casa del Cristian a Maldives.
0: Correcte. I llavors torno el 29. El 28 no.
2: Doncs el 28...
1: Al 93-68-6161.
0: Però igual us truco a les 6.
2: Igual ens envies un WhatsApp per 691-438-847.
1: No, home, calcula que sí.
2: No cal, Cristian, que ens truquis, perquè tu tornes el 29, però és que aquí al Mirant al Cel tornem el dilluns dia 7 de setembre. Per tant, estaràs ja, t'haurà passat el jet lag, t'haurà passat la morrinya.
1: Saps qui no tornarà el dia 8 de setembre a la feina? Els que treballem als col·les.
0: Perquè hi ha vaga. Vaga educativa el dia 8 de setembre, ja us ho diré.
2: És el primer dia?
1: Ja. Sí.
0: Primer dia de nens, hi haurà vaga educativa.
2: Molt bé. Per la gent que no fem vaga i que sí que estarem aquí el dia 28, és important venir a l'assaig el 28 de setembre. Per què? Perquè el dissabte, dia 5, tenim la primera diada del segon tram. Llavors això vol dir que tenim tres assajos,
0: no?
2: Exacte.
0: Tenim el 28, el
2: 2 i el 4.
0: I el 4.
2: Exacte, tres assajets per preparar la primera diada, que pot semblar, ostres, la primera diada després de l'estiu, quina mandra, no? Ens ho prenem amb calma. No, perquè és dues setmanes abans de la nostra festa major. Sí. No hi ha temps aquí per despistar-se i per dir que ja ho prepararem quan toqui.
0: Tenim aquesta a Sant Celoni, tenim Caldes.
2: Caldes, el dia 13.
0: I després ja la nostra diada de festa major.
2: El dia 20.
0: Hem d'apretar aquests assajos.
2: Començarem al setembre tres dies en tres setmanes. Correcte. Així que tothom a descansar aquesta segona quinzena de juliol i a l'agost, però a la quinzena de setembre a tope, a totes. Queden set diades de segon tram, per tant...
0: Sí, apretar. Setembre, octubre i principis de novembre és a full, o sigui, ho tenim carregat.
1: Però que també és quan coincideix que també comencem ara nosaltres cap amunt.
0: Sí, cada temporada ens passa, o sigui, això ho sabem.
1: Ens agafa el subidó a final d'any.
0: Ens agafa les preses, comencem a fer castellassos, i... però bueno.
2: Clar, és veritat que d'aquestes set diades que ens queden, dues són a Molins, que és una festa major i la nostra diada.
1: Correcte.
2: Una és la trobada de colles, que és un lloc on intentem anar una miqueta també a Màxims i a lluir-nos, i de les altres quatre, una és Esparreguera, que és una diada que portem
1: també
2: molt al cor, al Curaçao.
1: I
2: les altres, doncs una és Esparreguera, que de fet...
1: Avui ha vingut, no ho veieu, David Porta, ens estàs escoltant, aquí el teu màxim fan, Adrià Rius Pla, porta la samarreta de Castells de Sarrià.
2: Exacte, avui. És que avui m'he llevat i he pensat, avui el dia se'm farà llarguíssim, avui això no ho remunto si no és amb la samarreta de Castells de Sarrià.
1: Clar,
2: i per tant...
1: Et queda amb el moronet que vas agafar a la platja ahir,
0: sí,
1: et queda molt bé.
2: Gràcies.
1: Aquest color és un
2: color
1: que farem
2: una foto
1: molt.
2: I la penjarem a...
1: Vinga, i etiquetarem el Porta.
0: Només perquè se li ha quedat bon moreno, eh? Molt bé.
1: Etiquetarem el Porta.
2: Segur que em van dir que està molt blanc?
1: Sí.
2: Em van dir...
1: Em vas ficar al costat de la Tània, de fet, i la Tània estava més morena que tu. Angelet meu del meu cor.
0: Vam fer una competició tu, la Tània i jo, eh?
2: És que... I vaig perdre.
0: Sí, perquè jo em vaig posar moreno de seguida i la Tània...
1: Però tu tens molt moreno paleta. Tens molt moreno pati,
0: no,
1: va dir paleta.
0: Ara millor,
1: tens moreno paleta.
0: Ara m'està començant ja... Bé.
2: No, jo tinc un moreno Windows 11 que no...
1: Moreno fluorescent.
2: No enganxa res, mare meva.
0: Bé,
2: dramàtic.
0: Sopar d'estiu.
2: Sopar d'estiu, sí.
0: Va haver-hi cocteleo.
2: Va haver-hi coctelcitos d'aquí de la comissió... Coctelaire, amb Taylor Swift de fondo.
1: Que no crec que tingués el Carlos, també et dic.
2: Sí.
1: Sí, ho va triar ella.
2: És que tu deixes a dos homes fent coses molt masculines, una vegada sense que ningú els miri, i la banda sonora és...
0: Sí, High School Musical.
1: Exacte.
0: I...
1: Exacte. És que és un temazo, eh? High School Musical és top.
2: Llavors sí, vam tenir sopar d'estiu, sopar de Carmanyola, no? Que cadascú es portés el seu sopar, i després, doncs, aprofitant una miqueta sobrants que teníem al local, doncs vam organitzar uns quants còctels així ben estiuencs, no? Doncs per vendre a breus populars, mentre teníem una miqueta de musiqueta de fons, i bueno, i així vam passar l'últim vespre d'aquest primer tram de diada.
1: Força animat,
2: sí.
1: Anàvem de hawaianos. Ella di que molt fan del traje de Lilo que portava la Júlia. I es veu que pel Pau hi havia el traje de Stitch, però no li havien pogut posar.
2: La Júlia, evidentment, no la Júlia Aragall.
1: No, perdó, la Júlia Petita.
0: Ojalà.
1: És que som molt de Júlia.
0: Ojalà hagués estat la Júlia Aragall.
2: Exacte, és a dir, una cosa divertida, Júlia Aragall a la mateixa frase, sense un no pel mig, era complicat.
1: Que s'estarà escoltant, no escoltis.
2: No ens està escoltant, i evidentment no era la Júlia Aragall.
1: No, realment no ens
2: escoltis,
1: és veritat.
2: Per això
1: sona fatal.
2: Jo sé, us ho dic, aquí podem anar tirant pollites i...
1: I ningú no escolta. L'any passat
0: que era cap de colla, sí, que ens escoltava.
1: Walter, una salutació, que ahir m'ha demanat...
2: El nostre arqueòleg de confiança, que ahir ens va venir a veure.
0: Sí, sí.
2: Va dir, a veure si aquesta gent desenterra la Torre de Sis, no, en plan arqueologia,
1: eh? Ens va donar bona sort.
2: Ens va donar bones vibres.
1: És el nostre bolet.
2: Walter, vine, ens a veure més, a veure si descarreguem, si desencallem més coses del passat.
1: Em va dir, de fet, quan el tornàvem a convidar a la ràdio.
2: Ah, quan ell vulgui. Hi ha un, dos, tres, quatre micros per ell.
1: I de fet li vaig dir que si venia a rajar, sí, però si venia a tornar a fer de modosito, no.
2: Exacte.
1: Aquí saber rajar, exacte. I punto. Ui, m'està trucant una persona.
2: Aquí per anar de políticament correctes ja estem la resta.
1: Exacte. Bueno, no.
2: Els convidats no.
1: No. Nosaltres tampoc parlem políticament correcte. De fet, després parlarem del hater de Castelldefels.
2: De fet, quin... bueno...
1: Ja, després parlarem.
2: Vale,
1: parlem d'actuació, parlem del hater.
2: Val, després parlarem. Això, el sopar...
0: La pista de Fede va ser el...
2: A la pista de Fede allà mateix, sí. bones vibres...
1: S'estava molt bé. Jo vaig sopar amb jersei, he de dir. S'estava molt bé.
0: A veure...
2: Jo anava amb camisa maniga curta i s'estava de Loki's in the night amb maniga curta, eh?
1: Per això dic, no sóc un bon maremo, però vull dir que la temperatura era bona.
2: Sí, no feia aquests 38 graus els que estava acostumat últimament.
1: Per mi era fred, perquè soc fredolica. No, sempre ha sigut així, perdona. Sempre ha sigut així.
2: Molt bé, molt, molt bé. És un sopar d'aquests que estàvem tan bé allà sentats que, clar, com sempre, no tenim permís fins a les 12, perquè a més també hi ha soroll, veïns i demés, i més ara a l'estiu que tothom està amb les finestres obertes, però és un sopar d'aquest que si haguéssim pogut ens haguéssim quedat allà xerrant, saps? Així, que estava molt bé, de veritat. Temperatura ideal, amb els còctels aquests, allà xerrant una miqueta fent sobretaula.
0: De moment tenim aquest local, el proper local, hem de deixar amb terrassa.
2: Amb terrassa.
0: Amb solàrium.
1: En piscina.
0: Bueno, piscina ja...
2: Que jo no me n'havia assabentat. Es veu que ja ens ha vingut la policia a donar algun toque en aquest nou local?
0: Ah, sí? Si no hem estat.
2: Sí, sí. El dia, jo no hi era, pel dia del sopar amb Sant Feliu m'han dit que ens van venir a veure els urbanos.
1: Ah, pot ser que sí, però no, però vam venir, sembla que bon rotllo, eh? Ah. En plan, venim per fer veure que estem fent la nostra feina.
2: És que jo no me n'havia enterat i m'ha arribat un comentari de refilió i em vaig dir, epa.
1: Diria que sí que va ser això. Ah, que també suposo que es deuen ficar bastant per aquí, callejón, perquè...
2: Ja, és un callejón una miqueta trambòlico.
0: Els veïns del Passeig de la Pau.
1: Complicat. El problema és que són els altres. Ens molestaven a nosaltres, els veïns.
0: Bueno, molt bé.
2: Molt bé, el sopar molt bé, la veritat.
1: Va estar guai. La gent, jo pensava que no participaria molta gent en el tema hawaiano, la veritat que poc o molt tothom portava alguna cosa.
2: Sí.
1: La veritat.
0: Portava la teva pulserita de...
2: La vaig delegar.
0: Home.
2: Perquè hi havia gent amb menys coses que jo, llavors jo vaig dir, vaig anar delegant.
1: Molt bé.
2: Vaig fer una mica del Doraemon.
0: Molt bé.
2: I anar repartint cosetes.
0: Bé,
2: però molt doncs, bé el superet.
0: Molt sí. Bé. Doncs l'últim acte social del primer tram, també. Llavors dissabte van col·laborar amb una entitat que ens estimem moltíssim, que són els Metal Defenders.
2: Sí.
0: Tenien el
2: Move Your Fucking Brain.
1: Això, no Breaking Ball.
0: No tornaré a dir perquè no. Dic malament.
2: 20 aniversari.
0: El 20 aniversari del Move, i llavors vam parlar amb ells, vam parlar de fer una col·laboració i òbviament els hi vam dir que sí, perquè ens han ajudat en 1000 actuacions. Llavors estem encantats de poder-li tornar una mica del que ens donen sempre. Llavors bueno, nosaltres de la prèvia no podem parlar perquè vam arribar justets.
1: Literal que estaven entrant al Correbars, no. Al Cercavila. Cercavila. Estaven entrant al Cercavila, sí. I nosaltres entràvem pel cantó contrari corrent per darrere la barra. Va ser molt èpic, la veritat.
0: Sí, vam creuar tota la barra per darrere i ens vam incorporar al Cercavila. I això vam fer Cercavila de...
1: Bueno, va estar guai com entrar, va estar guai perquè va haver-hi el silenci absolut, sí, i tots els heavies estaven allà a tope amb el Cercavila.
0: Estan sonant, bueno, heavy. La copa es va parar el concert, bueno, va acabar el concert que hi havia. Van començar a sonar gralles pels altaveus.
1: Sí, correcte, és veritat. Van ficar
0: que jo pensava, això com ho estan fent?
1: Sí.
0: Però no, era per anunciar que començàvem
1: la sorpresa, nosaltres. La sorpresa.
0: Sí. I llavors, per l'altra banda del MUF, va entrar la colla en Cercavila. I vam fer un pilaret allà davant, una mica allunyat de l'escenari, però que tenia molt de públic.
1: Tothom que estava al principi de l'escenari, tothom va venir cap al darrere per veure... Ui, la gent atragadíssima, va ser xulíssim.
0: Sí. Vam fer un pilar, que va pujar la Paula, la Berta i
1: la Duna,
0: que va fer l'aleta fent els cuernos heavies. I un dels pilars que més ens han aplaudit.
1: Sí, sí, la història, és que a veure, el detall de la Duna va estar molt bé, també.
0: Sí, sí.
1: Suposo que algú li va...
0: Al nivell d'Albi, o sigui, déu-n'hi-do. Ens van aplaudir moltíssim. La gent que... Perquè és un festival que ve molta gent de fora. De l'estranger. I això, molta gent que estava al·lucinant amb aquell pilar de 4. I res, després ja pues, vam baixar, vam estar parlant amb els nostres companys de Metal Defenders i va haver-hi gent a la barra abans i després. Sí. Jo després vaig veure a José Luis, vaig veure...
1: La Paula Lari, l'Òscar,
0: el Miquel... El Miquel, el JR, pot ser que també estigués. No sé.
1: Sabia que la Misael i el Jordi Claret
0: també havien estat. O sigui que sí, vam col·laborar també a la barra i encantats de col·laborar amb el Metal
1: Defenders. Són molt guapos tots.
0: Molt bé, molt bé.
2: A mi no em segueix d'al·lucinar que un festival així que és top a nivell europeu, saps, s'estigui celebrant a Molins de Rei i dos en aquell carrer, saps, allà apartats.
1: Bueno, a veure...
2: I quina edició, és que em flipa molt.
1: És bèstia. No, a més, el que era molt guai és que és el típic festival que no t'ho esperes massa, però que és un festival familiar, també.
2: Sí, sí.
1: Hi ha molta canalla.
0: Molta canalla,
1: i de fet tenien pistoles d'aigua, perquè feia molta calor. Tenien pistoles d'aigua i tu veies de tant en tant a xavalillos fent guerra de pistoles d'aigua amb els cascos posats. era bastant graciós,
0: sí,
1: de veure.
0: Sí, sí,
1: veritat,
0: jo he estat diverses vegades i és el que diu, sempre hi ha molta família amb la canalla i gent de moltes edats. És un festival
1: Molt xulo, sí, molt xulo. T'hi sents molt bé, realment. Sí, sí, sí. Jo anava de rosa i no em vaig sentir mai mal mirada.
0: No, no, ja tothom
1: és... És molt lliure.
2: La nostra canalla, per inputs que em van arribar diumenge, van al·lucinar?
1: Bueno, clar.
2: No s'acabaven de creure que això existís i això fos possible?
1: Que són més de Bad Bunny, aquesta, la nostra canalla, saps? És un tema.
0: Sí, o de Bad Bunny o de Ginestà.
1: Correcte. Tenen els dos vessants.
2: Sí. Diumenge estaven una miqueta extasiades de... What the fuck? Què és això?
1: No, però va estar molt guai, la veritat que va estar molt guai.
0: Sí. Bueno, contents de seguir col·laborant, de tenir aquest contacte amb les entitats locals, que ja en tenim, déu-n'hi-do, o sigui, ja col·laborem amb moltes entitats d'aquí, que és una cosa que ens havia costat, i els darrers anys doncs estem aconseguint fer aquests vincles amb les entitats de Molins.
2: Està molt bé. I també, jo crec que és una mica, a vegades, no, aquests pilars, sobretot com aquest amb tant de públic, serveixen una miqueta per donar-te una miqueta d'amor propi i d'autoestima,
1: sí.
2: Perquè molts cops, vull dir, donem per fet, no, que sortir a plaça amb un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3 amb agulla és una miqueta en plan, fes una diada de basura. Mm. Hòstia, però la gent de fora del mundillo casteller veuen un pilar de 4
1: sí,
2: i ja ho flipen, saps? I dic, hòstia, és xulíssim. Vull dir que també nosaltres mateixos ens hem de fer valer més, no? I d'estimar... Vull dir que me n'alegro per tothom. Ostres, doncs haver-nos endut una miqueta aquest bany de masses, bueno, i d'amor, perquè jo crec que la colla s'ho mereix.
1: Sí. I a més, amb els metal, de fet, ens surt com molt fàcil.
0: Sí.
1: Això també portem molts anys que poc o molt ells venen o que hem anat alguna vegada a ajudar les barres. Mm-hmm. I quan una relació surt fàcil...
0: Sí, són gent que és molt com nosaltres.
1: Són molt,
0: sí, molt, molt planers i la veritat és que és el que diu l'Ola. És molt fàcil estar en contacte amb ella i col·laborar perquè t'ho posen fàcil, realment. És agradable.
1: Molt.
2: Molt bé. Sí.
1: Els estimem molt.
2: Doncs fantàstic.
0: I això, i d'ahir doncs vam tenir actuació, l'última.
2: Última actuació del primer tram.
0: Del primer tram.
2: I vacances castelleres.
1: Que no sé vosaltres com plantegeu el dia, però jo m'estava esperant uns 40 graus al
0: jo
1: sol.
0: Jo me'l vaig plantejar amb roba de casteller i no va sortir.
1: Lo teu, Cristian, és pamear i no ser nigota. Però jo m'ho esperava molt pitjor de calor i la veritat
0: sí,
1: que va
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: molt bé.
2: No, la
0: a més, teníem en el record la de fa 4 anys. Que allò va ser escandalós. Gent tirada per terra, desmallada.
2: Va ser, sí,
0: la Cíndria que s'havia d'agafar d'una galleda amb les mans.
1: Sí,
0: teníem aquell record. I no, o sigui, realment va estar molt ben muntada, ens va acompanyar molt el dia, perquè estava mig ennubulat, va passar aire.
1: En
0: alguns castells anava passant l'aire i deies, ostres...
1: S'estava bé.
0: Bé. Déu-n'hi-do.
2: Sí, a més van tenir un tret molt maco amb la canalla. Clar, no sé si fa 4 anys ho havíem fet, vull tenir el cub aquest de Síndria, però ens van portar per cada una de les colles, diguem-ne, com una caixa amb gel i amb fruita.
1: Cireres,
2: meló...
1: Cireres, meló i síndria.
2: Molt bé, per tenir també cuidat la canalla.
1: Molt bé, la veritat.
2: L'aigua també és gelada,
1: sí,
2: cosa que
1: s'agraeix moltíssim. I, de fet, al final de l'actuació també vam tenir el nostre vol individual amb la nostra Macedònia allà a tope, amb la forquilleta dintre. Vull dir, va estar superbé.
0: Sí, molt ben organitzat, la veritat. Hem vist una millora en aquesta organització de la diada
1: i va estar
0: molt bé. I res, doncs nosaltres molt bé. Vam fer un pilar d'entrada, un pilar de 4, amb el Claret i la Mar i l'Abril, diria que era. Jo crec que era l'Abril. Després un 3 de 6, tranquil·let.
1: De tronc femení, o sigui, excepte els baixos.
0: Jo,
2: confirmem 6, que era l'Abril.
0: Era l'Abril, no? El 3 de 6, paradíssim, o sigui...
1: Sí, era estat completament.
2: És que realment, vull dir, es nota que és un tronc del 3 de 7 traient segons o baixant un pis.
0: Sí.
2: Llavors, clar, aquelles nenes treballen pràcticament soles.
0: Sí.
2: Vull dir, les terces, no, que estan de segones, sí que pràcticament t'han de cridar que no les toquis. Ja, no facis força. Vull dir,
1: de fet, la Isona ho crida, literalment.
0: I la Júlia.
1: La Júlia també, és veritat.
0: No l'estava tocant encara ningú i estava dient no m'apreteu tant d'aquí.
1: No m'apreteu. Sí, bueno, com la Isona, igual.
0: Sí, sí. Un 3 de 6, un 4 de 6... que va pujar el Mitchell, que ja
1: amb una regla familiar, tenia la regla familiar.
0: Sí.
1: La tenia la Berta i la Mar.
0: El Mitchell, la Berta
2: perquè
0: sobre...
2: Perquè és una representació de la família, no? Del pare aguantant...
1: Treballant aquí.
2: De fet, igual haguéssim hagut de tenir l'Helena.
0: A l'Helena.
1: Jo ho vaig pensar,
2: No com qui realment porta tot el pes familiar, però està invisibilitzat perquè està dintre la pinya, no?
1: Molt bé, el raig feminitzador.
0: Molt bé,
1: Adri,
0: gràcies.
1: Com es nota.
2: Però no va passar. Per tant, teníem el Mitchell...
1: Ho proposem a la tècnica. Sempre proposem coses de la Junta, doncs el proposem a la tècnica.
2: Exacte.
1: Volem un castell Zabalza-Basteiro.
2: Exacte.
1: I la volem ja.
2: Perquè Zabalza i el Mitchell... De fet, jo crec igual ja hi ha estat aquí Molins, com a pila, en format pila.
0: Sí, el pila sí que era.
1: Però tota la família, no?
0: No, perquè hauria de ser de 5.
1: Estaria guapíssim, eh?
0: Hauria de ser de 5, sí. Però el pilar que vam fer aquí amb el Mitchell, sí, la Berta
2: i l'Helena de baix
0: i la Sabela, estava l'Helena de baix. Sí.
1: Aquí ens falta
0: col·locar la mare 100%
1: allà enmig. Castell Zabalza-Basteiro.
0: Aneu practicant a l'estiu el pilar de 5?
2: Exacte.
0: Que final de temporada el fem.
2: Mm. Bueno, a veure, no serà per proves de piles de 5 que s'han fet aquesta temporada. Vull dir que posats a fer alineacions com s'han anat veient, sí, doncs una més. Vull dir que ja no ve d'aquí.
0: Doncs això, un 3 de 6, un 4 de 6 que va pujar el Mitchell, i la Berta també va pujar de terça. La resta no els diem perquè són peces que habitualment ja pugen.
1: No sou especials, ara no sou especials.
0: I per últim teníem allà... estaven allà a la tècnica discutint a veure quin era l'últim castell i al final vam decidir sortir amb la torre.

0: Però
1: la pitjor va ser a Sant Vicenç.
0: Allò no va caure.
1: Allò no va caure perquè Déu no va voler. I perquè era tot un torre de set.
0: I va crear portar allò.
1: I, bueno, i perquè sí, perquè vas mentir molt bé.
0: No sé de què m'està parlant. Ja. Sí, el Manel estava de primeres. I
2: aquí li agraïm infinitament.
0: El Manel, sí, el Manel va aparèixer allà, jo no m'ho esperava. I va aparèixer per allà pel passeig marítim. Dic, ostres.
1: Vestit de Matusser.
0: Vestit de Matusser, no com altres. I va estar de primeres a la torre. I el pobre va patir. Vam haver de deixar de fer de laterals per ajudar-lo amb el colze perquè s'enfonsava. Però anava dient, no puc. Però al final sí que va poder.
2: I
0: bueno, mogudeta, treballada, però primera torre. Primera torre de la temporada.
2: A la butxaca.
0: Que ja tocava recuperar-la també, aquesta torre.
1: Jo he de dir que vaig estar fent les fotos de tot el procés. I en el procés de descàrrega, hola Oriol, estimat, els veu a la cara de la Berta superfeliç, molt feliç, la cara de la Martina una mica apurada i després la cara de la Ivet i la Júlia, que els he fet una seqüència de fotos que no he pujat al Flickr perquè m'ha semblat cruel. Però fan una cara de dir, madre mía de mi vida, el que acabo de patir. Sort que eren elles dues, perquè si no, bueno, hauria acabat diferent la diada, trobo. Però es va patir moltíssim. Home, des de fora, des de dins, des de dalt, des de baix.
0: La torre, o sigui, ja sabem que és un castell que bueno, és el més inestable després del Pilar. I costa.
1: O sigui... De fet, l'Abril s'estrenava d'acotxadora. Mm-hmm. Diu, es movia molt, l'idea de l'Adriana, i l'Adriana, és que no havies fet mai una torre, tu hi fas, no? Clar, com a acotxadora és una posició molt complicada. Al final has d'estar una estona allí parada, acotxada, t'ha de passar l'enxaneta...
0: I és diferent a un 3 o un 4, que encara
1: que
0: veus cert, alguna rengla pel voltant. La torre no, la torre estàs allà i
2: veus la pinya. Les
1: anava davant, endarrere, a l'esquerra, a la dreta, pobra, o sigui, anava... Sí. Bueno, però
2: és una heroïna, l'Abril.
1: I va baixar molt finet.
0: Tota la canalla són heroïns. I,
1: 100%.
2: Heroïnes.
0: Herois.
1: Heroïnes.
0: Herois. Herois. Heroïnes.
1: Tenim molt pocs nens, ara ja hem de parlar...
0: Sí, podem parlar en femení perquè no en tenim.
1: Totes.
0: Sí.
2: Molt bé, la torre.
1: Molt bé.
2: Dir, molt bé haver-la tret.
1: Sí, abans de vacances que hem tingut aquest plus, la veritat que jo crec que ens farà... Ens ha fet marxar.
2: Reconeixements a la Ivet i a la Berta, que fa dues setmanes, quan vau decidir agafar-vos vacances, elles van venir aquí i elles ja van predir o elles ja van apostar que després del 3 de 7, el següent castell que s'havia de veure aquesta temporada a la plaça era la torre. Així que, molt bé, nenes, en dues setmanes l'hem vista.
1: Ja ens ho pregunta. Llavors, el següent serà el Pilar de 5?
2: Bueno, a veure, el que diguin elles.
1: El que diguin elles dues.
2: Ara teniu tot l'estiu
1: per
2: recapacitar. Llavors, pel dia 7 de setembre us preguntarem què és el següent que veurem a plaça, Pilar de 5 o 4 de 7?
1: El dia 5 de setembre les cartem, eh?
0: És que a Sant Celoni.
2: Si els hi preguntem el 7 pel 5, ja ho haurem vist.
0: Al Sant Celoni.
2: I no té molta pinta que veiem ni cap de les dues coses a Sant Celoni, la veritat.
1: Pots donar un superhype. Bueno,
2: veure, igual aquest estiu tenim sorpreses per TikTok pensades, igual tothom s'apunta perquè creem FOMO.
0: T'imagines que el 28 d'agost
2: es peta el castell.
0: 118 al Castelldrum.
2: Ah, podria ser.
0: Sense comptar-me a mi.
1: Ah, clar, perquè tu no estàs.
0: Perquè no estaré.
1: Estaria guapíssim, eh?
2: Bueno, nenes, aneu pensant. Pilar 5, 4 de 7 o alguna altra cosa. No sé ben bé què, però alguna altra cosa.
0: Home, jo crec que ara el 4 de 7 és l'objectiu següent. Pilar 5 s'ha de seguir treballant, però 4 de 7 sí que són peces que ja l'han fet. I, bueno...
1: I falta pinya.
0: Falta pinya, això sí.
1: Esperem que al setembre tornin tots els que estan a la banqueta, que són uns quants.
2: Exacte. Per tant, al setembre tothom a descansar, anar al fisio, anar a quiros, descansar, recuperar-se de les lesions i al setembre... I sense fer borrades, eh? Ni surfs, ni coses perilloses, surf, ni trekkings, gelat, patates braves i tinto de verano.
1: Molt bé.
2: A cuidar-se.
1: Ara estic esperant el teu tinto de verano, a veure quants en fas.
2: La setmana que ve, que és festa major, Papiolo.
1: Vinga.
2: Bueno, dia de... Bé, vam acabar amb un altre pilaret de 4 també bé.
0: Sí, amb el de Veïl, la Ivet i... La Tuna?
1: No, la Inés.
2: La Inés.
0: La Inés.
1: La Inés.
0: Sí, la Inés, és veritat. Que feia temps que no pujava la Inés.
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, va fent aquests pilarets així i mentre es toca el Tabal, que ja també. Sí. Si no sempre ha estat Lucas sol.
0: Mm.
2: Així que molt bé, amb això ja donem per acabada el primer tram de la temporada. Sí. Dilluns que ve.
0: Ai, hi havia un casteller de
1: Santiago.
0: De Brussel·les.
1: Bueno, de Brussel·les.
0: Dels castellers de Brussel·les.
1: Que està formant la colla
0: formant una colla de Santiago.
2: Epa, Santiago de Compostela.
1: Sí, Santiago de Compostela. Sí, Xile ja n'hi ha una, recordem. És aquella que es diu Castells del Prado.
2: Los del Prado, que no és el Prado de Madrid.
0: I es va posar totes les nostres pinyes, de fet.
2: Era el senyor amb el cabell blanc?
0: Sí, aquell.
1: Que anava amb la camisa marró, molt bé. Diu, mira aquest senyor.
0: Sí, sí, no, que de fet es va posar a les nostres pinyes i a les altres també, però principalment...

0: Veníem nosaltres.
1: Parc és amic del Mitchell.
2: Sí. I va dir, si he de muntar una colla, serà més aviat una colla de 6, per tant, vaig a veure com es fan castells amb un cordó i mig, que no pas aquesta penya amb 3 i 4 cordons.
1: Sense vell, sense crosses.
2: Exacte.
0: I això, doncs, agrair-li també l'interès i posar-se a les nostres pinyes. I, bueno, tenim el contacte. A veure si podem fer una...
1: Seria xulíssim.
0: Quan ja es posin en marxa, a veure si podem fer
1: un
0: intercanvi.
1: Tenint en compte que la meitat de la colla ja estarà allà.
0: Exacte, no tenim molta...
1: Apadrinaments... A veure, Cristian, tu...
0: Quan més lluny, millor, els apadrinaments.
1: No aprens.
0: La propera, a Tonga.
1: Oh, Tonga seria xulíssim.
2: I es diran castellers de l'Eixample. Per enganyar la gent. Castellers de l'Eixample de Tonga.
1: Estaria xulíssim.
0: Sí. Doncs això.
1: Molt bé.
0: Benvingudes quan es formi aquesta nova colla.
2: Molt bé.
1: Sí. Parlem-ne.
2: Sí.
0: El dilluns, què? Què dilluns?
2: Dilluns que ve, estem ara parlant una miqueta de la temporada, podem fer, si voleu, unes pinzelladetes,
1: sí.
2: Però recordem que dilluns que ve és el nostre últim programa, nosaltres seguim treballant, quan ni la tècnica ni la junta treballen, aquí, mirant el cel, seguim donant el callo, i ojo, és dia abans de vacances, i què passa el dia abans de vacances, vosaltres que veniu del sector de l'educació?
0: Què es dona?
2: Què es dona?
1: Les notes, no, ens posem malalts, perquè sempre que agafem vacances ens
0: informe
1: posem
0: malalts. Informe
2: d'avaluació. No, no ens hem
1: de posar notes d'avaluació.
2: Hem de passar les notes.
0: Parcial.
2: Exacte.
0: Parcial.
1: Sí.
2: Les notes finals venen a novembre.
1: Es podrà recuperar al setembre.
2: De moment enviarem a la gent a setembre.
1: Vale.
2: Literalment els enviarem a setembre.
0: Correcte.
2: No? I llavors, això...
1: Ningú té passidor, eh? Tothom a setembre.
2: Dilluns que ve, veurem què passa. Fins i tot nosaltres, eh? Nosaltres també ens hem d'autoavaluar
1: a
2: l'equip del Mirant al Cel. Vull dir que aquí no se n'escapa ningú.
1: Hem començat molt amunt amb guions i coses.
2: Aquí no s'escapa ningú. Bueno,
1: guions,
2: doncs, tot això, Lola, prenem notes per dilluns que ve.
0: Amb personatges, no?
2: Exacte, que
1: seran... Esperem que tornin els personatges,
2: ha passat una miqueta, amb aquests personatges han fet una miqueta el que han anat fent la gent de la colla,
1: sí.
2: Que és...
0: Han anat desapareixent. Correcte.
1: S'han lesionat,
2: també.
1: S'han lesionat i no han anat desapareixent.
2: Exacte, van aixecar una pesa i la pesa se li va caure al peu.
0: Home,
2: i s'ha trencat el
0: peu. Josué no pot...
2: Josué està molt lesionat.
0: No pot agafar baixa perquè és autònom, o sigui, no pot agafar baixes.
1: Té molta feina.
2: Josué se li va travessar un torrezno i ja han hagut de fer un triple bypass.
0: Igual està el local allà fent feina.
1: S'està col·locant una piscina.
2: Ja el trucarem a Josué.
1: A Josué, sisplau.
2: A veure, un dia d'aquests. Un dia d'aquests a partir del setembre, perquè ens queda un programa i ja està.
1: Sí.
2: I avui no el trucarem amb aquests 20 minuts que ens queden.
1: No cal.
2: Molt bé, això sí que tanquem la temporada, el primer tram de la temporada. Ho va comentar l'Oriol a l'speech final d'ahir. De moment, aquest primer tram de temporada és igual, és evident, no, que igual ha sigut més complicat del que la tècnica hagués volgut o hagués previst, però de moment tanquem un primer tram de temporada sense caigudes.
1: Això està molt bé.
2: Vull dir,
0: sí,
1: això
0: és
1: el que ja vas a tenir molt en compte.
0: Sobretot una colla petita, és important no caure, perquè som els que som, i a la mínima caiguda que tinguem, un pilar, un 3 de 6, és igual. La canalla ens agafa por, ens pot lesionar algun efectiu i som la peça comptada.
2: I anem justos.
0: És a dir, llavors, no caure sempre és una molt bona notícia.
2: No. Sí, a més, està molt bé, perquè jo crec que segueix una miqueta, no, la filosofia aquesta de la colla. Sí. Recordem que la temporada passada
1: vam guanyar el premi.
2: Vam guanyar el premi a una de les colles més segures.
1: Junt amb els cardats, crec.
2: Per tant, bé, està molt bé seguir amb la línia de no intentar no ser temeraris.
1: Estaria guai revalidar el títol aquest any.
0: Sí.
2: De moment anem bé.
0: Sí, no és la primera temporada, eh? O sigui, som una colla que
1: ja
0: tenim aquesta filosofia, com deies tu, d'anar per les coses segures, treure-les a plaça quan realment estan. De fet, la Torre és un dels...
1: Un exemple.
0: És un exemple que ha costat treure-la, però perquè no estava. Llavors no l'hem tret.
2: Bueno, també és veritat que no estava, vull dir, fins a Cornellà es venia practicant. Després de Cornellà també és una prova que va desaparèixer als assajos.
0: Sí.
2: Fins ara fa
0: un parell. Alguna n'hem anat fent, però sí que no amb la constància d'abans.
2: Per exemple, veus els pilars de 5, sí. Són pilars de 5 que de fet, jo el de pilars de 5 sí que necessitaria un dia, Cristian, tu que has estat tècnica o algú m'ho expliqui, perquè, hòstia, portem veient, jo crec que pilars de 5 és la prova que més hem fet aquesta temporada,
1: sí.
2: Cada dimecres. A més, vull dir, anem provant, anem rotant troncs, és evident que som poca pinya i quan la pugem a pinya tenim un cordonet raspau. Evidentment, això és una cosa que s'ha de tenir en compte, però de veritat que amb el meu poc coneixement casteller no entenc com... És una prova que hem espanejat tant i hem esgotat aquesta prova fins a la societat.
1: I no l'hem acabat
2: traient. I és que jo diria que no està ni més a prop que el novembre.
1: Ja.
0: Sí, potser... També es va relacionar amb Carlos, que també l'estava provant. Potser, doncs, això, provar altres peces de segons, de terços, anar variant les alineacions per veure...
1: Per trobar l'alineació correcta.
0: L'alineació correcta.
2: Jo crec que hi ha hagut molta rotació.
1: Ja, però potser no s'ha acabat d'acordar bé,
0: sí,
1: les peces.
0: Ja.
1: Que el facin segur. segur 100%. Mm. Que segur 100%, evidentment,
0: sí,
1: no, però...
0: Sí, i s'ha descarregat, saps? Però sí, no amb la solvència que ha d'estar un pilar de 5 per sortir a plaça.
1: Exacte.
0: Segons el nostre criteri, altres coses l'haurien tret ja.
1: Sabent que a plaça també els nervis amb sempre pressió, juguen exacte, molta mala sí, passada, i la pressió també, òbviament.
2: Sí, que llavors... un pilar de 5 no és una, com alguna altra prova que igual les altres colles se t'apropin més a voltar, no? Si una cosa dius, hòstia, vols trobar un pilar de 5, doncs pues, allà tu.
1: Mm. Exacte, totalment.
0: Jo potser pues, seria això, intentar variar alineacions, tant introduint peces diferents. Per exemple, es va introduir la Jana fa, mm-hmm, fa uns assajos. Doncs això, anar jugant amb altres peces, que potser et trobes una sorpresa.
1: Sí, clar.
0: Una peça que no la contemplaves o que ho ha fet alguna vegada i no acaba de sortir, doncs potser surt aquesta prova.
1: Mm-hmm.
0: I després les peces que estan fent al pilar de 5, doncs també anar variant-les entre elles, a veure si trobem la combinació.
2: Mm. Molt bé, doncs això en tot cas seran també deures que ja posarem, o que queden pendents, no nosaltres posem, que queden pendents pel segon tram de temporada.
1: Sí.
0: Ja està.
1: Jo us volia dir també de Castelldefels, sí, que he dit a part abans.
2: Pots dir moltes coses, sí, perquè tenim un quart d'hora, eh?
1: No, sí, perquè és que no sé qui va ser que fa uns dies em va recordar que havíem tingut un hater aquí a la ràdio de Castelldefels.
0: Mm.
1: Cosa que a mi m'ha fet molt feliç, perquè quan tens un hater significa que ets suficientment important com perquè el teu missatge arribi més enllà.
2: Espera, no m'ha quedat el concepte. Hi havia una persona de Castelldefels que no li agradava aquet programa.
1: Sí, que
0: no,
1: va...
0: No li agradava...
1: No li agradava jo.
0: No li agradava a Lola perquè...
2: Però una cosa...
0: Els hi va dir kamikazes als de Castelldefels.
2: Sí, no va dir sí. Lola, jo crec que té amics i enemics a tot arreu. Vull dir que tampoc seria aquí una gran...
1: Fins i tot dins de la colla, imagina't.
2: Fins i tot dins de la colla, vull dir que tampoc seria una gran sorpresa, no? Dir que algú ha hatejat a la Lola.
1: No, però a veure, no, sí, però jo em vaig sentir molt important.
2: El mirant al cel.
1: Jo em vaig sentir molt important perquè un senyor...
2: Sí, sí, el missatge aquest...
1: Que no recordava en absolut, ens va escriure
2: però
1: fa uns
2: coneixes.
1: Mesos...
2: Però
1: no. Jo no recordava ni aquesta història, i això que em va implicar a mi, perquè sóc jo la que porta les xarxes de mirant al cel, no me'n recordava. Però algú m'ho va recordar.
2: Vale.
1: Tampoc recordo qui m'ho va recordar. La qüestió, que sí que és veritat, que jo m'havia ficat molt a Castelldefels perquè al llarg dels anys havíem vist moltes proves suïcides.
0: Sí.
1: I com que tenim aquest tarannà, i jo individualment també tinc el tarannà de no anar a lo loco, perquè estàs jugant amb moltes persones i moltes possibles ferides i trencamentes de coses, doncs jo em reafirmava en el meu discurs que Castelldefels eren uns kamikazes.
0: Sí.
1: Què passa? Que des de la trobada de colles de l'any passat vaig dir, de la mateixa manera que dic les coses dolentes d'una colla, també dic les bones, quan es fan les coses bé, i el 4 de 8 de la trobada del Baix
0: estava
1: era
0: impecable.
1: De postal. O sigui,
0: impecable.
1: Semblaven robots el sí. que estava fent allà.
0: Així com el 4 de 8 aquell que van intentar pel Rapuríssima
1: allò
0: de fa
1: ser,
0: 4 anys.
1: Kamikazes.
0: Allò va ser...
1: Kamikazes? O el 5 sí. de 7 del concurset de fa...
2: Del 2022.
1: De fa 4 anys.
0: Sí, sí.
1: Clar, vull dir, tenim...
0: No, el 4 de 8 de l'any passat de trobada va ser
1: era una postal, era perfecta. Mm-hmm. Doncs aquesta actuació també ens han demostrat que, tot i que en un passat haguessin pogut ser kamikazes, ara estan portant a la plaça coses molt ben fetes, com va ser el 5 de 7 o com va ser la Torre de 7, que també estava impecable,
0: mm-hmm.
1: tot i que és una de les més difícils.
0: Mm-hmm.
1: No direm quina
2: és la...
1: No direm...
2: Fuente,
1: no, parlarem Cibeles. No, parlarem d'això. La qüestió, que sí que van intentar el 4 de 8 i no estava 100% com havia d'estar en 4 de 8 i van decidir baixar-lo. I des d'aquí els vull aplaudir, que van demostrar moltíssima maduresa.
0: Sí.
1: Després ho vam comentar en el grup de Matusers. Tothom opinava igual, que Castelldefels havia sigut una colla molt kamikaze.
0: No, no,
1: i
0: hi ha
1: que
0: aquesta
1: actuació se'ls havia d'aplaudir.
0: Hi ha hagut una evolució en Castelldefels i molt bé.
1: Parlant a la plaça també em van dir que al final potser també havien arribat on estaven perquè prèviament havien sigut kamikazes. Aquí ja no entro.
2: Jo crec que és possiblement
1: possible,
2: sí.
1: És possible. Possiblement
2: hi ha un moment que tens la gent amb una moral una miqueta penjim-penjam
1: yeah.
2: i dius, mira, me la jugo i et surt un 7 o et surt un 8 i dius, hòstia, pues, doncs no anaves a rascar res, saps? Com a mínim guanyes moral del yeah. personal.
1: Totalment.
2: Mentre que la nostra filosofia no és anar a arriscar per, a veure, igual rasquem un 7, no, és més de anem a ser conservadors, anem a rotar peces no perquè tothom pugui pujar en un o altre.
1: Exacte.
2: Bueno, són tarannàs.
1: Sí,
2: també dir, Lola, que segur... A veure, que això no és el 324, que això no és Can Basté. Aquí som nosaltres tres, o qui fos igual a l'alineació d'abans, parant de les nostres merdes, saps? Que si
1: sí,
2: algú s'ha de prendre aquí les coses...
1: Però a mi m'ha fet il·lusió,
2: Mirant el cel de Molins han dit... Pues,
0: però que m'ha fet...
2: Saps? Tens dos problemes de la vida. Prendre-t'ho sèrio i enfadar-te i desenfadar-te.
1: No, no, si jo... I a mi no m'ha tornat la son, llavors tu que se m'havia oblidat fins tot aquest senyor, o no, i no sé què és.
2: És que ara ens estarà escoltant i dirà... A sobre s'han oblidat de mi. O sigui, perdó, no només rajant de la meva colla, sinó que ara s'oblien de la meva existència.
1: Persona de Castelldefels que va escoltar aquell programa random en què us vaig dir kamikazes. Cuyo
2: nombre no nos acordamos.
1: Després ho podem buscar, perquè està als DMs de Mirant al Cel. ho sento, no pretenia oblidar-me de tu. És que tinc moltes coses al cap. I sóc una mica TDA. Llavors, cosis. Però bueno, que ara ho he tret una altra vegada perquè algú m'ho va recordar. I volia dir que tant com vaig dir aquella vegada allò, i ho deia, crec que en fundament, ara també en dic en fundament, que Castelldefels ha fet una passa endavant i que realment és per aplaudir-los.
2: Fantàstic.
1: Ja està.
2: Dit queda.
0: Sí, jo es vaig veure com a colla de 8.
1: Sí,
0: és a dir,
1: inicial, però sí.
0: Tot i que ahir no vam fer el 4 de 8, vam fer la Torre 7, però el 4 de 8 no, es vaig veure amb un tarannà de colla una mica, bueno, més gran.
1: Amb el cap més ben posat, apuesto.
0: Sí, així que enhorabona.
1: Sí. Va estar molt bé, la veritat. I Terrassa també, que no estem dient res, pobres, però Terrassa molt bé també la cosa que van fer.
0: Terrassa ja estem acostumats
1: molt,
0: que...
1: Molt segurs i molt bé tot.
0: No, sempre fan castells.
2: Que venien de festa major?
0: Sí.
1: Correcte. Sí. Venim de ressaca, que també s'ha de
0: dir
1: això.
0: Una actuació una mica més tranquil·la del que seria Terrassa, però molt bé.
2: Sí. Venien de festa major i venien de caiguda.
1: Van caure.
2: No, van caure per festa major.
1: No pot ser.
2: Jo crec que... No crec que alguna, que,
1: pot ser. Jo és que ara només tinc el pensament, el 4-7 per sota de les plugues, que m'ha deixat... La pell de gallina, he vist el vídeo avui.
2: Pues, la pell de gallina. A la Sònia.
1: Sí.
0: Sí, 4 a 7
1: per sota sí,
0: que
1: sí.
0: Era el primer de la seva història. Sí, que també... L'última
1: pujada és de dir, buah, sí, va, i la gent cridant, el públic, i com ho lluiten i com ho aguanten és... T'ho juro, la pell de gallina se m'ha posat. Així que sí, enhorabona, Cargolins.
2: Un intent de 4 de 8.
1: Els hi va caure, vale.
2: Bueno. Primer un intent desmuntat de 4 de 8 i després un intent de 4 de 8.
1: Bueno, suposo que també ha actuat a Terrassa, tenint en compte que tens la colla... A l'altra banda, et fica molta més pressió de la que sí. Ja de normal hi ha una actuació.
0: Bueno, també és el que diem, més any de concurs, tothom vol anar a màxims.
1: Sí, passa que has d'anar en compte perquè pot ser un arma de doble filo, això. Perquè et pots lesionar i pots no tenir peces importants pel concurs, que tampoc queda tant. Segons la lesió que tinguis, cuida't.
0: Sí. Doncs ja està. Última actuació del primer tram acabada. Després vam anar a la platja alguns de la colla vam anar a la platja amb entrepans i pizzas i calories.
2: Parlant de platja, si ens estàs escoltant Marza Balza, el Rius no oblidem, tu acabaràs al mar tard o d'hora. ¿Vale?
1: Vull dir... Ah, perquè se la van portar. Això és
2: un missatge que queda mar. Acabaràs al mar tard o d'hora. ¿Vale?
1: Mar al mar, eh?
2: La mar acabarà al mar tard o d'hora.
1: Quin tancament de cicle més bonic.
2: Passarà.
1: Passa que no era el dia perquè hi havia bandera groga.
2: No era el dia perquè havien de marxar el Mitchell i l'Helena a buscar la Sabela, que els hi tornava de campaments.
1: Sí, i anaven a cases iaios.
2: Encara que fos bandera groga o bandera vermella, la mare es mereixia anar al mar. Per tant, ja està, no passa res. Per deferència, al Mitchell i a l'Helena, i a la Sabela, pobreta, que l'havien d'anar a buscar.
1: I la
2: Berta, que estava per allà també, no va acabar al mar. Però mar?
1: Vas al mar.
2: Acabaràs. Tant o d'hora, acabaràs.
0: Doncs això.
1: Home, estaria quan tornar a una sortida de la platja.
2: I després nosaltres també vam acabar al mar. Nosaltres sí que vam acabar.
1: Correcte, fent castells i fent...
0: Bueno, intentant, perquè...
1: Aquello era... Bueno,
0: hi havia unes onades que...
1: De fet, vam patir per la vida del Cristian bastant, perquè Cristian no sap nada. I tenia sus vigilantes allí posades a la voreta del mar, vigilant tota l'estona que Cristian tingués a cap fora.
0: S'anaven donant el relleu, i quan em vigilava un, em vigilava un altre.
1: Va ser bastant clar.
0: Sí, perquè jo sé fer submarinisme, però no sé nada.
2: Bueno, si no submarinisme, nada és com fer submarinisme, però per sobre l'aigua.
1: Se li dona millor per baix, al Cristian. No. Dóna-li una bombona, dóna-li un neopreno, llavors ell bien.
2: No, però el tema és que no té flotabilitat, no, llavors?
1: Exacte. No massa. Per això vol la bolla, sempre. Sí. Això li comprem uns banquitos, el proper dia.
0: I ens vam picar el sol una estoneta, sí que va sortir el sol, però després vam estar prou bé.
2: Va estar molt bé. Va ser un bon dia.
1: Un campamento gitano allí.
2: Bon dia per aquí també, amb la Martina. Jo vaig deixant coses aquí, factous, per quan tornem a la platja. De moment la Martina i jo som els primers i únics guanyadors del concurs de pilars matossos aquàtics, perquè som la parella que més vam aguantar.
0: Què va?
2: Evidentment, qui si no?
0: La Ivete i jo vam estar...
1: Amb una persona que és una competidora nata.
2: Però tu, quan et va pujar tu la Ivete a sobre?
0: Vam estar una bona estona i vam fer...
2: Però quina mentida! Sí, vam fer un intent de torre, és veritat.
0: Vam fer un intent de torre.
2: I qui va caure abans?
0: Però estàvem esperant.
2: Però què va? La Martina i vam fer molts més pilars. Un molts més pilars i dos van durar molta més estona.
1: Bueno, i ens sembla la idea de fer sortida al mar, a fer la revanxa.
2: Bueno, exacte, la Martina i jo...
1: Perquè la mar acabi al mar.
2: La Martina i jo llancem aquí
1: el guante.
2: Som campions invictes. De moment som campions invictes, hem guanyat el 100% de concurs a pilaners. Ja està, aquàtics.
1: Jo no em ficaré, jo soc suïssa.
2: Ja està. Adriana, divendres li pots posar aquest podcast a la, a la Martina quan estigueu tornant de tren.
1: Correcte.
2: Perquè estan de colònies aquesta setmana.
1: Quina
2: per
1: sort,
2: tant,
1: eh?
2: Tenen 2 hores i mitja de tornada de cotxe, així que amb aquest cotxe, amb aquest podcast ja fa 50 minuts. Només els quedaran 1 hora i 50 més.
1: No, però estarà molt cansada i dormirà, pobre, segur.
0: Doncs bé, última actuació.
1: Estàs tornant al tema, has dit ja 3 vegades l'última actuació.
2: I 4 i 5.
1: I 4 i 5.
2: És que és el nostre tema d'avui, última actuació.
0: Última actuació. Tornem el dia 28 d'agost.
1: Tu no.
0: Jo no. Llavors tenim 5. Era 5?
2: El dia 5?
1: Sí, 5. Sant Saloni.
0: Sant Saloni, que anem a tornar-li l'actuació als companys i a les companyes de Baix Montseny. Després anirem a Caldes.
2: Correcte. Jo crec que és el diumenge 13, però...
0: Sí.
2: O és el, si no és el 13, és el 12.
0: Jo crec que és el 13, sí.
2: Doncs ja m'ho apuntaré.
0: Amb els companys de Caldes. I diria que Sagrada Família, també.
1: És que no ho sé, perquè com que ens han tret les actuacions de l'Aleta, no ho podem mirar.
0: I la següent ja és Festa Major, que és el dia 20, diria. Dia 20.
2: Correcte, diumenge dia 20.
0: Amb una actuació potent. Poble Sec, Esparreguera i...
1: Estefa.
0: Castelldefels.
1: És que ho vam mirar l'altre dia amb el Castelldefels.
0: No, Castelldefels venen...
1: Per diada. Foix?
0: No.
1: Bueno, i una...
0: No, Castellers i Foix venen per diada.
2: No ve el Lluçanès?
0: No, el Lluçanès també ve per diada. Poble Sec, Esparreguera.
1: Esparreguera.
0: Poble Sec...
1: Cornellà no tornava a estar? No, Cornellà a Molins no.
0: No me'n recordo. Mira que he fet jo calendari, eh?
1: Està molt bé, això. Ja tots el confonem de l'any que ve i... És que justament aquesta conversa la vam tenir el dimecres quan vaig arribar a Saig amb el Claret i amb
2: el José Luis,
1: no?
2: Perquè estàvem mirant el tema dels dinars.
1: Correcte.
0: Bueno.
1: Bueno, que estarà molt bé la diada de Festa Major.
0: No, és una diada potent, eh? O sigui que hem de treballar per fer castells mínim el 3 a 7 una altra vegada.
1: I el 4 estaria molt bé.
0: I el 4 doncs, estaria molt bé també tornar a treure la plaça.
2: I tant. Ja matarem el mes de setembre amb la nostra
1: amb la barra.
2: Ja tradicional barra de Festa Major. Si és que aquest any ens la concedeixen també.
1: Esperem que sí.
2: I el Pilar ha pujat per les escales, que també hem de començar a practicar-lo.
1: Correcte.
2: Que també vam fer un parell de proves en algun moment del primer tram. En plan, sí, que així no ens agafin els pisats del ventre i també ja ha tornat a caure de l'alineació. Però
1: bueno,
2: allà està.
1: Es recupera.
2: I això és una... Evidentment, ja quan arribi al mes d'octubre ja en parlaríem.
0: Estic intentant mirar a veure amb qui és, però ara us ho dic.
1: Vale. Jo és que no em puc ajudar. I mira que hem tenit aquesta conversa literal, que tinc
2: sí.
1: Però ja se m'ha oblidat.
0: Podem anar fent repàs del primer tram.
1: Sí, has fet aquí un treball de recerca durant una estona.
2: Periodisme dur investigaçau, que evidentment ja farem també dilluns que ve. Utilitzarem aquestes dades per posar les notes.
1: Sí.
2: De moment, aquest primer tram... Evidentment, això serà més números tècnica. Després ja la setmana que ve ja parlarem també una miqueta de la feina de la Junta, no?
1: Mm-hmm.
2: O del que s'ha trobat la Junta. Però de moment, a nivell tècnic, han sigut 9 diades, de les quals una es va anul·lar per
1: la gràcia de tots.
2: Per la gràcia de Déu Nostre Senyor.
1: Perquè vam fer unes migdiades increïbles aquell dia.
2: Exacte, a mi l'Anna ens va permetre allargar el dia a l'IKEA i és la diada de Sant Cugat que va ploure torrent, una pluja torrencial,
1: literal.
2: I la van anul·lar. Per tant, han sigut 8 diades efectives. En aquestes 8 diades hem vist un total de 23 castells, evidentment la gran majoria de Gavà de 6, menys el 3 de 7 de diada.
0: Sí. Badalona.
1: Era un groc.
0: Badalona, Poble Sec i Esparreguera.
1: Xulíssim. Molt bé.
2: Diada completa. Pues 4 colles...
0: Podeu seguir.
2: Aquesta temporada. Això, primer hem vist 23 castells carregats.
1: Molt bé.
2: És un intent de la torre.
0: Carregats, llavors, no, descarregats.
2: Descarregats, perdó.
1: Carregats. Ja ha caigut tot.
0: Imagina't 23 carregats.
2: 23 carregats.
1: Ja ha caigut tot.
2: A veure,
1: però som una colla supersegura.
2: Han estat carregats.
0: Sí.
2: I també descarregats.
1: Sí.
2: Hem vist 6, 3 de 6.
1: Molt bé.
2: Hem vist 6, 4 de 6.
1: Ai, que bonic. Molt bé.
2: Hem vist 4, 3 de 6 de Magulla.
1: Molt bé.
2: Hem vist 3, 4 de 6 de Magulla.
1: Vale.
2: Hem vist 2, 5 de 6.
1: Molt bé.
2: Hem vist un 3 de 7.
1: Molt bé.
2: I hem vist una torre de 6 descarregada i una que es va quedar en intent.
1: Molt bé.
2: I si m'he descomptat i falta alguna cosa, doncs la veritat
1: truqueu
2: és que no cal que ens ho corregiu. Ja està, ho sabeu, felicitats, us donarem un gomet per tenir les dades correctes, però això és una mica el que hem fet.
1: I vol dir que heu vingut a totes les actuacions.
2: Exacte. Jo de moment tinc estrella.
0: Jo no.
1: Jo crec que també.
2: De fet, aquesta temporada... Evidentment, encara queda el segon tram. Crec que ja arribem, en aquest moment de temporada, amb més gent amb potencial estrella que l'any passat.
1: Pot ser.
2: L'any passat va haver molt poques estrelles.
1: Sí, perquè l'any passat va
0: ser... I aquesta temporada no la tindré.
1: Molt malament.
2: Jo, dels 6 anys que he tret a Junta, només n'he pillat una.
1: Jo, de 12 anys que fa que estic a Castellà, només en tinc una, també.
2: Així que...
0: Jo, de les 4 que tinc, 3 era tècnica.
1: És un tema.
0: Que llavors...
1: Que està fregat.
2: Que és el seu.
0: Tu obligues una mica més a anar-hi.
2: És ho seu.
0: I una sí que la temporada passada no era tècnica i llavors sí que... Pot ser vaig currar.
2: He fet bé els números o no? Perquè era 8 per 3 no haurien de ser 23, la veritat.
0: Pues
1: no, perquè Lluçanès... Ah,
2: 8 per 3, 24, però clar, de Lluçanès només vam fer...
1: Lluçanès vam fer un castell menys.
2: Exacte.
1: Per la calor.
2: Exacte. Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Guin, guin, cot, cot.
1: Cot, cot.
2: Doncs molt bé, això ha sigut una miqueta el resum casteller del que ha vingut sent el primer tram. Evidentment, jo crec que... Bueno, és una base sobre la qual treballar de cara al segon tram.
1: No, sigut, és un aprovat.
2: És un... Sí. Bueno, això ho veurem la setmana que ve.
1: No, és un possible aprovat.
2: És un possible aprovat, exacte. Vale. O és un possible notable, és un possible excel·lent. Vull dir que la setmana que ve veurem què és.
1: També actuarem. També puntuarem actitud?
2: Home, jo... En quin sentit?
1: Perquè tu quan anaves al col·le fent la prova i aquestes coses et contaven els exàmens i els treballs que entrenaves, però també l'actitud que tenies a classe.
2: Clar.
1: Pregunto.
2: Home, jo crec que és important valorar...
1: És el conjunt.
2: L'actitud en aquest cas, que seria l'actitud que tens davant de la colla? Durant els assajos, durant les diades?
1: Les assistències, jo estic suspesa. Les assistències d'assaig...
0: Per assistència estàs suspesa.
1: Però tu, però
2: un moment... Crec que no has acabat de... No sé, igual no tenim... Tu què penses, que valorem persona per persona?
1: Estaria guapíssim, però no acabaríem mai.
2: No acabaríem mai.
0: Hem de fer tres programes, eh?
2: Exacte.
1: Bueno, tampoc tants.
0: David, la setmana que ve, tot l'estudi
2: nostre.
0: L'estudi tota la setmana per nosaltres.
1: Tota la ràdio.
2: No perquè no som tanta gent, llavors.
0: Ja, és veritat,
1: tampoc. Per això, que tampoc hi ha per tant.
0: Sí.
2: Però no. O sigui,
1: bueno, quan fem la valoració personal també ens podem autopuntuar.
2: Nosaltres...
1: Jo m'autopuntuo baix.
2: Nosaltres som un mitjà de comunicació. Els mitjans de comunicació, i aquí el David i l'Oriol s'estan per allà fora em donant la raó, serveixen per fiscalitzar el poder. Per tant, nosaltres hem vingut aquí a donar notes aquí.
0: O per col·laborar-hi.
2: O per col·laborar-hi, exacte. I com que jo aquí encara de moment no estic veient un pernil ni un mòbil que estigui gravant, Salva, no ens has corromput com ens havies de corrompre. Per tant, nosaltres de moment encara estem fiscalitzant el poder, no? Quan ens arribi el pernilet ja en parlarem, exacte. Però de moment fiscalitzarem per lo bé, per lo bé, per lo dolent, serem equànimes.
1: Vale.
0: Estupend.
2: Us sembla bé?
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: Oh, vaja.
2: A més, mira, sí, jo crec que al David no li ha agradat molt això de que no siguem corruptes i ja ha decidit fer-nos fora.
1: Visca la corrupció.
0: Doncs bé.
2: Molt bé.
0: Doncs això, nosaltres ens queda un programet que farem la setmana que ve, el dia 20, i ja tornem després d'estiu.
1: S'acaba l'any.
0: S'acaba
1: l'any i tornem l'any nou, perquè tornem. Això funciona així.
0: Sí. En setembre és any nou.
1: És any nou.
0: Per profes.
2: I vida nova.
1: I per tothom.
0: Sí. Doncs això, ens veiem la setmana
2: Fantàstic.
0: Que ve, Adri.
2: Ens veiem dilluns que ve.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lola.
1: A tu, Cristian.
0: Moltes gràcies, David. Com sempre.
2: Oi, fem spoiler, aquest cap de setmana és festa major de Corbera. Per tant,
1: Correcte.
2: Si algú vol passar-s'hi, divendres tenim la Ludwig Band.
0: Correcte.
2: Val?
0: Doncs, moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
1: Adéu, adéu, bona fira.

0: vegada estem aquí, els més garrulos de Ràdio Molins de Rei, BAC, el barco de col·legues anomenat el remen Joan Metall. Què tal va tot plegat, Mikhail Smirnov? T'has fos ja de calor? Aquesta bonica calva que tens entre dos auriculars segueix sencera o l'ou per dins està podrit ja de calor, temperatura que puja, que bull? Què t'expliques?
1: Ara mateix estic ja, o sigui, transformant-me ja en diamant.
0: En saps? Diamant.
1: En diamant directament.
0: Ja no és ni calor, és pressió.
1: Sí, pressió. Sí, és pressió. Sí, sí, vull dir, estic comprimit a mi mateix. Vull dir.
0: Ja deia que estaves molt brillant. Dic, és suor. No, és pressió.
1: És pressió.
0: Molt bé, Diamond is Rust, perfecte.
2: És Mikhail.rar.
0: Correcte. Hola, què tal? La barba més comprimida del programa. En sumeri, senyor Mr. Hyde, què t'expliques?
3: Bé, jo desitjant que acabi l'estiu d'una punyatera vegada.
0: Doncs, nen, ho portes malament, eh?
3: Vull dir... No, és horrible.
0: Queda un rato.
3: És horrible, o sigui, de caminar a la ràdio, de casa a la ràdio, un telele pel mig, eh? Vull dir, veus a...
0: Telele.
3: Un telele pel mig. Això em recorda un any que, una fira medieval de no sé on, hi havia un tio amb parada d'espelmes de lloc.
0: No.
3: I era... Oh, no, m'estic ponent.
0: Sí. Se li va enfondre o què?
3: Sí.
0: Hòstia, que xungo.
3: Sí, sí.
0: Bueno, i res, hauríem de començar el programa, però abans de res, deixem ni que sigui saludar un segon de res, una incorporació d'última hora, la màscara del metall. Hola, què tal? Com ha tot plegat? Què t'expliques?
4: Benvinguts a la ràdio Molins de Rei.
0: Moltes gràcies, sí senyora.
2: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs amb aquesta incorporació així, pim-pam, una cunya ràpida, jo donaria per començat, diguem... La precura del final de la temporada.
2: Sí, queden dos programes, és aquest i el següent.
0: Bàsicament.
2: I res, m'ha dit uns follets del poble que us heu passat fa res per l'exposició.
0: Sí, de fet ara mateix.
2: Ara no? Però bueno, què us ha semblat? Jo és que no puc parlar, perquè vaig estar el dia de la inauguració, he estat a tot arreu, vull dir...
0: Molt bé. O sigui, perdó, és que en Mikhail m'està tocant els controls i estic perdent l'audició momentàniament.
2: No, tio... El barco sigue navegando.
0: Ja, però clar, estic parlant, em diu coses i em passen coses, jo què sé, saps? Vull dir... Anyway, parlo en diferents dimensions alhora.
2: Multivers de la locura.
0: Pues bé, curiós, sí. Vull dir, per qui no ho sàpiga, el que està fent és parlar de l'exposició que es fa...
2: Ja ho saben, la setmana passada va
0: però tu jo torno a repetir, per si cas. Aquí, Molins de Rei, a Can Ametller, es fa l'exposició dels 20 anys del Move Your Fucking Brain Extreme Fest, que, per cert, farem crònica o què?
2: Si voleu, sí.
0: Bueno, anyway.
2: Jo és que ho vaig viure des de la perspectiva fila zero.
0: Sí, ja t'ho diu, fila menjú,
2: però no, podem parlar.
0: Recollint denis i confeti a parts iguals.
2: Confeti, sobretot. Jo vaig arribar a casa amb confeti, no sé d'on, però...
0: Pues res, i fa un rato que en Mikhail i jo hem passat a veure les versions de nosaltres mateixos congelades en el temps,
2: ja,
0: amb cabells llargs, menys quilos i molta més neurona.
2: Molta neurona, però sí, sobretot sí. És el que dius, ja... Hi ha tota gent que veus el pas del temps a través de l'entitat.
0: I veus gent que... gent desapareguda i gent incorporada en cert punt i dius, hòstia, aquí va començar per aquesta persona, el Move, no sé què.
2: Jo començo a sortir a partir de 2007.
0: Efectivament, exacte. Se't veu una foto ultrajove.
2: Ultrajove, tio.
0: Imberbe, literalment.
2: Imberbe. Dos fotos Imberbe, de fet, surto allò.
0: Gran.
2: Ja veus.
0: Bueno, i resum ràpid, el Move, potser menys tapeït que altres anys, amb molta més festa. De fet, en Mikhail i a mi quasi ens atropella...
2: Ens va atropellar la conga de Cerebolo.
0: Una metal conga que he vist al vídeo que se'n va prendre amb el cul, fa la volta a l'illa i entra per darrere l'escenari.
2: Hi ha un detall d'aquest vídeo, però acaba, després te l'explico.
0: No, sisplau, per favor.
2: Hi ha un detall del vídeo que hi havia dues càmeres, la que portava el cantant de Cerebolo, sí, i una que estava a rotllo Steadicam mirant al públic.
0: Al fosso, sí.
2: I què passa? Es veu el fosso...
0: Sí.
2: Els tres persones que hi havia al fosso, dos allà passant-s'ho bé, i llavors queda el senyor Borràs aguantant el fuerte i sol, saps? I dius, fills de puta, què és aquesta seguretat, saps?
0: Però... Bueno, estem parlant del crew de Metal Defenders,
2: de Metal Defenders que
0: ha signat al
2: fosso.
0: El fosso.
2: Ara, per mi, Cerebolo va ser dels millors concerts de la nit.
0: Busqueu els portuguesos Cerebullo, amb LH, no amb ella, el seu vídeo compenjat a xarxes socials i YouTube, muntatge molt ben parit del seu pas pel Move.
2: Sí.
0: Què anava a dir? Jo callaria i punxaria, perquè justament una de les coses que va passar aquest Move em va fer molta il·lusió parlar amb molta gent que em va reconèixer per la veu, al Loro, pel Zona Metall, es van declarar fans i bla, bla, bla, i alguns d'ells va dir, això passa com tot, és que feu massa això o feu massa poc allò, cadascú té els seus gustos, però un d'ells ens va dir, és que està molt bé, però quan xerreu tant de les vostres coses, jo penso, va, punxeu metall. Doncs me callo i vaig a punxar metall. Mikhail, què et sembla si comencem una mica suaus?
1: Bueno.
0: Sí? Suavecito. Comencem per un pare i un fill.
1: Com de suau?
0: Un padre i un hijo, saps allò?
3: No ho he dit.
0: Estem parlant de dos Morelos.
3: A Tom Morello i suposo que el seu fill, no?
0: Exacte, efectivament, tots dos a la guitarra, juntament amb Serge Tankian, cantant de System of a Down, acaben de treure un tema, bueno, típic del seu rotllo de... borderline metall alternatiu, posar-hi si vols, que està prou bé, vull dir, estiuenc, ballable, reivindicatiu, com no pot ser d'altra manera, qualsevol de les cançons que envolten l'univers Tom Morello. És un single fora de qualsevol àlbum que es diu Adjourned i Tom Morello amb son fill Roman Morello i Serge Tankian sonen així de bé, Adjourned.

0: All right. Hola, què tal, teacher? Com estàs?
1: Què faig? Ha arribat una mica tard, però a temps per adonar-me que la cosa anava de pares, fills, criatures, vàries, i jo he portat el meu granet de sorra avui també.
2: Hola, granet de sorra.
0: Espera. El 3,
1: el Miquel. Granet de sorra,
2: granet de sorra, sisplau, digues alguna cosa.
3: Hola.
0: Hola, què tal?
1: És la primera cosa diferent a Bon Nadal, zona matèria,
2: sí,
1: ja, diuen. Bueno,
2: sí, ja. Amb els 40 graus que fa anar fora, Bon Nadal no, eh?
0: No. Bueno, doncs, això,
2: ui, jo ets a dir que està en el límite del bé i del mal, del que és el metall, eh?
0: Ja, perquè... ja ho he dit, és molt borderline tot plegat. L'he punxat perquè és qui és, perquè és molt mític i bla, bla, bla, i que és curiositat. A més, tots dos són referents de... del, sempre del borderline del metall, saps? Però bueno, està bé, està bé.
2: A veure, curiós que... també he dit nu metal. Però...
0: bueno, de fet, no, cap dels dos.
2: Sound sí.
0: No, no. Sound
2: sí.
0: System
2: of a Down,
0: és...
2: Down, sí.
0: No, System of a Down
2: és
0: alternatiu. És entre new perquè hace un poco de wiki-wiki, però és sobretot alternatiu. Wiki-wiki. Vamos.
2: Mm. Perquè té wiki-wiki.
0: Què anava a dir? Aquí, de fet, el curiós és que Serge Tankian fa aquesta espècie de rapejat que imita una miqueta... Ai, com es deia el cantant de... Ai, de Rage Against the Machine.
1: Bueno,
2: Juan Antonio Rage.
0: No.
1: El
0: Zach de la Rocha, correcte. Bé, no canta com ell, però fa aquesta espècie de rapejat raro que ell no fa gens ni en solitari amb el seu grup de Serge Tankian ni en System of a Down, saps? Vull dir,
2: però s'ha de dir que curiós. Tom Morello ha agafat un rol un pèl de productor perquè consta com a... Sí, t'explicaré perquè... Mira, el pollastre...
0: De... És ell, és en Tom Morello.
2: Morello. No,
0: parla bé de mi.
2: Has de treure el pollastre al forn. Has de... com a productor perquè surt com a productor de l'últim concert de l'Osi, vale?
0: Ah.
1: Trobo, és veritat, que s'ha vingut per
2: com
1: tot
2: a director artístic musical de tota la gent.
0: Bien por él. Sí que és veritat que està fotut amb coses d'aquestes.
1: Amb trombalines estava.
2: També sí. Productor musical de la pel·lícula de Netflix metalera que va sortir fa 2 anys, que no recordo el nom.
0: És que veus, ell...
1: Lords
2: of Black.
1: Hòstia, només me recordo les coses a la meitat, eh?
2: Recordo... Lords of Polles.
1: Sí, Zach, whatever.
0: Lord
1: of...
0: Fe,
1: no sé què.
0: Afegir polles i ja està.
1: Sí, home, sí. Això ho vaig aprendre a la universitat.
0: És com el... És com
1: el lago polles, la muntanya polles.
0: És sí, com els sentits que diuen el coso este, saps?
2: Pues el coso.
0: Aquí fots polles i ja està.
2: El coso.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, anyway, perdó, que... Bueno, això...
2: No, ha agafat un altre rol totalment diferent del que potser no està tan lligat a la música com a tal, sinó que potser va fent concerts o potser té una formació que nosaltres no coneguem com a productor de coses i Hollywood i la indústria l'explota. Ja està.
0: Could be.
2: Ja se presta.
0: El tema és que ell, dins el món del metall, segueix actiu, tot i que la seva música no sigui mai del tot explícitament metàl·lica. Per tant,
2: exacte.
0: Enough. So, who's next?
2: Bona pregunta.
1: Pues, ¿per què mireu tots?
2: No, sí, bueno, jo...
1: He recuperat ja una mica l'Àlex.
0: Em dic teacher next. No?
1: Vale. A veure, jo fa... temps. De fet, el que m'ha passat és que tenia una cançó d'aquesta banda tant de temps a la rereguàrdia ja guardada.
2: Que n'han tret una altra, no?
1: Que n'han tret una altra. O estan a punt de treure una altra.
0: Jo he arribat a tenir dos discos d'endarreriment, saps?
1: Fuck it. Llavors, la tenia ja, això un dia... Bueno, doncs ja han tret un avançament per un àlbum que sortirà a l'octubre del 2026 i ja està el single, per tant no té cap mena de sentit que us punxi una cosa de final, era de finals de 2024. Estem parlant de la banda italiana Frozen Crown. Us sona els Frozen Crown?
2: No.
1: De nom.
2: Power Metal, potser?
1: Com ho sabes?
2: Itàlia, només poden sortir dues coses, Power Metal i canya.
0: Sí, però fotent-li Frozen, si no és Viking, poc li deu fotre.
2: Bueno,
1: és que sí, és una mica aspiracionals. Vikings aspiracionals, sí, no? Powerosos, amb cantant noia. Líder, en teoria, és un guitarrista, compositor, multiinstrumentista, Federico Mondelli, ni idea de qui és aquest senyor, però va fundar la banda a Milà l'any 2017, que és l'any on va néixer el meu granet de sorra.
0: Si la
1: banda tingués aspecte, tindria més o menys aquest aspecte.
0: És quan la roca se partió per erosió i va sortir granet de sorra.
1: Sí,
0: no?
1: És quan les mans comencen a créixer una mica més que la resta del cos, així per adolescència. Bé, i la veu la porta Giada Etro, li diuen Jay, així una mica americanes.
0: Me gusta.
1: I és una de les senyes d'identitat del grup. Efectivament fan power, a vegades tira cap a l'speed, a vegades més cap al heavy metal clàssic. Podem veure riffs velosos, guitarres bessones, que ja sabeu que és un dels meus punts febles. Però n'hi ha les guitarres bessones a mi mentre tot amb això, eh? Yes. És la vaselina de tot el que vingui després.
0: Sí, sí, hi ha una guitarra fent la tercera i tu ja...
1: Efectivament. Pa dentro.
0: Fas com un perito de pradera.
1: Exacte. I, bueno, pues, evidentment, com marca l'estil, hi ha tres inspirades en fantasia, en aventures, en sagues, en tot aquest tipus de coses. I podem detectar traces de Sonata Àrtica, Nightwish, Winterson, que no els conec, i potser Arch Enemy, això, bueno.
2: Winterson sí, però Winterson sí. Entra en una categoria que no és power metal del tot, perquè me'n recordo que quan van treure un disc era com les quatre estacions,
0: sí,
2: hi havia molta canya,
0: sí.
2: Inclús en la primavera, que representa que havia de ser més power metalera.
0: És que Winterson era bastant canya, al tanto.
2: Sí. No, sí? No et diré que se'n van al Death, tampoc al Black, diríem que el metal més general, que diríem ara que mesclen melodia i canya, perquè ens entenguéssim, però, joder, estàs dient bandes molt referents, tot s'ha de dir.
1: Pues bé, la veritat és que no els conec. El que sí que és bastant paradigmàtic o bastant dintre del cànon, us deia que les lletres acostumen a estar inspirades en fantasia, en grans classes de la literatura, en sagues. Doncs justament la cançó que us porto, que es diu The One, que és el primer avançament del seu proper disc The Legends of the Six Kings, resulta que està inspirada en El Senyor dels Anells.
2: Oh, quina sorpresa dins del power metal.
1: Quina novetat.
0: Sí. Bueno, és que, curiosament, com es diu, Tolkien es pot colar perfectament dins del power i sempre dins del black.
1: Si vas con los malos, sí.
0: Sí, correcte.
2: I vas amb els dolents, sí.
1: Sí, pots triar, bueno, igual que Star Wars.
2: I si ets un hobbit, pues amb el Folky, directament. Yeah.
1: Bé, llavors, si us sembla bé, escoltem aquesta cançó que es diu The One, l'avançament de la propera obra dels Frozen Crown.
0: Fot-li fort, Mikhail.

0: Ai,
1: bueno, no. Guai, eh? Power perquè metalero. És una cantant noia, no massa líric, no massa monyes, no
2: correcte,
1: massa...
2: Correcte, perquè de vegades dius... sí, per favor, que soni com hagi de sonar, I don't care. But, també s'agraeix que no sigui explícitament allò que diguis, home, clar, és que fa de noia. Ai, sap greu que se li hagi d'aplicar el caràcter, saps? Vull dir, raro. Bueno, anyway, clàssic dins el power metal, ben parit, prou bé, sí. No sé si la corona congelada parlarà del rei brujo de Angmar en el trono de hierro o en el
1: complicat.
2: Norte.
1: Complicat.
2: A meitat de la segona era...
3: És que el nostre tolkienista de referència no hi és.
1: Està de baixa indefinida.
3: Està... Ah, no.
2: El descendent. Sí, correcte.
3: Està de baixa indefinida.
2: Sí.
3: Però bueno...
0: Angmar diuen que està molt maco en aquesta època d'any.
2: Sí.
0: Allà, sí.
3: Ja Mordor diuen que està preciós.
1: S'ha anat a portes grises.
3: Pobret.
2: Que no
3: va, mira, que ho tinc preparat, vale? Més que repassar una mica amb l'estela de Power Metal.
1: Ah, oh, sí.
3: Sí. Anem fàcil,
2: En Mikhail ja anava...
3: Ja, però m'he passat l'escaleta pel forro.
1: Quina escaleta?
3: La que jo no hi és.
2: he agafat el poc que heu xerrat i I wiped my ass.
3: Sí, no, més vaig ràpid, no xerro massa. Fa molt de temps que Halloween va treure l'últim disc.
2: Hombre.
3: Fa ja un cert temps. I no l'havien punxat encara.
1: Perdona. Vols dir?
3: Collons, es diu Giants and Monsters i crec que va sortir a l'estiu de 2025.
2: Jo
1: diria que una cançó de l'Essanem, precisament una cançó devia posar. És un àlbum, perdona per la referència tan xorra, però que té la portada així com en grisos, amb una mica de vermell,
3: no.
1: Blanc, negre,
3: no.
1: Gris...
3: No? No. Aquell era el Halloween de 2021.
1: Sí,
3: més quan t'ho passes bé, com deia Mr. Bean. Res, disc que van treure l'estiu 2025, ja l'he escoltat, ja no me'n recordo.
0: Com passa el temps. Com passa el temps,
3: quan t'ho passes bé.
0: Sí.
3: I res, nou disc d'aquesta nova ultimate formació de Halloween, que és amb Kai Hansen a les guitarres, reincorporat a la banda, el Kiss, que també reincorporat, i aquí ja li sumes a l'Andy Deris, al Sasha... A tots els...
2: Que l'han anunciat, per cert, pel Rock Imperium de l'any que ve.
3: Sí. Sí. A veure, després de veure'ls en directe al Rockfest, veus un molt bon concert i amb una producció molt currada. O sigui, ja no és només les pantalles... el que es projecta a la pantalla darrere, sinó que, diguem que la tenim a la bateria i dos tarimetes que llenen pel voltant, el que seria el fons de la tarima, o sigui, el que seria la cortina de la tarima, perquè no li vegis l'estructura, també s'il·lumina i també té projecció.
2: Ah, bé, molt bé.
3: O sigui, està corredet.
2: Bueno, aquí el tema és que si musicalment funciona...
3: Musicalment funciona
2: molt bé. Les llums afegeixen. Sí. Ara, si musicalment justeja,
3: no,
2: les llums és un poquit el trampantojo perquè no te des cuenta,
3: exacte.
2: Saps?
3: No, s'ha de dir que el projecte musical funciona molt bé.
2: Bueno.
3: Som músics amb molts anys de carrera. Òbviament, tothom gaudeix molt quan se'n van
2: als
3: clàssics, però els temes nous s'ha de dir que funciona molt bé i que les dues veus empastades del Kiske i del Deris estan molt ben fet, hi ha molta companyia entre ells, que seria normal, que no seria, entre cometes seria molt raro, perquè realment Deris va entrar per substituir Kiske després d'altres XX, i que diguem que Deris està molt més en forma vocalment i físicament del que està el Michael Kiske. Però bueno... A nivell vocal, sí.
2: A veure, a mi em quadraria, perquè jo recordo fa uns quants anys vaig veure en Kiske...
3: En Avantasia.
2: Ja inflat i tot plegat, i patia que no vegis.
3: Ja no entrem dins del tema físic, sinó que tu
2: no,
3: veus
2: no,
3: que però... vocalment... Va haver que la veu va abandonar Kiske.
2: Clar, però és el que dèiem abans del trampantojo i la música. Doncs diguem que aquí no hi ha trampantojo, perquè efectivament s'ha fet gran i lògicament hi ha un canvi físic, però també vocalment jo... Fa uns quants anys el vaig veure amb Avantasia i justejava bastant.
3: Justejava una miqueta. I diguem que és alguna mica mida, Avantasia.
2: Depèn. Però sí, bueno, crec que és que fa molts anys que funciona Avantasia, sí.
3: En fi, no m'enrotllo més a poder escoltar el disc, està ja a totes les plataformes, i el tema que us porto és a totes les plataformes.
2: Ah, per
3: no sé què he dit, però...
2: Fa-fa-fa-fa.
3: A totes les plataformes. A totes les plataformes, i el tema que us porto és We Can Be Goods.
2: Halloween.

0: que quan venen en festivals, la veritat és que és un gaudi veure'ls en directe.
1: Però llavors, això et queixaves que no aguantava la veu...
0: No et dic que no aguanti la veu, sinó que...
2: Jo estic profundament en desacord.
0: No. Jo no dic que la veu d'aquí és que hagi mort. La veu de Kai Hansen sí que mor. De fet, és el que deia, que Gamma Ray ara són quatre, perquè tenen amb un cantant d'ajuda emocional. Però diguem que el pas del temps ha sigut més benevolent amb Andy Deris que no amb Michael Kiske.
1: Okay, això es nota.
0: Punto vale. També.
1: És que jo he parlat amb fans acèrrims de Kiske i em diuen que no, que es torna a estar genial, com que s'ha fotut les piles.
2: Bé.
1: Clar, i dic, jo no l'he vist. I per
2: si jugava a fer de Kruner al concert.
0: Clar, un moment que es van posar els dos amb una guitarreta a cantar ranxeres per descansar de 2 hores i mitja de concert. Vull dir... a mi m'agrada, i sempre he sigut molt més dels Halloween de Kiske que no dels Andy Deris, però sí que és veritat que a dia d'avui la trajectòria és molt més llarga amb Andy Deris que no amb Kiske.
1: Sí, bueno, això passa. És com dir, és que Sepultura són cavalera. Bueno, ja no. Fa molts més anys que és més llarga amb el... Com es diu? Amb el Root?
3: El Green.
1: Green es deia? El cantant.
3: No sé què Green, no?
1: Es deia Green o es deia Root? Justament, no sé què es deia Root.
0: El cantant actual de Sepultura.
1: Sí.
0: L'Homenot.
1: Bueno, igual. Anyway, doncs, coses aquestes que passen, que tothom tenim la formació mítica i no, i bueno... El temps passa. Mijail, què ens portes? Green? Sí?
4: Sí.
1: I doncs, què ens portes?
4: Novetats.
1: Novetats
4: i metall de proximitat.
1: Bé. Acostuma a ser últimament el teu feut, eh?
4: Sí. M'estic ficant aquí
0: Seu priorat. Sí,
4: el meu priorat. He trobat un nínxol.
1: Sí. Em sembla bé. Sí, I doncs,
4: us porto el nou tema de Perennial Isolation.
1: Ostres, Perennial Isolation. Que, per cert, s'han fet una sèrie de fotos en què l'Albert Batlle va amb unes pintes espectaculars de necromancer.
4: Sí, tremendo. Correcte.
1: Molt bé.
4: Tema anomenat Crimson Iconoclasm, que va sortir el passat 26 de juny. Perennial, que ja fa uns quants anys que funciona. Vull dir, van de formada el 2012, d'Atmospheric Black Metal, d'aquí a Barcelona, i que ja té quatre llargues durades publicat.
1: Sí, correcte. Bueno, i l'Albert ja és un mite dins...
4: L'escena.
1: Dins l'escena. No només ells, tots ells són músics més que consagrats, però bueno, l'Albert suposo que el coneixereu per ser vocal coach de Metall Extrem i cantant... Bueno, perdó, i professor a la Metal Academy la Metal Academy de Barcelona.
0: Sí, també a Ercebet i a Setja.
1: Correcte.
4: Sí. Doncs el tema es va publicar acompanyat d'un bonic videoclip, que està penjat a YouTube, per si vol fer una mirada.
1: Sí.
4: Un tema, llarguet, em sembla que són 6 minuts 15 o així.
1: Déu-n'hi-do.
4: I si vols el punxo i el comentem.
1: Correcte.
4: Si us sembla bé.
1: Escoltem aquest Crimson Iconoclasm Perennial Isolation.

0: All right! Sí, senyor, sí, senyor. Un bon black metal. Hosti, jo sé que ells es defineixen com a black metal atmosfèric, però sí, aquí hi havia molta canya, eh? Vull dir...
1: Però
0: sí,
1: hi havia l'atmosfera, eh?
0: Vull dir, no era tan mig temps, no era tan...
2: No, aquí hi ha traces de canya.
0: Sí, sí,
2: passant. Hi ha un moment de bombos, de no parar.
0: Sí,
2: no,
0: d'aquell... Saps, no sé si serien semifuses. No, no, potser no tant, però bueno, déu-n'hi-do.
3: No, no, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Molt bé, molt bé. Ostres,
3: hi havia boira, però bufava ben, eh, també.
0: Sí. Molt gran, sí, senyor. Jo baixo una mica més, però em quedo en el black metal, ves que et dic.
1: Ostres.
0: Sí, bueno.
1: Dos i dos, eh? Black.
2: El black metal refresca, eh? També
0: sí, oi que sí?
3: Sí.
0: Per això ho he parlat moltes vegades. Vull dir, la gent, quan s'imagina la fi del món, parla que sigui... i tot es congela. No, res a veure. Vull dir, haurem d'inventar un gènere lent, pesat i greu que parli...
2: Sí, es diu Doom.
0: Que parli de la sufocació mundial.
2: Es diu Doom, o Stoner.
1: No el tinc associat a la calor, però bueno, por ahí va, sí.
0: Anyway.
2: El Doom o l'Stoner està associat a una digestió pesada el diumenge.
1: Sí.
0: Bueno,
2: o un mall.
0: Malla que m'ha caigut al cap després de fumar-me allò, saps? Sí. Bueno, què anava a dir? Jo ja dic, me'n vaig una miqueta més al sud, sense deixar els països catalans. Me'n vaig a la terreta, a València, perquè els immensos Litost acaben de treure un altre single del que serà el seu tercer disc, anomenat Logos, el tercer LP, que forma una curiosa trilogia. No sé si temàtica o simplement que els ha vingut de gust parlar d'això. Atenció, me voy a liar.
3: Explica'm la connexió aquesta, o suposada connexió.
0: Per començar, aquest diria que és el quart single que treuen del nou disc. El tema és, diria, l'únic que canten en català valencià. S'hi afegeix, atenció, com a col·laboració, l'Eloi de Vidres a la Sang.
3: Ostres. Gran.
0: També ho han tret en videoclip, que per cert encara l'he de veure, però si es veu igual que sona, jo ja em tenen compradíssim. I el nou disc es diu Logos, i dius, bueno, senzill, conceptual, curiós, no? Però és que he estat investigant i resulta que els seus dos anteriors discos es diuen Ethos i Pathos. I diràs, i això, what the fuck? M'he posat a buscar, a traduir, a investigar, i resulta que són conceptes que Aristòtil va fer servir al seu gran apèndix retòrica per descriure els tres pilars de la persuasió a l'hora de convèncer algú. Ethos, sent el caràcter, la manera de ser, la credibilitat, i d'aquí ve la ètica. Pathos és el patiment, l'experiència, l'emoció o la passió, i llavors logos, que és la paraula, el discurs, la raó, argument, pensament i fins i tot el principi racional. I clar, són els seus tres primers discos, amb el qual sembla una espècie de declaració d'intenció. Primer, quin és el meu caràcter, després l'emoció que hi poso i finalment aquí, la meva raó, saps?
1: Estic dintríssim.
0: Flipa.
1: Estic dintríssim. Del lore aquest.
0: Sí,
1: m'encanta.
0: Jo he flipat fortament. A més, tenen un logotip que m'encanta. Semblen... literalment, són com els pilars i una volta com d'una catedral gòtica mitja en runes, saps? Vull dir, és bestial. Està molt ben parit. I et dic, mesclen black death metal amb moments de compassos irregulars que a mi això m'ha posat molt catxondo. Bueno, sí, com sigui, punxem aquest temazo directe, anomenat Tràngol, dels immensos Litost. Fot-li fort.

0: temazo,
1: sí, és un temazo, és un temazo, temazo. Gordo, molt gros, molt gros, molt gordo, gordo, gordo. Sí, tio, a més, fa bastants voltes, tot i que manté la tonalitat, l'essència i tal i qual, m'agrada perquè t'ensenya diversos camins, passes per diferents, diguem, zones compositives. No, no, vull dir, molt content, molt content, molt content, sí, senyor. La veritat, em sap greu perquè encara no he escoltat la resta dels singles. Aquest em va aparèixer com a, hey, estoy aquí, vaig dir, ah, vale, ok. Vaig escoltar, vaig dir, Love at First Sight, tio.
0: No, no, bravo. A mi m'ha molat el tema, la veritat és que, hòsties, death metal, sí.
1: El death és més aviat pels moments que trenquen, sí, el clàssic zona de blastejat, saps, del black. Però el so guitarrero segueix sent el black. Sí.
0: I a més, sí que és veritat que t'explica... O sigui, tal com està estructurat, t'explica una història que està...
1: Sí.
0: Està molt bé, la veritat. M'ha agradat, m'ha agradat aquesta gent.
1: Molt bé, molt bé. Mikhail, tu em deies que els has vist en directe i que funciona molt bé, no?, els Litost, pot ser?
2: La veritat que sí, els vaig veure al Prat.
0: Allà al Capçal. Amb un desgam.
2: Sí, correcte. Fa 2-3 anys.
1: Pot ser el segon Dark Eargasm?
2: Podria ser.
1: Jo vaig estar al tercer, diria.
2: Sí, no sé, fa temps. Ah. De fet, tancaven ells i, hòstia, em van donar molt bona impressió.
1: Bones vibres.
2: Sí, totalment, totalment. I em sembla que en aquell moment encara només havia tret un primer disc, o sigui que...
1: Vale.
2: Bé.
1: Potser seria llavors el primer Dark Eargasm.
2: Potser era el primer.
0: Un segon, abans que seguiu, de coses que passaran aquest estiu, que sí que encara queda el Ripollet, queda el Camp Mercader aquest cap de setmana...
1: Que no va parlar ara mateix.
0: No, jo anava a parlar d'una altra cosa que es fa a Gràcia, que és la Sorollada de Gràcia.
1: Ah, ho he vist, correcte.
0: O sigui, cada any porten coses boníssimes, però aquest any s'estan quedant amb tothom per bé, perquè estan confirmant a Sota Bosc, a Ubaga, els Rocco Banana, aquests sí que no sé qui són,
1: bueno,
0: però que seran bons, i també els de Bové del Sol.
1: Bové del Sol.
0: Per això deia, estàveu dient...
1: Jo els vaig veure també tancar
0: és que esteu dient bandes que van tocar el Dark Eargasm i dius, hòstia, brutal.
1: Bové del Sol...
0: Jo només els he escoltat aquí a la ràdio i els vam punxar un dia i vaig flipar.
1: Va estar bé, però no va acabar d'acompanyar el so. Perquè pel meu gust hi havia massa sí, de greus, i era una mica un poc la bola que te rebotava. Yeah. I tot i així la proposta estava molt bé. És dense, és pesada, és màntrica, saps?
0: Vull dir... Jo el que vaig escoltar aquí a la ràdio un dia, aquí amb vosaltres, i després a casa, sí, em va semblar...
1: No, una espècie de doom dead, sí, més doom que dead pel meu gust, sí, però molt bé, molt bé, molt ben parit. Mikhail, què em deies? Què em vas aportar parlant de Can Mercader?
2: Correcte. Aquest cap de setmana és Can Mercader. Realment portem uns cap de setmana espectaculars, perquè si fa dos era el Rockfest, el passat era el MUF, aquest toca anar a Cornellà, toca anar a Can Mercader. Enguany són dues dates, són dos dies, divendres i dissabte, amb dos escenaris.
0: Això és un upgrade del festival
2: important,
0: enorme, eh?
2: Important.
1: Ah, cert, ho estic veient. Molt bé.
2: Divendres tenim a The Mendigos, a White Demon, a Barrena, que és tribut a Barricada, i a The Night Prowlers, tribut a ACDC.
0: Que està un dels ballet aquí.
2: Correcte.
1: Jo no... Ah, sí? Sí. Ah, hombre, molt
2: crec
1: bé.
2: Crec que l'LG està aquí.
0: L'LG està aquí.
1: Que gran. Jo, The Mendigos, no els conec. Barrena i Night Prowlers, bueno, si t'agrada el rotllo de versió, perfecte. Però White Demon és al tanto.
2: Ojo, al tanto. I dissabte tenim a Beating, a Malos Tragos, Donut Hall,
1: que han tornat...
2: Invicti, Radity,
1: hombre,
2: Dry River, Megara i Vidres, sí, a la Sang.
1: Oh, per favor. Vull dir... Jo ni que sigui per la tria de Donuts Hall, Invicti i Vidres a la Sang, jo hi soc, eh?
2: Sí.
1: Bueno, i al tanto Radity, per cert, perdona.
2: Sí, perdona.
0: I també s'ha de dir que Megara fa molts anys...
1: Com sona?
0: Sí. Jo els he escoltat, com aquí qui diu, ràdio de Spotify, saps?
1: Vale, ok. Mm-hmm.
0: I m'han sortit moltes vegades per xarxa, però és una banda que... dintre, que fins i tot van optar a representar l'estat espanyol a Eurovisió, que això seria un tema a part.
1: Què?
0: Sí, estaven dins del contest. Fan molts anys que piquen pedra amb una proposta metalera alternativa, em podien dir.
1: Bueno, va
0: molt semblant, entre cometes, a Aquiles, perquè ens entenguem una mica.
1: Mikhail, amb què tanquem el programa, llavors?
2: Doncs tancarem amb Vidres a la Sang. Tancarem amb el tema L'òrbita del cor, que és el tema que tancava l'àlbum de 2018, Set de Sang, l'àlbum que va significar la tornada a primera línia dels de Terrassa.
1: Sí.
2: I res, amb això ens veiem a Can Mercader i salut i metall.
1: I com a tard, si no, la setmana que ve, l'últim programa de la temporada.
0: Sí.
1: Apa, gent, Vidres a la Sang. Adeu.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
3: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
3: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
7: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Sing It Back, el famós tema de música electrònica, house, dance pop, del duo britànic-irlandès Moloko, format per Roisin Murphy i Mark Brydon. Originalment llançat el 1998, però el tema va aconseguir la fama mundial el 1999 amb la remescla del DJ alemany Boris Duglos, convertint-se així en un himne de les pistes de ball. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 17 de juliol la compartim amb el Miquel Casas. Bon dia, Miquel.
1: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Miquel Vinyes.
2: Molt bon dia.
0: Bon dia, Miquel Paissa.
3: Bon dia, Bona Hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia, Bona Hora.
5: Bon dia, família.
0: Comencem. Sí, ara sí. Casas, bon dia, digues.
1: Felicitar un divendres més a la Sandra pel tema que ha posat avui.
0: D'acord.
1: Que vosaltres no heu estat al tanto, suposo.
5: No, perquè estàvem comentant altres temes, home.
1: Moloco, o sigui, va, temazo de...
0: No estàvem... I que consti que no es...
1: 99-2000 aproximadament.
0: Que no es posen d'acord, Vull dir que la Sandra tria ella sola, però normalment encerta els gustos de Miquel Casas.
1: Molts dies, sí.
0: Sí, molts dies.
1: I avui me l'ha clavat.
5: És que el senyor Miquel Casas, amb el tema música, té molts gusts.
0: Ho sabem, oi?
5: No, però molts, eh?
0: Sí.
5: Sí, molts.
1: Molts no vol dir tots.
5: No, però molts. No he dit tots,
1: bastant,
5: he dit molts.
1: Sí, bastant.
0: Que déu-n'hi-do la setmana la calor, no? Que ara dèiem.
5: Volia comentar que la festa de la ràdio va ser un èxit.
0: I què va passar quan vas arribar a casa, m'has dit?
5: Doncs mira, que la samarreta que
0: m'has... La samarreta Imperi, que encara porta el Casas.
5: Imperi, que s'estan enfotent tots. Com dius tu, que sóc el Freddie Mercury. El Freddie Mercury.
0: Doncs ell encara porta samarreta Imperi.
5: No, porto samarreta Imperi. Tu
6: mai,
5: no, tu mai. Jo sempre he portat samarreta Imperi.
0: I què li passava a la samarreta Imperi quan vas arribar?
5: Quan vaig arribar a casa estava xopa de xopes. Però xopa.
0: Epa, atenció.
5: Fotia molta calor.
0: Sí,
2: en té una i, clar, no la va poder posar la mà.
5: Que volgués. Per cert, en tinc moltes.
0: Paissa, aviam.
3: Vam passar molta calor, eh?
0: Sí.
3: I jo recordo un any amb el Miquel Armengol,
0: sí,
3: que també vam fer la festa a la ràdio, no sé on era, no me'n recordo, era un local, però també érem estrets i vam passar una calor terrible. No us en recordeu?
5: No va ser dins els col·legis?
3: Ara.
0: Sí. No.
3: Sí. No va ser dins els
0: col·legis? Ja...
5: Sí, va ser allà que...
0: Els col·legis ho vam haver... Sí, ho vam fer nosaltres, aquella no hi era.
5: Ho vam tenir de canviar.
0: Ho vam haver de canviar per risc de pluja.
5: Pel risc de pluja.
0: Exacte. I a última hora vam haver de muntar-ho a...
5: I allà recordo que també feia molta calor.
0: Però clar, allà estàvem... Sí.
3: Allà era terrible, eh?
2: Jo com el Martín Lutero he tingut avui un somni.
0: El Martín Lutero.
2: He tingut un somni i somiava que en Xavi Paz...
1: Martin Luther, no. Martin Luther King.
2: Bueno, és igual.
0: Correcte. Bé, Casas, bé.
2: Ja saps que no vaig anar a Covelles.
5: Ei, quina cultura que tenia.
3: Però és que ara diu Martin Lutero.
0: Però bueno, clar, Lutero era un altre, eh?
1: Bueno.
2: Escolta, doncs he tingut un somni, sí, doncs, que el nostre batlle, que ara té que fer obres de la plaça Mariona...
0: Ha de fet.
2: La tirava tota i feia un gran poliesportiu cobert per poder veure Espanya en els mundials i per poder fer corrides de paraules d'aquestes que ara faran i per poder fer la festa de la ràdio.
0: Sort que la gent ja coneix el Vinyes perquè...
2: Tot això ho estava somiant.
0: Fot unes barreges, sí, de coses.
2: Com que tot el que ve vindrà cap a aquesta banda i tothom està demanant una pantalla gegant per veure el mundial... Doncs una cosa...
0: És un tema que ja anàvem a tractar.
2: Ah, sí,
0: però primer
2: sí,
0: estàvem no parlant del sopar.
5: És que no sentim, perquè no hi eres,
2: no.
5: I no estaves al cas.
2: Bueno, és que haurem de quedar mitja hora abans.
5: Vull dir-te, fora de test. La primera paraula no t'ho dic, però la segona sí, fora de test.
0: Però mira, veu ser el 5 que sí, veu venir al sopar, doncs s'agraeix moltíssim. El Canut no va poder venir, però...
5: El 5, sí.
4: Tot i la calor va ser un èxit. Van estar, la veritat, molt bé. Gairebé 100 persones, en la calor que fotia, té molt de merda.
5: Oh, molt bé, molt bé.
0: Jugant, la calor passa tot arreu.
2: I jugant a Argentina, a Anglaterra.
1: 5 érem 10.
5: No, 5, 10, sí, sí.
3: I el menjar també era molt bo, eh?
1: Sí, ho reconec.
3: Déu-n'hi-do.
1: Les palmarines, ara com es diuen?
0: A poc a poc.
1: A mi em costarà molt això. De fet, jo encara ho dic a Itubi Discos, i molta gent, quan parla del Far West, parlen del Don Disco.
0: Sí, i el Condis queda
3: a la memòria col·lectiva.
1: Molt bé, fins i tot, ho vull dir públicament, perquè em va semblar una selecció de menjar prou interessant i a més vull dir, vam poder repetir diverses vegades, no hi havia problemes. La reservaria i em va comprar una em van a comprar per sopar i em van a comprar una...
0: Atenció,
1: una safateta d'aquella marit tan bo.
4: Ah,
1: de lo que jo dic, els tornillos. Sí, aquella pasta
0: rectangular. Ah, espirals.
1: Sí. Ah, espirals. Sí, sí, són tornillos.
0: Tu els hi dius tornillos,
1: sí, cargols, no tornillos. Sí. Cargols és una altra cosa.
0: Sí.
1: Vale, ja està.
0: O sigui que et va agradar, i per tant... Molt
5: bé. Va estar molt bé. La bòtica és aquella, és amb la sèpia, també molt bona.
0: El bòndigues.
1: És cert, també està molt bona.
3: Bòndigues.
5: No, jo he dit bòndigues perquè molta gent va dir bòndigues, jo, però jo bòndigues, ja sé que és amb bòndigues, ja ho sé. Bueno, la bòndiga estava molt bona, també, eh? Estava molt bona, cuidado.
0: I no és fàcil, les bòndigues.
5: Anava a dir ara. És difícil, encertar una bòndiga, però estaven bones. I després vull dir al senyor Xavi Pas que li vull copiar, vull demanar-li copyright.
0: A veure.
5: Copyright, perquè el senyor Vinyes ens va enviar una fotito que va dir que el senyor Xavi Pas la va fotre de Facebook, no?
2: Sí.
0: Ah, de les fotos de públiques.
5: De les fotos públiques.
2: Va posar la millor gent, és normal.
5: La millor gent. I surt el senyor Casas, surt el senyor Miquelbó i surt l'altre Miquel.
0: Ah. A veure, deixem-ho...
5: Els tres Miquels.
2: És del particular d'ella, no de l'Ajuntament.
0: Sí, sortiu al Miquel Casas.
5: Casas, amb la seva camisa aquella florejada
0: sí,
5: que porta.
0: Sí, desigual.
5: Que va ser...
1: La dels aconteixements.
0: Sí. Va causar impacte, Miquel Vallès i el Miquel Tuset, veí de...
2: Sí,
0: i de darrere, a darrere, en un segon pla, surts tu. Vinyes.
4: La foto que feia més patxoca va ser la foto que es van fer els Miquels allà a l'escenari.
5: Ah, bueno, l'escenari.
4: A l'escenari.
0: A l'escenari vam posar de llums i lletres al 91.2.
4: Que el estava ben bonic.
5: Dels llums del Gerard Cardevila.
0: Sí, senyor.
5: De Sony Trons.
0: Sí, senyor.
5: Que està molt bé, allò, va quedar molt bé.
3: Allò ho fa sempre, eh? Allò
5: sí, sí.
3: És el seu estil.
5: Sí.
3: Doncs, està molt bé.
2: Té una piba de lletres i números per fer coses de...
4: Un sopar de final de temporada de la ràdio. Felicitats
5: un
4: a
5: èxit.
4: Tot l'equip. A tot l'equip de Timores de Rei. I, bueno, i que vinguin molts més anys.
0: Sí. I tant, que sí. Sí, sí. I tant, que vosaltres pugueu
3: acompanyar-nos. Això ja feim,
5: per tant, el senyor Vinyes, estava esperant una cosa. Un petit conjunt i després un cantant...
2: cantant i ballarí
5: de la ràdio que el senyor Oriol encara ho recordo fa 3 o 4 anys no, ja?
2: Freddy Romeu
5: de veritat que ho va fer-ho de conya
2: sí, jo també ho dic ara no, broma,
5: semblava un professional del tema
2: a mi em va deixar molt parat
5: Oriol, de veritat
0: 2022 era.
2: Però per què no ho tornes a fer això?
0: Però... Ja està.
2: Per veure una cosa, només.
0: Sí, doncs gràcies per haver vingut,
2: Sí, quan hi posava pata, segons vosaltres, amb el tema que no anava...
5: Encabat, per
0: la pata i les albóndigues.
2: Espera, que no hi anava. Esteu parlant del menjar que vam menjar i la majoria de gent que ens escolta, pobrets, no van poder-ho veure.
0: Molt pobrets.
2: Va, més que parlem de coses que coneguin ells o sàpiguen ells, no?
0: Sí, bé, en tot cas...
2: Si de política no podem parlar de...
0: Això ho diu ell.
5: Un moment. Hem dit, i han dit on t'ho poden trobar, si ho volen anar a comprar.
2: Ah, va bé.
5: Han fet la propaganda, també.
0: Era una sortit de manides, bàsicament.
5: I ara, en vez de manides, es diu que es diu poc a poc.
2: Poc a poc.
5: M'entens?
0: Aquí encara mantenen el mateix nom, però els ballejars són poc a poc.
2: Hi ha punts suspensius que vol dir bona lletra.
5: Va bé, perfecte. Però això.
0: Era una sortit de manides, mandonguilles i postres també.
5: Ah, postres també, que va ser un... També... Això va ser molt bé, això del... De
0: Meló, Síndria.
5: Dos Meló i la Síndria, que ho vam fotre amb aquelles platetes. Vull dir, també va ser...
0: No té, no té més secret.
5: Estava molt ben fet.
3: Sí.
5: Molt ben organitzat.
3: I sort que vam que van anar a buscar gel aquests senyors, que si no...
5: Calla. Van anar a buscar glaçons. Ara es diu glaçons.
2: Però l'any que ve n'aprendran i portaran alguna... Encara que sigui un bidó ple de gel, perquè tinguem el vi d'aigua fresca. Però és el primer any, és el primer any.
1: L'any que ve farem la conya que vam fer l'altre dia, la farem.
2: Sí, ben feta.
1: Portarem unes navaretes amb gel i, com els que venen gelats per la platja, nosaltres vendrem glaçons.
5: A 2 euros.
2: El que vam guanyar aquest dia...
1: A 2 euros.
2: Venim glaçons que vam guanyar la tira i podem comprar la nevera.
1: Quasi. Sí, però sí.
0: Sí, bé, ja n'ha...
5: Això ja... El senyor Vinyes va ser el preu de vista.
1: Hi havia uns professionals a una taula al costat nostre que van portar un refredador perquè ja sabien que el tema ja seria aquest.
2: Dos refredadors.
1: Que tampoc...
2: Allò dura mitja hora, eh?
1: Allò dura mitja hora. Mitja hora sent molt generós, però sí. Amb la temperatura que hi havia, sí. Em sembla que menys. Una glacera que jo en tinc a casa, un sac d'allò, i llavors el que vam fer és llogar-la per minuts, no?
2: Exacte.
1: Ve el Natal al costat, vull 10 minuts, però no sé, el que sigui, no ho podem llogar, una per nosaltres i una de lloguer.
3: això.
2: Bé. No, però menjar va estar prou bé, de veritat.
0: D'acord, perfecte. Doncs.
1: Jo, quan em van dir el preu, dic, bueno, dic, tampoc em puc esperar. I escolta, realment, entenc també que, esclar, que lògicament és un servei que és com un self-service que vas tu, et poses, però escolta, a mi em va semblar...
5: No, genial, va, molt bé, molt bé.
1: Vull dir, vaig estar supercontent.
5: Va estar molt bé el tema.
2: Si estic a dir algú en contra, que jo sempre vaig en contra,
0: sí,
2: seria que pel meu gust, jo hagués cobrat un euro més per cap,
5: pels plats.
2: I posar nova, això no. Ja tampoc, mira, t'aguantes.
5: Pels plats. Dèiem,
2: quan vas de viatge fas igual.
5: Ja, va bé.
2: Però per tenir una ampolleta de cava i poder brindar per la ràdio i tal, valen 3 o 4 euros una ampolla comprada amb un celler. Vull dir que cada 4 persones és un euro. Amb
1: feu
2: un
1: una
2: euro
1: cosa,
2: pagar, pagar 15, pagar 16...
1: Cobrem 3 euros i agafem una ampolla una mica més cara.
2: Hi ha gent que no vindria. N'hi ha que no venen per no pagar... Imagina't tu si cobres més.
0: Ah, bé, doncs gràcies per ser-hi,
5: no,
0: pel vostre suport.
5: Sí, sí. El que passa que quan
0: i per compartir aquesta nit calorosa, digues. Vas arribar a casa...
5: Quan vaig arribar jo allà...
0: Al pati.
5: Al pati, vaig veure les taules i vaig començar a comptar taules de 6, digo, no, vamos, bien. No, els Miquel som, serem 10. Llavors trobo el Roger per fer un puto... Ai, perdó, un professional, i diu, Miquel, què estàs pensant? Dic, és que som 10 i som 6, cap problema. La taula que hi havia costat, la vam ajuntar, i perfecte, va anar perfecte.
0: I ja està.
5: I tots els Miquels junts.
0: Molt bé. Sí,
3: sí. Miquels, més dos.
0: Exacte. Més un altre Miquel.
3: Un altre Miquel.
0: Sí, que el Cristian.
3: Un altre Miquel, també.
0: Sí.
3: I un altre que no era Miquel.
0: El
3: que...
0: Cristian.
5: Doncs sí. No, sí. No, molt bé, molt,
0: molt bé.
5: Bé. Sí, sí.
0: Molt bé. Què més, doncs?
5: No, res.
0: Em deies, per cert, que ja no és la primera vegada que ho escolto, que ara el mercat, justament, ja és passat fred.
5: Sí.
0: T'han demanat que...
5: No, no.
0: Que anés bé la climatització.
5: L'altre dia una senyora fent conya, dic, hòstia, tinc d'anar a la plaça. Dic, passaré per la plaça, que jo, a més ja ho sabeu, que jo vaig cap a l'oficina, però passo per dintre la plaça i estic fresquet. Però és que ara em portaré una rebaqueta. Perquè aquí viu una senyora i diu, porto una rebaqueta, perquè fot molt de fred a dintre la plaça.
3: Sí, ara fa fred,
5: ara
3: fa fresqueta, està bé.
4: És que et passa una cosa, l'impacte, diguéssim, de la diferència tèrmica.
1: El contrast de canvi de temperatura és
4: entre l'exterior i l'interior és molt important. Sí. La sensació
5: és que fa fred. El que passa és que, no sé, aquesta gent que estan tanta gent, els treballadors d'allà i els que anem a parada, suposo que no deuen notar tant.
3: No. Al cap d'un rato, cap d'una estona que estigues allà, el cos s'aclimata i inclús diu que arriben a passar calor.
5: I després una altra cosa.
3: Arriba un punt que ja dius que no et notes.
4: Si tu entres a un local i tu dius, que bé que s'està aquí, i el que està treballant dintre diu, està portant, evidentment, tot el matí i tota la tarda allà, diu, doncs jo tinc calor. Clar, és això.
5: Sí.
3: És el contrast tèrmic que hi ha entre...
5: Però es nota molt la diferència d'abans a ara, però moltíssim.
2: Quan vas a un supermercat gran, el passillo dels iogurts fa fred sempre.
0: El passillo dels iogurts.
5: Sí, no, és veritat. En tant en tant diu alguna veritat, el Vinyes, és veritat. Quan passes per davant dels iogurts i tot allò... Sí, que és veritat, sí. Sí, que és veritat. Fa fresqueta. I després el tema del transformador,
0: sí,
5: que és ja és la segona vegada que es crema, no?
0: Aquest transformador. Sí, aquest dimarts hi va haver aquest incendi. Sí. El 2016 es va produir la...
5: Imagina't. Vull dir que,
0: fa 10 anys.
5: Bueno, si fa 10 anys, d'aquí 10 anys més, es tornarà a cremar o posarem un de nou.
2: Però això és com un cotxe. Si tu l'apretes de tope, peta. Els transformadors tenen una capacitat diferent a cada un, per depèn d'on estiguin posats. Aquest el van fer per agafar el mercat i uns quants pisos d'allà i a poc a poc es van fent algun edifici, un altre, segurament que el Matadero, bueno, encara hi ha pisos de colors.
5: Sí, no, Matadero,
2: pisos de colors aquells, segurament que agafen d'allà, llavors cada cop aquest transformador agafa més gent. Ja. I quan ve una onada de calor, com aquesta, que tothom posem a l'aire, posem el que sigui, doncs per algun lloc ha de petar, vull dir, és normal.
4: Sí, és veritat que el consum elèctric ha pujat,
2: és la veritat. Era de tenir 4 ventiladors que tenia la gent, ara tothom té aire, doncs s'ha de notar. I quan peta, doncs això, el juliol, agost... Agost no tant, perquè tots foten al camp.
5: Ja.
2: Però juny, juliol... Que
0: tots
2: tothom...
0: foten, Ell no.
2: Tothom està aquí...
5: Ell marxa tot l'any.
0: Sí.
5: El mes d'agost es queda aquí. És al revés, saps?
2: Sí, sí.
5: És al revés.
2: Doncs això, que tothom està...
0: No, tothom té aire, per això, no?
2: Molta gent cada cop més, L'altre dia tinc un familiar que treballa en temes d'aire i em deia que falten, m'ho invento, no sé si em va dir 12.000 a Catalunya, tècnics d'aire condicionat. I cap a l'any 2040 o així es preveu que en faltaran 200.000. Sí. O sigui, tothom acabarà tenint aire i no hi ha prou gent per posar-ho.
5: Però és que no hi ha prou gent per muntar aires, no hi ha prou mecànics, no hi ha prou fusters, no hi ha prou conductors de...
2: Però mira, màquines d'aire ens les enviaran de Xina, com totes, i no hi ha problema, però que les posa ha de ser una persona d'aquí. Sí. Llavors la gent només pensem en Santa Bàrbara quan plou.
5: No, home, això, sí.
2: Jo que em dedicava a posar aire, tot l'any posaves 3 o 4 i quan venia el juny tothom els volia i pa mañana.
5: Però sempre, això ha passat en tot i a tot arreu. A tot i a tot arreu.
2: És com ara que venen les entrades per anar a Nova York a 20.000 euros. Tothom ha esperat que comprava entrada que guanyés Espanya, clar, normal. Mm-hmm. Però ara qui té 20.000 euros per pagar una entrada?
3: Que no hi vagin, cony, que vagin al Foli Borges o un altre lloc.
0: Sí, són preus desorbitats.
2: No, no, jo no hi aniria perquè no sóc prou aficionat, però vagi no
5: ara, si vols, podem parlar de la pantalla. Ah, si vols, podem,
0: en aquests moments encara no sabem si es posarà o no, però s'està estudiant de posar una pantalla,
5: sí.
0: Perquè hi ha hagut petició tant d'alguns col·lectius i persones a títol individual que han expressat aquest desig a l'Ajuntament.
2: Però el Xavi encara no ho ha confirmat,
0: Ahir, quan va venir el programa, ens va dir que ho estan estudiant, que s'ha d'escoltar totes aquestes peticions i a veure què es pot fer.
5: Però jo amb aquesta cova de pantalla, si millor amb aire condicionat i a casa, m'entens? O sigui, així, no,
0: ja sabeu que moltes poblacions, doncs...
2: Sí, totes les coses són castellanoparlants, sobretot. Vaig estar mirant...
0: Vas equivocat,
2: mirant la llista, no? En sèrio,
5: Van fer una enquesta.
2: Sant Adrià de Besòs, Badabona, Ciutat Badia, no sé què. Totes aquestes tenen ja posada fa dies la pantalla gegant.
0: I moltes
2: i
0: més,
2: I es junten allà i criden i fan de tot.
0: I moltes més.
2: Sí, però de les que són... De l'altra banda no n'hi ha gaires.
0: De l'altra banda? O sigui, hi ha ciutats d'una banda i unes ciutats de l'altra?
2: No. Hi ha ciutats que es parla més en català i n'hi ha que menys. Hi ha ciutats que hi ha un sentiment català i n'hi ha que no. Llavors aquesta no és massa...
0: Però això està canviant,
2: Sí, per desgràcia.
0: Bueno, això jo no ho entro a valorar.
2: Sí.
0: Però vull dir que ja és més...
2: Però bueno, que hi ha això, doncs.
0: Sí.
2: Jo crec que ho acabaran posant perquè venen eleccions.
5: Si posessin una pantalla, on es posaria la pantalla aquesta?
0: Això tampoc se'ns ha especificat.
2: Però la plaça de toros que he dit allà...
5: Allà baix,
0: No.
5: O sigui, el teu pensament que has tingut tu...
2: Era això, ja.
5: Vale.
2: Sí.
0: Hi ha diversos espais, pot ser per Mariona, pot ser la plaça de Llibertat, pot ser...
1: Hi ha la carpa, hi ha una carpa també...
0: Allà al costat del Caprabo hi ha una carpa.
5: Davant del Caprabo hi ha una
0: carpa. Però
2: deu fer una cavalla dintre?
0: No, jo crec que seria a l'aire lliure. Sí. Com ho veus tu, Casas?
1: El què? Això de la pantalla?
0: Aquesta possibilitat.
1: No sabe, no contesta, no sé... Entenc que ha d'haver-hi un sentiment majoritari.
0: O veure un partit de futbol simplement?
1: Suposo per poder fer aquest... per poder intentar convertir això en una festa. Jo, és que aquest sentiment no el tinc. Aviam, jo tinc sentiment culer i, hòstia, i si fos la final de la Champions la faríem segur a la discoteca. Això és un concepte...
3: Diferent,
1: Pel meu punt de vista diferent, Vull dir, pel meu punt de vista diferent. Sí. Llavors, jo vaig a Espanya, ho reconec directament, tot i que aquesta final jo no perdré segur, perquè si no guanya Espanya, guanyarà el Messi, que també m'estaria bé. Tinc el cos un amic o cor una mica dividit. Prefereixo que guanyi Espanya. Perquè jo, com a futboler o com a seguidor de futbol, he vist tot el Mundial, excepte l'altre dia Argentina-Anglaterra, que no va...
0: Perquè estaves sopant...
1: Sempre m'he posicionat i tingut un equip preferit o un equip menys preferit. Llavors, el meu equip preferit sempre ha sigut, evidentment, Espanya. I els meus equips més preferits acostumen a ser els que ho estem mirant des de fora, els més dèbils. O sigui, jo fins i tot, em va fer gràcia que equips com que Paraguai es carregués a Alemanya, per exemple. Que Alemanya és un equipàs també de colla. Llavors, a partir d'aquí, jo aquest partit de futbol el miraré a la intimitat de casa amb la meva dona, que també és molt futbolera.
5: Això és el que
1: perquè jo, el sentiment d'anar a un lloc amb 10, 100 o 1.000 persones més a votar i a cridar, no em surt del cor, eh? No, vull dir, no. I no estic gens en contra que la gent li pugui sortir, gens ni mica.
5: Després,
1: o sigui,
5: aquesta...
1: si posa en pantalla o no posa en pantalla, m'estarà bé d'una manera, m'estarà bé d'una altra.
5: Això és el que jo intentava dir quan vaig dir jo, que jo m'ho miraré a casa amb la meva, teva i punto.
0: No, vas a dir amb la teva dona o
5: no,
0: i has dit amb la meva teva?
5: No, la meva senyora a casa tranquil.
2: Jo tinc una teva i una teva dona.
5: No, en plan tranquil, i haver bajado y distendido, no, no és el que diu a casa, no fa falta que... Ara, si hi hagués algun altre esdeveniment d'un altre tipus de coses, potser sí que hauríem d'anar tots els Miquels, per exemple, a la festa dels Miquels o una cosa d'aquestes.
2: Jo per una vegada estic d'acord amb ell que vas a favor dels oprimits. En el cas de Cabo Verde, per exemple, que és una cosa tan petita, tan perduda allà, aquell punt de món.
1: Sí, clar, et dona.
2: Que hagués fot aquesta actuació que quasi ens fot fora nosaltres i tot. I dic nosaltres com si jo fos espanyol, eh? Però bueno, ens fot fora nosaltres. I en canvi, per mi van quedar molt bé aquella gent.
5: Sí.
2: Jo he estat a Cabo Verde, és un país ridícul, ridícul i petit.
0: Què vol dir ridícul?
2: No,
1: és petit.
2: Sí, clar, és que dius, a veure... És com si Barcelona, que és Catalunya, no, Catalunya que va, Barcelona jugués contra l'Argentina, m'entens? Barcelona, no el Barça. És un país
3: de
2: petit...
3: De totes maneres, a veure... Jo, els partits que anem veient, Espanya a mi, no, te m'ha fot una cosa com l'altra, perquè... però reconec que juguen molt bé, que és dels equips, de les seleccions, que han jugat més bé al futbol.
1: Perdona, i a més, això no ho he dit abans, ni amb 8 del Barça.
3: I amb 8 del Barça.
1: Això, volies o no, i zero dels altres, bueno, un que acaben de fitxar.
3: Sí.
1: Llavors, això també et dona encara més un motiu per passar-ho al teu camp rival Barça-Madrid, no?
2: Sí. A veure, a mi m'agrada poc el futbol, però vaig veure Espanya-França, un moment, vaig veure Espanya-França, i la veritat és que em vaig quedar molt parat de bé que van jugar, eh?
1: Sí.
2: I van fer un partit que si sempre ho fessin igual... Tindríem la copa segura, ja veuràs.
3: Puc parlar?
2: Ja està, ara. Sisplau, perdoneu, eh?
0: Deixa parlar.
2: Tenia que dir-ho.
0: País i Díaz.
3: No, més que res, inclús el Messi, amb les seves declaracions, ha reconegut que Espanya fa un joc, el tiqui-taca, que va fer i va inventar el senyor Cruyff i aquests senyors del Barça.
5: Sí, sí.
3: O sigui, la selecció espanyola està... va agafar el patró de joc que es va inventar o que va promocionar el tiqui-taca del senyor Cruyff i ara està posat a la selecció espanyola i continuen jugant aquest mateix instant.
1: Que per allà li intenta col·locar amb el de Bosque.
4: És per això que van guanyar un Mundial.
3: Eh? Per això van guanyar un Mundial, exacte.
4: Que, no, tornant al tema de la pantalla gegant, evidentment... Jo no aniré perquè no tinc el sentiment aquest. Jo, fes un parèntesi, jo, guanyi qui guanyi, guanyarà el Barça, perquè si guanya Espanya, tenim 8 del Barça, que digui, i si guanya Argentina, tenim el Messi.
1: Guanya Messi, ja està.
4: Sí, guanya la Masia, sempre.
5: Això ja m'ho deixem.
4: En quant a la pantalla, jo estic d'acord que si determinades entitats, i sobretot gent jove, té el sentiment aquest, que hi vol veure

0: de que ho prohibeixi, i el que no sé com ho dius, que per feina l'han tirat.
1: Hauria de ser la consciència de cadascú.
2: Hi ha una normativa, no? A menys de 500 metres, no? De distància de...
3: Sí.
2: No es pot llançar cap element pirotècnic, no? El que ho faci, doncs ja saps el que passa.
0: Però és molt complicat.
1: És molt complicat.
0: T'han d'enganxar allò que diguis, hòstia, al moment que estàs encenent la metxa, que passi per allà la policia, no? És molt complicat.
1: Però, de totes maneres...
0: És un tema de consciència.
1: És consciència, ha de ser un sant de ser consciència. I això hi ha un perill, eh? Perquè els boscos estan ressecs.
2: Ara mateix Collserola és...
0: No, és
1: un pobre.
3: Bé, en tot cas, de moment no està confirmat, tornant a l'origen de la conversa, no està acabat de confirmar si es posarà pantalla gegant. Si ho sabem abans de les 12, doncs ho comentarem, a veure si hi ha alguna novetat al respecte.
4: Fem apostes o...
0: Una aposta de què? De qui guanyarà?
4: Que si la posaran o no la posaran.
0: Ah, pensava que volia dir qui guanyarà.
4: Jo que la posaran, clar.
3: Però argumenta-ho, doncs.
4: No, és que... No, argumentar-ho. Una presumpció que tinc.
0: No, perdona.
3: Innocència.
0: Ha començat dient, el senyor Vinyes ha començat dient que ja ha tingut una premonició, un assomiat, o no sé com ho ha dit, no sé com ho ha dit, eh?
2: Un malson.
0: Ja sap a on posarem la pantalla, ja sap com d'allò, ja sap el puesto, ja ho sap tot. Sí que...
4: No, i quan ho somia... Quan tens un somni, a vegades es compleix.
0: El que passa, el problema teu és que somies moltes truites.
4: Sí.
0: Que dius somiar truites, val?
4: Però mira, durant molts anys em va anar bé, i ara parlo molt seriament, eh? Quan em dedicava tant a la fotografia, somiava coses, i quan em llevava, inclús m'ho apuntava, i després feia aquella cosa que havia somiat, i em va reportar molts premis. I no és broma, eh? Sí, quan estàs en estat així, no?, en un estat unís d'aquests, ve l'inspiració. I com no t'ho apuntis, se te'n va.
0: Sí,
4: que quan llevava, agafava un paper i pa-pa-pa-pa-pam.
0: Jo feia de
2: veixer. És molt important portar una llibreteta sempre a sobre, perquè en qualsevol moment te pot venir l'inspiració.
4: Jo em porto dues, una per apuntar els somnis i una per apuntar els que em fan alguna putada.
3: Què dius? Sí, t'apuntes?
4: I tant, tinc molta memòria.
0: Avui en dia jo no porto llibreta.
3: Deus tenir la llibreta. Bloc de notes del mòbil.
0: Apunto un mòbil, qualsevol cosa.
5: Ah, no, sí, jo també.
0: O sigui, és una miqueta la...
5: Jo també. Tinc un puesto que diu Miquel Vallès, que posa entreprèn de Gistú, i allà, si hi ha alguna cosa que, per exemple, alguna paraula, alguna cosa que jo necessiti, ho apunto allà, m'ho miro i així s'acaba el broc.
2: Sí, també, però a mi em costa molt. Encara porto el boli i la llibreteta sempre a sobre.
0: Jo l'altre dia que estic remenant, estic endreçant les golfes de casa, i clar, surt de tot, no? I va sortir, entre altres coses molt divertides, va sortir un paper que jo, per lo vist, un dia quan treballava a la discoteca Xic de Molins de Rei, que feia de relacions públiques i m'encarregava de muntar les festes i aquestes coses, que posa tal qual, més menys, dia tal, 2 de la matinada, m'ha vingut la inspiració. Això ha escrit, eh? I llavors poso una sèrie de parrafades de coses i al cap de més menys 20 minuts diu, bueno, me'n vaig dormir que se m'ha acabat l'inspiració. I ja està, ja s'ha acabat. I me'n vaig a dormir i d'això ni me'n recordava més. I l'altre dia em va sortir, hòstia, que friqui, que friqui, que friqui. Però bueno, mira, d'alguna manera...
5: No, això és... Tenir un boi i un paper segons quins moments és molt interessant.
0: Sí, però llevar-te les 2 de la matinada i anar a l'estat.
5: Sí, vegades...
0: No vaig apuntar si vaig un pipi o no.
3: Però bé, que us apunteu, està bé, les coses.
5: Sí.
3: Això em sembla molt bé. Bé, més coses, va.
4: Ja heu acabat aquest tema, doncs.
3: Ah, voleu afegir alguna cosa?
5: No. El tema de la pantalla, vols dir?
4: No, però us heu dit que jo m'he callat una estona.
5: Tu estàs parlant del tema de la pantalla.
4: Sí, el de la pantalla ja està.
5: Sí, ja està, ja ho tenim clar, perquè has tingut aquest pensament tu, és que has somiat amb això, sabem on te la posaran.
4: La tindrem segur.
5: Vale.
4: Perquè l'han demanat, jo he vist que ho han demanat en una pàgina de Facebook.
3: Ah, sí, també ha sortit això?
4: Sí, ho han demanat molt, tot ho han demanat en espanyol, vull dir que molt bé,
5: vale.
4: I segur que ho faran, seguríssim. Bueno, ja està. Una cosa que sí que tinc a dir, a mi m'ha vingut per diverses persones, ja ho vaig treure fa uns quants dies.
3: A veure, alerta!
4: La plaça aquella de nens que hi ha que de major, davant de Cal Federet, a Cala Tulles... Va bé. Moltes mares em diuen, jo no sé si es pensen que sóc la veu del poble o què,
3: però segurament.
4: M'hauré de dedicar a la política de veritat, fer una aliança i algo i participar-hi.

0: és que m'estan dient que, clar, que porten molts mesos,
1: sí,
0: que és el temps que poden jugar, que hi ha unes zones per fer ombra i que no hi ha ningú dintre perquè està tot ballat, que com és que no fan alguna més en vez de fer altres coses que han fet. Jo només ho trec perquè, és clar, vosaltres ja sé que no teniu potser no, fills
2: però,
0: o nets.
2: Però que petits. Jo he passat, que passo ara caminant.
3: S'ha fet camino, un requeriment al privat.
1: El regidor de Zaragoza ens va dir que ja s'ha fet un requeriment al privat perquè arregli la façana.
0: Si jo us vaig explicar que no és un privat, que és l'Ajuntament. O sigui, quan un tira una casa, el que està tirant és d'ell. Llavors, si l'Ajuntament va tirar cavatulles, ja ho tenia que haver fet fa 50 anys, una paret o un tabique pluvial, algú perquè no caigués...
1: Un tabique pluvial?
0: Sí, un envà pluvial, però la gent no sap què és un envà.
1: Ah, sí, d'acord.
4: El que no sap oi és un tabique.
0: Bueno, doncs un envà pluvial.
1: Entre les albòndigues
0: o
1: algú.
2: Sí,
1: la normalització que intentem fer...
0: Jo vaig anar a col·legi d'en Franco, tu, i m'ensenyaven en espanyol.
2: Bueno, però també va parlar dels bordillos, la teva.
0: Sí, clar.
2: Dels bordillos va parlar.
1: Ah, digues.
0: Bueno, doncs això, que en el seu moment ja havien d'haver fet alguna cosa i no una façana tan lletja durant 50 anys o més.
2: Aleshores, però és aquella paret, la que...
0: És aquella.
1: Parlem del carrer Major.
2: Sí, passo...
0: A la paret abans de Cabajo, diguéssim.
2: Ja.
0: Allò que dóna el xoco pobre per pesadera. Tota aquella paret.
3: Aquella paret quedaria molt bé, sigui qui sigui, endreçar-la, deixar-la superbé, i fer un grafit interessant. Que jugui amb l'entorn. Perquè tenien l'església, tenien el carrer Major i tenien el
2: paret. També és una bona idea, eh?
3: Això quedaria...
0: Sí, i si no vols fer un grafiti, posar-hi euros i que pugin. I fer alguna cosa que quedés verd, que fes alguna
2: cosa. Ara fa pena, que és el que dius tu.
5: Sí, el parell està en que es pugui caure...
1: Sí,
0: no, que hi hagi pedres, cauen pedretes.
1: Sí,
0: a veure, si tu tires una paret i no tires de dalt a baix, hi ha trossos que hi havia vigues, que hi havia coses, i a part de que fa molt lleig, cauen coses. Si cau sobre un nen... t'emprenyaràs molt i si el mata tindrem un problema amb tothom.
5: Nosaltres anàvem a jugar per la muntanya entre el Pep Antoni i el Riera Bonet i ens quedàvem unes galetes de nassos i ens passava de tot i no passava res.
1: Clar.
5: I ara la cosa està molt sensible pel que veig.
0: Bueno, perquè a veure, si tu caus a la muntanya és culpa teva.
1: Sí, exacte.
0: Si tu et cau una pedra de la senyora aquella... el principal acusat serà l'Ajuntament perquè va paret des d'ell.
5: A mi si em caia una pedra me l'havia fotut algun d'or i era
0: ja.
1: Per això hi era una cosa vostra.
0: Sí,
1: de...
0: Sí.
1: De
0: no, però ara, en sèrio, tothom m'ho diu, i a mi m'ho diuen, jo no tinc ja...
2: Vaig passar ahir per davant, precisament, i vaig tenir el mateix pensament que estàs estudiant ara.
0: Però, a més a més, fer una...
2: Quant de temps fa que això ja està ballat i està allà? No es pot anar tant de temps.
0: I tots aquests mesos ara ja no hi ha ni col·legi.
2: Que quan fem alguna cosa, l'hem d'aprofitar, l'hem d'arreglar, l'hem de... Fem altres tonteries.
0: És el parc més petit de moments per nens.
2: I va moltíssima gent.
0: Hi ha més gent.
2: Sí.
0: I quan surten dels padres i altres col·legis, perquè es veu amb el xàndal, tots van a parar allà.
2: Sí, perquè, sí, sí. No, és veritat.
0: Està ballat, no poden sortir perquè els pares vigilen la porta. Vigilen,
1: sí.
0: Sí, faltarien uns quants arbres, pel meu gust, però llavors per la fira em piparien.
2: Bé, exacte.
1: No, està bé. Se li ha fet un requeriment.
2: No.
1: I si no ho fan, ho farà l'Ajuntament i se li passarà, doncs, el cost.
2: Sí, però, Oriol, quant de temps fa que estem parlant d'aquest tema? Que sí, jo recordo que com a mínim ja portem un any, no, ja?
0: No, sis mesos.
2: Sis mesos.
4: Això qui és? No. Qui és? És de l'Ajuntament o és del particular?
0: A veure, per el que diu l'Oriol, l'Ajuntament ha fet el que li ve al veí.
1: Sí,
0: i per el que dic jo, l'Ajuntament és el propietari. O sigui, feu cas de qui vulgueu. Però si jo fos el veí, ara tornaria a contestar dient això és problema vostre, arregleu-ho, i sis mesos més.
1: Clar, i així n'hi ha.
0: Llavors, l'Ajuntament ho ha de fer-ho de cop i després ja per veure qui ho paga, si voleu. Però feu que no hi hagi un parque, perquè ja dic, l'únic que serveix i que no està en servei.
5: O agafa el parque i trasllada a una altra banda. No, fins ara si tant problema és això.
4: No, és que ja és un punt molt adient per la gent.
5: Jo entenc que realment és complexa i és una cosa que ostres, hi ha un parc guapíssim, a més és cert el que diu Villas. Jo les vegades que he passat per allà sempre he vist,
0: és que hi ha una atracció,
5: he vist molt de moviment.
0: Sí, hi ha un joc, una atracció, digue-li com vulguis, que poden intervenir molts nens de cop i que no mouen fent una altra i mai es poden escapar. Perquè hi ha una plaça més maca, que és la de mossèn Enric, davant de l'església, però clar, els nens baixen per una banda, per l'altra, o per la plaça de la plaça. Sí, sí,
5: allà queda tancat,
0: has d'estar
5: molt fàcil de controlar, tot i que allà... hi hagi circulació.
0: Sí, clar, queda una porta d'un metre, que tu vagis davant la porta, saps que ja no marxa ni Déu.
4: Que hi ha una palla, ja,
5: sí, sí, sí, sí,
4: una palla amb una porteta.
0: Hi ha tants pares i avis al tanto, que quan un nen vol sortir, encara que no sigui teu, i dius, xe, on vas?
2: No, però a més a més és que està...
0: la porta oberta, li fots la bronca i la
2: tanca. A més a més és que està tancat. S'ha d'obrir la porta, vull dir, és una porteta que s'ha d'obrir, vull dir que està molt ben assentat.
5: Us imagineu que ara en pocs dies us solventen i ho arreglen?
0: No,
5: És que això vol dir que nosaltres tenim molt de poder.
0: No, que va, com que ve l'agost, el setembre o l'octubre ja en parlarem.
2: Però sí, aviam si és veritat. Aviam si és veritat.
1: Vols dir que l'agost s'atura tot?
0: Tot, eh? El país es paravisa. I si les eleccions fossin al setembre, doncs estaria fet ja.
1: Quina mania que tens amb les eleccions,
0: és veritat, quan hi ha eleccions et fa tot. Ja veuràs com les properes eleccions d'aquí 4 anys ja estarem a la Ràdio Nova.
1: Hi ha hagut la primera pedra també aquesta setmana, sí, de la nova residència.
0: I espero que no sigui l'última.
2: La primera pedra de la residència.
1: Es va posar, sí.
2: Sí.
1: I també les 12 al migdia amb una
0: de la de la part allà.
2: Ara que dius això, anem a dir, no sé si ho vaig comentar-ho, que els treballadors del CAP estan super preocupats.
1: No ens ho vas comentar, això.
2: No, però sí, us ho dic, perquè vam fer una revisió l'altre dia a mi, un ITV, i la metgessa que em va atendre...
1: Va dir, senyor, ja no podem fer res nosaltres amb aquesta samarreta Imperi.
2: Exacte, amb la samarreta Imperi i el que faci falta. Això sí.
1: Digues.
2: No, em va comentar que... Perquè no sé quin comentari vaig fer, que vaig aparcar el cotxe. Mira, he pogut trobar un forat i he pogut aparcar el cotxe. Diu, sí, hòstia, quina sort que has tingut. Diu, perquè ara ens ho treuen, aquest aparcament. I ara estem pensant, a on anirem a aparcar? Jo hi vaig donar una idea, eh? Jo els hi vaig donar una idea. A més, és molt fàcil de pensar una idea, que puguis anar a aparcar i la vora del CAP. Diu, és que estic parlant que són 20 i pico, eh? Entre metges, els ajudants i l'altre de la moto, són 20 i pico persones d'allà al CAP o més. Dic, hòstia, dic, doncs no ho sé. Diu, ja si ens poden donar una solució allà on t'havien posat... I em va començar a xerrar, i jo hi volia dir, escolta, acabarem ja que m'hagis mirat tot i tal, igual. Estan preocupats també per això, eh? Que treuen l'aparcament i no hi ha puesto per poder aparcar.
1: Perquè s'urbanitza l'entorn.
2: S'urbanitza tot urbanitzat.
4: Però, a veure, serà difícil, perquè hi ha els metges i... D'acord, són 20 i pico, sí, però els que van allà...
2: També els que van allà, igual.
4: Que són més.
2: Els que van allà i que estan al peu... Que van en cotxe perquè no poden caminar o que sigui, també per poder aparcar no hi ha puesto. Ara amb ells els hi he donat jo una solució.
0: A veure, va, digue-la.
2: No, puc dir perquè... diria tothom aparcar al mateix lloc.
0: Jo tinc una amiga que és caixera del Condis. Quan va treballar al Condis, tampoc no pot aparcar. S'ha de buscar la vida aparcant a la discoteca d'aquest, o on te sigui. I és que tots volem aparcar a la porta. I quan som funcionaris o tal, més encara.
2: Claro.
0: A mi que el metge tingui 4 places allà davant guardades, sí, ho entenc. Però allà davant hi ha 8 o 10... i el que no són és perquè aparqui l'escriventa de l'ambulatori.
2: No, l'escriventa de l'ambulatori no t'estic parlant.
0: Que es busqui la vida com jo.
2: T'estic parlant de la metgessa, que ve de no sé quin poble, però és igual, que vingui de Sant Feliu, o que vingui d'on sigui, que tingui un lloc per poder aparcar. Això és el més lògic que imposta.
0: Si la metgessa ve allà i ha d'actuar d'urgència i ha de marxar, tenen un lloc guardat. Si la metgessa ve a treballar 8 hores allà, que es busqui la vida com te la busques tu i jo.
2: Que no tenen un lloc guardat. No tenen. Hi ha 4 places a davant pels metges, però jo, inclús... Hi ha gent que es posa allà, que no són metges. O sigui, pues que arribarà allà i trobarà la plaça ocupada.
0: Tenim una guàrdia urbana que està
2: bueno,
0: aquí.
2: Bueno, doncs no existeix això. Això allà no existeix. No existeix.
1: A veure, Díaz.
3: No sé si vas sentir malament.
2: Què vaig sentir, jo?
3: Podria ser que es faci un aparcament provisional, diguéssim, entrant per la carretera antiga que va cap a Papillol,
2: sí,
3: que per allà entraran també els camions i que es farà encara de l'obra, de la residència, entraran per allà.
2: Vale.
3: Per no molestar, diguéssim, a lo que és la clínica, col·legis i això.
2: Que tu estàs parlant de llavors on van posar aquelles matostes pel tema del Covid.
0: Més enllà.
3: I pot ser que allí facin alguna cosa de moment perquè aparquin cotxes.
2: Vale.
0: És un parc, allò. Jo no ho faria.
2: Bueno, sí, però és que una solució la tenen a donar. Vull dir, el que no poden fer és fotre totes aquelles places, inclús per la gent que va coixa, que dic que estic dient jo, que puguin deixar el cotxe i que puguin aparcar en un moment. Vull dir que tampoc és...
4: aquests serveis públics, llocs així, haurien d'haver un lloc adient per estic, deixar l'auto...
2: Estic amb tu als 200%.
0: Si tu ara anessis en l'aparcament aquest de l'ambulatori i estiguessis allà en plan urbano allà fora, veuries que hi ha cotxes que estan tota la setmana allà,
2: que
0: viuen a l'edifici del davant o de més cap enllà.
1: Això et consta?
2: Sí,
0: clar,
2: sí, no,
0: i tant,
2: sí,
0: i tant.
2: No, que sí,
0: que a més
2: sí.
0: A més, jo tinc molta gent amics que viuen allà, a aquest tros. Jo, si fos una cosa que hi hagués un tipus de paper que diguis vaig a l'ambulatori i estaré una hora, dos, fantàstic, però que vegis cotxes que avui són, demà hi són...
2: Això és com els aparcaments que tenim.
4: I es posi una valla i un tiquet i vagis al ambulatori que te'ls ensenyen i surtis gratis.
2: Sempre estic comentant el mateix. La zona famosa taronja d'allà davant de la plaça dels Països Catalans, la plaça dels Caiguts, la plaça de Llapis, la plaça que vulgueu, aquella plaça, que sempre té 50 noms, allà aneu-hi, ja veureu que hi ha cotxes aparcats allà, i allà ningú us hi diu
0: indefinidament.
2: Res. Indefinidament, eh? Que poden estar 3, 4, 5 dies allà aparcadets. I és una zona taronja, vull dir, que ho posa un lletero ben gran. Vull dir que si no podem controlar això, no podem controlar l'altre, tampoc, així és de clar.
0: Bueno.
2: Bueno, dit això està.
1: Per cert, parlant de restauració, cases, no, que ho havien comentat, finalment ja ha obert l'armeria, veig,
5: sí,
1: el Caramajor,
5: sí,
1: no? Que ja tu ens vas dir...
5: Sí, els coneixies. Sí,
1: els coneixies.
5: Ja, i vist obert.
1: Van trigar a obrir.
5: Sí, i no sé ben bé quin horari fan perquè no ho sé ben bé. No ho tinc.
1: D'acord.
5: No ho tinc clar.
1: Era un tema que havia sortit aquí.
2: Ja fa un mes que no ha obert, no fa gaire, eh?
1: Deu fer un mes, sí.
2: Sí, sí. Ara farà un mes.
1: Que era l'armeria Torner.
2: Sí.
5: Exactament.
1: I en respecte a tots...
5: No poden comentar més.
1: No.
2: Poden posar taules a fora? No, eh? Que no. De moment no en veig ni una, eh?
5: No sé si tenen espai per posar dos taules altes, perquè crec que la porta està una mica retrasada. Parlo una mica per parlar, eh? I el, no sé què passa amb el Corte Inglés. Jo crec que és una de les, ho he dit sempre, una de les candonades més emblemàtiques de Molins de Rei.
1: Sí, major en carrer Mercat.
5: Crec, i sempre he pensat, que havia sigut la millor cantonada, perquè enganxava dos dels carrers més comercials de Molins de Rei, carrer Mercat i el carrer Major.
2: Ja fa temps que l'estan posant.
5: A mi em sembla que els lletreros d'aquí hi haurà el viatge a Cortines, no sé què foten, és de la mateixa època que van tancar el parc que ara estàvem parlant. Eh?
2: Sí, no, 6 mesos. O més.
0: Sí, però ja han posat cartells nous, eh? Ja diu... El Corte Inglés de dalt.
3: Viatges...
0: A més, abans deia, aquí vindrem al Corte Inglés.
1: Sí.
0: I ara ja hi ha un lletrero ben posat.
1: Però tu consideres que era molt comercial el carrer Mercat, a banda de ser-hi tu en el seu moment?
5: Quan jo em vaig plantejar muntar una... O sigui, quan jo m'havia plantejat muntar una botiga de discos, o qualsevol tipus de negoci a gran públic, dic, té que ser un lloc que hi hagi molt de pas. I Molins de Rei, als anys 80, el carrer de baix no existia comercialment, en un carrer que estava una mica allà, doncs, per compensar el carrer Major. El carrer Major era bo des de, o sigui, aquella illa que va des de la plaça de la Creu fins al carrer Mercat, i carrer Mercat fins a la plaça Mercat era, vamos, era a partir del Límpia en amunt ja no era tan bo. No em diguis per què, o potser no era d'allò. I per mi aquella cantonada, hòstia, jo a la cantonada de casa Camps...
0: Té una entrada una mica mal fotuda, eh?
5: És igual, és un lloc de molt de pas.
0: Era el meu banc, i per anar-hi has d'entrar més avall, i és una mica així. Després té un altell que s'aprofita molt, però que no estava obert al públic.
2: Estàs parlant de...
0: Sí, de Corte Inglés. Però l'entrada, com que no pots entrar per la cantonada, sinó que has d'entrar...
2: Entres pel carrer Major, no?
0: Sí, però has d'entrar per davant de la teva oficina, més avall, al costat d'un disco.
1: Carrer Mercat.
5: Casa Caps no s'entrava per la cantonada?
4: No, s'entrava pel carrer Major.
5: Pel carrer Major.
0: Sí.
4: Casa Caps, sí.
0: No, però com que van fer-ho tant, van voler aprofitar tant, que aquesta oficina de Vodafone, o de, digue-li com vulguis, de Corte Inglés, queda 80 centímetres fonda.
4: Vale.
0: Si vols entrar per la cantonada, hi hauria de digues caves.
2: Vale.
0: Llavors, minusvàvis no podrien, tal. Solució, van fer l'entrada tocant a les cabinetes dels pisos, que queda tan pla, llavors poden entrar...
1: A l'edifici Llobregat.
5: El que és increïble, el que ja estàvem intentant fer una d'allò de memòria, de... segurament nosaltres sabríem de memòria totes les botigues que anaven amb aquest tros, una per una. I ara vas passant per Molins de Rei, hòstia, i de sobte igual estàs i dius, hòstia, aquí ha canviat tot. O sigui,
2: no, no, no, no,
5: pràcticament crec que queda Olímpia. Olímpia.
2: Que Olímpia tampoc estava allà, abans.
5: No. Bueno, abans ja passava, ara... però Olímpia està allà des dels anys 60.
2: Sí, però abans no estava.
5: Olímpia, la botiga de Vila dels Bolsos.
2: Sí?
4: Sí.
5: Correcte? Pastisseria, la pastisseria Roca.
2: Sí, aquesta sí. També.
5: I...
4: el Força Miquel.
5: El sí, Força Miquel, perdó.
0: Força... sempre van canviar de banda. Que Força estava... Miquel. Estava on ara hi ha els viatges.
5: Ostres, sí. On està el Soriano?
1: Clar.
2: No, però... on està el Unal?
5: L'Unal.
2: Eh? On està aquest, jo... el García, aquest, el García, oi? Que deia García,
0: el senyor de la, el senyor de la cama...
5: el Borràs.
0: El de la cama de fusta, el Bonastre.
4: El Bonastre.
0: Ara els seus nets són tan importants, i els fills.
5: Oh. I el Jordi Bonastre són els meus millors amics, o sigui,
0: exacte,
5: el compte,
0: no.
5: Compte amb
0: el que dius. Però l'avi Bonastre anava amb una pota de fusta i feia sunyers allà al costat.
5: Sí, senyor, al costat. On
0: hi ha una babanderia.
5: El Carabal més, clar.
0: No, no, hi ha una babanderia al costat de Cal Camp.
5: Sí, sí. Ah, hòstia, això no sé.
0: Sí, sí. Allò era Cal Bonastre.
2: Tot ha anat canviant,
0: Cal Viló,
2: al carrer de baix,
0: a Cal Viló, que és encara...
5: al carrer de baix.
2: No, de baix, mira,
4: el carrer de baix no era tan comercial.
1: No, no, però ara sí que ho és més, al carrer de baix.
2: Ara ho és.
4: Ara ho és.
1: Ara sí, eh?
4: Estan parlant de quan ho era, sí. Que no hi havia...
5: Quan em va semblar que la botiga del carrer Mercat potser s'havia quedat petita, vaig començar a pensar aviam quins locals podia trobar, i les que m'agradaven eren impossibles. Era impossible.
1: De lloguer, vols dir?
5: Perquè estaven tots ocupats. I, o que
4: a,
5: sí.
4: A la farmàcia Domingo.
5: També. Llavors, un bon dia el Joan Mallorca em diu, acompanya'm un moment.
1: Sisplau, acompanya.
5: I vam anar fent-se a la cantonada del Miquel Torta amb Rafael de Casanova, on vam fer el Don Disco. Diu, queda't un moment aquí. Dic, què vols que faci? Diu, tu queda't aquí i observa una més.
2: Quieto.
5: Vam estar com allà, doncs, com dos, tres, quatre minuts. Diu, què vols? Veus moviment? Dic, va, doncs hi ha força gent. Diu, doncs aquí hi ha un local bo. Diu, on està? Dic, mira darrere teu, em giro. I si això és una casa que s'està caient a trossos. I al final vam muntar el Don Disco allà. O sigui, realment va venir aquest canvi. I, vamos, i al carrer de baix, bueno, també van agafant.
2: Va anar
5: evolucionant. Hi havia el Didó a costat.
4: Sí.
5: Ostres, i jo...
1: Estem parlant carrer Major, carrer de baix, eh?
4: Sí.
1: Sí, digues.
5: El canvi de Miquel Torra, Rafael de Casanova, i dic, bueno, pues potser sí. Clar, jo, a partir d'aquí... Pues, bueno,
2: va canviar molt. El carrer de baix va canviar molt. Aquell trosset que va, que dius tu, de passa del Mercat fins a la passa de la Creu, per carrer
1: sí,
2: de baix,
1: sí.
2: Ha canviat molt. Moltíssim.
1: Per, cap a B.
2: Ah, bé, com a floristeria, me'n recordo la floristeria Valls, això que has dit tu, el voto de la moto, aquell que venia de sabates, que ja no hi havia res... Sí,
1: el otro de la moto.
0: Sí, això que deies tu, de la gent que passa, els xinos ho fan, posen un tio allà, un xino petitó, perquè no es vegi, amb un aparato a la mà, i van comptant amb la gent que passa.
4: Clic, clic, clic.
0: I quan veuen que aquell puesto passa molta gent... posen aigua o no.
5: A mi
0: em va passar perquè allà a Gadira Becquesa jo tenia un xiringuit, un bar, i jo volia jugar amb uns xinos, i van posar un xino i el van posar el mes de juliol. Hòstia. No passava ni Déu, i jo li deia al xino, però hòstia, és que aquí ve gent quan van als col·legis, els padres, de no sé què, el juliol és que no hi ha ningú, o no, passar poca gent i no van jugar.
3: Sí. És veritat que ho controlen, sí, ho controlen, sí. Super, super, d'això.
2: A més, els xinos, quan busquen un restaurant, també busquen que hi hagi taules a fora.
0: Va.
2: Està comprovat, perquè jo tenia un amic meu que van anar als xinos per llogar-ho o per comprar-ho, i resulta que no podia posar taules a fora i va dir, està huevo, Lucas.
1: Bueno, ho haurem d'anar deixant aquí, eh? A veure, digues, tia.
3: Arran d'això, tenint obert el Gato Negro, una altra vegada.
5: Sí,
2: sí.
5: Ah,
2: sí.
5: I sembla que... I és el Gat Negre.
0: Ha canviat. Jo som molt català i jo no canviaria el nom, doncs.
5: Vale, però bueno, suposo que amb aquesta gent els haurien dir i això...
1: Sí.
5: Bueno, té el seu punt, també.
1: Bé, ho deixem aquí, Miquel. Moltes gràcies,
2: molt
1: com
2: bé,
1: sempre.
2: I com sempre, que tinguem tots molta salut i molta
5: dilluns,
2: salut.
5: Escolteu la màquina de la penya.
1: De 11 a 12,
2: sí,
1: eh?
2: De 11 a 12, sí, escoltarem.
5: Musicón. Podríem convidats molt especials.
0: Per part meva, fins l'any que ve.
1: Ah, sí?
2: Ah, no.
0: Bueno, fins la temporada que ve.
1: D'acord.
2: Per part del Casas, també, no?
1: Ah.
5: Dilluns.
1: Dilluns. Bon cap de setmana, de moment. Va, no me la lieu més.
2: Bon dia.

0: escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: tinc de nens. Avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser?
1: Un cuc de terra.